The Song Remains the Same, la cançó segueix igual, malgrat que tot canvia. Aquest directe al Madison Square Garden al juliol del 1973 va donar banda sonora al film The Song Remains the Same, Led Zeppelin. Continuem amb aquesta connexió amb temes en directe gravats en concert. Ara seguidament passem al Made in Japan, els Deep Purple de 1972 editaven aquest directe enregistrat a Osaka a l'agost del 72 al Japó, i així brillava l'estrella a la carretera dels Deep Purple, Highway Star.

Tonight will be fine. Aquesta nit tot anirà bé. Ens acompanya l'espírit del Leonard Cohen des de la Illa de Wight en 1970 en directe. Fins aquí arriba la connexió amb temes en directe, temes editats, enregistrats en concert. I tanquem amb el Supertramp en 1979. Editaven un llarg concert a París. Escoltem el Take the Long Way Home, un llarg camí, un llarg concert. Fins aquí podem arribar. Tot un plaer compartir moments incombustibles. Good night and good luck. Be good.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola. Molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
4: Estàs escoltant
5: El desván de Andrea.
4: Amb l'Andrea Dobrescu.
5: La millor música dels 90.
4: Fins avui.
6: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de la segona jornada de Champions.
7: 3-0, no m'ho rock. Sí, aquí no s'avalua la gent que es fuma porros enormes.
8: Perdó. No, jo vaig... No sé si ho tinc a la 4.
7: Sí, molt a la 4.
3: Sí.
7: Però...
3: Aquí no es penalitza. No, exacte, no s'avalua, no.
7: No es penalitza, això.
3: No.
9: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Penny.
10: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics. I, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
11: Comencem!
12: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'històries en femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. A un espai en què ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
13: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensi Vega i la taneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
14: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
15: Aquí i Lluís Brugalla.
14: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
16: Is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
17: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per la zona de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
18: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
19: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes.
18: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
19: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
20: Hola, hola, bon dia, bon dissabte, benvinguts al balneari.

0: Molt bon dia, molt bon dissabte, molt dia, molt dissabte, com vam dir la setmana passada, que em va agradar molt l'expressió. Què tal, com esteu? Benvinguts al Balneari, el vostre espai de referència, de relax i de tot el que vulgueu. De 9 a 10 del matí als dissabtes. Avui estem de celebració, perquè és el programa número 30 d'aquesta temporada.
1: Ah!
2: Oh.
0: D'aquesta temporada.
1: Segur?
0: Segur. Ah. Hem coincidit. Jo, si us fixeu a dalt...
1: Jo és que he de fer 32.
0: A dalt...
2: Ai, ja sortim amb el jo... que han fet, que no... sortit per la ràdio. Crec, no se n'ha més.
0: La puta Santa Llúcia, que és el 13 de desembre, que el té allí guardat. I una
2: altra. Pots treure l'últim dia.
0: El pots treure l'any que ve.
1: Ja ho trauré.
0: Ho farà. Adéu, se'n recordeu. Doncs avui, dia 13 de desembre, s'ha començat a propagar el coronavirus. Potser queda una mica desfasat. Doncs ja et passarà alguna cosa així.
1: Vale, pot ser.
0: No?
1: Sí, sí, sí.
0: Però també farà risa.
1: Sí.
0: Bueno, doncs això, programa número 30, tios. Que
2: molt bé.
0: Tenim aquí dalt aquesta casella, no?
2: Hem fet més programa, hem fet més programes que anys té el Roger.
0: Exacte. I només aquest any.
2: Només aquest any.
0: Déu-n'hi-do, aquest any hem fotut canya. Bueno, doncs res, programa 30, dia 23 de maig.
2: Molt bé.
1: Bé.
2: Molt dia que queda per endavant.
0: Molt dia.
1: Molt bé.
0: Com esteu, Oriol Lluc? Hola, què tal?
1: Estic bon bé.
0: Molt
1: bé. Si queda molt dia, jo estic bon bé.
0: Molt bé. I Barcanova. Oriol Sanabuja, què tal?
2: Molt bé.
0: Com estàs?
2: Collonut.
0: Sí? Hòstia, sí. Ja quan diu collonut, això ho diu molts pocs cops a la temporada, fixa't, potser ho ha dit 3 o 4.
1: És cert.
0: Quan diu collonut...
1: És que està bé.
0: Apunta maneres, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: És que
1: sí,
2: us
1: sí.
2: Veig aquí tan contents i... Un que està molt bo, l'altre que té un dia...
0: Com que està molt bo?
2: Aquest diu bo dia, bo molt... Mare de Déu.
0: Del Carme i dels Desemparats.
2: Exacte.
0: Doncs res, escolta, avui coses d'antes, efemèrides del dia... Bueno, com sempre diem...
2: Sí, però crec que això ho haurem de tirar endavant tu i jo, Roger, perquè el Lluc avui està...
0: Està perdut.
2: Està per altres coses.
0: És que, a veure...
1: Un dissabte al matí?
0: Jo no vull ser.
2: Què passa un dissabte al matí?
1: Qui té família, de vegades ha de gestionar coses.
0: I qui té família, a vegades ha de fugir de casa.
1: També.
0: També dissabte al matí.
1: També. Llavors...
2: Que és el que has fet tu avui, no?
0: Sí.
1: Les dues són certes i incorrectes alhora.
0: Tan incorrectes. Segons per aquí, no?
1: Bueno.
2: Bé, es veu que té moltes coses a fer.
0: Sí, bueno, és que és un tio ocupat.
1: És dissabte i estic aquí.
2: Gràcies.
0: Què més voleu?
2: Encara t'hem de donar les gràcies,
0: sí,
2: eh?
0: Li donem.
2: Clar.
0: Un dia que, com anava a dir, que com ens ha passat al llarg d'aquesta temporada, excepte ocasions molt puntuals, un dia que aparentment no 23 de maig...
1: Veurem.
0: Però, perquè els 23, ojo, clar, i el d'abril, que és Sant Jordi...
2: Has de pensar una cosa.
0: La Ramella de Sant Joan.
2: Has de pensar una cosa. El Lluc volia fer la setmana passada, li hagués encantat que hi hagués el 20 de maig per celebrar els seus germans amb en Tarassi. El vas felicitar al final, el vas felicitar. Pràcticament podem dir que el vas felicitar.
0: Sí.
2: Val? Però sobretot per el tema de la Champions del Barça.
0: Ah,
2: no ho sé, perquè no em sé les dates. Però algun any caurà alguna cosa d'aquestes, perquè totes les finals de la Champions cauen a finals de maig.
0: Sí.
2: A no ser que hi hagi algun canvi...
0: A no ser que la jugui el Barça, que llavors caurà el gener, perquè són els quarts de final.
2: A no ser que hi hagi algun canvi perquè hi ha mundials i tal.
0: Gol del petitó, el dimoniet de Rocafonda, de no sé qui, de... Va.
1: Què passa?
0: Prou de Barça, tio, va, el Barça fot del pen, ha guanyat la Lliga i...
1: Ningú ha...
0: Ja ha guanyat la Lliga i...
1: Ningú ha tret el tema del Barça.
0: Toma, tu! No, quan? Sanahuja.
2: Ara l'he tret jo.
0: Perquè Sanahuja... Avui porta una camisa de soci del Barça, no de culer, de soci. De soci. Ah. Oriol de Sanahuja, soci número 289 del Barça. Sí. Fas pinta, noi, fas pinta de
2: gràcies,
0: soci.
2: Gràcies.
0: Soci tribunero.
2: Ah.
0: No, és veritat o no, Lluc?
1: Sí, sempre.
0: No, home, no, jo he dit avui.
1: Però no et diré la pinta que fas tu, perquè...
0: Puh, jo faig pinta d'avui de...
1: Fora de Ràdio Caldes.
0: Mare meva. Va, miro els núvols i no dic res.
2: Ja té mig peu fora de Ràdio Caldes.
0: Sí, espera, que obro la porta, que trec...
1: L'altre dia va sortir per Catalunya Ràdio, diuen.
2: És veritat.
1: Sí.
0: Bueno, o no,
2: és
0: perquè
2: veritat.
0: Una cosa que vaig trobar molt malament, d'emissora poc professional, d'emissora amb perfil baix. És que no cités el cognom, que és una cosa de primer de ràdio, no? Sí, diu, truquem al Roger. Hola, Roger, bon dia. Hòstia, clar, quants n'hi han? Ah, un dels nostres professors, David Balaguer,
2: sí,
0: que ens va dir, és a la ràdio, no m'hi cognom, Clar, perquè vull dir, jo què sé.
2: Per concretar aquí clar, on estàs parlant.
0: Roger Saperes, Roger de Gràcia, no? Roger no sé què.
2: Roger Rams.
0: Oriol Lluc, no? Oriol Sanahuja, Oriol no sé què.
2: Roger Rams, està clar.
0: Clar, o sigui, jo a la ràdio no dic, bueno, avui fem el programa amb Oriol, Oriol, hola.
2: Bé, bueno, és que ho dic, però... et preguntaré una cosa. Va sortir en un programa... entenc que l'escoltes o per alguna cosa vas fer la trucada.
0: No, bueno, haig de dir que, jo haig de dir... que me la van fer.
2: Ah, amigo.
0: Em van pescar,
1: Per compromís.
2: Val.
0: No.
2: Perquè a mi haig de dir que qui presenta aquella franja...
0: Xavi Canalies, eh? El
2: sí,
0: Xavi.
2: El Xavi. El Xavi, no li digui res més.
0: Ah, potser és el Xavi Sala, que és el director de Ràdio Caldes.
2: Ah. A mi aquest home, noi...
0: Aquest home anava a dir, home, a dir...
2: Bueno, això té 40 i pico, eh?
0: Sí? Aviam, anem... Ep, ep, ep, alarma, alarma! Això és...
2: vale!
0: Això és tot un procés. Jo l'aviso amb ell, ell... Bueno,
2: perfecte.
0: Aviam. Xxt, ei.
1: Anècdota Sanahuja.
0: Que aquesta anècdota Sanahuja la podríem ficar amb una veu més de iaio, no? Més tipus de...
2: No, a mi m'agrada aquesta, a mi... No.
1: Algun dia podries aprendre a fer servir el rever.
0: Uf, això no ho diguis, perquè un dia vam fer una formació aquí d'això, del rever, i ens van fotre una xapa tremenda amb el rever i no em vaig quedar tot menys amb això.
1: Gravar-ho i ja no hauria de ser... Oriol... Atenció, que el Sanahuja vol tenir
0: una gràcia,
1: no? Fes-me...
0: És la gràcia.
1: Bueno, doncs aprenem a fer servir el rever.
0: Anècdota Sanahuja. Bueno, ara perquè ho ha dit un zombi. Això. Va, aviam, anècdota, que ens perdem.
2: Parlem de noms i cognoms.
0: Sí.
2: Val?
0: Sí.
2: Xavi Canalies.
0: Uf.
2: Sí?
0: El Xavi, bons
2: amics. Ho estàvem parlant ara.
0: Sí. Jo, la veritat, voleu que us
2: digui... Puc dir-vos que he vist... els seus inicis...
0: Sí.
2: A la ràdio.
0: Ah, sí? Com?
2: Sí. Me'n vaig una miqueta més enrere.
0: Aviam, ràdio d'antes.
2: També Ràdio Flashback.
0: Sí, clar. Ràdio Flashback. Presentant la Ràdio Fórmula, no?
2: Ràdio Flashback, sí, però abans de Ràdio Flashback també va haver el canal de televisió... de Flashback.
0: Com es deia? Ui, això fa molt.
2: No, Radio Flash, no sé com es deia, Televisió Flash, això va acabar derivant en el mateix canal on s'emetia això, va acabar sent City TV,
0: ah,
2: i City TV va acabar sent 8 TV. Doncs a l'inici, Flash TV es va començar a donar per televisió.
1: Sí,
0: i estava al Canalies.
2: I hi havia un dels presentadors era Badollador, que era el que sustentava aquell canal. I un dels seus...
0: els seus braços.
2: No.
1: Con la fuerza de sus braços.
0: No, però que era l'estrella, no, diguem.
2: Sí.
1: Vale.
2: Doncs un dels col·laboradors que acabava de començar en aquest programa era en Xavi Canalies,
1: vale,
2: i sortia al carrer a fer entrevistes. El tema és que als baixos on va començar els estudis d'aquesta televisió estava a un carrer d'on vivia jo.
0: Ah, tu vivies a bona zona, eh?
1: A Barcelona.
0: Tu vivies a bona zona, pajaro?
2: No, això no... On ha de ser bona
0: no,
2: zona?
0: No, els estudis de City TV estaven allà.
2: No, però jo no començava allà.
0: Ah, anava a dir tu, pajaro.
2: Allò va començar amb uns baixos...
0: Vivies a la Diagonal,
2: petits,
0: pajaro?
2: Que us explico l'anècdota més bona.
0: No és el so.
2: Cap problema.
0: No hem començat... No em tenim la sintonia.
2: És igual. M'ho trec del meu
0: avui
2: temps.
0: Avui és el dia del... No.
2: M'ho trec del meu temps de coses dantes. Cap problema.
0: M'ho desconto jo.
2: Sí, cap problema. Com que sortien a fora al carrer, van anar a fer-li una entrevista un dia a el quiosquer del barri, que també era un noi jove.
0: Sí.
2: Doncs, al final, el quiosquer del barri, arrel d'aquesta entrevista, va acabar sent un reporter assidu del programa del Badollador, i cada setmana anaven allà i li preguntaven per les publicacions de les revistes que havien sortit, i aquesta era una de les seccions que van fer, i això va ser tot improvisat. Però va acabar sent una secció, i el quiosquer va acabar sent un dels col·laboradors i que sortia a la televisió.
0: O sigui, a veure... Que, salut.
2: Gràcies.
0: Podem dir que del Canalí Estors vist els inicis.
2: Sí, sí.
0: I jo vaig ser partícip dels finals, perquè, o sigui, a veure, que aquest tio... que serà molt professional... que aquest tio m'hagi de trucar ella a mi, perquè no té ningú que telefoni.
2: Ah, estàs descobrint una cosa que no sabíem.
0: Què?
2: Jo pensava que havies trucat,
0: no, a veure, jo... em van trucar. I em van dir, hòstia, aviam si algun dia, no?
2: Ja que et lleves tant d'hora.
0: Però bueno, em van dir, hòstia...
2: No els hi passis el meu contacte, eh?
0: Un tio, això, hòstia, un perfil, no? Van dir, hòstia, de tant en tant...
1: Els hi podries passar el contacte.
0: De tant en tant ens agrada tenir algú així, no? I bueno, podem trucar un dia. Us truqueu, home.
2: Que estaré despert.
0: Com m'agrada, donar-me les de...
2: Molt bé.
0: I em van telefonar aquesta gent. I vaig pensar, hòstia, això no ho he escoltat en la vida. No sé ni què es feia. No sé, jo no sabia què es feia. Et trucaran els del... Com es diu?
2: Els matiners.
0: Que dius que aquests són els taloners que estan d'after. No, és una cosa més avorrida.
1: Diferent.
2: Diferent. Avancen una miqueta les notícies amb una miqueta de clau d'humor.
0: Són molt pesats. O sigui, aviam, al final...
2: No, no us he escoltat gaire, però...
0: Jo no us he escoltat mai.
1: Jo n'hi ha.
0: Però no, aviam, no tirarem... Bueno, no tirarem merda, ja anem tard.
2: Anem bastant tard.
0: Però... són molt pesats, perquè vull dir, tu per notícies de la pública, que et vagin a explicar... Està el Catalunya Informació, que ara es diu 3Cat Info... Ja està, ja et van dient, doncs avui Donald Trump, no sé què, doncs avui plourà, doncs avui... Hòstia, és que teníem aquest debat amb el Lluc abans, vull dir, cal començar un matinal a les 5 per dir que ets el que abans comença?
2: Ja.
0: Hòstia, no sé, a mi se'm fa una mica de bo.
2: I després també, com a professional, acceptar i voler fer això, no? Al final uns...
0: Bueno.
2: No, què vull dir? No.
1: S'ha de treballar.
0: Mira, Xavi Canalies em va respondre.
2: Què vull... No, però espera, deixa'm acabar el meu argument i després... Què vull dir amb això? Al final, aquest home tenia una secció a ràdio... A RAC 105, em sembla, que feia una franja...
0: A Canalia?
2: Sí. També havia fet una franja de Ràdio Fórmula El Sol amb un dels programes...
1: Però també ha fet tele, em sembla.
2: Està fent tele, bueno, actualment.
0: És la sombra de l'Ostrell, no? Vull dir, tot arreu on va, anava a sortir el FAQ, sortia tot arreu on va l'Ostrell, va aquest.
2: Sí, però independentment, a RAC 105, la part que feia de Ràdio Fórmula a les tardes...
0: La productora.
2: Ah, sí?
0: Home.
1: O treballador.
2: També pot ser.
0: Home, treballador molt important.
2: No està.
0: Soci.
2: Ja està tot dit.
0: Però el Canalies,
2: sí,
0: i dos noies molt amables que hi havien allà en directe em van preguntar, tu què fas, què et dedica? Vaig explicar això, tres feina, bla, bla, bla, no sé què. I tot el rato deia, no, hòstia, que interessant, que et... I quan va sortir el tema del periodisme, que jo havia fet ràdio, no sí. sé què, i que ara estava fent altres coses... em van dir, hòstia, doncs potser nosaltres ens hem de començar a buscar altres feines com has fet tu. Sí.
2: Que tu deies, reflexió...
0: tu deies, com a professional, no sé fins a quin punt ho accepto. La cosa està molt mal, amigo, eh?
2: Ja, ja, ja.
0: O sigui, quan els de la ràdio pública diuen, hòstia, doncs potser és el que ha fet aquest tio. No està mal, no? Això de fer ràdio està molt bé.
2: Si treballa a través d'una productora no és tan públic, eh?
0: Bueno, ja. Però, bueno, com que sempre hi ha els xanxos... Bueno, doncs vull dir que...
2: Ah.
0: Tampoc crec que l'Ostrell... No ho sé, desconec, eh? Pues no crec que l'Ostrell sigui el padre bondadoso i pagui millor que la pública.
2: No ho sé. Els privada...
0: Bueno, en qualsevol cas... Jo els hi vaig dir, espavileu, xavals, perquè esteu aquí... Que això no pot ser. Això no pot ser.
1: Tu els hi vas dir això?
0: Sí.
1: A una gent que actualment cobra per fer ràdio.
0: Bueno, jo també he cobrat per fer ràdio.
1: Ja ho sé, que tu també has cobrat per fer ràdio. I jo.
0: I, no, i tu.
2: Els tres.
0: I el Monte.
1: Bueno, el Monte.
0: El Monte no cobra.
1: El Monte sí guanya la vida.
0: Sí, exacte.
1: Bueno.
0: Però vull dir-te, no sé...
1: Bon debat. Molt bé, em sembla molt bé aquest programa que es diu El Debat.
0: Sí.
1: És més, cal tant d'hora...
0: Això deia, us que ho parlàvem... Bueno, Lluc, a veure, això demostra que no ens estaves escoltant,
1: sí,
0: perquè ho he parlat amb el son.
1: Jo anava a dir dissabte, que ara que és un quart.
0: Sí, la veritat.
1: El bundó quina hora s'hi ha posat?
0: A 7.
1: I nosaltres, a les 9, tranquils.
0: Clar.
1: I ens ho passem mig bé.
2: Clar,
0: perquè, perquè la bona cosa és tranquil·la.
1: Clar.
0: Clar. Jo, a mi no, no, quan les coses de pressa i corrents.
1: Jo si em diguéssiu, no, que farem el balneari a les 7 del matí, a cagar tot.
0: Exacte. I més tard poder tampoc, eh?
1: No,
2: no,
1: no,
2: perquè talla, et talla el dissabte pel mig.
1: A les 9.
0: A les 9 és bona
2: ara
0: hora.
2: Ara és la bona hora de...
0: Perquè a les
2: 8. Surs d'aquí, no? Depèn de si tens gent a casa que encara no s'han despertat com nosaltres.
0: No anava a dir això.
2: Però anava a dir l'esmorzar. Ara és qüestió de sortir d'aquí i passar pel...
0: Què collons? Sortir d'aquí i anar a nosaltres a esmorzar? Doncs
2: pues vinga.
0: Ara... Avui anirem a esmorzar.
1: Vinga, perfecte.
2: Sembla molt bé.
0: Bueno, li fotem o què?
1: Sí, perquè...
2: Ja fa estona.
0: No, però no passa res.
2: A la nostra manera.
0: Sí. Mira, avui us diré més. No, avui sí que hi ha cara a ser. Però, sí, no,
2: avui,
0: no,
2: a lo millor la meva secció, Lluc,
0: fem una
2: estaré
0: cosa.
2: Com tu, empatat, i no la faré servir,
0: fem
2: i l'hauré de fer servir un altre dia.
0: Fem una cosa. Fem una cosa. Em guardo la cara a ser, perquè hem consumit molt programa.
2: Vull cara a ser.
1: No contradiguis el director del programa.
2: El director del programa és el qui més se li ha de contradir.
1: Això no t'ho van ensenyar, teu primer a la ràdio.
2: I tant.
0: Aneu a cagar, directors. Aneu a cagar, directors.
2: Aviam, la cara a ser. Ja la vull veure, la cara.
1: No, no,
2: a veure.
1: Home, la cara a ser... Hemos venido a hablar de mi sonido.
2: Però si la cara a ser... No, cara a ser.
0: És que és molt llarga, sobre.
2: Per això.
0: Home, però si hem consumit 21 minuts de ràdio.
2: Cap problema.
1: És ell el que es vol petar la
2: cara. I tant.
0: Ah.
2: Cap problema. Aviam, el so del dia, què tal?
0: Vale. Jo, si voleu, us el tiro.
2: I, bueno, sempre.
0: Primer tirem la...
2: Exacte. La cinto. Fem-ho bé.
0: Primer que tirem la... Tirem la sintonia, exacte.

0: En fi.
1: Bueno. El concurs.
0: Sembla ser. Se'ns ha informat que l'estudi aquí estan gravant.
1: Bueno, se'ns ha informat de, potser és veritat, ho havia d'haver detectat jo amb els picos que es veuen aquí, que estàvem ja cridant molt, tipus conversa d'amics.
0: Se'ns ha informat que l'estudi aquí estan gravant un podcast i que sembla ser que hi ha uns determinats defectes d'ingenierització. Que fan que...
1: Ho vam dir això, el primer dia que vam venir aquí. Veure, tenim sintonia en directe. El primer dia que vam venir, que jo vaig venir aquí, vaig dir, vam dir, amb el director vam dir, i la primera frase, me'n recordo, vaig fotre un peu aquí, vaig dir, escolta, Xavi, aquesta merda de vidres que han posat, perquè, si us fixeu, el vidre de ràdio està pensat, el vidre de peixera està pensat per tenir dos vidres.
0: Correcte.
1: Un per banda.
2: Aquí només n'hi ha un.
1: I aquí només n'hi ha un. Vull dir, això de l'Ajuntament...
2: Els han tongat, eh?
1: L'Ajuntament low cost. Vull dir, normalment n'hi ha un relleno dintre, diguéssim, d'algú de...
2: I el següent, clar.
1: Com teníem a l'antiga ràdio, sí, que allà ningú mai ens va dir...
0: Sí.
1: Mai ens va dir...
2: No crideu tant!
1: Mai ens va dir ningú res.
0: Per què es fan les finestres de doble vidre a les cases? Per aïllar acústicament...
1: I per treure't els calés.
0: I tèrmicament.
1: Correcte. Que aquí sí que hi són, és veritat. Aquests climalit, però aquí...
2: Doncs s'hauria d'estar aquí també.
1: Aquí han fotut, jo crec que els vidres que els hi van sobrar d'una no cabalgata de Reis. En fi, bueno, va.
2: Bé.
1: Va.
0: Doncs això.
1: A lo que anàvem.
0: A partir d'ara farem un to més reposat.
1: El to del dia.
0: El to del dia.
1: Vinga, va.
2: Que...
1: Un disparo d'una pel·lícula americana. Tornem-hi?
2: Sí.
1: Això són els trabucaires.
0: Mira, per primera vegada el Roger ha parlat abans que tu. Normalment ella et demana consell.
1: Sí, home, clar, és la veu.
2: És que jo remataré, eh? Jo remataré, eh?
0: Ell va... Però jo vull...
1: Però parla al micro,
0: no
1: diu
0: què? Res...
1: Ara, ara.
0: I no diré res més, perquè...
2: Jo remato,
0: segur,
2: eh?
0: Que al final del programa ho podeu treure, però vull exactament que em diguem
2: sí.
0: El que és.
2: Val. Això és la sortida d'un plat i després el...
1: Tira el plat.
2: El tira el plat.
1: I anat... A veure.
2: Tu has dit un dispar.
1: Sí, és trabucai. Però...
2: Que...
0: Però aquí no diu quan.
2: No, però dona el tret de sortida perquè surti el plat.
0: No és un plat. No. El document... És des de que comença fins que s'acaba.
1: Aquest nana inicial també val?
2: És important?
0: No.
2: Llavors?
1: No, no diguis això, tio.
2: M'he centrat precisament en això. M'has dit tot el document.
0: Que és una detonació, sí. Ok, però vull saber de què.
2: Torna-hi.
1: He dit un... que fa com un fsh, pum, no? Fa com dos, un doble fase, no? Fsh, pum, com una granada, no? Que treu l'anella aquella i la llença, però explota molt d'hora, això.
2: Torna.
1: Ui, cada cop que pujo la sintonia em fot tornar.

0: És un revolver.
1: El fet de que des del... des de que fa el so, que entenc que és el, la senyal perquè es pugui disparar, després ve el so del dispar i després ve el so de la detonació, va molt ràpid, detona molt ràpid, no surt molt lluny això. Per tant, em fa l'efecte que és com una sortida d'un canó.
0: Sí, també és com un canó de bala, no?
1: Sí. Però havent-hi el so abans, que és de fira, és de alguna cosa,
0: el trabucaires.
1: Sí, però el trabucaire, jo m'imagino un canó que surt una bala, però que és una representació
0: que no és perillós.
1: No, correcte.
0: Fa molt soroll, però poques noies.
1: Correcte. Sí, aquí també és on jo arribo.
0: A pensar que diries un revòlver del calibre 45.
1: No, però... això és ella l'expert amb els crims made in USA. Això és ella el...
0: És veritat que ens ho deia. Una pistola de calibre 8.
1: Sí, jo, si voleu, els experts amb els cotxes que portaven. Però
0: això no sona cotxe. No?
1: No. Jo crec... Si vol tanta concreció el Ruc, sí. El Lluc, perdó.
0: Mai se'l havia definit tan bé.
1: Perdó, Lluc. Això ha estat una equivocació del cansament de tota la setmana.
2: Sí, sí, això sí, o sigui... Aquí al costat estan gravant un podcast i no fos que els que
0: podcast,
2: els fan directe...
0: Un podcast sobre el qual,
2: No fos que els que fan directe,
1: Lluc,
2: molestem.
1: Oriol Lluc, sí. Roger Rams, Oriol Lluc, tu volies concreció? Sí. Jo, sense més cosa, vale. T'he donat concreció.
2: Vale.
0: Oriol Ruc.
1: Equivocat.
0: És que m'ha encantat.
1: No sé si no puede equivocar.
2: Està molt bé. Bueno, està molt bé, Salou, ja m'agrada molt. Al final del programa ho acabarem de perfilar del tot.
0: Sí, sí, de filar prim, no?
2: Ja vas bé.
0: Bueno, al final què? Que ara sé?
1: Sí.
0: O coses d'antes?
1: Que ara sé, que ara sé.
0: Segur, eh?
1: Bueno, tinc ganes de saber més de...
2: Cara, ho creu?
0: No, ho fem a cara, ho sé.
1: Cara, ho sé. Jo vull saber més de...
0: Sí?
1: I tant.
0: Pues pelante, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: No ho diguis enfadat, va, sisplau.
2: Després del so del dia, el que fem a continuació aquesta temporada és recórrer els carrers de Caldes per conèixer què hi ha darrere de cada nom que trobem a les plaques dels carrers del municipi. Avui, a la cara P, però que ara es diu cara C, de Caldes.
0: Cara P per què? De porc?
2: C.
0: Ah, no has dit cara P.
1: Cara B.
2: Cara R, de ruc.
0: Bueno, què?
2: Descobrim el carrer de George Lawrence.
0: Doncs sí, amigues i amics. Avui ja us vaig dir aquella teoria de que els dies, que no sempre és igual, no? Perquè em preguntàveu, per què fots un tio que
1: sí,
0: no...
1: Sí.
0: Bueno, jo que us vaig explicar.
1: Ens va quedar bastant
2: clar.
1: Jo crec
2: que
0: el rotllo aquest.
2: Vegades que portes més guió.
0: Doncs sí, perquè m'ha fet gràcia. És un carrer que sempre, de fet, m'ha cridat l'atenció aquí a Caldes.
1: No ens podia empatar aquest guió.
0: No, home, no.
2: Ell l'hauria reciclat, com faràs tu.
0: Exacte.
1: Totalment.
0: Ojo, mira, aquí s'ha de tirar l'efecte, aquí. I al carrer.
2: Canonada a la boca de l'estómac d'Oriol de Sargauja.
0: Hòstia, això se'ns en va de mare.
1: Com quan a l'Oliver i Benji xutaven, et picaven.
0: Ho veus com no volem fer la cara, sí?
2: No, no volem fer la
1: cara. Vinga, va, George.
2: Jo, de fet, ja me'n vaig tirant, bueno, tio.
1: Lawrence.
0: Ai, sí, Dios Lawrence. Bueno, va.
1: El dios Lawrence.
0: Anem a parlar del carrer de George Lawrence, o Lawrence, perquè és veritat que a mi és un dels que més m'ha cridat l'atenció sempre a Caldes, no? Deia, hòstia, no sé, no és aquest... Joan Salvat Papaseit.
2: No, i tampoc és, jo que sé, George Bush. O,
0: no.
2: O un tio que diguis, vale, ok, no. És un estranger però conegudíssim.
0: No.
2: Vale.
0: No. Avui parlem del carrer de George Lawrence. Jo crec que és el carrer de... Parlem del carrer de

0: Això és el que ens, això és el que mos interessa.
1: I tot calderí de bé ha de saber qui és George Lawrence.
0: Sí, i Pau Cuscó.
1: L'estudien a l'escola, George Lawrence, segurament.
0: Doncs la seva presència al poble no va passar desapercebuda. George Lawrence va destacar, sobretot, per la seva tasca educativa i social. Va impulsar iniciatives com ara l'anomenada Escola dels Pobres, que estava pensada per donar accés a l'educació als infants i persones amb pocs recursos, en un moment en què, tots sabem, meitat del segle xix, la analfabetització encara era el que més abundava, no com el que acabo de llegir jo ara.
1: Bueno, l'analfabetisme.
0: Ho he llegit al revés.
1: Pot ser l'alfabetització o analfabetisme.
0: Que jo estaria en el segon ara.
1: Que és alfabetització anal.
0: Ah, val. Que sempre m'ha fet gràcia perquè, o sigui... Bueno, aquesta expressió... Soc alfabet, analfabet, no és una cosa...
1: Segurament ve del grec.
0: Ah, sí?
1: Sí.
2: Sí.
1: Com a contraposició d'alfabetitzat a analfabetitzat.
2: Però no hi ha res més a dir.
0: És que aquesta persona està alfabetitzada. O sigui, sí, tota l'escola t'alfabetitza.
1: Sí,
2: sí, correcte.
1: Entre altres coses, també t'ensenyen a cagar-te sol.
0: Sí. Noi.
2: També, és veritat.
0: Bueno, en fi. Doncs això... que va crear l'Escola dels Pobres... Bueno, no, i m'ha fet gràcia.
1: Sí, sí.
0: L'Escola dels Pobres, pensada, com dèiem, això, per donar accés a l'educació a infants i persones amb pocs recursos, també a promoure activitats de caire social i comunitari amb una forta implicació en la vida quotidiana del poble. Per tant, jo en aquest punt del guió, aquí pararia i diria: quants sants que hem fet aquí, en aquesta secció
1: han
0: teva,
1: fet menys
0: de merda...
1: Exacte.
2: Totalment.
0: I quin dia és Sant George Lawrence? Aquí és, jo em vaig preguntar, dic, hòstia, calla, dic, aquest tio, hòstia, bueno. Amb el temps la seva figura va quedar molt vinculada aquí a Caldes, fins al punt que el municipi va decidir dedicar-li un carrer en reconeixement a la seva trajectòria i el seu impacte en l'àmbit educatiu i social. Avui al carrer de George Lawrence, la veritat, lleig, molt lleig, horrible, un carrer molt lleig, lleigíssim. Sí, sí, sí. Molt, molt, molt lleig. Forma part d'una zona residencial tranquil·la del municipi, és el barri de la Bolera, és el centre, és un dels carrers, per entendre'ns, que baixa des d'on seria l'alçada de l'antiga ràdio,
2: sí,
0: cap al Pi Margall, cap a l'avinguda principal, però molt, molt lleixet, pobret, és molt poc agraciat aquest carrer.
2: Bé. Tampoc, pel com ell havia tingut la vida, tampoc buscava,
0: no, clar,
2: que fos...
0: No, el Passeig de Gràcia, no.
2: Clar.
0: Però
2: va bastant en consonància amb la seva vida.
0: Exacte.
2: No,
0: però sí que és veritat que és un carrer molt cèntric i, per tant, en recorda una etapa important de la història de Caldes, no? que va comptar amb la presència de George Lawrence vivint molts anys aquí, després de passar per diversos punts de l'estat espanyol fent el bé. Doncs va venir a viure els seus últims anys i els va dedicar a l'educació i a la vessant social, i va morir aquí a Caldes, com dèiem, i està enterrat, i està enterrat en un lloc una mica més destacat. Vull dir que, bueno,
2: bé, o sigui,
0: té el seu,
2: ha tingut presència,
0: el seu reconeixement.
2: Està clar.
1: Té entrada a la Wikipedia, eh?
0: Sí. Escueta, no?
1: Diuen el dia que va néixer, però no el dia que va morir.
0: Va morir a Caldes, això,
1: sí,
0: claríssim.
2: Però quan no, no?
1: 63 o 64 anys.
2: No. És això.
0: Això és
2: o
0: com
2: un o l'altre, vol dir que no està ben documentat.
0: Això és com un... Bueno, no ho diré, no ho diré. Bueno, va, doncs això. Avui la cara C, George Lawrence.
2: M'ha agradat, eh?
0: Trobo que era dels bons.
1: Pues, la veritat és que... Sí.
2: Sí.
1: És... galès?
0: És de Gales, sí, sí.
1: Vinculat,
0: sí, sí,
1: al món de l'educació?
0: Sí.
1: Seria en Willy.
0: El Willy dels Simpsons, sí, sí, vaig pensar-ho. El jardiner.
2: Molt bé.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: bueno.
1: Encargado de mantenimiento.
0: Sí, el de manteniment. Sí, anava sempre amb aquell tractor,
1: sí, sí,
0: sempre,
1: sí, sí,
0: molt blanc.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs res, fins aquí la cara C d'avui.
1: Perfecte.
0: Anem a les coses d'antes. No, avui... Bueno, a veure...
1: No, avui per petició d'en Sergi.
0: Exacte.
2: Sí, sí, ens l'hem empatat, no és problema.
0: Però el susto ja ha sigut, eh? Anem al costat.
2: Ah, no, si s'hagués de fer...
0: No, però...
1: La té feta, eh? Donem,
0: sí.
1: Fe,
0: ah. Fitxem que el tens,
1: sí,
0: fet.
1: Sí, sí, sí. Però no passa res. Li cobrarà el mateix.
0: Sí.
2: Sí.
0: Bueno, potser cobra un plus i tot. Per haver-ho fet i que no li valorem.
2: Exacte.
1: Mira com són les coses, que Tu has iniciat avui aquest programa dient, sí? Ah, el programa número 30. Jo...

0: Llegiré literalment el meu guió, eh?
1: A veure, cosa que estaria bé, eh?
0: 30 programes ja, eh? 30 espais. Tot i que, com m'encarrego de recordar almenys un cop al mes...
1: Això és el que posa de veritat.
0: Tinc dos espais inèdits que no es van emetre mai i vaig a saber si s'emetran mai. No ho sabem.
2: Però hem definit... Fa una estona hem definit que sí.
0: Sí, que ja...
2: D'alguna manera...
0: De Santa Llúcia us en he de parlar, perquè és la que em va inspirar a fer... a portar el sant del dia.
2: Mm-hmm.
0: Doncs això, això que sí que el farem, començarem amb una cançó que porta...
1: I el... Un moment, que és molt així... I el sant, Naujo, el portaràs algun dia?
0: Ah.
2: Ostres!
1: Ah. Bueno, noi!
2: Ostres, ostres! Bé.
1: Bueno, espera, ara...
2: A l'escola m'havien dit sant, eh?
1: Sí?
2: Sí.
1: Però així com a nom de corona.
2: Sant.
1: Sant.
2: Sí.
1: Ei, sant.
2: Sí.
0: Sant Juja.
1: Sana, no? El sana.
2: Hi havia de tot, però el sant també.
1: Sí?
2: Sí.
1: Que segons els catalans que abriavien pel cul, al final... Sí.
0: Uja.
1: Clar, hauria de ser... Quedem amb l'uja. Hòstia. Doncs
2: pues no.
1: Molt raro, eh?
2: Amb el... Amb el...
0: A mi em deien Ruc.
1: Bueno, i a la ràdio també.
0: No rieu tan alt, que,
2: no.
0: Que estan gravant un
2: poc. És el que hi ha. És el que hi ha.
1: I a la ràdio també et diem Ruc.
0: Ja.
1: Bueno.
0: Ja.
2: I de fet, si anem a escurçar això que dèiem del sant, Oriol Sant, m'havien dit.
1: Com?
2: Oriol Sant.
0: Clar, com el Daniel Sant.
2: Tal qual.
0: Espera,
2: és que clar.
0: Karate Kid.
2: Acabes de treure un tema que...
0: La patada voladora... Seguim.
1: Sisplau,
0: Roger, posa'm aquesta cançó que es diu 23 de mayo, així per anar fent boca. Fora merda, eh? Bon merdot, ja veurem.
1: Sí.
0: Merdot d'aquest popero espanyol.
3: ¿Cuánto tiempo y más?
1: Prou.
0: Oi que sí?
3: 23 de mayo. ¿Cuántas horas de no ver?
2: Qui és aquest?
3: Sol intacto.
1: Qui és aquest Muppet que canta?
0: El grup o l'artista es diu Dolly Rose.
2: Dolly Rose. En castellà, en un castellà.
0: Sí, amb un tema de tall romàntic i nostàlgic que gira al voltant del record d'una relació passada associada a una data concreta. El 23 de maig es converteix en un símbol emocional. Un dia que marca un abans i un després en la vida del la protagonista.
2: Aquí us recorda?
1: Sí.
2: Recorda algú, eh?
1: Dalma, no? Una mica o no?
0: És merda, pobera, d'aquesta espanyola que tot això. Abans dèieu... la setmana passada dèieu a mi tots els italians em sonen igual.
2: Sí.
1: Els espanyols igual, eh?
0: Això és el mateix.
1: Una base de merda...
2: Dalma no sona, eh, per això.
1: No?
2: No.
1: I què sona?
2: No sé, però no, Dalma no.
1: Bueno, el típic que anirà
2: ja
1: al festival.
2: Ja l'estiré escoltant, ja.
3: Un rato más, olvidaré mi calendario.
0: No, serà únic, això.
2: No.
1: Home, això em recorda quan el passillo al Mercadona. És cançó de Mercadona. De
2: sona més Àlex Ubago, eh?
1: Ara nit del 23 de mayo, eh?
0: Sí. Ho diu, jo no enganyo ningú, amb les cançons.
1: Bueno, jo crec que algun dia l'has colat, eh? No. La del 2 d'abril i era... Igual no deia res, però com parlàvem...
0: Sí, en fi, millor passem al sant del dia amb una cançó que sí que és de la meva infància. Aquesta sí.

0: les pel·lícules de TV3, d'Astèrix de TV3.
1: I ens has fotut en francès, perquè és
0: original. Sí, perquè... No, no, és que a TV3 te la passaven amb aquesta versió. La cançó d'inici de la pel·lícula te la passaven així. Sí. Jo era més d'Astèrix que de Tintín.
1: Jo no.
2: Jo no he estat mai molt ni un ni de l'altre.
0: Jo no diria que la tinc tota la col·lecció, però dels
1: jo de Tintín bastant.
0: Els tinc pràcticament tot.
1: De Tintín.
0: De Tintín.
1: No,
0: a veure,
1: Tintín.
0: No us vull enganyar, eh? No parlaré d'Astèrix. Marxem cap a la Gàlia, no als 50 abans de Crist, quan tota la Gàlia està ocupada, excepte un petit llogaret que resisteix ara i sempre. No, marxem al segle III, però marxem a la Gàlia. Per celebrar el dia de Sant Desideri de Langres, que va ser bisbe de Langres.
1: Desideri. Sí, és com aquells noms d'antes que van fer aquell dia.
0: En el moment en què el cristianisme encara era perseguit per l'imperi romà, és recordat com un pastor fidel de la seva comunitat, dedicat a la predicació i a l'acompanyament dels fidels en temps difícils. Segons la tradició, durant una invasió o persecució, Desideri va sortir a defensar la seva ciutat i els seus habitants, posant-se al capdavant del poble. Aquest gest de valentia li va costar la vida. Va ser capturat i executat, convertir-se així en màrtir. I la seva mort va reforçar la devoció popular i amb el temps va ser venerat com a sant, especialment a la regió de Langres, on és considerat un protector històric. Un poc més.
1: Bueno.
2: Fa dies que no poses puntuació.
0: Ara. Poquet, eh? Sí, va ser capturat i executat.
1: Va ser perseguit.
0: Com li van tallar el cap? No el van martiritzar, però com el van matar tallant-li el cap. I fa unes setmanes vam parlar de la guillotina, que sí, era una manera molt humana de tallar-li el cap a la gent.
2: Almenys molt ràpida.
0: Molt ràpida.
2: Humana no ho sé,
0: per
2: però
0: tant,
2: ràpida.
0: Hem de tenir en compte que li van tallar el cap segurament amb un parell o tres de cops de destral mal donat.
1: Xaf, xaf, xaf, allò.
0: Per tant, ja, amb això, mira, ja li dono un 5.
1: Ja és mig sant,
0: ja li,
1: sí.
0: Ja li dono un 5. Eh?
1: Però...
2: Bé. Jo li pujo...
1: Però més?
2: Jo li pujo un 6.
0: Prou.
2: Jo li pujo un 6. Sou... Sou d'aquells participants de joc de cartes rastreros que no hi ha
1: sí.
2: manera de...
1: Jo li pujo un 6. Els jurats aquells, no com el Risto? Bueno, pues, el primo son 5. No, jo li fotaria... No, és que no té més, no? És un aprovat i ja...
2: 6.
0: Sí,
2: just. Nosaltres un 5 i un 6.
0: Bueno, posa-li un 4 i així fem mitjana.
1: Aquesta és una nota mitjana que surt d'un 4, d'un 3. Tu recordes, Oriol, que li vas posar?
2: Ah. Un 6.
1: Per què? Doncs... Per què li vas posar un 4 al menjar?
0: Perquè no m'agrada menjar.
1: Bueno, és que el que vam menjar, clar, vaig demanar una amanida i tenia gust amanida. És que a vegades la gent allà és imbècil, també.
0: Sí,
1: però el trobo a faltar.
0: Però tu has vist la versió...
1: Espanyola, és horrible, perquè jo el xicote m'encanta. A mi el xicote m'encanta.
0: Els espanyols
1: són els fills de puta, sí.
0: Que participen a Juego de Cartes, perdó.
1: Sí, no,
0: Batalla de
1: Restaurantes. A mi, jo us ho vaig a confessar, a mi el xicote m'encanta.
0: A mi m'agrada el xicote.
1: A mi, Alberto, el xicote, tot el que fa, m'agrada. Sí. Començant per menjar.
0: I per les campanades.
1: Començant per menjar. Menja molt, cosa que a mi m'agrada.
0: No menja molt, tasta moltes coses.
1: Home, doncs ho dissimula molt bé.
0: Vale.
1: Em menja molt i a mi això m'agrada.
2: Jo no l'he seguit gaire, la veritat, sí, dita.
1: I, o sigui, jo estava molt enganxat al Pesadilla de la Cocina, m'he vist tots de totes les temporades.
0: Vale.
1: I quan va sortir això vaig pensar, hòstia, que bé, que bé. Vaya merdot.
0: Per què?
1: El Batalla aquest del...
2: No, és el mateix format,
0: sí.
2: No?
1: I la mateixa productora.
0: Però van a saco.
1: I la mateixa veu en off.
0: Però van a saco. Van a saco.
2: I us,
1: sí,
2: i us diré més.
1: Però...
2: El programa de Menorca són els mateixos participants.
1: Sí?
0: Sí,
2: els
0: hi ha
2: català,
0: alguns que són...
1: És que clar... Us...
0: Jo n'he vist el repetit.
1: Però us heu fixat, no? Que és la mateixa furgoneta, mateixa
0: sí,
1: matrícula,
0: sí.
1: Mateixa...
0: Sí.
1: Però no ho trobeu molt pobre d'arguments? Vull dir, aquí la gent són com més... No, aquí Catalunya...
0: El català com... és millor, Roger, això és
1: sí, això sí. És i que som superiors, no,
0: i
1: sí.
0: I que valor, puntuen i valoren amb respecte.
1: Exacte.
0: No,
1: i que filen més prim.
0: El programa català és un programa de cuina.
1: Filen més prim.
0: L'altre és un programa
2: d'espectacle.
0: D'espectacle.
1: El batall aquest, jo quan va començar, em recordo que... O sigui, jo he vist que abans que tastin res, ni vagin a... Tu què? Per què me mires així, eh? Què te passa? ¿Te pasa algo con mi restaurante? Pues sí, hòstia, bueno, tranquil. Sí, no sé, a Córdoba o no sé... I faltes de respecte. Grosses.
0: Que han hagut d'inventar-se allò del tenedor amarillo i rojo.
1: I jo he vist, allí s'ha vist... Bueno, jo i tothom que ho hagi vist. Allí s'ha vist a penya plorar per comentaris de penya, o sigui, de participants de tipus... És que no pareces una mujer, eh?
0: Insults hasta contra els difunts, sí, no pareces una mujer.
1: Aquella de Córdoba, pobra, de la plaça.
0: Sí.
1: Es que lo dice esta, que esta no parece ni que sea una mujer o lo que sea esto. Home, i surt a la tele, això, eh? I està gravat.
0: Sí. Wow. Sí.
1: Vull dir que aquí podien dir, te parem el set. No. Això, així no. Pues no. Pa'lante i en prime time, eh?
2: Exacte.
1: Sí, bueno, en fi.
0: Anem bé de temps, no?
1: Sí.
0: Vinga. Doncs et demanaré, per començar amb les efemèrides,
1: va,
0: aquesta cançó, per parlar d'aquesta protagonista, també amb un tràgic final. Què et li agrada, la Roja?
3: Now the flames, they follow Joan of Arc.
2: No us penseu, eh?
1: No, jo crec que no.
0: No és molt de coet.
1: No.
0: Bueno. Ens ha fet una mica d'espoiler.
1: No, no ho has fet tu.
0: Per als que hablen d'inglès.
2: Per què?
0: De qui ens està parlant?
2: No, Coen, ja ho ha dit ell.
1: No, ho ha dit ell.
0: Coen és qui canta.
1: Aquí sembla que l'Spiderman aquell que està assenyalant.
0: De qui va la cançó?
2: No, està.
0: I què és el primer que ha dit? Després... us ho diré. Perquè us explicaré la història...
1: Aquest tio de veritat,
0: no, us explicaré la història de Joana d'Arc.
2: Val.
0: Que el 23 de maig, tal dia com avui, de 1430, durant la Guerra dels 100 Anys, Joana d'Arc va ser capturada pels burgunyons a la ciutat de Compiègne. Joana, que havia liderat amb èxit les forces franceses en diverses victòries claus contra els anglesos, es trobava defensant la ciutat quan, en una sortida militar, va quedar atrapada fora de les muralles i va ser feta presonera. Recordem que la bona de la Joana defensava França dels anglesos, bàsicament i resumidament, i amb el poc rigor que em caracteritza, perquè Déu li va dir que ho fes. No perquè tingués una especial simpatia pels francesos. O sigui, era francesa i Déu li va dir que
2: has de defensar.
0: Els burgunyons, aliats dels anglesos, la van lliurar als seus enemics, que la van sotmetre a un judici religiós acusant-la d'heretgia. Quina és la part bona? Per mi, clar, no per ell.
1: No gaire bona per ell.
0: L'execució.
1: Ah! Què?
0: Perquè després de ser jutjada per un tribunal eclesiàstic controlat pels anglesos i declarada heretja, va ser condemnada a morir en públic. L'execució consistia en lligar-la a un pal,
1: ja malament, ja tot el que vingui d'aquí,
0: envoltar-la d'una cosa que es diu llenya, encendre-la i cremar-la viva. I Coen ha dit "Now the flames", ha començat dient flames. Aquest tipus de pena era habitual, ja ho sabem, a les heretges, a les bruixes, se les cremava. Segons les cròniques, Joana va mantenir-se, les cròniques de la Vanguardia, Joana va mantenir-se ferma en la seva fe fins al final, i la seva mort va contribuir a convertir-la en una figura simbòlica i amb el temps en una santa. No és la santa del dia, però m'ha agradat, no per pro francesa, sinó per pro barbacoa.
1: Home, sempre ens agrada això, eh? Aquí...
0: Sí, ara que parlàvem de joc de cartes, el mejor asado
1: del Chicote,
0: el mejor asado de
1: 1430,
0: exacte,
1: del avui Borgonya. Busquem la millor brasa de la Borgonya i vinga, apa. Joana Last. Bueno.
0: I bueno, marxem cap a uns segles més tard, però no lluny d'Europa, que tornava a viure una època convulsa, per variar també, per aquestes coses de Déu.

0: festa, la festa, això.
1: Sí, fa cerveseta, fa moviment, no?
2: Què passa? Que el 23 de maig de 1618 va tenir lloc la defenestració de Praga. Un episodi clau que va desencadenar la Guerra dels 30 anys.
0: Uh-huh.
2: Aquest fet es va produir al regne de Bohèmia, actual República Txeca. Ho vam veure, oi, la setmana passada?
0: Sí,
2: estic molt, molt txec. En un context de fortes tensions religioses i polítiques dins del Sacre Imperi Romano-Germànic. D'una banda hi havia els nobles protestants bohemis i de l'altra l'emperador catòlic Ferran II, del Sacre Imperi Romano-Germànic, que intentava reforçar el catalanicisme.
0: Catalanicisme?
2: El catalanicisme.
1: Això sí, ja.
0: Aquest se'l va inventar ell, no?
2: Sí.
1: Això sí.
2: Com a protesta per la limitació de la llibertat religiosa, un grup de nobles protestants va saltar al castell de Praga i va llançar per la finestra dos governadors imperials i el seu secretari. O sigui, la defenestració de Praga no és que defenestressin Praga i diguessin no, tu ara Praga
0: la cremem,
2: ja no
0: formes no,
2: part de nosaltres.
1: No,
2: és que van tirar dos tios per la finestra.
1: Vale? Van obrir la finestra de Praga.
2: Malauradament, afortunadament...
0: Depèn de com es miri.
2: Van sobreviure a la caiguda, però l'acte va ser considerat una rebel·lió en contra de l'autoritat imperial. I la conseqüència va ser enormes. Es va iniciar un conflicte que ràpidament es va estendre per Europa i va enfrontar potències catòliques i protestants durant 30 anys, perquè per això es diu la guerra dels 30 anys. Sí. Tiren de dos tios per la finestra i comença una
1: batalla campal
2: a Europa, amb una devastació massiva, especialment a l'Europa central. Milions de morts.
1: És que ho diu sorprenent.
2: Fam i malalties. O sigui, déu-n'hi-do. Al final es va tancar el conflicte amb la pau de Westfàlia
1: i unes salchitxes
2: que va redefinir l'equilibri polític europeu i va establir les bases.
0: Tu creus, Lluc, que d'aquí 400 anys quan expliquin com el Trump va anar a la guerra riuran igual que nosaltres ara, no?
2: Sí, per un tarat,
0: diran, per un tarat d'aquests que va dir faig una guerra i quan jo vulgui la paro.
2: Exacte.
1: No, anava a dir que, jo us anava a dir al revés, com que avui en dia no passen aquestes coses, no? No passen coses d'aquestes.
0: No,
1: però d'aquestes xules, vull dir, ningú escoltarà i dir, bueno, sí, des d'allò de jo no vaig matar Kennedy, des d'allò, hòstia, ningú ha anat a la Moncloa i ha fotut a pedres el Pedro Sánchez. O ha agafat el tram i l'ha llançat al riu.
2: Bueno, no, li va però... intentar fotre un...
1: Sí, però que tot és, de moment, és... Bueno, és pilot al pal.
2: Va haver uns tios que van entrar a un país amb un helicòpter i es van endur el seu president dictador.
1: Sí, això sí.
0: Vull dir... I no se n'ha sabut mai més res. Perquè l'altre ha començat a fer guerres i tal.
2: No, se cayó de Maduro.
1: No, però vull dir que... No?
0: Jo no estic d'acord amb tu, Roger. Al final, el que ha fet el Trump és una... Aquest home està explicant que va començar una guerra de 30 anys perquè dos tios es van fotre de dalt a baix d'un balcó.
1: Sí.
0: Doncs i ho estem explicant en conya. Doncs una miqueta...
1: Vull dir que no passen coses bèsties, de bruto. Bruto, ningú ha fotut foc a algú.
2: Bueno, l'altre dia van segrestar un nen i sortia un amb la samarreta del Barça. Perdó, és una frase de Núñez, això.
1: A
2: Barcelona aquest cap de setmana hi ha hagut no sé quants apunyalaments i tirotejos.
1: Bueno, però no m'enteneu. L'anterior
2: o el següent. Però bueno,
1: no m'agrada. Ara es vota. No, posem, ara es votarà.
0: Sí.
1: Votarà l'any que ve, es votarà el 27, el maig del 27 es votarà les municipals.
2: Sí.
1: No m'agrada l'alcalde de Caldes. El fotem lligat de mans i peus i la font del lleó. No. Això no es fa.
2: No
1: es porta.
2: No.
1: Això, aquest brutalisme.
2: Aquí no.
1: Bueno. On el ràdio ens escolta la gent? No.
0: Estem d'acord.
1: No. Vinga.
2: Va. Hem passat per l'Astèrix i ara escoltarem una altra cosa, Sanoja, que espero que tu, en Roger ja descarto, però per parlar del naixement del dia, escoltem aquesta intro, escoltem això, aquest programa de la nostra infància.
3: Engega la televisió, vols, Herb?
4: Però si no hi fan mai res de nou, Don.
3: Ei, però almenys ens hi podrem escalfar els peus.
0: Ah, vale.
3: Ja ho he vist. Ja ho he vist. Ja ho he vist. Què és això?
4: Estàs bé, doncs?
0: Sí, això...
3: Sí, em sembla que sí.
0: Això és del principi dels 90, no? El món d'en Big Bang.
5: L'home de qui tant heu sentit a parlar, l'home que tant heu esperat, el davanter centre de les preguntes, el King Kong del coneixement, el rei dels descobriments, el més magnífic dels científics, l'Elvis de l'experimentació, l'home bé en persona. Senyores i senyors, us presentem l'únic inconfusible...
4: Jo, en Big Man, i acabeu d'entrar al món d'en Big Man.
1: No, res, res, a Xina.
2: De ciència?
0: Sí.
1: Xino, però pinta bé.
0: L'hauràs de buscar i mirar. L'hauràs de buscar i mirar.
2: Va, avui celebrem el naixement d'en John Bardeen, que va ser un físic nord-americà nascut el 1908. Ja sabeu que també de vegades m'agrada, a part d'aquests famosos, famoses, nascut tal dia, que ja sabem més o menys, m'agrada portar-vos tios que hagin fet coses bones per nosaltres, i aquest ha fet bastantes coses bones per nosaltres. És l'única persona que ha guanyat dos premis Nobel de Física. Jo vaig estar mirant els guions perquè em sonava, tu hi has portat algun tio que ha guanyat dos premis Nobel, però havia portat un tio que havia guanyat un de Física i un de la Pau. Era un estrany.
0: Sí.
2: Vale? Dos premis Nobel de Física, va estudiar Enginyeria Elèctrica i Física i va desenvolupar gran part de la seva carrera investigant fenòmens fonamentals de la matèria i l'electrònica. El seu gran invent, la coinvenció dels transistors als laboratoris Bell, juntament amb Walter Brayton i William Shockey, o sigui, és coinventor dels transistors que van revolucionar la tecnologia moderna, ja que van substituir les vàlvules de buit i va permetre el desenvolupament de l'electrònica moderna, des dels ordinadors fins als telèfons. Per aquest descobriment va rebre el Premi Nobel de Física. I més endavant també va fer la teoria de la superconductivitat, aquestes coses que ens sonen, sí, els superconductors, la BCS, perquè eren Bardeen, Cooper i Schreifer que van fer aquesta teoria, van descobrir aquests materials que podien conduir electricitat sense resistència a temperatures molt baixes, i també per això li van donar un premi Nobel. Per tant, un tio desconegut, en Bardeen, en John Bardeen, que déu-n'hi-do les dues contribucions que va fer al món de la ciència.
0: M'agrada molt.
2: I va, acabem amb aquesta simfonia del nou món.
1: No és tiburon, eh?
0: Una pel·lícula sí que sona.
2: Una pel·lícula de... Perquè celebrem la mort de William Kidd, conegut com el Capità Kidd, mariner escocès del segle XVIII, que inicialment treballava com a corescursari al servei de la corona anglesa, però que finalment va acabar fent coses més relacionades amb la pirateria. Vale. Recordem, els corsaris en teoria treballaven per Anglaterra, defensaven i tenien permís legal per atacar, saquejar vaixells enemics, especialment de pirates i francesos, aquesta cosa entre els anglesos i els francesos. Però es va tornar una mica ambiciós i va acabar saquejant propis i altres, i se'l va, això, acusar de piraterisme, va ser arrestat, el van enviar a Londres, on va ser jutjat per pirateria i també per l'assassinat d'un membre de la seva tripulació. I finalment, un dia com avui, un 23 de maig de 1701, va ser declarat culpable i executat per penjament. Fota-la al mar amb els tiburons.
1: Sí, anava a dir més marítim, algú més.
2: Aquells tres tiburons donant voltes.
0: Sí, estan a tots els llibres representats.
2: I aquella passarel·la de fusta on et fan caminar fins que caus.
0: Fins que caus, sí, sí, sí.
2: Ah, doncs bé, la seva mort també va ser un alliçonament, per a altres, i una inspiració per tantes i tantes i tantes històries de pirates, del cofre amagat, de que deien que tenia tresor amagat, sí.
1: L'illa del tresor.
2: Exacte.
1: Molt bé. Aquí, molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, aquest 23. Sí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do.
2: Ja us he dit, ja us he dit. Ah,
1: semblava que era tonto, que no van comprar el 23.
0: No.
1: Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs, dit això, ens queda matar.
2: Perfecte.
1: Ho matem?
0: Sí. Vamos.
1: Hòstia, és que em sap greu com tallar aquesta,
2: és bona música, és una... És...
1: Però aquesta és millor.
2: Em sap greu tallar-ho i...
1: Bang!
2: I a mig de xonsis amb...
1: Fuera.
2: Sentia-te un altre cop, segurament. Ja,
1: no, perquè ens tires a l'àrbitro
2: a
1: una.
2: Ja, però aquest ha fet pang i l'altre s'ha girat.
1: Ah, bueno.
2: Marcel Monter. A veure, a Sant Lluís anava molt bé.
1: Au, dels pirates.
2: Bueno, sí, sí, sí, exacte, ja està. Què era Sant Lluís?
1: El canó.
0: El canó
2: d'on?
0: Clar, d'un vaixell, d'una galera dels pirates.
1: Un barco pirata. Bueno, no anava...
2: Un canó. No ho sabem dir un barco pirata.
1: Algo del trabucaire però... no anava tant d'això.
2: No, un canó d'un vaixell. Jo per això... Us he dit que us fixéssiu en tot perquè després del tret fort hi ha tota la remor que segueix, que això és una cosa... Un trabucu, però...
1: Potent.
2: Potent. Potent. Posa-la, no?
0: Clar. Això l'has posat. Clar.
1: Hosti. Home. Ui.
2: Si no l'has borrat ja, que ja veia, ja s'està recollint papers, marxant cap a cap...
1: No, l'he borrat.
0: Tu l'has de fer aquest dissabte, aquest noi.
1: Borrat.
2: Que... Encén la metxa, crida,
0: sí,
2: que no sé
0: sí,
2: què
0: sí.
2: Exactament si diu tothom en...
0: Go!
1: Sota un guard, o no?
2: Guàrdia, no sé exactament què diu.
1: Sembla alguna cosa així.
2: Però... Hi ha aquest... De la
0: sí, sí, està clar.
2: Ràpid,
1: pam! Molt bé.
2: Pirata Kit em va inspirar a buscar el segon canó.
0: Ben fet, molt bé.
1: Doncs amb aquest canonasso arrenquem el cap de setmana, que acaba de passar un molt bon dissabte, un molt bon cap de setmana. Ja ens retrobarem la setmana vinent, ja amb l'estiu, ja les puntes de los dedos.
0: Sí, sí.
1: Vale. Estiu a tocar.
2: I tant.
1: Que vagi molt bé.
2: Igualment.
1: Ens retrobem. Adiós.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica la va estar amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb
3: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
4: L'Estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Jo avui hi havia molt bon rotllo en la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte, no sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh?
8: Home.
6: El Black Friday.
8: Epa.
9: He escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Black Friday.
9: Sí, sí, sí. He escoltat...
6: És aquest divendres,
9: anunci,
6: no?
9: O cosa així.
6: O no?
8: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
0: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si al contrari dels més baixos.
11: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo no diria que sí, eh? O sigui, és que no. Molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu,
11: no, però...
10: i en comptes de sagnar-se, li vingués aquí un escudo.
12: Per vosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
13: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
14: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
15: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

Bienvenidos. Prepárate para disfrutar de la mejor música.

Bienvenidos. Prepárate para disfrutar de la mejor música.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes.
2: Així sona Ràdio Caldes.
3: Bona tarda, gent de Caldes i comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
4: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
3: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta. Però...
4: però la C-59.
3: Ai, què passa ara?
5: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemui.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
6: Digueu-me vosaltres, ja, què us ha semblat.
7: És molt agradable, té un aroma intens, sí. I agradable. Sí que se'n va més a la fusta ja de bones a primeres.
6: No hi ha un punt de cola?
8: Aquí.
6: Oi?
8: Prou aquest.
7: Yo aquí no lo he trobat. Sí que té unes notes rares.
9: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
4: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem. Avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats per comentar.
10: Sota les llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobrir els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
11: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Canjo.
3: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions al vostre host, sóc en Doixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
4: Hi havia gent que es vestia al dematí a primera hora i anava, i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
12: Quasi no totes les fotos sorties igual.
4: Però estava concentrat. La plec del Rai és una altra cosa,
12: Sí, però la festa major, el casino. Major els teus records és el casino.
4: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Bona tarda, gent de Caldes i comarca, benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi Serra, bona tarda.
0: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta. Però...
1: tenim tràfic de drogues.
0: Això ja ho vas dir la setmana passada.
1: Sí, és veritat. Sí, però és que en tenim molta, eh? Molt, molt, molt, molta droga. Aquesta setmana dues operacions policials. La primera, a la Font dels Enamorats, contra una plantació de marihuana, i es veu que un veí de l'urbanització tenia la llum punxada i gastava molt, i clar, allò cantava. Si gastes molta llum de nit és que estàs fent créixer plantes de marihuana.
0: No falla. I la segona intervenció?
1: Ui, aquesta encara més sonada. Ni més ni menys que el carrer Aparici, més amunt de la plaça del Mauri. Ahir mateix, eh? I exactament igual, eh? Plantació de marihuana...
0: Caram, la gent com hi va, tu. Ostres.
1: Sí, déu-n'hi-do. Home, és que et compres quatre llavors, gastes una mica d'electricitat i al cap d'uns mesos et fots d'hora, eh? Si no et pilles abans, clar, si et pillen, sí, sí. Merda.
0: Aquí no pillaran mai la plantació de marihuana que té el jardí perquè alimenta les plantes amb la seva llum interior. És el nostre tècnic, el Monter. Bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: Aquí hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana?
1: El Jonathan Andic.
0: Hombre!
1: Sí, un paio amb molta empenta.
0: I tant.
1: Almenys això és el que pensen els Mossos d'Esquadra, que el van detenir i el jutge que el va fotre a la presó. Això sí, al cap de 15 minuts havia pagat el milió d'euros de fiança.
0: Clar, clar, el paio està forrat. Va fotre una empenta al seu pare perquè caigués dalt a baix d'un terreple i cobrar l'herència, presumptament. I clar, es dona la circumstància, que el seu pare era ni més ni menys que el paio més ric de Catalunya.
1: Sí, l'amo del Mango.
0: Que està a Palau. És que no en surt res bo de Palau, eh?
1: No. En tot cas, la policia diu que els indicis són molt clars i que la cosa va ser premeditada.
0: Sí, des que el Carles Porta es va inventar crims, que a aquest país passen coses molt fosques.
1: Ja ho pots ben dir. En fi, això és Patada al Ventre i volem posar llum a la foscor. Com diria en Soler, som la part inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, imprescindible, irrenunciable, innegociable, de crims de poques soltes.
3: Tenim termes romanes, fetes fa 2000 anys. Tenim la pell...

0: cos minúscul del ballar.
1: Hi ha una mosca a l'estudi,
2: fot-li, fot-li, fot-li,
1: però una mosca
2: guions.
1: Molt gran, eh? Sí. És una mosca mida...
2: Mida de Sam.
1: Mida Sam.
2: Avui no ha vingut el Sam.
1: Som,
2: hi ha una
1: però
2: mosca.
1: Som tres, perquè hi ha el Jordi, el Xavi i la mosca. I ara sí, el Monter, que
2: el Monter per intentar
1: matar-la.
2: No, no diguis matar-la, que hi ha els animalistes que ens estan escoltant.
1: Estaborneix-la només.
2: Sí. I treu-la d'aquí, que marxi. No, res.
1: Has fallat, eh? No. Que clar, qualsevol la mata, perquè deus necessitar un bazooka.
2: Jo crec que ens matarà abans ella, sí. Nosaltres, eh?
1: No, hi ha manera, eh?
2: La mosca de la tele.
1: La mosca de la ràdio. Mira, ha sortit de l'estudi, ara se la queda al Munter, que continuarà, entenc, la cacera...
2: Batallant.
1: A la part dels botons de la ràdio. En fi, Jordi, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, molt bé. Avui en el guió t'he posat el número de WhatsApp, perquè mai el diem.
1: És veritat.
2: Perquè abans el teníem penjat a les parets, i ara ja no.
1: És que no ens en recordem mai. I, de fet, fa molt temps que no diem que tenim Facebook, Twitter, Instagram, perquè és igual, arroba patada al ventre, ja ho sabeu. I també tenim el WhatsApp del programa, que és el 608-970-864, que ara mateix li demanaria al Monter si ha arribat algun missatge al WhatsApp del programa, però no ho faré perquè està matant la mosca, està intentant matar la mosca. Mira-la,
2: tens allà.
1: Ha tornat, eh?
2: Mira, està...
1: Vol estar aquí perquè ha topat contra el vidre que ens separa... Sí. El Monter i a nosaltres. Fa gràcia veure una persona seguint amb la mirada una mosca.
2: Amb un roll de paper a les mans.
1: Com si fos un caçador. Saps el típic...
2: Aquell que surt amb el Bugs Bunny.
1: Exacte.
2: Aquell que va
1: amb l'escopeta.
2: Amb l'escopeta.
1: Pensava més en un... Saps els gats que veuen un pardal i es posen tiesos?
2: Sí.
1: I se'l miren fixament tots els moviments que fa el pardal. Doncs el Monter ara mateix és un pardal intentant caçar un... Bueno, no, ell no és el pardal, és el gat, clar. Sí. Mira-la, ha tornat a passar. Ara fa gràcia perquè la veus passar amunt i
2: avall.
1: En fi, els nostres oients no poden veure la mosca, per tant, continuem amb les nostres coses, que et volia preguntar què tal la setmana.
2: Bé, normaleta, sí, i tu?
1: També, normaleta, sí.
2: Només et volia proposar una cosa.
1: Digues.
2: Que és que ja hi ha la inscripció pels grups que han de cantar calderins de la Festa Major.
1: Ah,
2: jo t'anava a proposar...
1: Perdona. Què vol dir inscripció? Que et pots inscriure per cantar?
2: Sí, pots dir, escolta, jo soc grup calderí...
1: Ah, grups calderins. Va, jo em pensava que deies, els catarres...
2: Ah, no.
1: Els catarres no s'apunten per cantar a Festa Major.
2: Subs calderins, sí, després si els agafen, els agafen, si no, no. I dic, tu et veuries amb corda cantar les nostres cançons de patada al ventre? Si ens les posem, sí, a cantar, què?
1: M'ho hauria de preparar bé. Però sí, no?
2: Podríem
1: fer-ho.
2: Ser grup calderí.
1: Podríem ser grup calderí. Triem un parell, coneixem de músics. Podríem enredar el Ramon Soler.
2: Sí,
1: algú. I, que clar, nosaltres cantar no en sabem, però mira, saps?
2: Però clar, ho hauríem de fer nosaltres, el de cantar.
1: Clar, exacte, sí. Però vull dir, tocar la bateria, la guitarra, això ja no. Però què vols dir, d'apuntar-nos?
2: Què?
1: Ens apuntem?
2: Però hauríem d'ensejar molt, no?
1: Però...
2: Aprendre les lletres... ja tenim 20 cançons, eh? Que no és moco de pau,
1: hauríem
2: eh?
1: Hauríem d'ensejar molt, o no, eh? Bueno. Vull dir, escolta'm, ens aprenem les lletres o anem amb el guió
2: amb el paper,
1: sí, les cantem, exacte, ho podríem fer playback també.
2: No,
1: playback no queda bé, no?
2: No, perquè com que és la veu de la intel·ligència artificial i a vegades algunes paraules en català les diu d'aquella manera, nosaltres les hauríem de dir bé.
1: No, a més nosaltres som de la generació que va tenir
2: aquesta IA sembla que sigui un locutor d'informatius d'aquesta casa. No pronuncio bé.
1: Doncs dic que nosaltres som de la generació que va viure amb desengany any quan es va dir que Milli Vanilli no cantaven ells, per tant, nosaltres no podem fer el mateix.
2: Sí.
1: Apuntem-nos, sí.
2: Saps que va ser el meu primer CD?
1: Veus?
2: Compact disc.
1: Sí.
2: Perquè vam comprar un compact disc i diu, ostres, doncs l'hem de provar, però no tenim compact disc, tenim cassets i tenim, què més tenim, discos.
1: Sí.
2: I pel Círculo de Lectores, que es comprava llibres, també hi havia també per posar CDs. I vam comprar CDs.
1: I vas comprar què?
2: I vam comprar Milli Vanilli.
1: Pues no eren ells.
2: La gran farsa.
1: Mira la cançó aquesta, que tampoc és cap cosa, pues no cantaven ells.
2: No.
1: Què s'ha de fer per apuntar-te?
2: No ho sé, em sembla que hi ha un prospecte...
1: Ho has de presentar una maqueta o què?
2: Bueno, presentem tot. Presentem el link del YouTube i del Bandcamp i adéu,
1: Sí, és veritat. Tenim les cançons de Patada al Ventre penjades a YouTube.
2: Patada al Ventre,
1: el canal de Patada al Ventre, o si no, al Bandcamp, que és a patadalventre.bandcamp.com, el nostre disc, el M'he enamorat d'en Jaume Balart i altres cançons de Caldes de Montbui, mentre el Monter continua intentant matar la mosca.
2: Encara
1: el Monter és un tio que, quan se li posa una cosa a la banya, fins que no hagi matat la mosca, avui no no marxarà a la ràdio.
2: En tenim una altra de més petita, però aquesta no es mou i està al vidre. Aquesta podríem matar tranquil·lament.
1: Sí, aquesta, si et vols donar el gust de matar, una mosca que tens una, que no es mou.
2: Ja ha embrutat el vidre.
1: Mare meva, però... Sí, t'ha quedat a darrere el cadàver, del paper, no sàpigues.
2: Ai, animalistes, no vingueu a la ràdio.
1: No, que aquí es maten animals. Mira, ara va amb el Kleenex a netejar-ho. Molt bé, Monter, una persona neta i endreçada.
2: Sí.
1: Molt bé. Escoltem, comencem a parlar de coses del poble, o què? Perquè aquí parlem de nosaltres.
2: I de mosques.
1: Una cosa, perdó, que jo ara em tiro enrere. Una cosa que jo volia fer un dia, que ja ho farem un altre dia, és començar entre els oients del Pati del Ventre una porra de qui serà el grup de la Festa Major, el grup de fora, diguem, de la Festa Major, el grup gran. L'any passat, bueno, fa dos anys van venir els Figaflowers, l'any passat van venir com es deien ells, la Fúmiga.
2: La Fúmiga, que feien el comiat, però encara s'estan acomiadant.
1: Sí, bueno. Aquest any?
2: Aquest any?
1: Fem una porra, va. No, tinc uns candidats claríssims.
2: Sí, aquells dos, no?
1: Quins dos?
2: És un noi i una noia, no sé com se diuen.
1: Ostres, ara m'has matat.
2: És que no hi entenc de música catalana actual, però són un noi i una noia, que sempre els entrevista el Basté.
1: Ah, sí, ja sé què vols dir, el Ginestà.
2: Ginestà? Doncs Ginestà.
1: No sé què ens mira, No, jo dic Catarres.
2: Sí?
1: Sí. Catarres, sí.
2: Ah,
1: jo dic Catarres.
2: Molt bé. Bueno, com ho farem? Ja ho engegarem per xarxes?
1: Sí,
2: ho
1: podem fer per xarxes. Podem fer una enquesta, no?, d'aquestes? Sí. En podem quatre grups, Ginestà, Catarres i un parell més que ja se'ns acudiran.
2: I altres?
1: Ja se'ns acudiran altres.
2: Ah, no anava a dir que hi hagi l'opció altres.
1: Ah, bueno, sí, que al final hi hagi l'opció altres, que serà la que votarà tothom. Sí. En fi, passem a parlar de coses que han passat de veritat, no coses futuribles. Sí.

Mira que hi ha cançons de Sopa de Cabra i el Monter ens posa la que és en castellà, que tots ens miràvem d'esquena quan anàvem al concert. Quins nassos. Vinga, va, comencem el repàs de l'actualitat de la setmana amb una gran notícia, i és que el Club Natació Caldes està d'aniversari.

0: I per tant, què es pensa? Que el 159 es passa en 2 minuts?
1: Clar, no.
0: No.
1: No, no.
0: Ja t'estàs aquests 10.
1: Bueno, Deus, si en el futur tu agafes l'autobús a Caldes pel carril bus...
0: Ai.
1: Deus igual sí. Vas al carril bus i després vas... clar, arribes a... Tu em sembla que havia sigut usuari del tren a Santa Perpètua.
0: No, Santa Perpètua no. Jo m'anava cap a Montcada.
1: A Montcada.
0: Sí.
1: Perquè allà a Santa Perpètua, quan arribes, aparca.
0: Ah,
1: no
0: sí.
1: És fàcil.
0: Sí, sí. A la Llagosta sí que hi havia aparcament perquè era com un polígon industrial.
1: Un polígon industrial, però sí. També déu-n'hi-do. També déu-n'hi-do, perquè havies d'anar a 10 minuts caminant a aparcar en un lloc que et podien matar a la nit, perquè no hi havia cap ànima, ni cap casa, ni res. Però bé.
0: I a Parets, que diu també 10 minuts, hi ha segalers que em porti a Parets?
1: Hòstia, ara m'has matat, jo diria que no.
0: Jo no em sona, oi, tampoc?
1: Que no, potser el que... No, potser no, crec que no.
0: No, oi?
1: No.
0: Bueno.
1: No sé ben, com s'hi va a Parets? Deus haver d'anar a Mollet i a la dreta? Bueno, saps la carretera que agafes per anar a Gallecs, no? La carretera antiga de Gallecs.
0: Sí.
1: No havia un desviu que anava a Parets? No, ni ho sé. No. O la de Lliçà de Vall?
0: No sé, si tu vas per, sí, si tu vas per Lliçà de Vall, és abans d'arribar a Lliçà de Vall,
1: hi ha
0: Parets. I si continessis, Lliçà de Vall, Lliçà de Munt...
1: Jo és que diria que no hi he anat mai a Parets, mira què et dic.
0: No se m'hi ha perdut.
1: Ni jugar a bàsquet, saps?
0: Alguna festa major, potser algun concert. Sí? Però...
1: Ara que ho dius...
0: Ara, però no recordo molt bé quin concert, ni a quin
1: potser
0: lloc.
1: Potser sí,
0: ni...
1: Que vam anar a un concert de Parets.
0: Pot ser. Sí. Però...
1: En fi, és igual. En qualsevol cas, trobo molt fort que el nostre alcalde, que ara el Telepinedes Vespre, va que m'embarbusso, dic que trobo molt fort que el nostre alcalde, que ara el Telepinedes Vespre s'hagi d'anar a fer fora de Caldes i per qüestions que tampoc són tan importants per Caldes, no?
0: Que no descuida el Telepinedes Vespre més calderí, eh?
1: Ah, no?
0: Això,
1: home, no. Home, menys mal.
0: El que passa és que va tan enfeinat que últimament ho ha de fer els divendres al matí. Per exemple, avui.
1: Ah, avui hi ha hagut Telepinedes Vespre,
0: clar,
1: també, eh?
0: Nosaltres fem el guió els dijous a la nit i després va i el tio ens fot un Telepinedes al dematí. Però, bueno, el tenim. Aquí
1: el
0: teniu...
1: sol sabem reaccionar.
0: Sí, teniu el Telepinedes Vespre d'avui divendres. La cosa va de la brigada.
2: Bon dia, mireu. Hem ampliat l'equip de brigades de via pública per anar resolent les diferents incidències que els veïns i veïnes ens feu arribar a l'Ajuntament. Entre tots i totes millorem Caldes i, per tant, us dono les gràcies per fer servir aquest portal d'incidències a la via pública. I aquells que tingueu incidències i veieu coses que es poden millorar, envieu les fotografies perquè ens va molt bé per tenir en compte qüestions que s'han d'arreglar. Amb aquestes dues persones anirem sobretot millorant voreres. Ara estem fent aquesta vorera del carrer Sant Pau i seguirem treballant per fer Caldes un poble viu, actiu i un poble cada dia una mica millor.
1: Veus Caldes Lletja, quin servei
0: sí.
1: Més bo que fa?
0: Sí, sí. No cal enviar fotos a l'Ajuntament, ja ho fa Caldes Lletja, i ja ho veuen els de l'Ajuntament, i amplien la brigada, i és perfecte.
1: És que el nostre alcalde viu a Instagram, per tant, no cal enviar fotos, efectivament, només els has de penjar a Instagram, a TikTok no, però a Instagram.
0: A Instagram ja està, clar.
1: Està. Sobre, me'n passa una notícia d'última hora, que es veu que l'empresa Segalers, ara que parlàvem d'autobusos,
0: què li ha passat,
1: farà ja? Un ensaio, ho diu el periòdico, un ensaio inédito de reparto de paqueteria.
0: Ah!
1: O sigui, no només no repartirà fotis. Treballadors per Catalunya, diguéssim, al Segalers, sinó que també enviarà paquets a una línia que va de Mataró, Granollers i Sabadell, tot això, o sigui, una mica el tren orbital aquest, però en bus, la línia E13, es veu, farà distribució de paquets. Tu, si vols enviar un paquet, estàs a Granollers i vols enviar un paquet a Sabadell, l'envies amb els Segalers. Llavors hi haurà un tio allà a la parada del bus que estarà esperant el paquet amb una bicicleta o un patinet elèctric i portarà el paquet a la casa de la persona que...
0: Clar, està
1: qüestió.
0: Bé. Si abans et llogaves el Truyols que tu portés, doncs els Segalers. Està bé. A no ser que després es quedi amb el repartiment d'Amazon i que tu vagis un trajecte i digues, espera, que haig de parar aquí, que haig d'anar al tercer pis, quart segona, a portar un...
1: Clar, clar. No s'acabaria mai el
0: compra.
1: Trajecte. Sí, no és bona idea, no. Bueno, vale, doncs això,
0: Doncs ja ho tenim.
1: Estupendo. Pues bang, Monter, posa música. Ve el Bad Bunny com sona? No, diu que no.
0: No, hi ha molt.

0: Uau.
1: Prepareu-vos per la guerra.
0: Sí, sí, estic cagat ara,
1: Que ve l'exèrcit de l'extraradi.
0: Ostres, aniré allà a la rotonda de les calcetes aquelles, o els calçotets, no sé què són, sí. Mirar aviam si realment venen, quina por, per favor.
1: Estan disposats a tot.
0: Sí, sí. Bueno, és un tipus de gent la, que viu en aquells barris, que igual, sí, eh?
1: Sí, no en conec gaire.
0: Va, en conec algun i...
1: Sí?
0: Va, no, sí. Va, en fi. Molt bé, molt
1: doncs,
0: bona, sempre.
1: Doncs una cançó més que ja tenim...
0: Una cançó que, si tot va bé, sonarà per la Festa Major a l'Embalat, eh?
1: Si ens decidim cantar-la.
0: Clar, exacte. Podríem... Mira, saps què podríem fer, Jordi? Podríem cantar, fer un concert per la Festa Major i convertir-ho en una tradició.
1: Sí, clar.
0: Que cada any...
1: Un cap de Siskel.
0: Mira, anava a dir, ja em sonava la idea. Em sonava, dic, que, d'on ho he tret, això? Una plec de cançons sobre Caldes podríem fer, no?
1: Sí.
0: No s'ha fet mai.
1: Mai.
0: No, és una idea brillant que acabo de tenir.
1: Sí, i podríem contactar amb el Ramon Soler.
0: Sí, que toqui, que vingui a tocar. I podríem tenir uns pallassos que meritgessin.
1: Sí, també, eh?
0: No sé, i podríem dir el Vicenç Conejos.
1: Per exemple.
0: Fa una obra de teatre, el Vicenç Conejos.
1: Sí.
0: Diumenge que ve, em sembla.
1: Diumenge,
0: no recordo.
1: No, dissabte.
0: Dissabte al centre, no?
1: Dissabte al centre. Hi ha teatre i el diumenge al casino també.
0: És una obra de teatre customitzada de Caldes.
1: Sí.
0: Ja en parlarem la setmana que ve, eh? Però es diu Corredossos de Baix, em sembla.
1: Sí. Sí, sí.
0: Una, val la pena, perquè en aquest poble tenim cançons sobre el poble per partida doble.
1: Home.
0: I obres de teatre sobre el poble.
1: Clar que sí.
0: Clar. I tenim musicals tot, també, no?
1: I programes de ràdio sobre el poble.
0: També. I de tot, tenim de tot en aquest poble. Bueno, un temazo, com sempre, eh? Molt bé. Posa bona música i tu fas bones lletres. Estupendo.
1: Perfecte.
0: Curiós. Bandcamp.petalventre.com o si no... el canal de YouTube de...
1: No, em sembla que ho has dit al revés, no? Bandcamp, patadalventre.com. No, és primer
0: patadalventre. Patadalventre.bandcamp.com i això sí que no falla. Si aneu a YouTube, aneu al canal de Patadalventre i allà trobareu tots els temazos aquests del programa. Estupendo.

0: Ja sabeu que cada població catalana té dret a tenir 2 dies de festa de lliure disposició. Això és una cosa que es tria entre empreses, partits polítics, entitats, comerços, però que acaba passant pel ple i allà decideixen. Per tant, l'altre, una mica, és parafernàlia.
1: Sí. A Caldes aquest 2026 es va triar el dia 25 de maig i el 9 d'octubre.
0: Per tant, amics meus, aquest dilluns que ve és festa!
1: Ha, ha! Ara ve a sonar una música.
0: Sí. Sí. Passa que, clar, estava al dalt de tot de la línia i el monitor no havia girat el paper.
1: Full.
0: Posa-la, posa-la.
1: És la nostra música recurrent,
0: sí,
1: de festa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I què hi ha? Què hi ha? Capgrossos, gegants, diables, atraccions, confeti, banderetes al carrer...
0: Ja, el que hi haurà és una merda punxada en un pal.
1: Un kebab?
0: No, no, no em refereixo a un kebab. Estic fent servir una expressió per dir que no hi haurà res.
1: Ah, perquè un kebab és una merda punxada en un pal. I a més dona voltes.
0: Certament. La qüestió és que el dia 9 d'octubre s'entén que sigui festa local perquè després s'enllaça ja directament amb la festa major. Mm. I clar, aquell dia 9 ja hi poden haver-hi actes de la festa, no?
1: Sí. I aquest dilluns 25 de maig?
0: Doncs és la segona Pasqua, que ja em diràs.
1: Palmes, Palmons, la Mona...
0: Home, no, no, no, això va ser la primera Pasqua. A la segona... No sé, mira, ja saps què diuen. Segundes partes nunca fueron buenas.
1: Bueno, cap problema. Saps què farem? Entrarem al calendari d'activitats que hi ha al web de l'Ajuntament, que allà ho posa tot, i mirarem els actes que hi ha pel dia 25 de maig. I així sortirem de dubtes. A veure, entro i posa agenda dilluns 25 de maig, exposició càlida, el càncer de mama i l'aigua termal, del 7 de març al 13 de setembre,
0: no,
1: Termàlia.
0: No sembla molt festiu.
1: No. I exposició música il·lustrada del 23 de maig al 19 de juny a la Biblioteca Municipal de Caldes de Montbui. I no hi ha res més.
0: Tampoc sembla gaire festiu, eh? Doncs no hem sortit de gaires dubtes, no?
1: En fi, si busquem fora de l'Ajuntament alguna cosa trobarem.
0: A veure... Sí, mira, festa del Pentecostès, Pasqua Granada. La festa té un rerefons clarament religiós i commemora el descens de l'Esperit Sant sobre els apòstols. Segons que expliquen les Sagrades Escriptures, 50 dies després de la resurrecció de Crist, l'Esperit Sant va aparèixer davant dels seus deixebles més fidels i els va encomanar l'inici de la tasca evangelitzadora.
1: Hosti, quins sustos deurien fotre, pobrets.
0: Sí, clar, si apareix un fantasma, sí, allà, no? Sí. Però aquí mana Esquerra i no són molt de missa, no ho entenc. Diferent que manés Unió Democràtica, no ho sé.
1: Ui, jo què sé, mira, la qüestió és fer festa.
0: Espera, espera, espera, espera, espera.
1: Què més?
0: Diu aquí, hom creu, però, que el fons històric d'aquesta celebració és més antic i es basa en una festa agrària en què primitivament es donava gràcies per la collita.
1: Home, això ja té més lògica. La merda és que s'ha acabat l'època de calçots.
0: Mira, saps què? A Barcelona és festa. Doncs que coi, a Caldes, que som així de copions, també.
1: Doncs fotem un Caldes Translation d'això?
0: Vinga, va, som-hi. Quin titular hi posem al Google, va?
1: Doncs mira, ja ho tinc, diu així el titular. Per no ser menys que Barcelona, els vilatans de Caldes de Montbui tenen festa per Pasqua Granada, encara que no saben ben bé com ho celebren. S'ha d'anar a missa, potser? Sona així en el Google.
2: Per no ser menys que Barcelona, els vilatans de Caldes de Montbui tenen festa per Pasqua Granada, encara que no saben ben bé com ho celebren. S'ha d'anar a missa, potser.
1: Vinga, comencem a viatjar. Endavant, Xavier, què t'imagines, va?
0: Doncs imaginem que un lituà de nom Arvydas Sabonis ve dilluns de Pasqua a Granada a Caldes i troba que no hi ha ningú. Tothom ha aprofitat el bon temps per anar a la platja. Clar, el tio s'avorreix, no pot parlar amb ningú, no pot fer res, un rotllo es deprimeix, i es vol tirar dalt a baix del pont. Per sort, passava el picanyol per allà, que no hi entén de dies de festa, i anava al camp a collir tomàquets, i li explica la notícia.
1: Abans, però, la passarà pel Google per traduir-la del català al lituà.
0: Vols dir que el picanyol sap fer anar el Google gaire?
1: I vols dir que el lituà, com el Sabonis, vindria a Caldes per tirar-se d'un pont? Mira, tots són suposicions. El picanyol el tradueix i li queda així.
3: Katniats liktuno barcelonos. Caldes de Montbui kaimo gyventojai velykų sekmadienį rengia vakarėlį. Nors iš tikrųjų nežino, kaip jį švenčia. Galbūt turėtume eiti į mišęs.
1: I mixes, eh?
0: I mixes.
1: El mixa.
0: M'agrada molt barcelonos, eh?
1: Barcelonos.
0: No és una llengua gaire parc en paraules, eh?
1: No,
0: una brasa important,
1: sí, sí,
0: per explicar
1: do,
0: un concepte una mica fàcil.
1: Això fa que el Sabonis no suïcidi i decideixi canviar de país per passar uns dies més animats. Està dolgut, però està viu.
0: Decideix anar a animar-se i passar soteta a Polònia.
1: Collons, molta festa no hi ha a Polònia, eh?
0: Bueno, i què? És que també ho vols tot, Jordi.
1: Sí, sí, sí.
0: Arriba a casa d'un amic, el Jacobs Cesny, que té un estanc a Varsòvia i que el seu germà juga al Barça. El paio sabia que el Sabonis estava a Caldes i li pregunta què hi fot a Polònia. El gegant lituà li tradueix la notícia del lituà al polonès i li passa.
1: Doncs li quedarà així, en polonès.
4: Aby dotrzymać kroku Barcelonie, mieszkańcy Caldes de Montbui urządzają imprezę w niedzielę wielkanocną, choć tak naprawdę nie wiedzą, jak ją świętują. Może powinniśmy pójść na mszę?
0: També fan una mica de giragonses per explicar el tema. En fi, què hi farem?
1: El polonès, tot i que a Polònia havien tingut un papa com el Karol Wojtyla, diu que, clar, anar a missa no és un bon plan per anar a distreure's a un altre país. Li compra uns bitllets perquè vagi a Brasil i els hi regala.
0: Són de molt bona pasta, que se'ls xeixesni, eh? Però quedem-nos a l'estanc. Un nebot del Yao Ming, que està d'Erasmus allà, entra a l'estanc per comprar paper de liar. El germà del Tec no en té, per tant, li dona un paper normal, un dinar 4, i per liar-lo li escriu allà la notícia que li ha passat al lituà. Així, amb un paper i aquesta liada representa que li ha donat paper per liar.
1: Bueno, ha quedat tan liat que necessita traduir del polonès al xinès el que hi diu. Ho posa al Google i en surt això.
2: Wei le gen shang ba sai long na de bu fa, ta er de si de meng te bu yi de ren men zai fu huo jie xing qi tian ju ban pai dui. 尽管他们并不真正了解复活节的庆祝方式，也许我们应该去参加弥撒。
0: Cada vegada és més llarg, eh?
1: Sí, cada vegada és més llarg. I he tingut un moment que deien Sin City.
0: Sí, i al final està bé perquè ha dit missa.
1: I ha dit missa.
0: O sigui, és l'única paraula que s'assembla a la nostra, eh?
1: Ja tenim el xinès amb la notícia calderina. I ara què passa?
0: Doncs mira, el nebot del Yao Ming agafa un bus urbà per anar del sud al nord de la ciutat. S'equivoca, n'agafa un altre i va parar a Noruega.
1: A Noruega, en bus? Collons, no s'ha equivocat per poc, no?
0: No, sí, ja s'estranyava, ja, que creuava una ciutat i hagi comportat 24 hores de viatge en bus, però és prudent i no diu res. Un cop a Noruega, i veient que allò no és Varsovia, està perdut. Un policia el deté veient la cara de sòmenes que fot i li arranca el paper de les mans. No entén el que hi diu, aquell paper, clar.
1: Vaja, el famós paper de l'IA de les notícies de Caldes. Doncs el poli, noruec, a comissaria, el tradueix del xinès al noruec, i li queda així.
2: For å holde tritt med Barcelona, arrangerer folket i Caldes de Montebay fester påskedag, selv om de egentlig ikke vet hvordan de skal feire påske. Kanskje vi burde gå i messe?
1: Ja està. Que, aquest és més curt, ho has cursat,
0: els noruecs són noruecs més, van més a la idea. Van més a la idea.
1: Bueno, el policia, clar, flipa amb la notícia, aquesta.
0: Per sort, el seu policia té molts contactes amb la policia d'arreu del món. És per això que li envia un fax amb aquesta notícia al Xavier Morales. El Morales és l'agent de mobilitat. Per tant, a ell què collons li expliques? Ell no és policia. Agafa el fax i el reenvia al cap de la policia de Caldes, el Josep López.
1: Aquest el tradueix al català i de la notícia que era, recordem, per no ser menys que Barcelona, els vilatans de Caldes de Montbui tenen festa per Pasqua Granada, encara que no saben ben bé com ho celebren, s'ha d'anar a missa, potser? Després de recórrer el món, s'ha quedat amb això.
2: Per seguir el ritme de Barcelona, la gent de Caldes de Montbui fa festes el diumenge de Pasqua, tot i que no saben ben bé com celebrar la Pasqua. Potser hauríem d'anar a missa.
0: Bueno.
1: A veure, diu, per seguir el ritme de Barcelona, la gent de Caldes està Montebui.
0: De Montebui, eh? Es va traduir al castellà.
1: Montebui. Diu, fa festes el diumenge de Pasqua. En quin lloc hem dit que era diumenge?
0: És dilluns, festa.
1: Sí, en quin lloc ho hem dit? No ho hem dit a cap lloc. I diu, tot i que no saben ben bé com celebrar la Pasqua, això sí que ho ha respectat, potser hauríem d'anar a missa.
0: Sí.
1: Bueno, això també està bé. Però en quin lloc ha canviat el dilluns de Pasqua que fem festa a Caldes per un diumenge de Pasqua normal? I s'ha saltat la Granada?
0: Sí.
1: O s'ha inventat el nom del poble?
0: Sí, sí. Fatal.
1: Bueno, mira.
0: Tornem a les andades.
1: Tornem a les andades, de sempre.
0: S'haurà d'esforçar més el Google, eh? El senyor Google té feina per davant. Molt bé, doncs ja ho sabeu, dilluns és festa pels que treballen a Caldes o treballen a Barcelona o els que van a l'escola. Ja.

0: I compte amb això, que Caldes tenim una invasió que riu tantú dels quillos del càmping del Pasqualet.
1: Més greu que les escombraries de pobles veïns on fan el porta-porta?
0: Bastant més greu. Estem parlant de la invasió de la processionària del Pi, que estem patint, i que no és cap broma, perquè ja sabeu que si un gos es menja, una oruga es mor. I no hi ha res pitjor que l'amo d'un gos que se li mor al gos, que no hi ha qui l'aguanti. I bé, les orugues tenen efectes menys greus, com cosetes, com lesions oculars en humans, erupcions cutànies, la degradació dels arbres... Bah.
1: Però tots tranquils, amos dels gossos, que abans podíeu intentar lligar entre vosaltres quan traieu a passejar el gos, i ara només podeu anar mirant a terra, vigilant que el vostre xutxo no es mengi una oruga. Tranquils, perquè l'Ajuntament ha posat fil a l'agulla.
0: Sí, perquè fa poc s'ha posat en marxa la segona fase de la campanya per combatre la proliferació de l'oruga processionària als espais públics del municipi.
1: La segona fase? Vols dir, doncs, que la primera no va anar massa bé, que diguem, no?
0: Bueno, clar, per això fan la segona. Si la primera ja hagués funcionat, no hagués calgut fer la segona, oi? El que es fa ara és instal·lar trampes de captura amb feromones sexuals als pins de les zones verdes del municipi.
1: Com has dit, això? Feromones sexuals? Però això l'altre dia em vaig jo sentir tan terriblement atret per un dels pins d'allà al parc de Can Rius. Va ser perquè tenia feromones sexuals?
0: Sí, però com... Clar, són feromones sexuals per les erugues, no pels gravins.
1: Ah, doncs aleshores no ho entenc, perquè jo mirava aquell tronc de pi, no sé, em pujava una cosa...
0: Estàs fatal, ben bé, eh? Total, que la instal·lació d'aquestes trampes és una mesura preventiva abans que la retirada dels nius a l'hivern. Una cosa curiosa és el funcionament de les trampes, a través de les feromones sexuals femenines.
1: Veus?
0: D'orugues femenines.
1: Ah.
0: Doncs les feromones aquestes atreuen els mascles amb l'objectiu d'evitar la fecundació de les femelles i, per tant, limitar la reproducció de l'espècie. Aquest sistema permet actuar de la manera més sostenible, evitant l'ús de productes químics en el tractament de la plaga.
1: Veus que bé? Una cosa sobre les orugues. Fan aquells nius blancs a les copes dels arbres, oi, ells?
0: I tant.
1: Sí. I després baixen a la terra en fila índia, oi?
0: Sí, ho fan per enterrar-se a terra i completar la seva metamorfosi en papallona.
1: Ja, però van del niu a terra amb la boca enganxada al cul de l'oruga del davant. Quina mida més trista, no? Quin fàstic, eh?
0: Sí.
1: Això és la pel·lícula aquella...
0: Sí.
1: De por, que no me'n recordo.
0: La ruga humana, sí.
1: Cien pies humanos.
0: Cien pies humanos, sí.
1: Cien pies humanos?
0: No sé, no la mireu, per favor.
1: Sí, és escalosa.
0: Sí, no, cal. Fora.

0: El petó d'aventre ha arribat al moment d'aquelles notícies menys importants, normalment situades en un racó minúscul dels diaris, insubstancials, però que nosaltres elevem a la categoria de bateria de merdetes.
1: Merdeta número 1. Agenda boja aquest cap de setmana amb dues activitats que semblen contradictòries, però que en realitat no ho són gens. D'una banda, el Caldes Juga, que dissabte i diumenge reunirà joguines de tot tipus i activitats per tota la família a l'espai Can Rius. I de l'altra, el Tas de Vins de la Vallesana, demà a la tarda. Tot de gent que fa veure que hi entén de vins i l'únic que vol és agafar una bona merda. Clar, nens jugant amb un per una banda, esnobs borratxos per l'altra, però ben mirat, deixes els nens al Caldes Juga i tu te'n vas a mamar a la Vallesana. I depenent del número de vins, quan catastis, doncs potser t'acabes oblidant dels nens i no te'n recordes d'anar-los a buscar fins al demà al matí.
0: Sí, merdeta número 2. Els comuns de Caldes han iniciat un procés d'escolta per recollir les preocupacions i propostes dels calderins i calderines. La formació ha posat en marxa aquesta setmana una enquesta oberta i preveu reunir-se amb les entitats, associacions i persones diverses de la vila per construir col·lectivament propostes pel municipi de cara a les properes eleccions municipals. Sensació de precampanya molt d'hora i una mica d'angoixa, perquè em sembla que durant els propers mesos ens trobarem aquest Marc Calvo, que és el candidat de Comuns a l'alcaldia, fins a la sopa, una mica, eh?
1: Sí. Merdeta número 3. Dilluns va ser el dia dels museus i el Termàlia ho va celebrar amb una edició especial de la ruta Camins de Bruixes. La cosa no es va fer dilluns, que era el dia dels museus, sinó el divendres anterior a la nit, perquè dilluns, l'endemà, la gent treballa i era una merda. Total, que la resta de museus de Catalunya ho van celebrar el dissabte. Així que, en realitat, cap museu va celebrar el dia dels museus el dia concret dels museus. Un lío. Això sí, el Museu Termàlia va tenir entrada gratuïta durant tot el cap de setmana passat. Si us n'acabeu d'enterar ara, doncs mira, mala sort, massa tard. Podeu anar a pagar les penes demà al Tas de Vins de la Vallesana o esperar per sortir de casa a fer coses el 20 de juny, que ve la Jèssica Albiach a Caldes a presentar el Marc Calvo.
0: Veus? El Marc Calvo a la sopa!
1: Sí,
0: és terrible.

0: posat Bad Bunny, posem a Morrissey, els Smiths, quina varietat musical. Posa una mica de Bad Bunny.
1: I sopa de cava en
0: castellà. Posa alguna cosa de Bad Bunny, home. Posa
2: Baile Inolvidable, per exemple.
0: Posa-la, que està molt bé.
1: El Bad Bunny és aquest que tenia la cançó de les nòvies?
0: Sí.
2: Ah. Me pregunto, vale, si tenia mucha nòvia.
1: Pues així sí, mira, que conec una cançó.
0: Veus, home? Clar, i tant, sí, sí. I en coneixes més, però no saps que són del Bad Bunny.
1: Ah, vale.
0: Sí. Mira, veus? Bueno, aquesta és la... Aquestes noves de l'últim disc. Vine.
1: No sap que no.
0: Està a punt de començar, comença a les 8. No sap cantar, té la veu greu. Clar, veus, canta coses profundes.
1: No sap vocalitzar.
0: Belte.
1: Ni cantar ni vocalitzar. Ni...
0: Mira, ara no canta tan greu, ara.
1: Uau, això està... tonejat, eh?
0: Bueno, escolta'm, si no us ha agradat Bad Bunny, no passa res, en fi.
1: No.
0: Escolta'm, acabem el petó de la venta d'avui repassant la informació esportiva, no?
1: Sí, va.
0: Doncs vinga, va, què tal el futbol?
1: Empat.
0: I el bàsquet?
1: Les noies campiones de Lliga i els nois han salvat la categoria.
0: Bueno, bé, i el futbol sala?
1: Els nois se salven i les noies baixen.
0: Vaja, i la previsió del temps per aquest cap de setmana?
1: Calorada.
0: Nosaltres ho deixem aquí, Monter, fins la setmana que ve.
3: Dos.
0: Jordi Gravi, fins la setmana que ve.
1: Apa, adeu, i Xavi Serra, fins la setmana que ve.
0: La setmana passada veu dir-lo del lleó de la plaça?
1: Sí, que ho vam dir,
0: segur,
1: sí que ho vam dir.
0: No, sí. Jo...
1: Ara, no va ser la frase final.
0: Ah, bueno, no passa res.
1: Va, perquè ho vam dir i després vam dir que la Vicenta... No ho vam dir, vam dir que la Vicenta continuava segrestada. És que vam segrestar la Vicenta al Caldes Tessleixen.
0: No sé si és bona idea.
1: No.
0: En fi, que el lleó de la plaça us guardi.

0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, 107.8.
0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: confidence. Bona tarda, calderins, calderines, setmanatencs, setmanatenques i la gent de Sant Feliu. Benvinguts una setmana més al no sé què dir. Sí, tinc encara l'al·lèrgia. És al·lèrgia, ara hem passat de constipat a al·lèrgia. Perdoneu la meva absència la setmana passada. La vida universitària és més dura del que m'esperava. Vaig donar-me compte. Us diré la veritat. Me'n vaig anar a dormir el dijous. Tenim música anècdota ja per anar tirant així. Vinga. Dijous passat, que era 20... No, què fins? Si avui és 22. Dijous passat... 14. Molt bé. Gràcies, Monter. 14, ja ha fet la brometa. Agafant... Bueno, dijous 14 a les 12:30 de la nit. El Sergi, cansat de tota la tarda, vespre, nit, de fer treballs de psicologia. No us diré els temes perquè tampoc és un tema, no és un programa científic ni psicològic, és un programa d'humor. Així que ens ficarem que vam fer temes diversos de psicologia. En aquestes que després de molt cansanci vaig aconseguir estirar-me al llit i hi havia quelcom en el meu cap que em rebotava com una idea insistent que havia de tenir en compte. Mica en mica vaig voler desfer-me d'aquella sensació quan de sobte vaig adonar-me'n per mi mateix. Doncs, efectivament, ho havia fet tot, tot l'ús de la universitat estava al dia, totes les entregues s'havien realitzat correctament, però no havia fet el més important de la setmana. El guió del programa del 22 menys 7 són 15, del guió del programa del 15 de maig. Aleshores, fruit del pànic, presa del pànic, vaig agafar el meu telèfon mòbil, vaig escriure-li en Monter, sabent que aquelles hores encara seria despert gravant alguna nocturna radiofònica o mirant algun tríptic d'Andorra, i vaig dir: Monter, em sap greu, però no podré venir demà a fer el programa. Ell ràpidament em va respondre amb la seva calidesa i el seu amor amb un sempre polze amunt. Jo el vaig contestar com a boomer que sóc, dient-li moltes gràcies, exclamació, i una figura d'un emoticono ajupint-se demanant disculpes. I fins aquí l'anècdota de per què no va haver-hi programa. De fet, m'han fotut bronca. Hi ha hagut gent: home, jo l'esperava, és el meu, sí. En fi. De fet, una de les persones que m'ha cantat la canya és l'Albert, un dels nostres MVPs del programa, el qual avui tenim una música per ell, la tenim Monter, Monter està amb una balla amunt, té dos pantalles, si en tingués quatre no sabria on mirar. Tenim una música preparada per ell perquè avui... L'Albert fa anys. I ho celebrarem amb una anècdota conjunta de seva i de la Núria. Avui no en tenim cap seva, tot i que ens n'ha enviat una recentment de 6 minuts i mig, i en parlarem de quan la posem i com la posem, però interessant, no us faig més spoilers. Així que, Albert, moltes felicitats, gaudeix molt del dia, des d'aquí la nostra felicitació, gaudeix molt d'aquests 43 anys. I ara sí, entrem a la recta final del programa. Seguim amb el programa. Recordeu que podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemontbui.cat. I dit això, comencem amb... Per què s'estan apagant i encenent els llums? Hi ha sensors? Que guai, la ràdio més moderna que va amb sensors. Ara hauré de fer tota l'estona... Llàstima que no em veieu, perquè si veieu que movent-me els braços de tant en quant... En fi, comencem amb una anècdota, com no podia ser d'altra manera, de la coprotagonista d'aquest programa, que és la Núria. Així que endavant.
1: Bones, hello, bonjour. Bon dia, bona tarda, Sergi, bona nit. Ho estigues escoltant això, el vàter a casa, conduint, espero que no conduint, no sé, caminant, passejant el peix, el que sigui.
0: Bona tarda, Núria. Gràcies per totes les franges horàries amb la que explicites la teva salutació. Mira, avui precisament no he anat a treure el peix a passejar, però li donaré records de les teves parts. Així que moltes gràcies. No acostumo... Bueno, sí, de fet, sí, t'acostumo a escoltar conduint, per tant, no... Vull dir, però amb mans lliures, no que vagi... En fi, és igual. Sí, seguim, aviam, què t'ha passat?
1: Ja que en anteriors moments de la vida t'he enviat un àudio parlant d'una cosa que em va passar amb el cotxe, ara m'ha vingut una altra anècdota.
0: Més anècdotes de cotxe. I la Núria, què pot sortir malament? És perfecte, ja comencem molt bé.
1: Que és una vegada que jo, bueno, pues en esos momentos, fa un parell o tres d'anys que conduïa un cotxe antic de que em va donar el meu avi, del cotxe del 98 o així. Jo aquell dia em sentia com molt valenta, suposo, i vaig dir, me'n vaig a Caldes, havia quedat, suposo, per fer alguna cosa.
0: Els cotxes del 98, cuidado, perquè empoderen a la gent, sobretot a la Núria, fins al punt de decidir, aniré de Granollers a Caldes, o sigui, aquesta anècdota pot ser brutal. Per tant, seieu-vos, poseu-vos els cinturons, que aquesta anècdota no tindrà res a envejar a Fast and Furious.
1: No em diguis què, però no sóc capaç de recordar-me, i vaig...
0: Aquí he tallat un moment, recordeu, havia quedat, suposo, per fer alguna cosa. Entrem aquí en el terreny de suposicions. Amb qui havia quedat? No ho sabem. Per fer què? Tampoc ho sabem. Arribat a aquest punt, sospito que ni tan sols havia quedat. Simplement estava tan empoderada que va dir, agafo el cotxe, me'n vaig de Granollers a Caldes i que sé lo que Dios quiera.
1: Si voleu fer, bueno, pues, Granollers des de mi casa fins a Caldes. I llavors pues, jo vaig... anar pues, a Granollers, vaig agafar la meva rotonda de confiança i dic, vale, aquí puc...
0: Para. La Núria és meravellosa, eh? I tu pots tenir un súper de confiança, una carnisseria de confiança, un podòleg de confiança, però la Núria va més enllà. Ella sobrepassa aquests límits i ella té rotondes de confiança. No, és que la rotonda aquella de Palau... No, és la rotonda de confiança de la Núria. Agafa-la, no et perdràs mai.
1: Comença a agafar la carretera de Caldes, arribo a Caldes i tal, i dic, aniré sense GPS, perquè, per què?
0: Aviam, què millor que potenciar aquest empoderament del cotxe del 98 que agafar la teva rotonda confiança per un trajecte que és escabrós i difícil, com és de Granollers a Caldes, que tothom ho sap, sense passar per Palau, ni llocs d'aquests raros, però és que, a més, diu ella, com que vaig tan a saco i que agafo la meva rotonda confiança, avui, a més, sense GPS ni hòsties, avui agafeu-vos perquè ni els senyors dels anells, el senyor dels anells es van atrevir a fer un camí tan complicat, tres pel·lícules per explicar un camí, la Núria t'ho fa sense GPS a la locura i venga, i vinga, aviam què passa.
1: Per què? No? Ja m'ho conec. Vale. Jo anava confiada, comptant que crec que era la tercera vegada que feia la carretera Granollers-Caldes o així, o sigui, bueno, no sé, el meu jo del passat tenia molta confiança en les meves habilitats.
0: Tercera vegada que va des de Granollers a Caldes sola i va dir sense GPS. I avui ja tirem la casa per la ventana, anem a cegues, carregada de confiança, que és com ha de ser, i res pot sortir malament.
1: I llavors arribo... a Caldes, bueno, passo com al carrer de l'estació, crec.
0: A veure, ens estalviem aquí per peripècies de cop i volta i ja som a Caldes, ¿vale? O sigui, ha anat bé. Per tant, tot el que és el circuit, tot el que és la carretera, no hi ha hagut problemes. Per tant, el problema va ser a l'arribar a Caldes. Ja és estrany que a Caldes passin algunes coses. Però bé, aviam, què va passar?
1: Que és, i llavors doncs hi ha un moment que dic, hòstia, vaig a aparcar al pàrquing de sorra, crec que es diu el del Molí, i jo...
0: El pàrquing de Sorra del Molí és el pàrquing de l'Stage, que coneixem tots, aquell que està al costat de l'Stage, no?
1: Jo, clar, anava per la carretera, pel carrer de l'estació, juraria que és aquell que fa, bueno, fa baixadeta i fa així una corbeta, i llavors, clar, hi havia com moltes línies en el terra, i dic, clar...
0: El carrer de l'estació que fa baixadeta, fa corbeta i hi ha línies al terra. Pot ser que sigui, no ho sé, no ho sé, Núria. Les línies al terra ja et dic què són. No són simples contínues, discontínues, sinó que són un carril bici que és supernecessari dintre Caldes, tenir un carril bici que va, diràs, pel lateral. No, no, pel centre del carrer. Que és, o sigui, jo no sé qui va tenir aquesta idea, però m'agradaria tocar-li la cara una mica per felicitar-lo.
1: Ah, cony, però ara com entro jo? Com giro a l'esquerra per intentar entrar a l'entrada del pàrquing del Molí?
0: Comencem a la fase crítica. Com entrem a l'entrada del pàrquing?
1: I no vaig ser capaç jo, amb tota la meva confiança que tenia feia 5 minuts, de poder girar. Pensava que si girava faria alguna cosa il·legal, tot i que no hi havia res que m'impedís, no hi havia cap senyal que m'impedís girar a l'esquerra. I llavors, doncs, clar, què em va passar?
0: Tot i que no hi havia senyals que indiquessin el contrari, la Núria va seguir la seva intuïció i la va portar a què? A no girar. I on et porta a no girar?
1: Que com que no vaig poder girar a l'esquerra, em vaig quedar sense Caldes, bàsicament. I llavors vaig veure un cartell que posava Sentmenat.
0: Fins a Sentmenat. O sigui, per no voler girar, se'n va anar a Sentmenat. És a dir, va creuar Caldes. Imagineu-vos entrant per la rotonda de dalt del Mercadona, el Romà Martí, pels de Sentmenat i companyia, a plaça del Pinocho, creuar-se, suposo, que hauria baixar pel Montserrat o per algun d'aquests, fins al carrer Oms, suposo, i au, cap a baix, i cap a baix, baix, baix, baix, va veient com les cases van fent petites de Caldes i es va obrint un horitzó negre que és Sentmenat.
1: I jo, merda! I llavors, en comptes d'haver girat, o sigui, en comptes de girar a l'esquerra, vaig dir, bueno, doncs vaig fins a Sentmenat.
0: Sí, sí, fins a Sentmenat has d'arribar, filla meva, però bueno, tranquil·la, aviam, què va passar quan vas arribar a Sentmenat?
1: I vaig haver d'anar a fer els 6 quilòmetres de Sentmenat, primera vegada que vaig fer la carretera aquella, jo, a la vida, òbviament em vaig trobar ciclistes.
0: Deurien sortir de Caldes, de la línia aquella deu acabar en algun moment que dona a una carretera, diguem, de vehicles i tal, que és per on van ells, tot i que se'm fa estrany que hi hagin vehicles per zones on hi ha circulació, no? Normalment van per vies apartades, sense molestar, però bueno, aviam què va passar amb els ciclistes.
1: Primera vegada que davant un ciclista, amb corba, sense visibilitat, en un canvi de rasant, però el ciclista m'anava dient, tu passa, passa, bueno...
0: Aviam, bona feina en avançar ciclistes. Està bé que t'empoderis més avançant ciclistes. El que no te'n refiïs d'ells. Ells volen la carretera per ells. Per tant, què et dirà? No, passa, passa. I ve un tràiler de cara, vale? Aquesta és la idea del ciclista. El ciclista vol la carretera per ell. Per tant, no us refieu dels ciclistes.
1: Total, un drama. Llavors, clar, vaig pensar, bueno, espera, jo he anat diverses vegades a Sentmenat perquè he anat amb altra gent a casa de l'Albert.
0: Ja està, l'Albert. Ja havia de sortir l'Albert. Ja he anat altres vegades a casa de l'Albert. Què hi ha a Sentmenat? Jo què sé. Tenies la pizzeria San Remo que ja ha tancat. Tens el Camilo. Tens el Coro. Tens... Ja està, no hi ha res més. No hi ha res... Bueno, un parc aquàtic. Tenen un parc... No sé si heu anat mai. No hi aneu. Tenen un parc aquàtic. I... Casa l'Albert, ja està, Sentmenat és això, aquestes quatre coses, vale, clar, hem d'anar fins a casa l'Albert, anirem, aviam.
1: I dic, sé que hi ha una rotonda, i llavors vaig arribar a la primera rotonda de Sentmenat on hi ha el Caprabo, vaig donar la volta, i al tornar que em trobo? Un tractor.
0: Va, ara ja no és una rotonda de confiança, és una rotonda salvadora, no de confiança, però salvadora. I ara ens trobem un tractor.
1: I no el podia adelantar, perquè hi havia moltes curves i jo anava molt cagada. I dic, ja he tentat prou la sort en intentar aparcar en un lloc sense el GPS, sense haver-m'ho mirat abans i havent adelantat un ciclista i m'ha sortit bé la jugada. Llavors jo anava doncs, darrere del tractor que, bueno, doncs hi haurà gent.
0: Màxim respecte pel tio del tractor, els tractoristes a tope. Espero que allò que no recordes aquella quedada que tenia no fos urgent, almenys no corres pressa ni res perquè o no requerís la teva presència, perquè suposo que ja deus anar com una hora tard. Després, primer ciclistes, primer passes caldes, després ciclistes i ara un tractor. En fi, aviam.
1: Tinc que estar d'acord o no d'haver-ho fet, però jo no em sentia segura d'adelantar-lo, llavors pues, vam anar 30 per hora o 1 per hora a la carretera setmanal. O sigui, bueno, vaig poder gaudir del paisatge. Espectacular, eh?
0: Com anar amb autobús, és el mateix, vas veient passar el paisatge, quin paisatge? Bueno, surt de Sentmenat, que és el primer que et troba al cementiri. Mira, escolta, Caldes el tenim més amagat. Llavors vas veient coses millors, vas veient, ja comences a veure una mica Caldes, veus una mica la llum al final del túnel, però bueno, en fi, tampoc cal això.
1: Van agradar molt. I al final vaig poder aparcar. Jo crec que no vaig aparcar en el pàrquing que volia perquè no vaig entendre com entrar, crec, o potser sí, no me'n recordo. Però la cosa és que és la història de quan jo vaig intentar aparcar Caldes i vaig acabar Sentmenat.
0: Va aparcar, sí. A on? No ho sabrem mai. Tampoc he volgut indagar en el tema perquè encara li criaríem alguna cosa nerviosa i no vull indagar. Però bueno, va aparcar.
1: I és una anècdota pues, que als meus amics els fa molta gràcia perquè es veuen les meves habilitats. Per això la meva puntuació per conduir és un 6 sobre 10. No passa res. O sigui, és com la vegada que vaig voler anar a on era, a Prats de Lluçanès, i vam acabar en un camí de carro i el meu cotxe es va convertir en un 4 per carro. Que això...
0: 4 per carro, eh? Cuidado. Diu que té un 6 de 10 a... en habilitat conductora. Home, jo te'n posava més, perquè d'anar a Granollers a Caldes passant per Sentmenat ha de ser molt bo. I aquesta anècdota de Prat de Lluçanès, sisplau, per un altre dia, que converteixes el teu cotxe en un tot carro, sisplau, la volem per un altre dia.
1: 4x4. Que això, Sergi, si vols... És una altra història que et puc explicar. Va ser molt divertida. Aquesta no hi havia l'Albert, però hi havia altra gent, però no ell. Però bueno, aquesta és la meva mini-història de la ruta escènica, no escènica, la ruta turística de Sentmenat.
0: Es lia ella mateixa ja amb el final. Eh? Moltes gràcies, Núria. I sí, sisplau, quan puguis, volem l'anècdota de tu anant a Prats de Lluçanès per camins de carro. Ha de ser meravellós, perquè Prats de Lluçanès a prop no queda, que diguem, no? I tot i així, encara, Pere, perquè encara té més coses a afegir sobre aquesta anècdota, i ens ha enviat un apunt.
1: Bona, Sergi, disculpa perquè no entendrà res del carrer que t'he dit, però és el carrer Oms, que l'he buscat i jo em pensava que era el carrer de l'estació, però no. Disculpeu, Caldes, calderins, calderines, no sóc de Caldes, llavors és el carrer Oms, no el carrer de l'estació.
0: Ara em quadra tot. Diu, què sé, tots tenen línies i tots... Bueno, no tots fan baixadeta ni corbeta, però bueno. Gràcies, Núria, se't perdona, se t'estima a parts iguals i ets més que benvinguda a Caldes si portes més anècdotes com aquesta i no portes coses de Sentmenat. I ara sí, anem a una altra anècdota que tenim conjunta de l'Albert i de la Núria.
1: Bona, Sergi. Vinc a fer-te una última... No, última no, una altra anècdota. Espero que no sigui l'última.
0: Bueno, bona tarda, un altre cop. Esperem que no sigui l'última. Aviam.
1: Avui havia de fer uns tràmits per la Generalitat i, bueno, he estat una hora i mitja barallant-me.
0: Només? Quina sort que tens. Digue'm com ho has fet per anar tan ràpid. Jo també vull fer tràmits només en hora i mitja. Aviam.
1: Llavors, ha sigut una lluita molt intensa. He suat molt, s'ha patit molt i tot era per un tràmit que jo estava col·laborant, no era per mi el tràmit, era per una altra persona. Per qui era aquest tràmit?
0: Ja, lluitar contra el sistema informàtic i la burocràcia de la Generalitat sempre és digne de reconeixement, però que a més aquest tràmit no sigui per tu és més meravellós. Per qui era aquest tràmit?
2: Hola, Sergi, sóc l'Albert.
0: Preciós. L'Albert també col·laborava en aquesta anècdota, ja graven junts i tot, fins i tot quan han de fer coses importants com un tràmit i els hi surten peripècies i ho envien aquí. Clar que sí, si és que què faríeu sense mi?
2: Sí, era meu. Sí, és una puta merda, vull dir, jo sol no podia fer-ho, així que he demanat ajuda a la Núria.
1: Perquè no tenia el certificat digital.
2: Exacte.
0: Què millor que demanar ajuda a la Núria, que és una persona que té uns nervis d'acer, sobretot a la conducció. Per tant, amb els tràmits, segurament no perdrà els nervis. Vull dir, tranquil, que la Núria t'ajudarà A més, segur que t'ofereixen una de facilitats per fer els tràmits. La Generalitat sempre pensa en això. En aquest país, fer un tràmit és la cosa més senzilla i fàcil del món.
2: L'ordenador, que això és, bueno, això és un món, vull dir... Tu t'ho posen fàcil, en aquest país, per fer un puto canvi de càrrec. I això, bueno, hem quedat avui i bueno, jo he arribat a les 6:15.
0: Comencem amb els tempos. Arribem a 6:15, 6:15... Per què ve, o sigui, què havíeu de fer exactament?
2: I bueno, per fer això, vull dir, era omplir un document.
0: Omplir un document? Ens hem estat una hora i mitja, eh? Vull dir, cuidado, eh? Omplir un document una hora i mitja. Hem començat a 6:45.
2: Amb les dades de... Simplement era canviar el meu nom, que estava com a vocal, a vice, i enviar-ho a la gent, no?
0: Cuidado aquí, eh? Hi ha un canvi d'estatus. Si veieu l'Albert amb un cotxe esportiu, ja sabeu per què. Perquè ha passat de vocal a vice. De què? No ho sabem, però ha passat de vocal a vice.
2: Però és que, clar, el tema ha sigut aquí, no? Enviar. Hauria de ser una cosa senzilla, de pim-pam, 5 minuts com a molt. No.
1: Espera't, que encara queda fer el tràmit amb l'Ajuntament. Bueno.
0: Si encara n'han fet un, però queda el... Bueno, ja serà una altra anècdota, no acabarem avui. Quan ens queda Monter... 9 minuts no ens dona, per fer tràmits no ens dona.
2: Aquest només ha sigut amb la gent. Jo només t'aviso que hem tardat una hora i mitja per enviar el document, vale? Perquè, o sigui, vull dir, ara mateix la Núria té obert el Chrome amb 200 pestanyes, té obert el Firefox amb 200 pestanyes més.
0: Recordem que s'han estat una hora i mitja per enviar i omplir un document i ara mateix tenen... un ordinador o dos, no especifiquen, al qual hi ha dos exploradors d'internet amb 200 pestanyes actives cada un per al tràmit senzill, que és enviar. T'ho imagina't el que és... No, hem de fer una modificació dels estatuts... No. Agafa't advocats, agafa't una gestoria, munta't tu la gestoria. Pues imagina't com... Jo recordo quan era demanar subvencions. No, jo em demanava festa a la feina, perquè a qualsevol moment et podien trucar. Bueno, aviam què va passar.
2: Ja veig. Perquè cap d'aquests ens estava funcionant. Llavors tu omplies les dades de tot el que vindria a ser el tema d'això, de la gent, vale? De la sol·licitud aquesta, i al final et posa signa i envia. I clar, aquí és on comença el drama, perquè tu...
0: Vale, anem per passos. Omplir les dades de la sol·licitud, fàcil. El problema és al final, el signe i envi... O sigui, allò que has de clicar i en principi ja està... Aquí està el problema, aquí. Aviam, per què és un problema?
2: Tu dius signa i envia, però no és tan fàcil, vull dir, llavors allò t'obre una altra web. Aquella web...
0: Allò et porta una web que porta a Chicas Calientes Ensemenat i Granollers, no? Suposo, bueno, aviam, i després què passa?
2: Et fa un pas a pas.
0: T'ensenya a fer pas a pas, dient, ets tontet, vale? I això és molt fàcil. Si no saps fer-ho, busca't la vida, jo t'ensenyo a fer.
2: Descarrega una aplicació que no sé què cony és.
0: Això és veritat. Això et fa descarregar una aplicació que no fa servir. Suposo que algú es deu estar lucrant d'aquesta cosa que després no es fa servir. O sigui, és que no té ni funció. És una aplicació que tu l'obres i surt un PNG que Generalitat de Catalunya. I ja està. O sigui, no és ni el clave PIN, que et surt un QR. Res. No ho sé. I segurament deu estar obsolet. És a dir, tu carregues i tal i... Ah, no va...
2: Signatura electrònica o no sé què polles... Bueno, da igual.
1: El JavaScript ha estat obsolet i no sé quines
2: sí,
1: merdes.
2: Sí, no sé.
1: M'ha fet descarregar una altra cosa. Sí. M'ha fet... Bueno, és en plan Choose Your Own Adventure. No saps mai on acabaràs. I després s'ha col·lapsat el buscador.
0: És com aquells jocs aquells d'antics d'ordinador que tu havies de prendre decisions i a prendre les decisions que prenguis et porten per un camí o altre. Això és un tràmit de la Generalitat. Hòstia, després diuen que no s'impliquen amb la gent. Gràcies, Generalitat, per fer-ho tan complicat.
1: Sí, hem tornat a fer perquè no ha funcionat.
2: Sí, no et deixava... Oi que s'ha quedat tot en blanc? Vull dir, un pantallazo blanc.
1: Sí. Llavors, t'ho deixava fer tot. O sigui, quan hem tornat a fer una altra vegada, compte que hem fet el tràmit potser 6 vegades. O sigui...
0: O sigui, a tot això, el navegador col·lapsant, a lo millor el tràmit s'ha fet 6 vegades, és a dir, l'Albert és vicepresident 6 vegades, o sigui, 6 anys consecutius, o el que durin els mandats has d'estar allà 6 anys, 6 vegades, aviam...
2: Jo crec que t'has quedat curta, eh?
1: Hi ha hagut un moment en què sí, tot bé, però no t'has deixat adjuntar un arxiu, i dius, però vaig a...
0: aquí l'altre, o sigui, ara ja he signat, ara has d'adjuntar l'arxiu, és que no pots adjuntar l'arxiu perquè pesa més de 1,5 megas, o oh, és que pesa 1,5, l'has de comprimir, com es comprimir? Ah, t'has de descarregar aquesta aplicació perquè és la, el zip, que és el que accepta la Generalitat perquè el WinRAR no l'accepta, li dona problemes, és que només facilitat, jo no sé, aviam, què...
1: Adjuntar l'arxiu... I llavors no deixava. Llavors hem hagut d'anar rebotant a tots els... O sigui, tots els... Jo què sé com es diuen, els buscadors o el que sigui.
2: Sí, bueno, hem anat trobant, no?
1: Sí, llavors al cap d'una hora i mitja...
0: En aquest punt, l'atzar és el millor aliat que podeu tenir, és a dir, aviam si hi ha sort. Aquest, l'Opera, que no el fa servir ni Cristo, anem a provar. L'Internet Explorer, no va, prova'l igual. És igual. Bueno, i després d'hora i 30 minuts, què ha passat?
1: Ja s'ha fet. S'ha patit. S'ha molt, l'Albert ha hagut de fer un pit i tot.
0: S'ha fet, guaita, eh? I l'Albert recorrent al tabaquisme per calmar els nervis en una situació estressant que es viu a les oficines virtuals de la Generalitat. La Generalitat, d'aquí podem treure una conclusió, i és que la Generalitat incita a la gent a fumar. Fixeu-vos, eh? Com va la cosa.
2: Sí, un pit. I, bueno, ens hem posat
1: jo contemplant treure l'Albert Mojito que tinc. Tinc mòbil, si vols.
2: No, gràcies, ara aquestes hores de la nit ara em ve de gust.
1: I al final està... O sigui, ara hem de fer com una memòria d'això, perquè futures persones que hagin de fer aquest tràmit no hagin de patir, que patiran igual, perquè la gent ho posa tot molt fàcil.
0: Gràcies per ajudar altres persones que es trobaran en un futur en aquesta situació. El vostre sacrifici serà recordat, tot i que jo això vaig deixar-ho per escrit i com fer-ho, però veig que ningú m'ha fet cas. No passa res. Us estimo igual. En fi, recordeu que això, la gent que ho llegeixi, que segurament escoltarà aquest programa, l'adjuntaran. Ells són persones amb experiència, vosaltres no en tindreu quan ho feu, ¿vale? Per tant, tingueu-ho molt en compte.
1: I això, doncs aquesta és la història.
2: Exacte, per si has de fer tràmits a la Generalitat, que sàpigues que has de dedicar-hi un mínim de 8 hores laborals.
1: Sí, i compte que hem tardat una hora i mitja perquè jo ja havia fet algo similar i ja tenia part de les eines a l'ordinador, però tot i així me les ha fet tornar a tenir i descarregar 4 vegades.
2: Sí, que ho he fet jo, perquè si ho hagués de fer jo, mare de Déu, eh?
1: Amb l'ordinador a la feina, no hauria tingut un problema.
2: Bueno, Sergi, ja està, és això, vale? Apa, que vagi molt bé, vinga, bona nit.
0: Bona nit. Ja ho sabeu, si heu de fer un tràmit de la Generalitat, truqueu a la Núria i l'Albert i us ho solucionen ràpid. Gràcies, nois. Però espera't, perquè hi ha un últim apunt.
1: Sergi, que sàpigues que hi ha una mini-enquesta de satisfacció del tràmit i li hem donat un 1 perquè la Generalitat tingui en compte que és una merda el tràmit.
2: Sí, ara mateix ho tindran en compte, no pateixis.
1: Sí, ui!
0: Gràcies per la sinceritat. Segur que la Generalitat deuen estar preocupats allà. Ai, que hem fet malament, si era tot molt clar. En fi, doncs ara sí, anem encarant la recta final del programa.

Y'all ready for this? I fins aquí el no sé què dir d'avui divendres dia 22, me l'he apuntat, avui divendres dia 22, i també me l'he apuntat perquè avui, ja us ho explicaré la setmana que ve, me'n vaig al cine a veure Mandalorian i Grogu. El Monter ja sabia de què anava, no vaig amb el Monter, potser sí algun dia, Andorra, anirem a un cine d'Andorra, m'has de dir quin cine d'Andorra està bé, i jo us explicaré què tal. Doncs avui això, recordar aquestes anècdotes que hem tingut i sobretot una gran felicitació a l'Albert, que avui em fa, si no recordo malament, 26, fa dubtar, no? Sí, 26 o 27 o 20, sí, 20 i alguns. La cosa és que estic molt content perquè veure'l créixer és un plaer i que ens enviï més anècdotes d'aquestes és encara més i millor. Així que amb això tanquem el programa d'avui, moltes gràcies, calderins, calderines, setmanatencs i setmanatenques, fins la setmana que ve!

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 d'aquest mes la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Dels esports, us destaquem que Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Una situació que comença ben suau una altra vegada a hores d'ara. I, de fet, és una fotocòpia del temps que hi havia els últims matins. En aquests moments, molt pocs núvols i aquesta temperatura que ja es va enfilant. Per tant, sol que pica i sol que avui, aquesta tarda, de fet, escalfarà més que ahir en algunes comarques interiors de Girona. Per exemple, al voltant de la ciutat de Girona, també del prelitoral barceloní o les comarques de la terra ferma, tocarem els 35-36 graus. Per tant, més calor que ahir, i aquesta tarda no hi haurà tempestes, només alguns núvols que creixeran al Pirineu sense gaire importància. N'estem pendents a la xarxa.
1: I ara, temps pel trànsit. Connectem un dia més a aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia. Com se circula aquesta hora, Ferran?
3: Bon dia, doncs. Comencem el dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara es formen a poc, ja amb més intensitat, les retencions habituals, sobretot cap als voltants de Barcelona. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat, al vessant Besòs, destacant la C-58 i la B-20 a Santa Coloma de Gramenet. A hores d'ara també tenim retencions a la C-31 al terme de Badalona, que de retruc afecta els primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès tenim ja retencions a la C-17 i C-59, a l'altura de Parells del Vallès i Caldes de Montbui, amb lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions d'entrada des del Llobregat. Destaquem aquesta circulació ja amb intensitat des del Papiol i Pallejà per la A2 i la B23, de la mateixa manera que també tenim lentitud en sentit nord de fins a 3 quilòmetres a l'altura de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tancada la portada, ara sí, entrem en matèria. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2019, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas, estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es van mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i d'universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen Maite Polo i Judit Vallès.
6: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
7: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
6: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: I més descontents encara, aquest dimarts també s'ha manifestat pel centre de Barcelona el personal de les biblioteques de la capital catalana, que han començat una vaga indefinida. La situació arriba després de mesos de vagues parcials en què els treballadors denuncien la precarització del servei, la manca de reconeixement laboral i una millora de les condicions de treball. No s'han decretat serveis mínims i cada biblioteca haurà de decidir mentre duri la vaga si pot obrir o no en funció del personal disponible. En el cas d'aquest dimarts, només han obert 3 biblioteques de les 36 que ofereixen torn de matí. A la tarda només han pogut obrir 2. L'aturada s'inicia en un dels períodes en què les biblioteques estan més sol·licitades, quan només queden 2 setmanes per a la selectivitat, que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juny. El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són. És una informació que ens amplia Lamont Carvajal.
8: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
9: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. finalment el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
8: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: 7 i 10, la CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
10: Que són uns mals pressupostos.

0: I ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot del mateix Partit Socialista.
1: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
0: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
2: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: I avui també us expliquem que Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir, recordem-ho, la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat per la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi, reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat aquest dimarts la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
3: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs precisament amb aquest objectiu d'impuls de la llengua se succeeixen les iniciatives municipals. És el cas de Balaguer, a la Noguera, on la Taula per la Llengua promou la campanya Fer bategar el català a través de formacions i accions diàries. És una crònica d'en Gerard Díaz des de Balaguer Televisió.
4: La Paeria de Balaguer ha presentat la campanya Fem bategar el català, una estratègia que neix amb la voluntat d'impulsar l'ús de la llengua a la ciutat. Elaborat per la Comissió de Llengua i Cultura Catalanes del Pla Educatiu d'Entorn i promogut per la Taula per la Llengua, s'ha fixat com a primer objectiu la sensibilització de tots els agents educatius i socials de la importància de mantenir el català com a element cohesionador.
5: i vam decidir que una de les primeres accions havia de ser sensibilitzar els agents que atenem a persones, ja sigui persones adultes o criatures, de la importància de mantenir el català.

0: no? Mantenir el català en les nostres actuacions, interaccions, no? Perquè davant de tota la diversitat que tenim cultural, no? Avui en dia doncs és molt fàcil que no el mantinguem, no? I que donem per fet que aquelles persones no ens entenen.
1: El punt de partida d'aquest projecte va ser la creació d'un catàleg professional de bones pràctiques lingüístiques. Un cop completada aquesta fase formativa, la campanya fa un salt a la pràctica quotidiana amb l'ús de distintius i samarretes i una formació de sensibilització en l'àmbit del lleure.
2: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
4: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
3: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
5: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí, més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen més detalls en aquesta crònica, els companys del Vallès Oriental Televisió.
6: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
7: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és evidentment molt important.
6: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
8: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
6: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideix així amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
2: I del Vallès Oriental cap a Osona, on l'Ajuntament de Vic tancarà l'alberg social del Remei el 31 de maig. El consistori considera que ha deixat de ser un recurs temporal. També assegura que en els últims temps hi ha hagut episodis d'inseguretat que haurien posat en risc els treballadors. Aquesta decisió ha generat malestar entre els mateixos treballadors, que denuncien manca d'avís i un procés traumàtic. Ens ho explica la Núria Parera del Nou TV.
9: L'alberg social de Vic, situat al barri del Remei, deixarà d'estar actiu el 31 de maig.
10: No volem en cap cas, no, ni ara ni mai, posar en perill la seguretat dels treballadors i les treballadores. I en aquests moments no podíem garantir la seva seguretat i no trobàvem que fos un espai que acompanyés a avançar.
9: Actualment hi havia una vintena de places ocupades, totes per homes i la gran majoria a més llarg termini. L'Ajuntament assegura que s'han buscat alternatives en funció dels perfils. Tot i això, altres usuaris han quedat sense sostre. El tancament ha caigut com un gerro d'aigua freda sobre els treballadors del servei gestionat fins ara per la Fundació Suport Social Solidari.
11: Ens va dir que teníem pensat que la licitació que tenia la Fundació, que tenia una vamora encara fins al 31 d'agost, que ja es tancava definitivament, que potser podia ser abans. En principi no havíem de patir fins al mes de setembre. No hi ha dret, paguen justos per pecadors.
9: Des dels partits de l'oposició rebutgen a priori la mesura. Denuncien que és un retrocés en les polítiques socials i que respon a una visió electoral.
12: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
13: Per això no vull que sigui un moment trist.
12: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Alexia Putellas, ho sentíeu, tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adéu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení, en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des de que va trepitjar per primer cop al Camp Nou acompanyada del seu pare fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà també de l'afició. A banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Reial Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weir, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla per al proper curs.
14: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
2: De la crònica poliesportiva us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre al descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular, abans de centrar-se en el play-off. Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa.
15: Us
2: Ho hem destacat en els titulars. El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i del llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Lluís Xavier Flores és el director d'aquest certamen.
15: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques.
2: I els Xiquets de Valls han nomenat ambaixadors a TAC 12 i la xarxa de televisions locals. Les dues entitats, per tant, tindran l'honor de representar simbòlicament aquesta temporada les dues colles vallenques, la Vella i la Jove. Reconeix així el valor de les retransmissions de les diades castelleres. I ens ho explica tot plegat l'Àlex Alonso, de TAC 12.
16: Les colles vallenques distingeixen TAC 12 i la xarxa amb el títol d'ambaixador dels Xiquets de Valls durant aquesta temporada, posant així en valor més d'una dècada de retransmissions castelleres i reivindicant una de les apostes fixes de la programació de TAC 12 des dels inicis. En la seva decisió es destaca tota la tasca feta en la divulgació del fet casteller, però sobretot el rigor en el tractament dels castells i dels Xiquets de Valls.
17: La veritat és que aquesta és una de les principals distincions. Jo crec que et pot donar al món casteller una distinció que, a més, et dona dues de les grans colles, la Vella i la Jove de Valls, i per tant per nosaltres és un gran honor.
18: Molt especialment vull destacar els professionals de tres televisions, com són Paradès Televisió, Canal Blau i molt especialment TAC 12. Crec que l'aportació que ha fet TAC 12 a les retransmissions i en conjunt al llenguatge audiovisual dels directes, molt especialment dels castells, és una qüestió que espero que algun dia sigui reconeguda per la història de la comunicació.
16: TAC 12 va dur a terme les primeres retransmissions castelleres ara fa 16 anys, el 2010, una aposta a la qual es va sumar la xarxa 4 anys més tard, el 2014.
19: La xarxa de comunicació local.
20: Tots els marroquins

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada avui a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i aquesta mateixa tarda continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 27 de maig. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara es formen a poc les retencions habituals, sobretot cap a la capital catalana. Parlem ja de congestió al nus de la Trinitat per la C-58 i la B-20 a Santa Coloma de Gramenet. Al Vallès tenim la C-17 i la C-59 a Parets i a Caldes de Montbui amb lentitud habitual de fins a 1 quilòmetre en sentit sud. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens portarà més calor encara. La situació comença molt suau, de manera molt similar als últims matins, i la temperatura després, a mesura que va avançant el dia, comença a pujar. El sol picarà i molt. Aquesta tarda escalfarà més que ahir. Als voltants de la ciutat de Girona, al prelitoral barceloní i a les comarques de Lleida es podrien fregar els 35 graus. Ens espera així un dia amb molta calor i sense tempestes.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga general si no se satisfan les seves demandes. Parlem també d'una vaga indefinida. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
3: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
4: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es va mobilitzar ahir per primera vegada en suport del professorat d'instituts i universitats. Durant la jornada van convocar vaga a Catalunya i també al País Valencià i van fer una marxa pel centre de Barcelona amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública". El sindicat assegura que les protestes continuaran. Ens ho expliquen la Maite Polo i la Judit Vallès.
5: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
6: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. Volem unes conselleries d'educació que siguin conselleries d'educació i que treballin per tenir una educació pública al servei de la classe treballadora i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
5: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
1: I el govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són aquests barris. És una informació que ens explica Lamont Carvajal.
7: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
8: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara els estan analitzant.
9: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: I marxem ara cap a Madrid perquè el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny fins al 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat l'avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
10: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
11: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta en què lamenta que el dol per la mort del seu pare ha d'afegir conviure amb una greu, injusta i infundada acusació d'homicidi que l'obligarà a una dedicació intensa que no li permet complir amb les seves obligacions a la companyia. Andic està sent investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. I Santi Laiglesia, acusat de la mort d'Helena Jubany ara fa 25 anys, ha demanat més temps per presentar l'escrit de defensa. Segons el seu advocat, estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que l'incriminen. Per aquesta anàlisi reclama les mostres i dades que va fer servir la Policia Nacional per extreure les seves conclusions. A més, demana que s'obri un nou termini de com a mínim 20 dies, atès el gran volum de l'expedient que suma més de 4.400 folis. Fiscalia i acusació particular han sol·licitat 26 anys de presó per a la Iglesia i 600.000 euros d'indemnització. El govern ha anunciat la creació de l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. Durant l'acte de balanç del primer aniversari del Pacte Nacional per la Llengua, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'executiu català ha aprovat la creació d'aquest òrgan que forma part de les mesures de l'acord. Fonts del Departament de Política Lingüística han explicat que l'oficina es crea en un context de creixement de vulneracions dels drets lingüístics. Durant l'acte, Illa ha avançat també que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral. També ha recordat la importància de defensar el català com a llengua de futur.
12: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
1: Doncs, a propòsit del català, rebutgen un document del Consell Comarcal de la Segarra per estar escrit justament en català. Això pot provocar que el projecte d'ampliació del refugi d'animals es retardi entre 3 i 4 mesos. El president de l'ens comarcal, Ramon Auger, assegura que la situació no té cap sentit i que és un exemple de tants com passen al món rural davant de tràmits que s'allarguen per qüestions burocràtiques. Jordi Sebastià ens ho explica i és de Lleida Televisió.
13: La Subdirecció General de Planificació Ferroviària ha rebutjat un document del Consell Comarcal de la Segarra al estar redactat en català. Es tracta de l'expedient de canvi urbanístic necessari per l'ampliació del refugi comarcal d'animals, que hauria de començar a construir-se aquest any i que ara podria retardar-se entre 3 i 4 mesos. El tràmit havia estat sol·licitat per la Comissió d'Urbanisme de Lleida a l'administració estatal, després que el ple de la Paeria de Cervera aprovés la modificació del POUM el juliol de l'any passat.
14: Es demostra que les administracions molts cops només estem fent-se punyet un als altres. I això no pot ser, que al final que s'ho perjudiquen els ciutadans. En aquest cas, doncs, als animals que li falta aquest refugi.
13: El projecte permetrà duplicar la capacitat de l'actual gossera de titularitat municipal i oferir el servei a tots els municipis de la Segarra. Compta amb una inversió de 380.000 euros finançats amb ajuts del PUOS.
1: Més de 400 inscrits de tot el món, 14 ponents de renom internacional, conferències, tallers, diàlegs i altres activitats es concentren aquests dies al Palau d'Esports de Granollers, al Vallès Oriental. Ho fan en el marc del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un espai que fins divendres se centrarà en educació i cultura, en estratègies per a la construcció de la comunitat i en el desenvolupament d'una ciutadania crítica i creativa. En tenen tots els detalls en aquesta crònica els companys de Vallès Oriental Televisió.
15: El 18è Congrés de Ciutats Educadores transforma Granollers en un gran espai dedicat a la reflexió, el pensament crític i la creativitat, començant pel Palau d'Esports de la ciutat, que durant aquests dies canvia la pista d'handbol per un escenari on passaran noms de primer nivell relacionats amb l'educació.
16: El que passa aquesta setmana és molt, molt, molt important, molt. Però, sens dubte, tot el treball que han fet amb les escoles durant un any, és a dir, durant tot un curs, i han fet els seus mestres, i han fet amb els nens, i hem estat treballant, i ens hem trobat diverses vegades, i han fet uns intercentres, i ens hem... Tot això és... evidentment, molt important.
15: La celebració del Congrés té una altra lectura en clau econòmica, i és que els hotels de la ciutat freguen aquests dies el 90% d'ocupació, amb fins a 400 reserves per sobre de l'habitual als diferents establiments de la ciutat.
17: Aquesta setmana, diguem, a la que estem ara, doncs, al no tenir ni Fórmula 1 ni motos, una setmana teòricament tranquil·la, tens els teus clients, però no omples, i que les ciutats educadores ajudaran a omplir els hotels.
15: A més, el sector hoteler valora que el Congrés de Ciutats Educadores no coincideix amb altres cites de gran format al territori, com les carreres del circuit de Montmeló o la sortida del Tour de França, que la ciutat acollirà a principis de juliol.
1: Els comerciants de la demarcació de Girona estan en peu de guerra pel bloqueig en la negociació del conveni del comerç. Reclamen la reobertura de la taula de diàleg, on l'absentisme laboral és el principal escull per arribar a un acord. És una crònica de la Televisió de Girona.
18: Ara per ara, l'acord és lluny d'arribar a bon port. Un dels arguments que sosté l'empresa és l'absentisme laboral, que suposa suprimir el complement del 100% en les incapacitats temporals i l'increment del 3% anual amb la clàusula de revisió limitada.
19: En el comerç de Girona tenim un complement d'IT pels casos aquest i volien tractar només aquest tema, sense tenir en compte que ha sigut un sector que durant la pandèmia ha estat en primera fila i no ha tingut les remuneracions que consideraven. Hem estat molt laxos en tot aquest temps, entenent la situació de la patronal, però la patronal no es posa en el lloc de les persones treballadores i ara, a més, falten el respecte aixecant-se de la taula.
18: De fet, l'última vegada que es van reunir va ser el mes de març. És per això que els sindicats anuncien que no aturaran les mobilitzacions fins a tornar a seure's i reprendre les negociacions.
1: Per contra, els comerciants que sí que estan satisfets són els del Centre Històric de Lleida, que valoren positivament la nova ordenança de paisatge de la paeria. Un document que, per exemple, recull que només es podran posar plaques solars a les teulades d'aquest barri si no sobrepassen la coberta o la cornisa. No podran ser planes i hauran de tenir el mateix color que les teulades. L'ordenança també inclourà que les companyies elèctriques i de telecomunicacions hauran de retirar els cables que estiguin en desús de les façanes dels edificis i també preveu reduir la presència de vinils i publicitat als aparadors comercials, que només podran ocupar el 30% de la superfície. A Salt, l'equip d'atenció primària ha engegat una prova pilot per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. Es tracta de garantir una bona salut visual dels nadons abans dels 2 anys d'edat. Ens n'informa l'Àngel Martínez des de Televisió de Girona.
20: La prova es realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu, que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc, com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. En cas de detectar algun possible problema, els infants són derivats a oftalmologia pediàtrica.
21: I bueno, és una tecnologia nova, sembla que ha anat bé, i ha dit que sí, la doctora
0: ha dit que ha anat molt bé. I, bueno, no ha tardat res. Només ha sigut 5 segons, 10 segons, com molt. I, bueno, ha sortit molt bé, la veritat.
21: Des del cap de salt destaquen que aquestes proves pilots són fonamentals en edats precoces, fins i tot a partir dels 6 mesos, i que són tècniques molt precises i indolores pensades específicament pel benestar dels infants.
22: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos.
21: Si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
23: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
24: Per això no vull que sigui un moment trist.
23: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Alexia Putellas, ho heu sentit, tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 10 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. A banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, a les 9 es disputarà el Deportivo Espanyol. Qui ja ha disputat la penúltima jornada de la Lliga F és el Badalona Women, que va perdre per 0-4 contra el Real Madrid. Després que el partit arribés al descans sense gols, les blanques van agafar les regnes i no van donar cap opció a les de Marc Ballester. Carolina Weirt, amb un hat-trick, i una Diana Deva Navarro van sentenciar la quarta derrota consecutiva de les catalanes, que ja fa jornades que es van assegurar la permanència. I Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu Monchi en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
25: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
1: De l'àmbit poliesportiu, us expliquem que el Joventut va imposar-se en la represa del partit de la Lliga ACB contra l'Unicaja, que s'havia hagut de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. L'equip verd i negre, que partia amb el resultat favorable de 53-33, va mantenir l'avantatge i va acabar guanyant per 95-74. Els de Dani Miret visitaran divendres Fontejau en el darrer partit de la fase regular abans de centrar-se en el play-off. I Badalona serà la seu de la propera Supercopa Endesa. Un acord entre l'Ajuntament i l'ACB portarà la competició per primera vegada a l'Olímpic, al setembre. Hi participaran, a més del campió de Lliga, el Joventut com a anfitrió, el València Bàsquet com a actual campió de Supercopa i el Baskonia, guanyador de la Copa, a més del campió de Lliga. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, explica l'aposta.
26: Hi ha la part econòmica d'activitat a la ciutat, hi ha la part de donar a conèixer Badalona, els encants que tenim com a ciutat, i després hi ha la part esportiva de dir, hòstia, una competició de màxim nivell a que situa Badalona doncs, com una ciutat referent a l'hora d'organitzar aconteixements, a l'hora d'organitzar esdeveniments esportius.
1: L'empresa de formació online lleidatana Ilerna és la nova patrocinadora del Força Lleida per les pròximes 3 temporades. L'acord suposa més injecció econòmica per al club, que per a la pròxima temporada manté com a objectiu la permanència a la Lliga ACB. En té més detalls Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: A partir de l'1 de juliol, Ilerna Lleida és nou patrocinador del primer equip per a les pròximes 3 temporades, amb opció a ampliar el contracte per 3 anys més, un acord important per al club, ja que aquest suposarà un increment del pressupost.
3: Si pogués ser d'una forma prudencial, sostenible, però ambiciosa. No pensis en 6 milions, aquest any acabem amb 5 milions alts, perquè veniu a 6 milions i alt. No ens tornem bojos tampoc, però ho fem, eh? Penseu una cosa, a 4 anys aquest club tenia un pressupost, no 4 o 3, 1.100.000. Sí, valorem tots entre tots el que estem fent.
2: Tot i aquest increment, el club continua tocant de peus a terra i l'objectiu per a la pròxima temporada no és un altre que mantenir la categoria. Un nou nom, la mateixa força, és l'eslògan que han triat amb dues entitats. La temporada esportiva acaba aquest divendres a Múrcia, però l'activitat als despatxos no s'atura, ja que la setmana vinent s'anunciarà la nova campanya d'abonats.
1: El Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre, arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta 19a edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. D'aquesta manera, es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec. Ens en dona més detalls el David Navarro.
4: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
5: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
4: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
6: La xarxa de comunicació local. Ràdio Caldes, 107.8.
7: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general de mestres i professors, escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar també els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però que encara consideren insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial, amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. Entrarem a fons en els detalls d'aquesta nova eina, tot seguit en conversa amb Òscar Escudé, president de Plataforma per la Llengua. I dels esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça. Ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí, al Camp Nou, i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre. Passen gairebé 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, a aquesta hora ens interessa connectar amb el Servei Català de Trànsit perquè la Mireia Camats, bon dia, ens expliqui si hi ha gaire problemes avui.
2: Hola, bon dia. Doncs situació complicada a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'autovia 2 i retencions de Pallejà, Cornellà, en sentit Barcelona. La B23 i a Pau del Papiol a Barcelona. La C32, l'antídot i aturades de Gavà, Cornellà, en sentit Barcelona. La C31, retencions de Viladecans al Prat de Llobregat, en sentit nord. A l'AP7 i retencions de Mollet a Barberà del Vallès, en sentit sud. I cua de Sant Cugat a Barberà, en sentit nord. La C17 va molt carregada de Parets de Mollet en tots dos sentits. A l'autopista del Vallès, a la C58, i retencions de Sant Quirze de Sabadell i de Montcada a Barcelona. En sentit sud i de Montcada a Ripollet, en sentit nord. La C33 amb retencions de Montcada a Barcelona. A la C59 hi ha aturades a Caldes de Montbui, en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Barcelona. A la C31, l'autopista del Maresme i a Cua Badalona per anar cap a Barcelona. I a Barcelona, situació complicada a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I cedim el relleu ara en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Per si no en teníem prou, avui encara més calor avui i fins divendres, dius?
3: Doncs sí, Helena, molt bon dia. De fet, avui més calor que ahir, demà més que avui i divendres en algunes comarques, sobretot interiors, encara més. Ja avisem, d'aquí al divendres, de fet, el divendres a la tarda, és molt probable que es pugui arribar a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima a les comarques de Ponent. Això serà el divendres, però és que avui no ens quedarem molt lluny d'aquestes temperatures tan desbocades. De fet, el matí està començant molt suau. Ja de seguida es recupera la temperatura i en aquests moments moltes viles entre els 15 i 20 graus ja. I tot amanit amb un cel completament destapat. A hores d'ara no hi ha núvols d'importància a tot el país. I aquesta tarda tampoc. Aquesta tarda un sol piconador, un sol implacant, un sol doncs ben present que cremarà la pell de seguida. Per tant, protecció solar si hem d'estar moltes hores al ras i hidratació atenció, perquè la temperatura aquesta tarda ja voltarà els 35 graus en algunes viles properes, per exemple, al Pla de Girona, també al prelitoral barceloní o cap a les comarques de Ponent. Aquest vent també, si de cas, una mica més reforçat aquesta tarda a la Costa Brava. I atenció, perquè ja demà al matí començarem el dia amb unes temperatures, Helena, desbocades, especialment cap a l'Empordà. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. Govern i sindicats d'educació acosten posicions, però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
4: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el Departament de Mas presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
5: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas, estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: El govern aprova la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb 200 milions d'euros. Quan s'aprovin els pressupostos, la quantitat es podrà doblar fins als 400 milions. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 16 al 17 de juliol. Del 6 al 17 de juliol. Aquest pla finançarà barris degradats de 20 municipis. A la tardor se sabrà quins són i ens ho explica tot plegat l'Amunt Carvajal.
6: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
7: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera. Per tant, una política d'aquestes i una convocatòria d'aquestes que fa que la gent palpi les consecucions i les transformacions de les polítiques públiques.
6: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
1: La CUP i Junts per Catalunya presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat del 2026. Des de Junts, la presidenta parlamentària, Mònica Sales, ha dit que els comptes són la constatació d'un govern en fallida. Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries perquè encara, diu, els estan analitzant.
8: Que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat dels pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
1: I ens fixem ara en Madrid, on el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i ha posposat la seva declaració prevista pel 2 de juny, el 17 i 18 d'aquest mateix mes. En referència a aquest procés judicial, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha apel·lat a la presumpció d'innocència de l'expresident i ha demanat que es deixi treballar la justícia. Saiz també ha qüestionat la instrucció contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, i ha rebutjat la avançament electoral que li reclama part de l'oposició i fins i tot des del mateix Partit Socialista.
9: Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: I en aquest context, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el Partit Nacionalista Basc per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
10: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.

0: català com a llengua de futur.
1: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Vet aquí la clau de volta. Això vol dir que el català ha de ser, com ho és, una llengua d'entesa i una llengua de convivència. També, i aquí tenim recorregut de millora, una llengua d'oportunitats i d'enriquiment. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida.
0: Doncs des de Plataforma per la Llengua han seguit de prop aquest primer any d'aplicació i han fet el seu propi diagnòstic. Ens acompanya el seu president, Òscar Escudé. Senyor Escudé, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia a tothom.
0: Com valoreu aquest primer any de Pacte Nacional per la Llengua? Li hem sentit dir a vostè que no ha generat l'abans i el després que hauria convingut. Què és el que ha fallat perquè aquest canvi es produís? O què ha faltat?
2: Bé, ha faltat que, bàsicament, que tot el govern d'entrada i totes les administracions i sectors socials el fessin seu i actuessin en conseqüència i prenguessin les mesures que calia. El Departament de Política Lingüística sí que ho ha fet, però no ha estat capaç de fer que altres departaments de la Generalitat i altres administracions igualment importants i altres actors socials fessin el que calia. Sentíem ara que el president feia referència al món de l'empresa. Bé, si ho fan ara, benvingut sigui, però anem un any tard ja. I qui cal que ho facin, i ho facin bé.
0: Això és una mica el que li volia preguntar, eh? Des del vostre punt de vista, el món laboral és on realment està perdent el català. Aquest acord, vostè diu que arriba tard. Aquest seria potser el principal escull. Vostè n'apuntava molts d'altres, però aquest seria ja un primer pas per començar a posar fil a l'agulla en aquest sentit d'aquestes mancances?
2: Si en el del món laboral, insisteixo, si ho fan, perquè tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics, de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin. I no només és en l'àmbit de l'empresa, àmbits tan importants com la salut, l'ensenyament, drets socials, universitats, tot el que fa referència al lleure. Per exemple, pel que fa referència al lleure, que tampoc és cert que no s'hagi fet res, sí que s'ha avançat en els temes d'audiovisual. Tenim més produccions, més doblatges, etc., de sèries, pel·lícules en català que hi havia fa uns pocs anys. Això va començar amb l'anterior govern i en aquest s'ha mantingut i incrementat. Però no s'ha fet gran cosa referent al lleure tradicional, per exemple, o en altres àmbits del lleure. I tots aquests àmbits junts fan que realment, si no prenem mesures en tot això, les mesures que pugui prendre el propi Departament de Política Lingüística tenen una eficiència molt, molt reduïda, en el fons.
0: Acabo. Punts aquests on, de moment, el català va coix, on es podrien vulnerar drets dels catalanoparlants. La nova Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics que el govern ha anunciat que es crearà és l'eina que reclamava? O creieu que servirà per alguna cosa?
2: Això de les creences hauria de servir. Fins ara, hem de dir que fins ara, quan hi ha hagut casos de vulneracions flagrants i reconegudes per tothom de drets lingüístics, mai cap govern, ni aquest ni els anteriors, han actuat com calia. Si això a partir d'ara canvia, doncs n'estarem molt contents. Haurem de veure què fan. De moment, nosaltres tenim un servei de defensa de drets lingüístics que rebem més de 3.000 queixes l'any. I ja dic, en aquest àmbit tenim una sobrada experiència per poder dir que els governs no han fet mai el que calia. Si ara ho recondueixen i fan el que cal, em semblarà molt bé.
0: Doncs de moment, Òscar Escudé, veiem el got encara a mig buit. Esperem que d'aquí un any més, que ja en farà dos, d'aquest pacte el veiem ja com a mínim a la meitat o mig ple. Gràcies per atendre'ns. Bon dia. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
3: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: I ens situem ara mateix a la carretera perquè un motorista ha mort en les últimes hores després que s'hagi sortit de la via caient tot seguit en un canal al terme municipal de Deltebre, al Baix Ebre. Ara s'investiguen les causes de l'accident. Segons dades del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 50 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 21 de les quals eren precisament motoristes. I els Mossos d'Esquadra intensifiquen el control de transport de viatgers per carretera, coincidint amb l'època en què es registra una gran mobilitat per la coincidència de l'arribada del bon temps, l'increment de turistes i les excursions i colònies escolars, entre d'altres. Només aquest dimarts, la policia ha organitzat 16 controls en carreteres arreu del país, la majoria de les quals 10 a l'autopista AP7, on hi ha un alt volum d'autocars, sobretot a les zones de platja. Els Mossos justifiquen aquest tipus de controls aleatoris per fomentar que ni empreses ni conductors abaixin la guàrdia pel que fa al manteniment i al bon estat de vehicles, així com al respecte a les hores de descans reglamentàries. Durant aquests dies s'està fent l'aportació de sorra a la platja del Prat, una de les més malmeses pels temporals del darrer hivern. Segons un estudi de l'AMB, hauria perdut un 31% de sorra en només 10 anys. Tots els detalls amb Lluís Rodríguez, del Prat TV.
4: L'autoritat portuària de Barcelona ha avançat enguany l'aportació anual de sorra a la platja del Prat. En concret, són 100.000 metres cúbics que han de compensar la pèrdua que provoquen els temporals d'hivern. I és que la zona delta és la segona més afectada per la regressió del litoral, amb una pèrdua del 31% en 10 anys, segons un estudi de l'AMB. Per tot plegat, l'ens supramunicipal ja fa temps que reclama mesures més estructurals.
5: Lo que voldríem és una millora de l'estabilització, no és una solució al 100%. Una aportació de sorra és imprescindible, però clar, a fer actuacions estructurals d'elements submergits o d'espigons o algun tipus d'elements que puguin mantenir aquesta sorra que s'ha portada a la platja durant més temps.
4: De moment, l'aportació que es fa és amb sorra procedent de Port Ginesta. Sobre la taula hi ha la possibilitat d'aportar d'un altre punt de la costa barcelonina amb una granulometria més gruixuda i, per tant, més resistent als temporals.
0: Arrenca avui una nova edició de Fira Gran a l'Hospitalet de Llobregat. El Saló torna a fer d'aquesta ciutat la seu de la gent gran activa amb 300 propostes gratuïtes fins aquest divendres. El periodista Luis del Olmo, que estarà acompanyat de la també periodista Begoña del Pueyo, tancaran la fira amb un diàleg sobre la bellesa. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz, d'aquí, de la xarxa, són ja a les portes d'aquest Saló. Bon dia, Anna, explica'ns.
6: Bon dia, Elena. Sí, a totes les edicions de Fira Gran hi ha un rostre popular i aquest any la número 27 d'aquest saló, del saló de la Fira Gran, comptarà amb la presència de Luis del Olmo, tot i que el ventall d'activitats és molt més ampli i d'aquest ventall d'activitats volem parlar ja amb el director de Fira Gran. Ell és Juli Simón. Juli, bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Què trobarem en aquesta edició número 27 del saló Fira Gran? Ja són 27 anys, teniu moltíssima experiència a les vostres esquenes. Quines són les novetats? Què trobarà el públic?
7: Pues el públic trobarà tot tipus d'activitats, des de música, des de ball, tai chi, manualitats, temes de formació, per exemple, en temes d'ordinadors, de mòbil, temes de relacionats amb la salut, una caminada, unes sardanes, etcètera, no? Fins a 300 activitats trobarà.
6: Tot això fins divendres vinent, i aquest any es posa el focus en els cuidadors no professionals, en aquells familiars, marits, dones, fills, germans, que s'encarreguen de cuidar els més grans dependents.
7: Sí, no, el foco en aquell cuidador gran que cuida una altra persona gran. O sigui, hem augmentat l'esperança de vida i cada vegada hi ha més persones entre 70 i 80 anys que li toca cuidar persones entre 95 i 105 anys, no? Llavors, ens posem en aquest cuidador, que normalment és una persona que ja viu sola, que té les seves realitats, les seves problemàtiques, i que es troba de sobte cuidant una persona molt dependent, val? 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, no? I aquest, enfoquem sobre aquesta realitat.
6: Juli, tu dic que la mirada no només se centra en les persones grans dependents, perquè ser gran ja no significa ser sinònim únicament de dependència. Hi ha tot un ventall de possibilitats vitals per a la gent gran. Ser gran ja no és el mateix que fa unes quantes dècades.
7: Ser gran és tindre per davant l'oportunitat de seguir creant, de seguir emprenent, de seguir participant, de seguir tenint veu, i el revés. Ara estem amb unes persones grans que el que volen és participar, tindre veu, tindre un protagonisme social i deixar de ser invisibles. I precisament un event com a Fira Gran el que volem és això, no? Que animar la gent a portar una vida activa i participativa, i per això els mostrem aquestes 300 activitats de tot tipus per animar-los a, si hi ha alguna que li interessa, a fer-la.
6: Juli Simón, director de Fira Gran, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos ja al dia d'un saló que obrirà d'aquí uns minuts i conduiran aquests dos carrils, una dedicada a la gent gran dependent, però una altra amb un amplíssim ventall de possibilitats dedicat a la gent gran activa.
0: Doncs gràcies, Anna. De moment tot molt buit, però és evident que a les 10, quan això obri, serà un formiguer. Gràcies per aquesta fotografia. Que vagi molt bé. L'Orgull torna a Tarragona amb la tercera edició del Festival Pride. La Conselleria d'Igualtat, Polítiques, Feminismes i LGTBI organitza aquesta cita el 13 de juny, tot anticipant-se al Dia Internacional de l'Orgull, amb una programació gratuïta, inclusiva i diversa a la plaça Corsini. Entre els caps de cartell se situen Samantha Hudson, Natàlia Rodríguez i el trio mallorquí Fades.

0: Sempre ha dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
0: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: Ja ho heu sentit, Alexia Putellas tanca la seva etapa. El Barça ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat 2 pilotes d'or. En un vídeo publicat a les xarxes socials, la de Mollet posa en valor la transformació del futbol femení, en què ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre en el partit de Lliga contra la Reial Societat, on podrà acomiadar-se de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que s'incorporava a la feina fa 15 dies, ha expressat la seva confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla de cara al proper curs.
3: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
2: En waterpolo, avui es disputa l'anada de la final catalana de l'Eurocup. El Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'enfrontaran per endur-se un títol que seria històric per tots dos conjunts. Els dos equips barcelonins se citen a 8:45 a la piscina Sant Jordi. La tornada jugarà d'aquí a una setmana a la piscina Marinera. La jugadora del Barceloneta, Alejandra Aznar, explica com ho afronta.
4: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem a per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
2: I encara en waterpolo, avui arrenca la final de la divisió d'honor femenina que enfronta el Sant Andreu i el Mataró al millor de 3 partits. A partir de les 9 es disputarà el primer duel a la piscina Pere Serrat. Ens apropa la prèvia des de TV Mataró, l'Oriol Debat.
5: El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip, Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camús, és ara una incògnita.
6: Nosaltres intentarem fer tot el possible per fer-ho bé i guanyar ràpid, si es pot, i si no, l'objectiu és, lògicament, guanyar la Lliga.
5: L'assolim. Ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona. Per l'entrenador Dani Ballart, és bàsic mantenir una bona defensa.
7: Era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Catalunya, ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga.
5: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta el 10 i 11 de juny.
2: I arribarem a 8:45 amb la cultura i en concret amb el Literàrum, la fira d'espectacles literaris i de llibre que arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre després d'unes setmanes d'activitats prèvies en noves subseus com Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. A més d'ampliar la projecció territorial del festival, aquesta edició està marcada per l'increment de programació i la inclusió de moltes disciplines artístiques com la música, la poesia, el circ o el teatre. Així es consolida un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i la difusió d'espectacles literaris en català.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots los mal.
2: Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8.
3: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
5: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general de mestres i professors convocada a escoles i instituts de tot Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions en les últimes hores i avui continuaran negociant, no s'ha aconseguit un acord per desconvocar les protestes previstes aquest dimecres a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Educació s'ha compromès a incloure un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i compensar els sexenis retallats des de fa gairebé 15 anys. Uns avenços que els sindicats convocants veuen com un canvi positiu de postura del govern, però encara veuen insuficients i no descarten arribar, si cal, a la vaga indefinida. Doncs precisament d'aquesta qüestió i d'altres vinculades als pressupostos de la Generalitat en parlarem tot seguit a plató amb la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero. Així doncs, encapçalem avui el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 27 de maig. Tot i que al punt de les 7 del matí, en aquest cas ja són 8:45 del matí, repassem més titulars. Nova injecció econòmica al Pla de Barris. Els municipis de més de 20.000 habitants optaran a subvencions de fins a 25 milions d'euros per projectes en zones identificades com a àrees d'atenció especial amb dèficit d'equipaments i problemes d'habitatge. Un cop aprovats els pressupostos, es podrà doblar el finançament d'aquesta segona convocatòria. El jutge accepta ajornar fins als dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat en la causa per presumptes delictes com tràfic d'influències i organització criminal. La Moncloa continua descartant l'avançament electoral malgrat la pressió de l'oposició. Neix l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics per la Promoció i Defensa del Català. L'objectiu és acompanyar les persones que vulguin posar queixes davant possibles vulneracions en l'ús de la llengua. El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé, considera que l'eina quedarà curta si no hi ha un compromís real d'aplicació en àmbits com el laboral. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: Que tenim, malauradament, moltíssima experiència en grans declaracions, grans reunions, inclús legislació referent a temes lingüístics, de llarg recorregut en el temps i de curtíssim recorregut en la seva aplicació. Per tant, cal que les coses que es diuen després es facin.
1: Pel que fa als transports públics, problemes a aquesta hora a la línia 5 del metro. Està fora de servei entre Can Boixeres i Sants Estació per una incidència tècnica, un fet que altera també la freqüència habitual a la resta de la línia. Pel que fa als esports, Alexia Putellas tanca la seva etapa al Barça, ha anunciat el seu adeu després de 14 temporades al club, amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues, i havent guanyat també 2 pilotes d'or. L'acte oficial de comiat serà a les 11 d'aquest matí al Camp Nou i al vespre s'acomiadarà de l'afició en el partit de Lliga contra la Reial Societat. I de la cultura, Móra d'Ebre es prepara per acollir aquest cap de setmana una nova edició del Literàrum. Divendres arrencaran els plats forts de la 19a edició de la Fira d'Espectacles vinculats a la literatura, que inclou altres disciplines artístiques com la música, el circ i el teatre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, govern i sindicats d'educació acosten posicions però no eviten una nova convocatòria de vaga a escoles i instituts aquest dimecres a tot Catalunya. Les negociacions entre les parts, que han de continuar avui mateix, han arrencat el compromís del Departament d'Educació d'un complement salarial d'uns 40 euros mensuals per a tots els docents i professionals del sector. Un increment que podria augmentar a partir del 2029, però que els sindicats convocants continuen veient insuficient, malgrat que admeten un canvi respecte de l'immobilisme inicial de la conselleria. Sigui com sigui, avui hi ha convocades protestes a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona i no descarten arribar a la vaga indefinida si no se satisfan les seves demandes. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC, demana mantenir el pols de la lluita al carrer, mentre el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, posa en valor un dels esculls que s'han desbloquejat en l'última negociació.
3: Necessitem exercir la pressió màxima perquè el departament demà es presenti amb una proposta de millora de l'acord que sedueixi a tot el col·lectiu i el faci votar en una consulta aquest sí tan necessari per poder resoldre aquest conflicte.
4: La compensació de les quantitats no percebudes pels sexenis, aquesta és una retallada que prové de l'any 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps i que, per tant, en aquest cas estem oberts al compromís per part del govern de poder complir en aquest cas.
1: Catalunya encadena setmanes decisives amb els primers pressupostos del govern d'Illa. Gairebé 50 milions d'euros, un 22,8% més que els últims comptes, aprovats aquests i pactats amb Esquerra Republicana i els Comuns. Fins divendres, els consellers passen per les comissions del Parlament per defensar les seves partides, abans del debat de totalitat de la setmana vinent, entre el 2 i el 4 de juny, que marcarà el rumb cap a una aprovació prevista per a principis de juliol. Per analitzar-ho amb detall, avui ens acompanya al plató la consellera d'Economia i Finances, ara ho dic bé, Alícia Romero. Consellera, bon dia i gràcies per acceptar la nostra invitació.
5: Hola, molt bon dia.
1: Vostè defensa que aquests són uns pressupostos ambiciosos que aporten estabilitat i que consoliden la legislatura. Comencem per aquí, si li sembla.
5: Bé, doncs, és evident que fa 3 anys que no teníem pressupostos prorrogats des de l'any 23. Crec que el país necessita nous pressupostos, ha arribat un nou govern amb unes noves prioritats i era important doncs, que aquest any 26, ja que el 25 no vam tenir, poguéssim aprovar uns pressupostos. Ha estat un procés difícil i llarg, no enganyaré ningú, però és veritat que avui tenim uns pressupostos millor. Pensin que millora amb 9.000 milions d'euros, a diferència entre el del 23 i el del 26, són 9.000 milions d'euros que incorporem, per tant, per dedicar a més polítiques públiques, ja sigui educació, sanitat o infraestructures. Això en gran part passa perquè l'economia funciona, l'economia va bé, per tant tenim més ingressos, més recaptació i ens permet, evidentment, doncs, dedicar més recursos a les polítiques públiques. Crec que no podíem tampoc renunciar a aquests recursos i crec que és una bona notícia aquest acord amb Esquerra, amb els Comuns, també amb els agents socials i econòmics i el tercer sector.
1: Però avui, ho explicàvem ara, hi ha vaga d'educació a tot Catalunya, el conflicte continua obert. Amb aquests pressupostos sobre la taula sembla que una mica més encarrilat, eh? Per tant, que entenc que amb aquests pressupostos sobre la taula vostè potser farà màgia o no ho sé, però entenc que tindran algun marge per tancar algun acord amb els sindicats. D'on sortiran aquests diners? Perquè entenc que des del govern, en principi, no teniu prevista una partida exclusiva per aquest conflicte en concret, eh?
5: No, pensin que nosaltres vam tancar fa molt poques setmanes un acord, un molt bon acord, a l'àmbit educatiu, que vam signar amb Comissions i UGT. Eren quasi bé 2.000 milions d'euros per millorar retribucions i salaris, per reduir ràtios, per millorar i posar més recursos a l'escola inclusiva, desburocratitzar, és a dir, ja vam fer un molt bon acord. Per tant, nosaltres ara no tenim una partida determinada, concreta, per dedicar a un possible nou acord que hi hagi. El que sí que hem dit, i per tranquil·litzar tothom, és que un pressupost és viu, un pressupost és flexible, es poden modificar partides, hi ha un fons de contingència de 300 milions d'euros i, per tant, si s'arriba a un acord, que esperem que sí, doncs, evidentment, farem les modificacions que faci falta per fer front a aquest acord, òbviament. Per tant, no hi ha un problema econòmic en el sentit doncs, que tothom sap que s'ha de prioritzar, que aquest conflicte s'ha de tancar, que volem que tenir una relació i una conversa tranquil·la en l'àmbit educatiu. Creiem que hi ha molts reptes en l'àmbit educatiu i, per tant, el que ens agradaria és tancar aquest conflicte per poder parlar doncs, de millora educativa i de qualitat en l'educació, etc. Per tant, si s'arriba a un acord, els recursos es trobaran, perquè, com dic, un pressupost és viu i, per tant, en aquest sentit, en fi, doncs tota la tranquil·litat. Ara és veritat que potser haurem de dir-li a algú doncs, que no dediqui tant recursos a algun programa que estava fent per poder fer front doncs, a aquests compromisos. No?
1: I el tema, en un altre cas també de servei bàsic, el tema dels metges. El sindicat de metges deia és un problema de país, no s'hi val que parlin d'excusa de diners perquè ara això, tenim uns pressupostos encarrilats i demanaven fins i tot que fos el president Illa qui s'arremengués i es posés a solucionar el conflicte. Com ho veu? Bueno, solucionareu el conflicte amb els metges?
5: Bueno, és que amb els metges no tenim un conflicte com el que estava havent-hi en educació. És a dir, crec que si no vaig errada és fins l'any que ve que és a dir, que és vigent el conveni que es va tancar ja fa un temps en l'àmbit sanitari. Quan hi ha hagut protestes en l'àmbit sanitari ha estat per l'Estatut Marc que havia marcat el govern d'Espanya, per tant, no ha estat un conflicte clarament amb la Generalitat, i com passa sempre, anem obrint els convenis, no?, i les negociacions i es van tancant. Ho van fer amb els Mossos i anirà passant, perquè els convenis s'acaben i s'han de renovar, no?, per tant, també passarà amb els metges. Però jo crec que avui el conflicte més complex que tenim és el d'educació, no?, i per tant, ara hem d'abocar tots els esforços aquí i anirem fent, i ja ho saben tots, tant els de l'àmbit de la salut com ho hem fet amb Mossos, que la nostra voluntat sempre és escoltar, dialogar. Ara, els recursos tampoc són infinits. Això també és important. És a dir, aprovem un pressupost pressupost de quasi 50.000 milions d'euros, però que majoritàriament està condicionat en gran part per pagar sous i retribucions. Perquè jo també els hi vull dir als oients, pensin que la Generalitat paga mestres, paga metges, bombers, agents rurals... per tant, tot això és un gran gruix del pressupost de la Generalitat. Quasi bé el 90% del pressupost és això. Per tant, després queden pocs marges. Ara, evidentment, hem d'anar afrontant els nostres compromisos, les nostres obligacions. Es tanquen els convenis, no?, laborals, i s'han de reobrir, és evident, no?
1: Consellera, l'actualitat obliga, i parlo del traspàs de l'IRPF, perquè sembla que es torna a endarrerir. Ho anunciàveu ahir al migdia, ahir a la tarda, calendari fins al 2029, si no tinc mal entès. El govern i Esquerra entenc que havien pactat ja aquesta data, perquè no fa masses dies el mateix Oriol Junqueras sortia dient que a l'octubre es podria començar ja a treballar. Vostè deia que era una data plausible, ara torna a haver-hi aquest endarreriment. Aclareixi'ns una mica les xifres, perquè estem mica marejats tots plegats.
5: Sí, estaria bé aclarir-ho, perquè em sembla que si no ens farem tots plegats mal. Primer, per poder gestionar l'IRPF des de l'Agència Tributària calen dues coses. Un, modificacions legals per fer possible que nosaltres gestionem l'IRPF. Nosaltres no podem gestionar l'IRPF si algú no ens dona aquesta competència, si algú no ens delega aquesta competència. En aquest cas, ha de ser l'Estat a través de la modificació de la LOFCA, que és una llei orgànica. Per tant, si volem, no?, si estem, hem de treballar perquè això sigui així, hem de fer una modificació legislativa que no es fa en dos dies. Això per començar. I després necessitem tenir l'instrument, el nostre instrument, la Hisenda Catalana, que és l'Agència Tributària, preparada per assumir això. Avui ho està? No. Avui l'Agència Tributària no està preparada, ho sap tothom, tothom que coneix l'àmbit tributari, i ho sap també Esquerra Republicana, òbviament, que a més ha dirigit la Conselleria d'Economia. Què hem fet? Bueno, des de que ara hem arribat al govern, nosaltres ens hem posat a treballar amb això. Hem modificat la llei de l'ATC per donar-li més flexibilitat, per generar nous perfils professionals que necessitarem en el cas de gestionar l'IRPF i altres impostos que generen a Catalunya. Hem posat ja en marxa 200 places noves i estem fent convocatòries. Vam posar en marxa 50 beques per ajudar opositors a estudiar i que es presentin en aquestes places, que no són fàcils de cobrir perquè és un àmbit molt específic, molt tecnificat. És a dir, hem anat avançant. Què va fer ahir el govern? Amb acord amb Esquerra Republicana, aprovarà un contracte programa 2026-2029 en el que ens comprometem a fer totes les transformacions que necessita l'Agència Tributària, no només per l'IRPF, perquè els nous temps estan canviant i hem d'incorporar, doncs, tot el que són les dades, intel·ligència artificial, s'ha de fer una transformació tecnològica molt important, hem de incorporar més personal, per tant, és una transformació en molts àmbits. Aquesta transformació ens ha de portar a gestionar l'IRPF quan se'ns delegui i no es pot fer de cop. S'ha d'anar fent d'una manera progressiva, no? I, per tant, anirem fent en la mesura, un, que tinguem l'habilitació legal i que fem un treball important amb l'Agència Tributària Espanyola, que és qui en aquest moment gestiona l'IRPF. Per tant, ara estem en una primera fase molt incipient, que és nosaltres estem ja informant, assessorant durant la campanya de la renta, aquest any 150 persones que estan treballant, hem augmentat un 20% les atencions en relació a l'any passat, en aquests moments. Per tant, ja estem fent coses. Què podrem fer més en una segona fase? Gestionar alguns elements de l'IRPF. Quan l'acabarem gestionant tot? Jo, sincerament, sóc incapaç de donar una data en ferm, perquè això és complexa, perquè hem de tenir un acord amb l'Agència Tributària, o que haurem de passar d'una col·laboració a que ho fem nosaltres, haurem de tenir totes les dades, poder fer aquesta recaptació. No és senzill. És una tasca que no és senzilla. Hem d'anar avançant cap aquí. El que ahir vam aprovar és el contracte programa 26-29. Això no vol dir que el 29 estigui plenament en marxa. Jo amb això vull ser prudent, ho he estat sempre. Crec que és un repte ingent que tenim com a Generalitat de Catalunya, que té l'Agència Tributària. Jo només vull posar una dada perquè els oients ho entenguin. L'Agència Tributària Espanyola té 1.500 informàtics i l'Agència Tributària Catalana no té cap. Només això, on nosaltres tenim 30 inspectors d'Hisenda. És evident que amb 30 inspectors d'Hisenda no podem fer una tasca d'inspecció com cal i com demana un impost com l'IRPF, que paga quasi 4 milions de persones a Catalunya, no?
1: Entenc que està bé que es parli amb franquesa, perquè, evidentment, si no, tot aquest ball de xifres i de dades i de dates i d'anys ens fan ballar al cap.
5: Jo crec que el que és molt important és que tothom tingui clar que el govern, no?, i en aquest cas amb Esquerra Republicana, tenim un objectiu clar, que és que l'Agència Tributària acabi sent l'Agenda Catalana, que vagi gestionant tots els impostos que pugui, que es generen a Catalunya, començant per l'IRPF. Estem transformant l'agència perquè això sigui així, però ho hem de fer bé, perquè també els vull dir als oients una cosa, que és els recursos per fer polítiques públiques surten dels impostos. Imagineu-vos que tenim un instrument que no recapta bé els impostos, per tant, que no genera els ingressos per gastar-los.
1: No ens ho volem imaginar.
5: Seria dramàtic. democràtic, no? Per tant, ho hem de fer bé, ho hem de fer molt bé i caminarem amb passos ferms per poder gestionar l'IRPF quan abans millor.
1: I que deixa clar també que el 2029 tampoc està del tot segura que això sigui fil per randa ja aplicat al 100%.
5: El 100% de l'IRPF, jo crec que el que anirem fent és progressivament anar incorporant elements, la inspecció, poc a poc, fins que tinguem doncs, la certesa de que podem gestionar el 100%. Això avui es veu difícil. Estem a l'any 2026, l'any 2029 queden 3 anys, és possible, però no ho diu. Jo el que voldria dir és que el contracte programa que aprovem ahir, que vam aprovar ahir, és 26-29, perquè està fixat en 4 anys, amb 527 milions d'euros per transformar aquesta agència, perquè vagi agafant el muscle necessari per gestionar l'IRPF, però insisteixo, no tenim la delegació, no tenim una habilitació legal per fer-ho i, per tant, hem de ser prudents en aquest sentit.
1: I tot això també hi té molt a veure el nou model de finançament. Vostè ahir a TV3 parlava de que estan mantenint converses, no negociacions, ho deixava molt clar, mantenint converses amb Junts, una mica per la necessitat imperiosa d'intentar tenir i aprovar aquest nou model de finançament. I veuen, aquests contactes són discrets i són constants, i veuen voluntat real de moure's més enllà del que diguin o del que es diu públicament?
5: Jo vull pensar que en fi, que Junts per Catalunya pensarà en el país quan arribi al Congrés dels Diputats a la tramitació del model de finançament. El model de finançament són quasi bé 4.700 milions d'euros més per Catalunya l'any 27, perquè la voluntat del govern, en aquest cas sí que hi ha unes dates molt concretes, és que això entri al Congrés abans de marxar de vacances i que es pugui tramitar durant la tardor i, per tant, que s'aprovi abans d'acabar l'any. Això vol dir incorporar ja tots els recursos del nou model de finançament a les comunitats autònomes. Per tant, a Catalunya, 4.700 milions d'euros més que podríem incorporar en els pressupostos de l'any vinent. Jo vull creure que Junts no renunciarà a això. Una altra cosa és que digui, jo crec que s'ha de millorar el model. Perfecte, doncs tramitem-lo, iniciem la tramitació i durant la tramitació que Junts per Catalunya o qualsevol altre grup incorpori esmenes per millorar-lo. Crec que és el que toca. Hem de fer política constructiva i política útil, si no només fem que donar-li espai a les extremes dretes i als populismes. No? Per tant, jo li demanaria a Junts que segui, que ho treballi, que ho negociï amb el govern d'Espanya, que ha demanat ja i ha dit que ho farà, i per tant que a partir d'aquí doncs veiem si tenim el model que s'ha presentat o un millor amb les aportacions dels grups parlamentaris.
1: Consellera, parlant un altre cop al tema dels pressupostos, hi han grans acords de govern, parlava ara de la zona franca, de la societat d'inversions, de la línia orbital, que no depenen d'aquests pressupostos, que depenen de futurs comptes i que fins i tot poden dependre, si molt m'apura, de l'estabilitat que hi pugui haver-hi a Madrid, avui en dia molt sacsejada pel cas Zapatero. Fins a quin punt, si hi ha un canvi de majories a Espanya, tot això no pot quedar en paper mullat? Consellera, això preocupa, jo crec, bastant a la ciutadania catalana, pel que ens convé a nosaltres i per la part que ens toca. No?
5: Sí, a veure, nosaltres confiem que aquest govern continuï. De fet, el president Sánchez ja ha dit que no convocarà eleccions en breu i, per tant, nosaltres esperem que aquest govern continuï. Estem treballant amb ells amb molta complicitat en aquests tres àmbits que vostè deia, la línia ferroviària orbital, el Consorci d'Inversions i el Consorci a la Zona Franca. Alguns són sobretot els dos consorcis o la societat mercantil les poden posar en marxa en un termini curt de temps i nosaltres treballarem per fer-ho el més ràpid possible. La línia orbital és una mica més complexa, òbviament, i aquí hi ha un compromís econòmic que haurem de veure doncs, com s'acaba d'articular en el govern d'Espanya. Però malgrat estar en pròrroga pressupostària en aquesta situació, es pot arribar a aquest compromís. Evidentment, si després canvia el govern, però això ha passat sempre. S'han aprovat moltíssimes lleis, s'han aprovat consorcis i, escolti'm, ha arribat un altre govern i no ha desfet mai res. Vull pensar, per exemple, amb la llei de matrimoni igualitari, però amb el consorci, per exemple, de la Sagrera, que és un consorci entre la Generalitat, l'Estat i l'Ajuntament de Barcelona, que fa 20 anys que funciona, no? O sigui, en general, qui arriba tampoc destrossa. I nosaltres volem pensar, en fi, que si nosaltres ara tanquem aquests tres acords i els concretem, no?, i modifiquem estatuts i creem una societat mercantil, doncs qui arribi no s'ho creurà, o no s'ho carregarà. Ara també espero que no arribi un altre govern i que tinguem aquest molts anys. Jo crec que també ha donat estabilitat des de que va arribar el president Sánchez, i tenint en compte que hem tingut Covid, dues guerres, un volcà, etc., crec que, malgrat totes les dificultats. És un govern estable que està generat una economia en aquests moments doncs, molt estable, molt rigorosa, molt ferma, de les millors de la Unió Europea, i crec que en aquest sentit nosaltres necessitem i volem que continuï. Per tant, esperem que sigui així.
1: Molt ràpidament em renyaran des de la direcció del programa, però li faig molt ràpidament, perquè hem parlat bastant d'Esquerra, els comuns amb el tema de l'habitatge. Sí. Una pregunta molt concreta i molt ràpida, consellera. Volen crear la Direcció General de Disciplina d'Habitatge amb capacitat sancionadora.
5: Sí.
1: Pel que fa al nomenament de la persona que l'encapçalarà, serà algú del govern o algú proposat per comuns com ells demanen?
5: Doncs
1: pronuncis una mica amb això.
5: Doncs la veritat és que no, li dic sincerament, no ho sé. Vam negociar això amb els comuns, a qui vull agrair també el seu suport, perquè vam tancar amb ells un acord ja fa mesos, l'hem actualitzat, per exemple, amb aquesta proposta. La direcció general, les direccions generals són de lliure designació i, per tant, doncs veurem finalment si és una persona... L'ideal seria que fos una persona consensuada, no?, pel govern i pels comuns, i estic segura que així serà, perquè tenim una molt bona relació. Crec que han posat l'habitatge com el govern sobre la taula com una de les prioritats, i es veu amb els recursos que hi dediquem i les energies que hi està abocant també el govern.
1: Consellera, doncs li agraïm moltíssim que ens hagi vingut a veure avui. Ens ha passat superràpid el
5: molt
1: temps.
5: Molt ràpid, sí, té raó.
1: Li agraïm moltíssim les explicacions i l'esperem un altre dia que no tardi tant, perquè em deia que fa
5: feia
1: molt temps
5: que no
1: havia
5: venia,
1: vingut com a portaveu del PSC. Gràcies, doncs, per haver vingut avui. Que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
6: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: 9 minuts per arribar a les 9, canviem radicalment de tema, deixem de banda la política i us expliquem la campanya de l'Ajuntament de Terrassa per acabar amb el consum de cigarretes electròniques o vapejadors entre els menors d'edat. És per això que aquesta setmana du a terme una campanya per informar els establiments de la prohibició de vendre aquests productes als menors i de les sancions que això pot comportar. Ho ha seguit la Carme Contreras, de Canal Terrassa.
7: Gairebé la meitat dels adolescents d'entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria.
8: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18. Si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
7: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
8: I va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços, eh? Tots els que sí que venien vapers van col·laborar molt bé.
7: L'objectiu de la campanya és també conscienciar sobre els riscos associats al consum de vapejadors, sobretot entre els menors. Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
9: Tant us pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
10: Per això no vull que sigui un moment trist.
9: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
1: Doncs ja ho heu sentit, Alexia Putellas, que anuncia que tanca la seva etapa a Can Barça. Cristina Álvarez, molt bon dia.
11: Molt bon dia, doncs sí, és l'adeu de la reina. Deixa el club blaugrana, ho ha anunciat, després de 14 temporades. Ho fa amb 38 títols sota el braç, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues. A més, dues pilotes d'or a títol individual. L'anunci oficial el va fer a les xarxes socials amb un vídeo en què posa el valor en valor la transformació del futbol femení, de la qual ha estat líder i emblema, i repassa la seva trajectòria des que va trepitjar per primer cop al Camp Nou, acompanyada del seu pare, fins als èxits aconseguits amb el Barça. L'acte oficial de comiat serà a les 11 del matí al Camp Nou, i al vespre, en el partit de Lliga contra la Reial Societat, s'acomiadarà de l'afició. Manolo González continuarà a la banqueta de l'Espanyol la temporada vinent. Així ho ha confirmat el nou director general esportiu, Monchi, en la seva presentació. L'executiu andalús, que ja es va incorporar a la feina fa 15 dies, ha expressat confiança absoluta en el tècnic. Assegura que arriba amb molta il·lusió per complir amb els objectius esportius i econòmics de l'entitat, i ha explicat que ja treballen en la planificació de la plantilla pel proper curs.
12: Una vez que vayamos marcando los hitos, necesita una inversión, estoy convencidísimo de que la va a haber. Pero no hablemos solo de dinero, hablemos también de estructura, de verdad. Creo mucho más en los proyectos que tienen organización, que tienen dedicación, que tienen capacidades, que tienen todas esas cosas que a veces pensamos que el dinero lo sustituye y a veces no.
11: Ja han quedat definides les semifinals de l'Hockey Lliga. El Barça i l'Igualada per una banda i el Liceo i el Calafell per l'altra lluitaran per un lloc a la final. Els blaugranes van classificar-se després de superar el Noia per 5-3 en el tercer partit dels quarts. Jan Cortiellas va obrir el marcador pels penedesencs, però Marc Grau, Pablo Álvarez i Eloi Cervera amb un doblet van capgirar el marcador i van obrir forat per als blaugranes. Cortiellas de nou i Jalmà van retallar diferències, però Sergi Llorca va sentenciar amb el cinquè. El rival del Barça a semifinal serà l'Igualada, que va eliminar el Voltregà amb una victòria als penals, després que el marcador no es mogués en el temps reglamentari, ni tampoc en la pròrroga. Roger Bars, Joel Roma i Biel Llanes van marcar pels igualadins, mentre que Eric Vargas i Aleix Moles ho van fer per al Voltregà. I també el Calafell serà a les semifinals. Els verds es van imposar el Reus a casa a la tanda de penals després que el partit acabés amb empat a 3 i sense moviments a la pròrroga. Joan Pujalte va ser l'encarregat de marcar la pena màxima decisiva per fer esclatar l'afició local amb una gran actuació de Martí Serra sota pals. El derbi tarragoní, però, ha estat marcat per la polèmica perquè el primer partit que havia guanyat el Reus se li va donar per perdut als despatxos per alineació indeguda. Doncs decidides aquestes semifinals, Liceo Calafell i Barça Igualada començaran aquest divendres. Són el millor de 5 partits, o sigui que durant algunes setmanes encara continuarem parlant de la competició.
13: Molt bé, d'hoquei, que sempre és interessant.
11: I tant que sí.
13: Gràcies, Cristina.
11: Que vagi bé.
13: Doncs acabem així, de la millor manera possible, de la millor manera esportivament parlant possible. Gràcies per la vostra atenció, per haver-nos fet un dia més confiança. I demà a les 7 ens hi tornem a posar. Gràcies, que vagi molt bé.

0: La xarxa de...
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
3: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Vengo de una tribu de mujeres.
6: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tots els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris extens que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els dos anys que funciona el portal d'incidències de la via pública s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer de Parisi. L'operació, que fins ahir estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Avui dimecres té lloc la segona convocatòria de vaga unitària del personal educatiu a Catalunya, una jornada similar a la del passat 12 de maig on es van acollir els professors dels centres públics i concertats d'arreu del territori. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció a l'alumnat. Avui a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Loncan i Cesc Zapater, un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conxi Sánchez, que sorgeix a partir de la evidència de que la salut de les dones és un dret, no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. I acabem el temps. Al igual que ahir, continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
3: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rockola, així que no és resistir, que et conec. Rockola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Just what is it that you want to do?
6: From dusk to dawn, we are tonight. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els 3 Many DJs in Session.
1: La ràdio que parla de tu.
0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així va sonar ahir el fòrum.
3: Que et porti inevitablement a un final proper, diguéssim, de la vida i que tu l'estiguis visquent amb un patiment gran i que no tinguem altres mitjans per poder-lo sostenir d'una altra manera. Això és el que determina la llei, és a dir, allò que una persona pot dir un dia, oh, jo ja no faig res aquí, ja em podria morir, això no s'hi val.
4: No, aquí no val. No, no, i el fet de que... però és que a vegades el patiment, quan és un estat depressiu molt fort, el patiment també és fort, la persona no vol viure. Clar, sí. I perquè això no es pot tenir... Clar, aquí nosaltres no podem entrar. Sí. És la llei, en aquest
3: sí,
4: cas.
3: Sí, la llei, tothom es va queixar, sobretot al principi, dient, home, que aquesta llei és molt garantista, deien. Què vol dir garantista? Que posa molts límits a la seva aplicació. Han de ser molt determinats en les situacions. Evidentment, crec que és bo que sigui garantista, sobretot sent una llei nova en un context que per nosaltres és desconegut, hi ha altres països que tenen una història, nosaltres no, en un context en el qual ni els professionals estem o estaven en aquell moment sobretot preparats per assumir aquesta tasca que mai ens l'hem plantejat ni en la nostra forma.
5: Sí, vengo d'una família dividida, madre con cuatro hijos, madre sola con cuatro hijos, y entonces eso marca toda una cosmovisión del mundo, porque te educas en torno a una sensibilidad muy potente respecto al esfuerzo, al sacrificio, al trabajo, al cuidado y al respeto, ¿no? En una sociedad en general muy machista y la boliviana doblemente machista. Entonces, el eje de una madre como eje de la familia te permite ver un pedazo de un mundo que por lo general está cerrado ante una educación muy falocéntrica. Y yo creo que sin duda eso ayudó mucho en torno a mi manera de estar abierto al mundo, a sus dificultades y a la laboriosidad desplegada por la gente para remontar la adversidad, porque eso es lo que hace una madre, construye un mundo de la nada. Y sí, tuve la alegría, la virtud de tener una madre también muy preocupada de la formación. Una madre con pocos recursos económicos, pero que hacía lo inimaginable para que el hijo pudiera tener acceso a libros desde muy joven. Una complicidad de hijo menor.
3: Ilusionada y hem dit aquesta condició, però n'hi ha una altra, que és la d'un patiment per una limitació física que li resta tota l'autonomia, que no pot participar de la seva cura, de la seva autocura, i que tampoc té un altre tipus de millora o de tractament. És el cas de Sant Pedro,
4: per exemple. Sí, per exemple. Vull dir, quan tens... O sigui, estàs bé del cap, però resulta que el teu cos està totalment immobilitzat. Vull dir, amb un... és el fet de viure d'aquesta manera que diu això no és vida, no?
3: Exacte. I com deia Sara, aquí on s'ha de demanar? A veure, la persona, quan sent aquesta necessitat, doncs lo lògic és culpar-li amb els seus referents sanitaris. Normalment el metge que l'atén habitualment per la malaltia que sigui, que pateixi. Però també moltes vegades doncs, ho culpar.
1: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Passant un minut de les 9 del matí i avui, dimecres 27 de maig, el món es lleva en titulars que pesen. Titulars que parlen de conflictes que no s'aturen, de drets que retrocedeixen i d'una paraula que ja no és un avís, sinó una realitat, normalització. La normalització de discursos que fa uns anys haurien considerat impensables. Vivim un temps estrany, un temps en què la veritat sembla haver perdut prestigi i en què la mentida, si es repeteix prou, acaba sonant convincent. Un temps en què l'extrema dreta, sense complexos, sense filtres i sense vergonya, avança com una taca d'oli, i no perquè sigui més forta, sinó perquè molts han decidit deixar de plantar-hi cara. I aquí és on entra el periodisme, el periodisme de veritat, el que incomoda, el que pregunta, el que no s'agenolla. Però també és aquí on veiem com algunes empreses periodístiques comencen a tenir por. Por de perdre anunciants, por de perdre favors, por de perdre poder. I quan la por entra per la porta, la llibertat d'expressió surt per la finestra. Aquests dies hem vist com una de les grans veus del país, Àngels Barceló, ha estat apartada del seu lloc o obligada a deixar-lo. Una periodista que ha fet del rigor la valentia i la mirada crítica la seva bandera. I quan una veu així calla o la fan callar, no és només una pèrdua per la professió, és una pèrdua per a la democràcia. Perquè el periodisme no és un moble que es mou segons la decoració del moment. El periodisme és un contrapès, és un fre, és una alarma, i quan s'apaguen les alarmes, el que ve després no acostuma a ser bo, sinó tot al contrari. I mentre tot això passa, avui també és dia de vaga en defensa de l'educació pública. Una altra alarma, una altra lluita, una altra línia vermella que no podem permetre que es creui. Perquè un país que no cuida la seva educació és un país que renuncia al futur. I un país que renuncia al futur és un país que deixa caure lentament, que es deixa caure lentament cap al precipici. Per això avui, des d'aquest micròfon, des d'aquest espai que és de tots, reivindico dues coses que van de la mà. Una educació pública forta i un periodisme lliure. Sense aquestes dues potes, la democràcia coixeja. I quan la democràcia coixeja, sempre hi ha algú disposat a empènyer-la. Així que sí, avui és dimecres. Un dimecres de reivindicació, de consciència i de resistència. Un dimecres per recordar que la veritat no és negociable, que la llibertat no és un luxe i que el silenci imposat, mai no ha estat una opció. Benvinguts al Fòrum. Ja sabeu, el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre i que combina informació, cultura, debat i proximitat. I que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant dues hores, compartim les temàtiques que importa, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimecres 27 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquesta introducció, obrirem, amb tal dia com avui, un viatge àgil per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món i a situar-nos amb el temps. Tot seguit, com cada dimecres, arriba la secció Bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassós. Avui ens parlarà de les rutines que cal integrar per fer servir correctament els principis actius per a la pell, els mateixos que ens va explicar la setmana passada, i ens compartirà alguns consells catalans basats en aquests principis. A la segona hora, de 10 a 11, conversarem amb Aurora Vela, directora de l'Escola d'Adults Municipal El Roure Gros. Amb ella farem un recorregut per la educació no reglada per les persones que volen aprendre i créixer al llarg de la vida i pels canvis que ha viscut aquest centre des que va obrir portes als anys 80. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. I comencem amb tal dia com avui. Avui és dimecres 27 de maig. Ja han passat 147 dies d'aquest 2026 i en resten encara 218 per continuar escrivint-lo. El Sant Oral ens recorda que avui és Sant Agustí de Canterbury. I si us dieu així, Agustí, doncs en aquest cas heu de tenir en compte que és de Canterbury. Doncs si us dieu així, moltes felicitats. I també avui és un dia carregat de causes i consciències. Doncs se celebren el Dia Mundial de la Llúdriga, el Dia de la Sensibilització de les Colagenopaties Tipus 2, el Dia del Celiac i el Dia de les Llengües Originàries del Perú. O sigui que veieu que hi ha bastant... se celebren uns quants dies. Doncs mira, començant per el Dia Mundial de la Llúdriga, doncs cada darrer dimecres de maig es ret homenatge a aquest mamífer aquàtic tan especial. Una efemèride que es commemora des del 2014 i va ser impulsada pel Fons Internacional de Supervivència de Llúdrigues per alertar sobre la situació crítica d'aquesta espècie avui en perill d'extinció imminent. La llúdriga és un animal bioindicador. Quan ella està bé, vol dir que els ecosistemes aquàtics també ho estan. Habita rius, llacs, estuaris, canals i zones costaneres d'arreu del món, excepte l'Antàrtida i Australàsia. La deforestació, la contaminació i la caça furtiva són les principals amenaces que afronta. També és el dia de les, com hem dit en un principi, de les colagenopaties tipus 2, una jornada impulsada per l'associació AFASCOL que recorda les primeres jornades celebrades el 27 de maig a l'Hospital de la Pau a Madrid. Aquestes malalties són causades per una mutació del gen COL2A1 que afecta la producció de col·làgen i provoca trastorns del cartílag i de l'os. Dia del celíac. A Espanya, cada 27 de maig es visibilitza la celiaquia i es recorda la importància de detectar-la, entendre-la i normalitzar-la. Les persones celíacas poden aportar una vida completament normal, sempre que segueixen les pautes mèdiques i alimentàries adequades. I és el Dia de les Llengües Originàries del Perú, una jornada per mirar cap endins i escoltar les veus antigues que encara habiten muntanyes, selves i costes. Llengües que no només comuniquen, sinó que pensen i senten el món d'una altra manera. És un recordatori que al Perú no hi ha una sola manera de dir les coses, ni una sola manera de ser peruà.

0: I ara, abans d'entrar en el següent espai, recordem una mica efemèrides d'aquest 27 de maig. Doncs van passar coses com aquesta. El 2016, Barack Obama visita el president, en aquell moment Barack Obama visitava el Monument de la Pau d'Hiroshima. No podrien dir que no va demanar un perdó formal, però sí va deixar una frase que ressona: l'amor va caure del cel. El 2007, Hugo Chávez, recordem que era president de Venezuela, va tancar la cadena privada crec que era de Radio Televisió Espanyola en aquell país, a Venezuela, diguem, no? El 2006, un terratrèmol de 6,1 graus s'assetjava a la illa de Java, a Indonèsia, i va produir més de 8.000 persones que van morir 8.000 persones i van haver 32.000 ferits. El 1941, la flota britànica enfonsa el cuirassat alemany Bismarck i van morir 2.086 tripulants. El 1937 es va inaugurar el Pol Gondel Gate de San Francisco. El 1931, August Picard es converteix en el primer home a assolir la estratosfera pujant en globus fins a 16.000 metres. El 1930 es va inaugurar l'edifici Chrysler a Nova York, que esdevé el més alt del món en aquell moment. El 1896-95, Oscar Wilde és condemnat a 2 anys de presó per ultratge a la moral pública. Imagineu, eh? El 1812, les heroïnes de la Coronilla són assassinades a Cochabamba per resistir l'exèrcit realista. I el 1792 es va utilitzar per primer cop la guillotina a París. I ho deixem aquí i, per tant, fins al proper viatge pel temps. I després del que ens ha portat el calendari, avancem en aquesta primera hora del fòrum. És dimecres i això vol dir que arriba un dels espais més esperats de la setmana, Bellesa 360 graus, amb l'Oriol Bassós. Bon dia, Oriol.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Piles carregades?
1: Piles carregades. Piles carregades.
0: Doncs vinga, avui, a més, crec que està bastant carregada i parlaràs de rutines, rutines imprescindibles per aplicar correctament els principis actius que ja ens vas explicar la setmana passada, no?
1: Exacte, és com la segona classe, per dir-ho així.
0: És continuïtat.
1: La continuïtat, exacte, és la segona classe. Llavors, la setmana anterior vàrem parlar dels principis actius, aquests principis actius que tenen com la propietat dintre de totes aquestes cremes, sèrums o totes les formes cosmètiques que utilitzem, i llavors avui anem a veure diferents rutines o com les podem aplicar o quines són més beneficioses sobre la nostra pell.
0: Sobretot perquè facin efecte, no? Aquests principis, en aquest cas eren els principis actius perquè facin un bon efecte.
1: Exacte, facin rutina. Un bon efecte sobre la nostra pell.
0: I seran rutines de dia i rutines de nit.
1: De nit, home, i tant. Nosaltres som rutina de tot, de dia i de nit. De dia i de nit. Doncs és important agafar una rutina i un hàbit dintre del que seria a la cura de la nostra pell. La pell, al final, jo sempre explico com a professional i professor del sector, doncs que la pell té memòria i necessita, doncs, com tots nosaltres, una rutina constant i diària. Llavors, és important fer una rutina de dia i una rutina de nit. De dia, doncs perquè durant el procés de la nit, la nostra pell ha fet l'intercanvi metabòlic i llavors, com és noctàmbula, s'agrega diferents substàncies que surten a flor de pell, per dir-ho de manera bonica, no? Sí, surten a l'exterior i llavors queden a la capa principal de la pell d'una manera, doncs més superficial.
0: ¿Me deixes que et digui una cosa?
1: Digue'm.
0: M'encanta aquesta, no sé si dic aquest jersei, samarreta i tal, que és d'estiu, és preciosa, eh?
1: Moltes gràcies. Té història, eh, això? Té història.
0: Bueno, ja me l'explicaràs.
1: Sí, i tant.
0: Continuem.
1: Doncs per reprendre el fil, perdona,
2: sí.
1: la pell necessita doncs, aquest treball que ha tret durant tota la nit i ha quedat en una capa superficial, necessitem netejar-la perquè entre elles es troben doncs, toxines, es troben diferents greixos que s'han anat oxidant durant el procés de la nit, també el roce, no?, de la nostra pell sobre els coixins...
2: El cobrellit...
1: Bueno, el cobrellit, clar, arriba un punt...
2: El llençol,
1: el que llençol, sigui, no? Al final...
2: Perquè ara ja estem en un moment que ara pot, com a molt, un llençol, no?
1: Sí, un llençolet, eh? Ara ja comença, i a més amb aquesta onada de calor, si us plau, ens hem de protegir molt, eh? Perquè el sol ha vingut molt fort i molt ràpid.
2: Sí, bueno, com ho preveien, eh? Perquè és això que diuen primavera, primavera, podrien dir que no hi ha. Igual que tardor, bueno, aquest any passat tardor hi va haver, però el que és primavera jo diria que ha passat tan ràpida.
1: Ha sigut una primavera light, sí. Ràpida, no?
2: Sí. Sí, però sí. Tal i com anem així.
1: I tant. Així. Doncs important aquestes rutines per poder retirar tots aquests greixos, totes aquestes toxines que la nostra pell s'agrega. Llavors, un cop hem netejat la pell, hem d'aplicar un bon cosmètic i una bona protecció solar. Per això jo us porto rutines, començarem amb les rutines. Doncs primer farem la rutina de la pell seca. Li anem a dedicar una miqueta a la pell seca. La pell seca, doncs, és una pell...
2: O sigui, podríem dir, tu comença per ordre, sobretot a l'hora del... O sigui, un ordre a seguir des del matí, des del
1: exacte.
2: Bon matí.
1: Farem el matí i llavors farem la nit, farem aquest ordre. I a part, us presento una miqueta, doncs ara parlem de la pell seca, no? Uh-huh. La pell seca... necessita confort i nutrició. Després de netejar-la, sentim notes de tibantó sobre la nostra pell i probablement no necessiti mai agents que siguin massa agressius. Llavors, què necessita al matí? Netejadors suaus, val? Cremes netejadores, vull dir, podem fer servir llets o tipus de mousse que siguin molt emolients i que ens ajudin a tindre flexibilitat a la pell. Tònics hidratants... hem de netejar la pell, però després l'hem de tonificar. Hem d'evitar tot tipus de component que porti alcohol, perquè els tònics o les locions normalment porten alcohol com a conservant o com a allargador de la loció. Llavors els hem d'evitar.
2: Millor després tu ens dones un consell casolans que segur que no duram gens d'alcohol, perquè a vegades el que comprem, tot i que sigui molt car, perquè moltes vegades pot ser així, que siguin
1: sí,
2: productes molt cars, i a lo millor porten alguna cosa que justament no ens
1: clar,
2: va bé com aquesta.
1: No, no ens va bé. Llavors, una vegada hem fet la neteja i hem tonificat, li aplicarem a la pell, doncs ara et porto el principi actiu, l'àcid hialurònic, que jo sé que aquest t'agrada molt,
2: sí.
1: Vale? I les
2: sí,
1: ceramides.
2: És que l'àcid hialurònic dona la sensació de que... com a vegades t'ho injecten, però en aquest cas no cal injectar-lo, sinó t'ho poses i també...
1: O el veus.
2: O el veus, eh?
1: Exacte,
2: Ho faig begut.
1: I tant, funciona molt bé, per, sí. Sobretot begut.
2: Per el tema de la pell va molt
1: bé. Per la pell, per les articulacions...
2: Sí.
1: Funciona molt bé. Crema nutritiva i rica en lípids. Què vol dir? Doncs que sigui una miqueta untuosa, que sigui rica. I protecció solar, 50, eh? Això per suposat. Si vols un consell una miqueta així més casolà, doncs, per exemple, li aniria molt bé doncs, l'oli de sèsam, l'oli d'alvocat, podríem ficar unes gotetes, sí? Després de la nostra neteja, ens podríem ficar una miqueta d'oli directament i podríem ficar la protecció solar.
2: I tant.
1: Sí, una goteta, eh? No,
2: sí,
1: l'oli
2: sí.
1: Hem de tractar-lo amb dosificació. Intentar no posar a aquestes alçades de l'any cap tipus d'oli essencial, perquè els olis essencials són fotosensibles
2: no
1: i poden tacar la pell o produir algun eritema solar, que és una cremada solar.
2: Clar.
1: A la nit, aquesta pell, què vol a la nit? Doncs sobretot netejar-la bé, desmaquillar-la de tot el dia. Quan diem la paraula desmaquillar, no vol dir que portem maquillatge, vol dir que retirem.
2: Que cal sí? Netejar-la.
1: Sí.
2: Cal netejar-la.
1: Cal netejar-la. Sí. Doncs netejarem aquesta pell, doncs igual, eh? Podria ser o amb una llet netejadora o fins i tot amb un bàlsam. Ara s'ha posat bastant de moda aquesta forma cosmètica. És com si fos una pomada que jo la prescalfo amb les meves mans i l'aplico, ostres, transforma en un oli i aquest oli m'ajuda a retirar i a netejar.
2: Aquest bàlsam pot ser casolà o ho hem de comprar ja preparat?
1: N'hi ha que són comprats i si el volem casolà, doncs manteca de karité, que ens ajudarà
2: però
1: moltíssim.
2: Però hem de comprar la manteca de karité.
1: Sí, clar, hem de comprar la manteca de karité. Clar, al final...
2: On es troba la manteca?
1: La manteca de karité la podem trobar als herbolaris.
2: Es menja també la manteca?
1: Sí,
2: ah, no.
1: Es pot... Bueno, podries, eh? El que passa és que...
0: Millor si és a l'herbolari, millor fent-la servir per el que toca, no?
1: Llavors, doncs, podem comprar manteca de karité, que ens ajudarà molt a el que seria la neteja, o l'oli d'ametlles, que també ens ajudarà a netejar. Uh-huh. Sí? Després que es fiqui una manteca o un oli, hem de fer una doble neteja, perquè hem de retirar aquest excés d'oli perquè la pell pugui ser transpirable. I llavors, doncs, ens netejarem amb un sabó sense tensió actius, en aquest cas. Uh-huh. Ser un reparador, perquè la nit porti una miqueta de pentanol, que ens ajuda, és molt nutritiu i molt hidratant, i niacinamida, que aquest nom ens costa una mica.
0: No, però ja ho vas parlar.
1: Ja ho vam parlar.
0: A més, jo també la tenia per aquí apuntada, perquè jo me preparo sempre. Tu
1: t'ho vas
0: parlar, però jo me preparo.
1: Ella i jo, tots els consells que parlem, ella després els apunta i els estudia. Doncs el pentanol és una crema molt nutritiva. De fet, mira... Molt ràpid. Totes les persones que es fan un tatuatge és la crema que després hi posaran, perquè
0: tu
1: així la reconeguem.
0: Tu és de tatuatge? Em fa l'efecte que no.
1: No, jo no
0: I
1: porto.
0: A mi no m'agrada tampoc, eh?
1: No em porto.
0: Però, i sobretot, no sé, però quan veus aquestes persones amb tot aquests, que veus tota la pell i dius tu...
1: Jo penso que
0: això no es pot treure així com així, eh?
1: No, bueno, ara avui dia sí que és cert que n'hi ha els làsers per treure els tatuatges, però t'haig de dir que... Al final va a gustos, vull dir,
0: home,
1: si la persona
0: vegades,
1: li agrada i ho sap portar, doncs endavant.
0: Hi ha persones que posen... A veure, hi ha alguna coseta que trobo que sí, que és maca. No sé, una papallona, una cosa petita en algun espai, o fins i tot a vegades hi ha persones que se posen lletres perquè alguna indicació, algun indicatiu. I dius, vale, però jo em refereixo als tatus aquests corporals. Sense...
1: Bueno, va amb l'estil. Jo crec que va amb l'estil de vida, la filosofia de la persona, amb la seva creativitat, la seva manera d'expressar-se, i també està bé, també és xulo.
0: Vale.
1: Jo sí que us diré una cosa, totes les persones que porten tatuatge. Els tatuatges necessiten una cura i un cuidado.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, és molt important nutrir la pell, no exposar-la al sol i protegir-la, perquè un tatuatge al final no deixa de ser una implementació de pigment sobre la pell, i que si produeixes una cremada, produeixes una deshidratació, doncs aquest dibuix o aquesta creació artística es deforma, migra la tinta, vol dir que marxa, canvia el color...
0: No sé,
1: bueno,
0: si això,
1: s'ha de cuidar.
0: No sé
1: s'ha
0: si,
1: de
0: això,
1: cuidar.
0: Si això seria el pitjor, sinó que, a més, pugui afectar de manera nociva més a la pell. Vull
1: sí,
0: dir que...
1: clar, al final podria afectar. És cert que desvio un poc del tema,
0: sí,
1: però
0: tornaré
1: la implementació del pigment en un tatuatge, en teoria, no hauria d'arribar al torrent sanguini. Llavors, hauria de quedar superficial a la pell.
0: Uh-huh.
1: És cert que moltes vegades arriba, però bueno, dintre de tot, doncs està bastant controlat.
0: Uh-huh.
1: Està bastant controlat.
0: Sobretot si estan ben fets. Que
1: sí,
0: vegades,
1: tant.
0: Que és, algo, és una cosa que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer-se un tatuatge, no? Un tatu.
1: I tant. Doncs hem desmaquillat amb un bàlsam o un netejador. És important ficar aquest sèrum que dèiem de pentanol o niacinamida, crema nutritiva, important, perquè pensem que estem parlant d'una pell seca o molt seca, i dues vegades a la setmana podem fer mascaretes, ja sigui bé cremoses o mascaretes de vel, aquestes que venen en un sobre, que són la forma adaptable a la nostra pell, no? al nostre facial. I passem d'un extrem a un altre, Conxi. Sí, nosaltres som d'extrems. Hem passat de la pell seca i ens n'anem
0: a la pell
1: graixosa.
0: Val?
1: La pell graixosa vol tot el contrari. Doncs del dematí, com haurà segregat molts greixos i moltes toxines, doncs ficarem un netejador seborregulador, que sigui en efecte gel o espuma. Tònic equilibrant, sèrum, en aquest cas podria ser un sèrum que sigui oil free, lliure de greixos, i que porti zinc, que el zinc ens ajudarà, doncs, a tot el que seria el tema del porus i la controlació de la bactèria, protector solar lleuger i matificant, però sobretot protector solar, eh? Les pells greixoses tendeixen o acneiques a dir no cal, sí cal. Cal perquè, evidentment, el nostre greix s'oxida i, a part, poden sortir taques i en les produccions d'acné podem crear o més acné perquè hi hagi més bactèria per la proliferació de la calor sobre la nostra pell, o podrien haver-hi taques dintre del que seria el nostre facial perquè ha hagut una incisió sobre una ferida, que és l'acné. Així que protecció solar. I per la nit? Doncs per la nit, la doble neteja, importantíssima, perquè a més la pell greixosa, com haurà segregat, haurà portat les cremes, porta tot el protector solar, és important que fem una doble neteja amb la nostra espuma i el nostre netejador. Fins i tot, de manera natural, alguna arcilla que ens agradi, com l'arcilla verda o l'arcilla blanca, que ens ajudarà moltíssim. Netejadors purificants, sèrum amb àcid salicílic, que l'àcid salicílic ajudarà, també ens ajudarà a fer una mena d'exfoliació, val? I crema lleugera i equilibrant. Important restituir molt el que seria la pell grassa, no estringir-la massa, eh? Uh-huh. Exfoliacions suaus, un o dos cops a la setmana, i li podem posar algunes mascaretes com són l'argila verda, l'argila blanca o algunes mascaretes també de vel que siguin seborreguladores. La pell greixosa també necessita hidratació. No ens oblidem que el gran error i habitual és descamar-la massa o exfoliar-la massa o treure-li massa aquest excés de greix. Llavors, per tendència natural, el que vol fer és hidratar-se i segregar més greix. Així que molt important també hidratar-la.
2: Hidratar.
1: I passem, si hem parlat d'una pell seca i hem parlat d'una pell grassa, doncs no ens podem oblidar d'una pell sensible, no? Les pells sensibles el que volen són rutines sensibles i lleugeres, com podria ser al matí una aigua micel·lar o un netejador ultra suau que no porti molts tensioactius, tònics calmants, sèrums amb cibada o centella asiàtica o pentanol, que el que ens ajudaran són, la cibada ens ajuda, és calmant, i la centella asiàtica ens ajuda en un procés de reactivació de la pell, i el pentanol seria molt hidratant. Cremes calmants que ens ajudin a, doncs, a baixar aquesta tendència a la irritació, i protectors solars que siguin minerals, que no siguin d'acció química, que siguin de pantalla total, però més aviat que siguin físics, que no ens ajudin a traspassar el sol, que facin una bona pantalla, però que no portin químics. A la nit, aquesta pell li agrada molt les neteges suaus i que siguin sèrums reparadors lleugers, que no siguin excessivament untuosos, i que fiquem una crema barrera amb ceramides, que ens ajudarà a tot el que seria, doncs, la restitució de la pell.
2: Quan parlem del sèrum, el sèrum, com és que jo sempre me fixo, poso una mica el focus en aquestes recomanacions teves casolanes, el sèrum també es pot fer?
1: Sí, el sèrum es pot fer. Què passa amb el sèrum? Que el sèrum molecularment té menys pes, solen ser productes que són molt més lleugers, llavors a nivell natural sempre hem de tendir a anar o als olis o a les arcilles, o els remeis casolans solen ser més densos. Llavors, per fer un sèrum necessitem algun tipus d'oli que sigui molt lleuger, molt, molt lleuger. Llavors, intentem utilitzar, pues, olis que siguin, doncs, de calèndula, o un oli que sigui de jojoba, un oli d'ametlles, que sigui molt lleuger. I si volem així més efecte refrescant, podríem utilitzar l'aloe vera. Llavors, si barregem l'aloe vera amb oli d'ametlles, podem crear una espècie de sèrum.
2: Sí, perquè l'aloe vera és aquesta, té aquesta untuositat, podríem dir, no? Vull dir que és com un gel.
1: Exacte,
2: com un
1: sí,
2: gel,
1: és
2: no?
1: Un gel, sí. Exacte. Que, de fet, l'aloe vera, si l'agafem i la collim, la tallem, la netegem bé, amb una cullereta de cafè podem agafar tot el que seria la polpa de dindre, o sigui, l'espongeta transparent, aquesta la rentem amb una miqueta d'aigua fresca, la passem pel morter, ben passada, la podem posar en uns... diguéssim, una cubitera, i llavors el que fem la podem o bé congelar o posar a la nevera. I llavors la pots aplicar a la pell fresqueta després del sol, que és meravellosa.
2: O sigui, aquí hem de tenir en compte la planta, aquesta planta que a vegades es ven, vull dir, la trobes en supermercats o botigues especials, perquè no sempre la trobes perquè també es pot...
1: Bueno, al garden, no? Podríem sí, trobar-ne un...
2: En el garden, perquè també es pot fer servir com a aliment, eh? Vull dir,
1: sí,
2: també la tenen, i en algunes botigues especialitzades en productes a vegades biològics i tal, no? Doncs acostumen a tenir.
1: Sí, sí. Doncs mira, la pell sensible, menys és més. Jo sempre dic això, ingredients que siguin zero irritants i doncs que la mimem molt, perquè les pells sensibles les hem de tractar doncs amb cura.
2: Clar.
1: Tenim una rutina doncs per pell desvitalitzada. Necessitem... La pell desvitalitzada són aquestes pells que estan molt estressades. Estan en auge ara mateix perquè tothom té molt d'estrès, llavors la pell tendeix a deshidratar-se i la pell...
0: Això va per professors i alumnes.
1: Sí, sí. Doncs tendeix a deshidratar-se perquè principalment a part l'estrès ens oblidem de beure aigua. Mm. Llavors el no beure aigua és un bueno... Un dels factors principals.
0: És el millor hidratant del món, l'aigua, beure aigua. I, no,
1: sí, sí, sí.
0: I ens oblidem, perquè sobretot quan no tens set, no beus aigua. I és com una obligació, no?
1: Mm-hmm. Doncs importantíssim beure aigua per tot tipus de pell, però la desvitalitzada és una de les conseqüències. Necessita netejadors que siguin il·luminadors, que tinguin aquesta part de glow, com diuen avui dia, doncs algun tipus de llet o mousse que ens ajudi doncs, a netejar bé la pell. Tònics revitalitzants, que portin components energètics, sèrums de vitamina C, que ens ajudaran a il·luminar, contors d'ulls descongestionats, perquè normalment les pells estressades congestionen molt el que és la zona de la mirada o el rictus del somriure, cremes antioxidants i protector solar. Necessita vitalització i necessita lluminositat aquesta pell.
0: Uh-huh. Aquestes serien les pells estressades,
1: sí, que necessiten vitalitat.
2: Uh-huh.
1: Necessitem a la nit posar sèrums renovadors que portin pèptids i cremes nutritives regeneradores. És una pell... No és una pell concreta, és un acompanyant de la pell, val? Perquè no hi ha una pell que vinguis i diguis mira, ets una pell desvitalitzada. Normalment sol ser una pell seca desvitalitzada, una pell greixosa desvitalitzada, una pell sensible desvitalitzada. Llavors, és un complement. Si tinc una pell seca desvitalitzada, doncs hauré de nutrir-la i donar-li doncs, aquest punt de
2: clar,
1: lluminositat, no? És molt important aquestes pells, doncs que els hi fem massatge facial i que les treballem molt la circulació perquè estan estressades i necessitem relaxar la musculatura, vale? És una pell molt agraïda, en seguida absorbeix i en seguida qualsevol cosa que li fem es notarà.
0: Aquesta, o sigui, la pell que està estressada
1: és molt agraïda. Sí, és molt agraïda.
0: De seguida que l'ajudem, doncs notem l'efecte positiu.
1: Notem l'efecte, vale. Exacte, notem l'efecte positiu. I una altra pell, ja així com per anar finalitzant...
0: No, que encara queden uns minuts, eh?
1: Sí, però...
0: No, tu no preocupis, que jo sempre me preparo preguntes, eh? Vull dir, si tu finalitzes, doncs... I tenim temps, doncs...
1: Seria la pell madura. La pell madura...
0: La pell madura, com de les persones madures.
1: Sí, bueno, clar, és una pell que aquí està i que, evidentment, influeix moltíssim. Ens influeix en la nostra imatge, en la nostra autoestima. Tenim la tendència a voler estar en una societat on la joventut la volem permanent i això no existeix.
0: No és.
1: Perquè cada dia que fa, dia empeny i els anys passen per tothom i per tot.
0: Digue-m'ho a mi, si passen els anys tan ràpids... Encara tu ets molt jove i no ho notaràs, però...
1: La pell i la vida vol una constància, no?
2: Sí.
1: Llavors, si totes aquestes rutines les anem aplicant al llarg de la nostra vida, arribem a una maduresa amb una pell bonica. És quan llavors veus una persona i dius oh, que maca, quina pell tan maca que té. Quan tens aquesta expressió, vol dir, ostres, no només la genètica ha influït, sinó també la constància.
2: Clar.
1: Llavors... Netejadors suaus, l'hem de mimar, està en un procés de maduresa. Sèrums antioxidants, com la vitamina C, l'àcid hialurònic.
0: Sí, la vitamina C, per el que jo veig, al igual que l'àcid hialurònic...
1: Són comodins, sempre van bé.
0: Però que és molt important, aquesta vitamina C.
1: Exacte.
0: No només és la que prenem, sinó aquests... A vegades poden estar en perles, aquestes vegades que les trobes en petites...
2: no sé si tu l'has vist, jo li
1: monodosis, perles, no?
2: Monodosis, però en petita. També està en crema, vull dir que la trobes de diferents maneres.
1: Sí, hi ha moltes formes cosmètiques. Sí, sí. Una altra cosa que li anirà molt bé són els pèptids, l'acid hialurònic, ja l'hem nombrat, uh-huh. Val? I el retinol. Aquí també. El retinol...
2: El retinol ja vam dir que hem d'anar en compte.
1: Hem d'anar en compte, però...
2: Però també és necessari.
1: Sí, també és necessari perquè ajudarà doncs, a que es vegi més reafirmada, més tersa la pell, a que les línies d'expressió no siguin més atenuades, i això estarà bé. Llavors, sobretot el retinol, èpoques d'hivern, i, si més no, sempre a la nit. Contor d'ulls que sigui reafirmant, utilitzar cremes de separació, que dic jo. Ja no valen les cremes tot en uno. Vol dir... crema de coll i escot, crema facial i de contorn d'ulls.
2: No serveix la mateixa per tot? Home, no. El contorn d'ulls ja ho sé. Vull dir, aquesta...
1: És... Contorn d'ulls, perquè ja sabem que el contorn d'ulls...
2: La crema corporal també, però per la cara i l'escot no serveix la mateixa?
1: No. T'explico. Per això he dit que em centrava en aquesta pell perquè dedicàvem una miqueta més de temps. El contorn d'ulls té un pH diferent i amb els anys els ulls també tenen un procés d'edat...
2: Ulls? I llavis.
1: Però en aquest cas, sobretot els ulls. Sobretot els ulls. Tenen un procés de maduresa també i necessitem baixar doncs, la inflamació i descongestionar tot al voltant del nostre ull i utilitzar cremes que el seu pH estigui molt controlat perquè no hi hagi cap tipus d'al·lèrgia i ens pugui treballar el que serien les línies d'expressió. O sigui, lo queremos todo en una crema, has vist? Però bueno, això existeix. Llavors, contorn d'ulls. A nivell facial, cremes que siguin doncs, reafirmants, que ens ajudin a activar la pell, que ens ajudin a mantindre la pell en el seu estat òptim. I el que seria en el coll i l'escot, necessitem una crema que ja sigui una mica més potent encara, que sigui molt més reafirmant, que sigui molt untuosa, que ens ajudi a reafirmar moltíssim, perquè clar, aquí viene el declive, per dir-ho, que seria el mentó, el doble mentó, mal coneguda la paraula papada, sí? El nostre escot, que en seguida s'arruga, s'envelleix, perquè és una zona que ens oblidem, però tu quan portes una visera o un gorro no tapa l'escot.
2: Clar.
1: Llavors, per moltes vegades, protegim el facial, però no protegim l'escot.
2: I tant, i a vegades veus persones que no són tan grans i te n'adones, dius, ostres... està com molt... Se noten
1: sí,
2: aquestes...
1: les taques senils, les sí, arrugues a l'escot...
2: Aquestes arruguetes que les veus com...
1: Exacte. També tenim un factor, sobretot en lo que serien les noies, les dones o les senyores, se'ls hi passa més, no? I és que tenim la gravetat, i és que el pit va empuixant avall, i llavors això també afecta... En l'home també passa, eh? No ens oblidem. Sí. No ens oblidem. Però com el que seria el teixit mamari no és tan voluminós, doncs passa menys.
2: I per les
1: no?
2: dones que tampoc tenen molt volum, doncs també,
1: passa.
2: No es nota tant.
1: Però és veritat que en aquest cas passa més, no? Llavors és una zona que hem de cuidar i tractar amb molt de carinyo. I doncs posar-hi molta protecció solar en aquest tipus
2: o sigui,
1: de pell.
2: Aquí és una zona justament que és... I el coll també. Moltes sí. vegades no protegi... Bueno, te poses el barret i una mica queda protegit, però que són zones que cal protegir-la, no només és la cara.
1: I tant. A la nit, doble neteja, molta humectació, deixar-la secar molt bé la pell, secar-la bé perquè vindrà el retinol i el retinal. De manera progressiva, com vam explicar, he dit que aixuguem i sequem molt la pell perquè ja sabem que el retinol i el retinal no volen massa humitat perquè necessiten fer un procés de renovació i exfoliació i crema nutritiva i regeneradora per la nit, si pot ser doncs, que vagi acompanyada de la mateixa línia del retinol, perquè així no hi ha cap tipus d'incompatibilitat. Vale? Sempre s'ha d'introduir aquest retinol o retinal de manera gradual. I l'objectiu de la pell madura és doncs, conduir o assimilar-se amb la persona i anar progressivament madurant amb la persona. No?
2: Però sobretot ser constant.
1: Sí, ser
2: no?
1: constant, mantenir-la sana, lluminosa i ferma. I jo volia... a aprofitar aquest espai, ja saps que jo sóc professor de l'Institut Manologuer, sí. que dono la formació professional d'estètica i bellesa de grau mitjà i estètica integral i estètica integral i benestar de grau superior, volia aprofitar doncs per dir-vos que el nostre institut comença avui, des del dia 26 fins al dia 1 de juny, del 26 de maig a l'1 de juny, les prescripcions, que si voleu passar d'hora a les instal·lacions, ja vam fer la jornada portes obertes, però les portes segueixen obertes per tothom que vulgui vindre a veure les nostres instal·lacions, que tenim el grau mitjà, doncs, que té una estètica més decorativa i que bueno, treballem tots aquests tipus de tractaments que hem estat parlant, també treballem tot el tipus de tractaments de mans i peus, de maquillatge i de tot el que seria depilació i formes cosmètiques. Bueno, és un cicle formatiu molt decoratiu i molt bonic, és el grau mitjà, que el podem realitzar quan sortim bé dels estudis de secundària i ja directament podem accedir o bé des del batxillerat, i després tenim el cicle formatiu de grau superior, que aquest va molt enfocat doncs al tema de massatges, de teràpies, de tractaments, de balnearis...
2: I fisio, vull dir que a partir d'aquí també després pots continuar,
1: sí,
2: no?
1: Sí, podríem continuar...
2: Fisioteràpia,
1: podologia...
2: I tant.
1: Sí, sí, és un cicle formatiu molt bonic, el fem també a
2: però
1: grau superior.
2: Però que pots anar perfectament, a més, que molta gent dirà, ai, és que... No, d'unidor la quantitat... O sigui, primer... aquí també, si te quedes només en el del grau mig, pot ser, vull dir, des de la perruqueria fins a tot
1: bueno,
2: que...
1: en aquest cas és estètica, però després podem accedir a altres tipus de cicles formatius.
2: Exacte.
1: Per això, recordo, Conxi, recordo que avui, dia 26...
2: 27.
1: 27, ai, perdona, això.
2: 27
1: de maig. Del 27 de maig.
2: Mira, un incís. Tu saps, coneixes a la Carme del Toc?
1: Sí, exacte.
2: Doncs pues vinga, felicita-la, que avui és el seu aniversari.
1: Ai, doncs Carme, per molts anys, moltes felicitats. Doncs avui, des d'avui, a dia 27 fins al dia 1 de juny, les prescripcions pel grau mitjà i grau superior d'estètica i bellesa i estètica integral i benestar a l'Institut Manolo Hugué.
2: Doncs mira, vull dir que ho ressaltarem. I si vols, també la setmana que ve tornem a... Per cert, avui hem parlat la setmana que ve de què parlarem, perquè jo sempre m'agrada saber-ho, tot i que després se m'oblidi, però veus, aquesta setmana no t'he preguntat. Se me va quedar.
1: No, perquè era continuada. Hem fet classe continuada.
2: Exacte.
1: Doncs mira, doncs la propera setmana, Conxi, parlarem de com ens hem de protegir la pell ara que venen la calor, no?
2: No, que ja estem.
1: Bueno, ja estem a la calor, exacte, és veritat. Doncs com hem d'utilitzar les cremes, quins tipus de cremes n'hi han, cremes, sèrums, n'hi han esprais solars, hi han estics, hi han mil formes cosmètiques, com els hem d'utilitzar i quins són aquests mites que tenen els diferents protectors solars, les franges solars, de 10, de 15, de 20, de 30, de 50, pantalla total, més 50, pediàtrica...
2: Totes
1: les explicarem.
2: Mira, molt ràpidament, perquè estem al final, però me queda una pregunta. Què li diries a algú que vol cuidar-se, tenint en compte el que hem parlat avui, que vol cuidar-se tenint en compte aquests... O sigui, aquestes, podríem dir, pel tema dels principis actius, com eren les rutines, aquestes rutines dels principis actius, una persona que no sap per on començar, però sí, molt ràpidament.
1: Doncs si no saps per on començar, el més important és anar a un lloc que et diguin quina pell tens. Un cop sabem quina pell tenim, ens hem de deixar aconsellar, fins que nosaltres ja agafem una rutina i un hàbit i comencem a controlar quins cosmètics necessitem, doncs saber quin tipus de pell tinc, posar-me en mans d'un especialista i llavors, important, neteja, tonificació, hidratació de la pell i protecció solar.
2: Molt bé, Oriol. Moltíssimes gràcies per aquesta visió tan completa i clara. Avui sabem molt més de com fer servir els principis actius per mantenir aquesta pell, no? Aquesta pell que ens envolta sana i que potenciaran també la nostra bellesa, no? Sense oblidar sempre la salut.
0: Doncs ens retrobem dimecres que ve aquí, amb un nou capítol que tu, com ja ens has comentat, no, de bellesa, en aquest que serà els protectors, no, per aquest temps que ve. Bellesa 360 graus.
1: Ens moltes gràcies.
0: Dimecres que ve.
1: Fins la propera.
0: Vinga. Cuida't, cuida't molt. I amb aquest espai tan complet amb l'Oriol Bassols tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de Ràdio Caldes i de seguida tornem amb més continguts. No marxeu!

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris externs que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els dos anys que funciona el portal d'incidències de la via pública s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer de Parisi. L'operació, que fins ahir estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Avui dimecres té lloc la segona convocatòria de vaga unitària del personal educatiu a Catalunya, una jornada similar a la del passat 12 de maig on es van acollir els professors dels centres públics i concertats d'arreu del territori. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció a l'alumnat. Avui a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Loncan i Cesca Zapater, un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conxi Sánchez, que sorgeix a partir de la evidència de que la salut de les dones és un dret, no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. I acabem el temps. Al igual que ahir, continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: I ara sí, passen uns minuts de les 10 i obrim la segona hora del fòrum. Avui posem el focus en l'ensenyament no reglat i en el paper que juga l'Escola d'Adults Municipal al Roure Gros dins la vida formativa, tot i que també és informatiu, dins la vida formativa del nostre municipi. I ho farem de la mà de la seva directora, que avui ens acompanya aquí a la ràdio, als nous estudis de la ràdio, Aurora Vela. Benvinguda.
1: Bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: Nous estudis, perquè aquest pot ser que no sé si havies estat aquí.
1: No.
0: Bueno, doncs havies estat en l'anterior.
1: En l'anterior.
0: Hi ha una petita diferència, sí, sí. Potser.
1: Una gran diferència, diria jo.
0: Sobretot en il·luminació,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: vull dir que tenim llum elèctrica, però quasi no la necessitaria.
1: Uns estudis preciosos,
0: sí,
1: teniu.
0: Sí, no, ha estat un... Bé, és un canvi cap al bé, no? Per benestar per a tots, no? Doncs és això. Si em faig amb el teu permís, faré dins de lo que jo he trobat, no? Podríem dir que Aurora Vela no és només la responsable actual del projecte, en aquest cas del centre, és una peça clau de la seva història. És professora de l'escola des de l'any 1900, si m'equivoco me rectifiques, eh? Crec que és del 1991.
1: Sí,
0: ja han passat un
1: correcte. Sí, sí, ha passat, o sigui,
0: més
1: quants anys.
0: Més de 30.
1: Sí, sí.
0: Més de 30 anys dedicats a la formació d'adults a Caldes. 3 dècades que t'han convertit en un referent del centre i en una veu experta en educació permanent. Una de les seves especialitats ha estat sempre l'àmbit de les noves tecnologies, l'alfabetització digital, informàtica, ús de mòbils i tauletes, un camp molt demanat i que... tu has sabut adaptar a les necessitats reals de la població adulta del municipi. Quan va assumir la direcció, l'Aurora es va marcar un objectiu clar: donar més visibilitat al centre i potenciar tota l'activitat social i formativa que s'hi desenvolupa. I, a més de dirigir-lo, també participa activament en comissions i tribunals vinculats a l'Ajuntament. I no només gestiona, també continua fent classe. Actualment imparteix 2 cursos molt estimats per als alumnes, si no ha canviat, eh? El curs de quadrimestral Dones Artistes, que recupera i reivindica les creadores que la història de l'art tradicional han estat silenciades. I el curs anual Entre l'art i la cultura, que és un recorregut pels moviments artístics situats en el seu context històric, social i cultural. Vull dir que això és correcte.
1: Tot això és correcte.
0: La seva trajectòria combina docència, gestió pública i especialització digital. Un perfil complet arrelat al municipi i compromès amb l'educació al llarg de la vida. Doncs, és a dir, doncs comencem aquí.
1: Caram, tot això?
0: Sí, jo busco i trobo.
1: Tot això he fet?
0: Sí, no, vull dir que...
1: Unes coses estan...
0: Clar, trobes informació. Jo, no, en aquest cas no és en el Google, perquè el Google... Bueno, sí, a vegades també ajuda una mica la intel·ligència. Preguntes i me surt bastant informació, no?
1: Sí, sí.
0: Al respecte. No, però sobretot és a través de l'Ajuntament. Vull dir que estàs fitxada.
1: Estic molt fitxada, bé. Sí.
0: Mira, doncs per començar, no sé si ja podrien definir, o hi ha una definició per definir el que, en aquest cas, el que representa, jo te diria, definir l'escola d'adults al Roure Gros, però és que definir-la jo crec que és difícil.
1: Molt difícil.
0: Podria ser, com es podria definir el que va darrere, o el que, diguem, s'aconsegueix amb el centre...
1: On es fonamenta,
0: sí,
1: no?
0: Tot sí.
1: Bé, l'escola d'adults, com bé sabeu, té una trajectòria ben llarga. La meva trajectòria és curta comparada als anys 80. Sí. Això comença com un grup de voluntaris, professors,
0: sí,
1: que acaben la seva jornada en el Farell, o en el barri de la Bolera, i en les associacions de veïns, en els espais, en els locals de les associacions, aquests professors, de forma voluntària, doncs venien a donar classes a totes aquelles persones que en el seu moment necessitava el graduat escolar. Per tant, l'escola d'adults, en un moment donat, funciona com un centre de segones oportunitats. Això ha canviat.
0: Sí, totalment.
1: Això ha canviat perquè el sistema educatiu ha canviat. I el que se fa actualment, el que fan a les escoles d'adults, el que fem, almenys a Caldes, és arrelar-nos a les necessitats del territori.
0: I a les demandes.
1: I a les demandes, clar, a les necessitats. Per tant, Quina gràcia tenim a la nostra escola, que adaptem el nostre programa a les necessitats, a les demandes de les persones que ens arriben per diferents canals i ens diuen feu atenció a la diversitat, per exemple, feu informàtica aplicada als mòbils, feu, i ens demanen i nosaltres anem fent.
0: Sí, aquí entraria, que després jo igual les tinc preparades, però entraria demanda, per una banda, amb podrien tenir el tema actual, no? El que diem quan demana,
1: sí, sí,
0: quan
1: parlem
0: de
1: si vols,
0: mòbils,
1: sí, sí,
0: vídeos i bueno, i però també amb el passat, amb la història, vull dir, perquè jo crec que filosofia, vull dir, aquí hi ha demanda per tot.
1: Us explico.
0: Hi ha el tema del coneixement,
1: ben, de exacte, la formació. De la cultura.
0: Sí,
1: de la cultura en general.
0: Sí, en general.
1: Mireu, nosaltres en un moment donat vam tenir clar que aquest centre era un centre on les persones arribaven no buscant segones oportunitats, sinó una formació al llarg de la vida. I aquesta formació al llarg de la vida es fa a través de diferents formacions, que poden ser formacions culturals o les formacions més transprofessionals, que li diuen, que són els idiomes o les informàtiques.
0: Ja.
1: Què ens va passar? Que nosaltres vam tenir el Covid pel mig i allò va provocar un sacseig com en molts àmbits de la societat. Entre ells, ens vam adonar compte que hi havia una bretxa digital. Però nosaltres, visionaris, perquè som una escola, i he de dir-ho, visionària, ja ho havíem treballat prèviament. Nosaltres en 15 dies ens vam, diguéssim, posar en marxa, o sigui, ens vam...
0: A l'hora de fer videoconferència.
1: Sí, ens vam posar en marxa i vam fer les classes telemàtiques en 15 dies. O sigui, i aquell curs vam acabar amb tota la matrícula d'alumnat. No es va esborrar ningú. I vam començar a l'any següent, ja semipresencial, perquè encara estàvem en aquell període, amb quasi bé tota la matriculació plena. Què vol dir? Que nosaltres sempre ens hem adaptat a aquests canvis. Som molt camaleònics, tenint en compte el volum que tenim, i hem de dir-ho tenint en compte que són un grup de professors meravellosos i que s'adapten a tot i motivats de la vida.
0: I pel que fa al perfil de l'alumnat que arriba, o sigui, aquest perfil que arriba cada any, com ho definiries, el perfil de les persones? Perquè jo crec que aquí pot ser que ara hi hagi com una més persones més grans que persones més joves, tot i que també hi ha un perfil de persones joves,
1: sí,
0: sobretot
1: sí,
0: quan és això que comentaves tu en un principi, que encara el tema de, bueno, hi ha alumnes que pel que sigui han acabat la primària o fins i tot no sé si l'ESO i no han pogut encara treure el graduat.
1: T'explico. L'escola també ha canviat en aquests perfils en un sentit com va canviar la societat. Mireu, en principi nosaltres continuàvem fent el graduat escolar, sempre s'ha fet el graduat escolar, i després vam passar que seria l'ESO, no? El GESO,
0: sí,
1: que li diuen.
0: Val?
1: Bé, des de fa potser 4 anys o 3 anys no tenim aquests perfils al centre.
0: Ja no
1: hi ha demanda. Per què? Doncs perquè els instituts ja estan acreditant.
0: Sí, o d'alguna manera s'encarreguen de que
1: acreditin.
0: Sí.
1: Aquest, o sigui, aquest

0: més grans.
1: Sí, però tenim algun jove, també.
2: Sí, sí, sí. Però a l'anglès hi ha cada vegada més gent que vol continuar i treure's les titulacions, perquè estan en actiu. Clar. Són alumnes que estan en actiu i els hi demanen a les feines. I després, tota aquella població que vol fer l'ACTIC. Llavors tenim ACTIC 1 i ACTIC 2, que són grups majoritàriament de joves. Joves de 30-50 anys.
0: Bueno.
2: Que estan en edat activa, eh?
0: No, és a dir, que el perfil de jove de 15 a 20 i pocs, podria, aquest ja no el teniu.
2: Ja no el teniu.
0: Vull dir, de 30 i pico és possible que sí, perquè molt joves, pel que sigui, pues han hagut de deixar els estudis i després, d'alguna manera, bueno, pues a partir d'aquí, començo per aquí i ja continuaré més endavant. Almenys
2: les acollides tenim de 18 anys, eh? De 18 a 20 anys en tenim alguns, acollides. En l'escola d'adults és a partir dels 18 anys.
0: D'acollides vol dir que venen de fora.
2: Sí, són gent de fora, migrants. Sí, són gent migrada i que ens arriba a l'escola per formar-se.
0: I pel que fa al canvi de l'escola, des de que tu has assumit la direcció, hi ha hagut algun canvi o ja aquest canvi ja s'havia amb l'anterior, com en aquest cas crec que era la Gemma
2: Garriga.
0: Garriga, i de fet estàveu també tots en l'equip i continueu en aquest equip, no? I és com una manera, no, de continuar.
2: Això mateix. La transició jo havia format part d'aquesta transició i d'aquests canvis des del 2011, vull recordar, ja no recordo de memòria, però des del 2011 que som a les cases dels mestres, amb la qual cosa se'ns dona una visibilitat molt diferent a la que teníem fins ara, doncs jo he participat en aquest canvi, en aquesta transformació, en veure que l'escola, la part d'acreditació, no interessa a la gran majoria de la població de Caldes, sinó el que interessa realment és aquesta formació al llarg de la vida. Jo em vull formar. Per què m'he d'anar a Barcelona si aquí a l'escola d'adults m'estan oferint cultura cinematogràfica, m'estan oferint una formació de terra? De la terra. M'estan oferint una filosofia que tu deies, que és literatura i pensament.
0: Exacte.
2: M'estan oferint història de Caldes.
0: O els mateixos cursos que fas tu. Per exemple, la història de l'art, la dona, no?
2: Sí, i el de la
0: dona silenciada.
2: Sí. Clar, això per una banda, i per l'altra banda estem cobrint tota aquesta bretxa digital. És més, estem personalitzant fins i tot. Hi ha un tipus d'alumnat que adquireix uns coneixements, però que després no és suficientment autònom davant de l'ordinador. Doncs allà estem nosaltres, per fer-lo, per fer acompanyament, per fer les tutories. Allà hi som, sempre hi som.
0: Parlem de la història, no? I els arrels del vostre projecte. L'escola neix als anys 80 amb un esperit molt comunitari, com hem dit. Què en queda d'aquest esperit d'avui?
2: Queda l'esperit comunitari, precisament. Nosaltres fem societat, nosaltres fem xarxa, nosaltres som inclusius, ens adaptem al territori com t'estic explicant tota l'estona, no? I per tant aquest esperit comunitari per nosaltres és molt interessant. I no és només això, sinó que a més obrim ponts i treballem amb entitats. Les nostres festes de Nadal, les nostres festes de final de curs, sempre estem en col·laboració amb entitats, amb algun altre equipament de l'Ajuntament, que podem fer col·laboracions.
0: I com ha evolucionat el projecte des d'aquests primers voluntaris fins a l'actualitat, al centre actual, no?
2: Bé,
0: a l'equip que sou ara.
2: Clar, la consolidació de l'equip és important. Quan aquells voluntaris comencen, ho deixen i l'Ajuntament fa una aposta i busquen professors remunerats. En aquell moment es busca es demana algú que ho faci i se'ns truca i diem, mira, hi ha aquesta possibilitat, això es fa per hores, com es feia aleshores, no es fa per hores. Tot això evoluciona fins a on som ara, unes proves, una plaça, un procés selectiu, però amb convocatòria d'oposició, no?
0: Exacte, és una oposició, potser podríem dir diferent a les que són oposicions
2: actuals,
0: però són oposicions.
2: Són oposicions aquí a l'Ajuntament,
0: Sí,
2: en tres fases, de prova.
0: Sí, jo em referia que no és una oposició, per exemple, des de la Generalitat, perquè en aquest cas sí, és municipal.
2: Sí, sí.
0: Clar, però sí que és...
2: I llavors, clar, nosaltres passem a ser, diguéssim, personal de l'administració local,
0: sí.
2: D'acord? Laborals, que se'ls diu.
0: I això tots?
2: Llavors... Tot
0: el professor.
2: Tot els professors, però en diferents fases, perquè quan passem, diguéssim, o sigui, nosaltres comencem, quan aquest voluntari acaba, passem a unes aules al Manolo Hugué, a la tarda. O sigui, quan el Manolo Hugué acaba l'institut, sí. Acaben les seves classes a partir de les 6 o 7 de la tarda, vull recordar.
0: Això era als anys...
2: Als anys 90
0: bueno, sí.
2: I alguna cosa,
0: Sí. Val? Abans d'estar aquí.
2: Sí, sí, sí. Llavors vam estar allà. Després, quan el centre de salut antic es desallotja i queden aquelles...
0: També es deia en cases dels mestres.
2: Sí, queden aquells espais, nosaltres una de les professores i jo, que eren les que quedàvem fent aquesta tasca, demanem al nostre regidor que un espai, que sigui un espai més visible i que sigui més al centre del poble, per donar també cabuda a més gent, diguéssim. Val? Clar, tot això van començar amb 4 o 5 grups i se'ns va anar ampliant, vam arribar a unes 80-90 persones en aquell moment i van dir, vale, d'alumnat, què fem ara? Què fem ara? Dues profes?
0: Només dues.
2: Dues, que fèiem de tot, profes...
0: O sigui, en aquell moment podríem dir que la ràtio era molt...
2: Les ràtios eren les que
0: sí,
2: podien ser,
0: sí.
2: Perquè agafàvem a tothom i ja està, perquè no hi havia... Si no podies donar cabuda, havies de deixar gent fora. I d'allà, doncs, l'Ajuntament en aquell moment va fer una bona aposta, jo crec, i va decidir que l'escola d'adults era un equipament municipal i que li volien donar una visibilitat, la que es mereixia, i ens van oferir la primera planta de la Casa dels Mestres.
0: Que és en el moment quan ja es fa l'edifici.
2: Sí, sí, exacte, i és en aquest moment també quan comencem a créixer en professorat. De 2 passem a 3, de 3 passem a 5, en plantilla estable, dels quals 4 ja som estables, i el 5è està en interinatge.
0: Per vosaltres, perquè ja dic, un cop que ja esteu a les cases dels mestres, també arriba el moment en què primer era escola d'adults, no? L'escola d'adults cap aquí i l'escola d'adults cap allà. Però arriba el moment que se li dona el nom. Per això, què representa per vosaltres el nom Roure Gros?
2: Per nosaltres va ser un pas molt, molt interessant, perquè jo crec que va ser la primera vegada que vam fer una convocatòria oberta a la població i vam fer unes votacions... per que la gent triés el nom del centre. Nosaltres som escola d'adults. Per la Generalitat som CFAs, som centres de formació d'adults. Però per aquí, a Caldes, nosaltres es coneix com escola d'adults. Val? I dèiem, vale, sí, escola d'adults, però què? Posem un nom. I vam fer això, un procés participatiu. Va participar moltíssima gent, i van quedar diversos noms, diguéssim, finalistes, i dels quals vull recordar que es va fer una segona votació. Llavors aquesta va ser tancada només als alumnes nostres i va sortir el Roure Gros. I va ser molt bonic perquè allà on hi havia l'antic Roure Gros van plantar un nou Roure Gros, que per cert ens el va regalar IRTA, i a partir d'allà vam fer tota la història del Roure Gros. Vam buscar gent de Caldes que conegués la història del roure, vam anar a buscar informació al Museu de Ciències Naturals de Granollers, que en teníem informació d'aquí, del roure, sí. Què va passar, si era el llamp, si es va cremar, si se feien aplecs... Tot això ho vam explicar, vam escriure-ho, i van fer, diguéssim, com la inauguració. I com es va fer? Doncs molt bonic. Els alumnes van anar a plantar-ho i la gent de Caldes que ens va acompanyar, es va fer un acte molt bonic, molt obert, molt dolç, molt amable, la gent que va voler ens va acompanyar, cadascú dels nostres alumnes agafaven una pala, cavaven i tiraven terra, o després la mateixa terra la tornaven a posar, i van penjar en una estructura on estava l'antic... Perdó, no t'he explicat. Aquest roure nou es va posar en un terreny del Segalers,
0: sí,
2: del Cisco.
0: Sí, és que estan allà
2: davant, per davant. Llavors vam haver de demanar-li permís al Cisco, no va haver-hi cap problema, Segalers, no va haver-hi cap problema, i on hi havia l'antic roure van posar una estructura i van penjar la història del roure allà penjada, com un art d'aquests efímers. I què ha passat? Doncs que la gent l'ha fet seu. I la gent quan passa per allà li tira aigua.
0: Sí.
2: I mira, he anat a caminar el roure, li he tirat, portava una ampolla d'aigua, ja com arribo cap a casa, aquella aigua ja li he tirat el roure. Entre tots l'han cuidat i arrelat i està ben alt i ben frondós.
0: Sí, vull dir que és això que queda, perquè abans de fer-ho així, s'havia intentat fer de posar-lo un altre, etc. No hi havia manera.
2: Havia d'arribar a l'escola, sí. Ja ho veus, els alumnes, sí, sí, de l'escola. L'escola i de la població, de Caldes.
0: Sí. O sigui, hem parlat del nom, no? I també has comentat abans quan l'Ajuntament us ofereix, l'administració us ofereix, està
2: l'espai.
0: En les cases dels mestres, no? L'actual edifici. Havies comentat una primera planta, jo crec que ara ocupeu dues, no?
2: No, ocupem la primera planta més una, t'explico, una l'aula d'informàtica que la compartim, sí, en promoció, i quan tenim grups molt, molt nombrosos de cultura, t'estic parlant que tant pots tenir 15 com pots tenir 25 a l'aula, que no, tampoc et fa variar tant les dinàmiques, anem a l'aula taller.
0: Mm-hmm. És a dir, però en aquest cas ho compartiu.
2: Sí, són espais compartits.
0: Però sí, que pot ser, no sé si per entitats o administració també, vull dir, per el que toca,
2: sí,
0: vull dir,
2: sí,
0: per
2: sí,
0: el que es demana,
2: sí,
0: en aquest sentit.
2: Sí.
0: I per això, el fet de tenir tot aquest espai, estar en les, més que d'estar... I d'agrair, és suficient a l'espai que teniu, ara com ara, a les cases dels mestres?
2: Sí que és cert que a vegades trobem que les aules petites ens queden petites. Les tres aules que tenim, quatre, que són petites, és cert. Però també t'he de dir una cosa. Nosaltres som quatre professors i mig, perquè la persona que fa direcció...
0: Has de fer de direcció,
2: no pots fer
0: classes. Quan pots fas les teves classes.
2: Clar. Llavors, què te vull dir amb això? Que és un espai molt gran, que és un espai que pot créixer més, però que són pocs.
0: Clar.
2: Són pocs. T'estic parlant aquest any de que potser hem atès unes 450 persones. Que han passat per l'escola. Algunes s'han quedat, altres no, altres han vingut a buscar informació. Clar. Això és un número molt elevat, uh-huh, per quatre professors i mig.
0: I a més, tenint en compte que depèn de quina matèria, no? Pot haver-hi més alumnes,
2: oh, sí,
0: o
2: sí,
0: menys.
2: O les ràtios són
0: aquestes ràtios, que és la demanda,
2: clar,
0: no?
2: Sí, nosaltres tenim molt clara una cosa, i amb això sí que no funcionem igual que els centres de la Generalitat.
0: Clar.
2: La Generalitat marca unes ràtios de 25 persones. Tu t'imagines 25 persones amb el seu portàtil dintre una aula?
0: Seria terrible.
2: És terrible, penso, és terrible. Llavors,
0: 10 penso
2: massa,
0: que està bé.
2: Jo trobo és massa, també, mm-hmm, perquè cada alumne, quan arriba, és com quan vas al metge. Tu vols el teu espai i vols el teu temps.
0: I necessites preguntes, clar, preguntes, i clar, i en funció de la persona, si només és una persona la que atén...
2: M'entens què vull dir-te? Llavors, què primem? La qualitat.
0: Mm-hmm.
2: I si hem de fer grups de 6 perquè funcioni, fem grups de 6. No passa res, aquesta formació continuarà uns anys.
0: Clar.
2: I al cap de 3 anys hauràs format 40 persones en ordinadors portàtils privats, diguéssim. Perquè les altres formacions, les que fem d'informàtica i actics, ho fan amb els ordinadors que tenim a les aules.
0: Sí, són ja, diguem... perquè l'aprenentatge, doncs, és... imagina't, o sigui, ja no es tracta de fer servir l'ordinador, sinó anar més enllà, els programes, no? Programes, doncs, des de... Mira, jo vull fer vídeo, doncs, fer servir...
2: Clar.
0: Des del Photoshop, seria, el diguem, programes.
2: El disseny digital. Sí,
0: sí, els programes que n'hi ha, no?
2: Sí.
0: Però que es toca tot, des del... l'àudio i de la
2: paràbola. Fem de tot, fem de tot. I a més, clar, tenint en compte, no, això dels portàtils o els mòbils, tu t'imagines un mòbil, que cada mòbil és tan personal, tenir-ne 20 és impossible, és impossible. Llavors, aquests grups sí que estan molt limitats a 8-6 persones. I també depèn dels inicials, vull dir que hi ha persones que són més hàbils o utilitzen més, no? Per les necessitats utilitzen més, i altres alumnes, doncs, que simplement és per no quedar-se fora de la via digital, en aquest cas, perquè parlem de digitals. Les converses també, tu no pots tenir una aula amb 25 persones en anglès, no pots. No. Llavors, primem que siguin siguin unes ràtios més ajustades
0: A més, és una manera també, en aquest cas, de l'idioma, de que l'aprenentatge arribi a més, vull dir, que tingui més per la persona, per l'usuari, no? Vull dir que serà més fàcil.
2: Nosaltres tenim claríssim que primem aquesta qualitat davant de la quantitat. Per això tenim tan bona acollida. El boca a orella, la gent està encantada. Pensa que hem aconseguit posar-nos com una mica en el centre, de ser un centre com de referència, de pobles del costat. Ve gent de Barcelona, de Sabadell, de Sentmenat, de Palau, de Vigues...
0: De Sant Feliu, ja no te diria això.
2: De Vigues...
0: No sé si en aquestes poblacions hi ha centre d'adults i prefereixen aquí.
2: L'oferta que oferim és una oferta molt
0: completa,
2: més diversificada.
0: Per comencem això, parlem d'això. Quina és l'oferta formativa actual del centre?
2: Mira, nosaltres tenim com quatre branques. La instrumental, que formaria part de les acollides lingüístiques i les alfabetitzacions, i un grup d'alumnes que en un moment donat volien escriure el català sense faltes d'ortografia, perquè són alumnes que a casa parlen català, tota la vida parlen català, però per condicions polítiques i històriques a l'escola no el van poder aprendre. Uh-huh. Aleshores tenim aquests grups que bàsicament surt de la necessitat d'escriure whatsapps, així de clar, whatsapps sense faltes d'ortografia. I això és molt xulo, perquè et dona per crear doncs un programa que pots fer de tot, des de gramàtica, lèxic, no?
0: I
2: contextualitzar una mica d'història de la llengua.
0: I escriure-ho bé, perquè molt sovint en el whatsapp, no sé si passa, sobretot en el jovent, no? Que a vegades diu
2: no
0: aquesta manera, manera. No, és perquè ells ho fan per reduir el vocabulari, senzillament el vocabulari el minimitza, vull dir, les paraules
2: les redueix,
0: i les fan al seu gust, que a vegades tu dius no sé què està dit.
2: Bueno, o la interpretació de posar una coma en un lloc o un altre, que vol dir una cosa o una altra, tot això ho estem aprenent en aquests grups. Aquesta seria la part d'instrumental. Després tenim tota la part de la bretxa d'informàtica. Jo no diria tan bretxa, perquè ja...
0: És que la bretxa digital ja ha quedat una mica...
2: Ha quedat, no? Però són fills d'aquella bretxa, però ara ja estem fent altres formacions, i torno a repetir, estem readaptant. La informàtica és molt difícil d'acabar consolidant un únic programa, perquè la vida, bueno, ja ho veiem, no? El tema de la digitalització, com està corrent,
0: però corre a
2: velocitats,
0: a una velocitat,
2: no?
0: Terrible.
2: I tu comences el curs d'una manera i dius ai, què he d'anar modificant perquè això ha canviat, no? Aleshores estem intentant consolidar una mica aquestes programacions, que ens està costant moltíssim, i seria una miqueta un dels objectius acabar de quadrar i adaptar-nos. Ho estem fent amb rapidesa, però costa, perquè tenim altres formacions que hem de preparar, és així. Llavors tindríem tota aquesta part de la informàtica, per altra banda tenim tota aquesta altra part dels idiomes, que la gran majoria són anglesos i alemany, que hi ha dos grups, i després tota la formació cultural.
0: Vull dir que és molt ample. I quins cursos tenen més demanda en els últims anys?
2: En els últims anys...
0: Bueno, jo parlo justament des de la Covid cap aquí,
2: la d'informàtica.
0: Sí,
2: la informàtica és la demanda més gran. Després va seguida d'idioma i cultura, vull dir, van a la part. I la que té menys demanda són les acollides, clar. Alfabetitzacions, representa, no és cert, perquè hauríem de veure realment la realitat, però representa que l'alfabetització ja la gent està alfabetitzada, representa. Que no és cert.
0: No, perquè aquí és... Podríem dir que aquí podria, que seria la segona part, perquè hi ha una primera que els, quan ja venen que no saben absolutament res de l'idioma, però que a més són persones, per dir-ho així, que no han estudiat, persones que venen migrants d'Àfrica, sobretot, que no tenen cap... És que no han estudiat, venen, diguem, d'aquests llocs tan... Perquè es nota la diferència d'una persona que té estudis a una persona que és analfabeta, però... totalment. I aquí és... No sé si, com hi ha unes primeres que són acollides també per Caldes Solidària, etc., després podrien dir que venen a l'escola d'adults o ja directament a l'escola d'adults?
2: Depèn. En principi hi ha gent de tot tipus. Hi ha alumnes que t'arriben que estan escolaritzats en francès, alguns en àrab. Han estudiat amb el Corà i, per tant, estan alfabetitzats. En un altre idioma, però estan alfabetitzats.
0: Hi ha aquesta diferència. Els que no estan de cap de les maneres i són els més difícils.
2: Són els més difícils perquè han d'aprendre la llengua i han d'aprendre no només el parlar, sinó escriure. Això és molt complicat. Però no són tants els que ens arriben. No són tants, també us ho dic. Per tant, clar, aquestes formacions han quedat com molt... no són residuals, perquè per nosaltres són molt importants, perquè formen part d'aquest servei comunitari i de fer aquest arrelament, però sí que són les menys demandades. I les altres doncs són les que més demanda tenen. També té a veure amb la formació de les persones. Les persones comencen, quan es jubilen, encara tenen moltes ganes de fer activitats. I nosaltres els hi oferim, els estem oferint aquest espai.
0: El paper de les llengües, no?, que és molt important, i de fet el paper de les llengües estem parlant que no només és l'anglès, aquí també hi ha alemany. Vull dir que per això dir aquí... Quin paper tenen dins de l'escola i com són la gent que s'hi apunta, no?
2: És molt curiós perquè, t'explico, nosaltres els professors tenim unes formacions, nosaltres venim d'unes carreres i unes formacions. Quan entres a l'escola d'adults, això no té importància per entendre'ns. Si et toca fer literatura i pensament, doncs fas literatura i pensament i t'ho prepares. És cert que també té a veure... sobretot les culturals, té a veure amb el nostre bagatge també personal. A mi m'agrada l'art i vaig decidir fer art i formar-me en art quan jo vinc d'història o de les socials, no? De les ciències socials, per exemple, no? Però em toca fer mòbils, doncs faré mòbils. Si em toca fer un grup d'informàtica, doncs m'hauré de prendre el programa i fer una informàtica.
0: Home, jo penso perquè això també, d'alguna manera, va molt amb tu, no? Perquè dius, donaré classes d'informàtica, però jo també em formo.
2: Tots. Què ens ha passat? Que nosaltres tenim un professor, que és l'Albert Seyent, que ell estudiava alemany i va dir, ei, provem? Doncs vinga, obrim un grup, jo em formo i a veure quines, com anem avançant. No és un grup majoritari, però va tenint el seu quòrum.
0: Home, i si són persones que en aquest cas tenen ganes d'aprendre l'alemany, és una llengua molt difícil. Si primer fas aquest pas, a partir d'aquí pots després anar avançant encara més. Però tens aquest primer pas. És a dir, que si pensem que l'anglès és difícil, jo penso que l'alemany és molt més. Però si el que té aquestes ganes d'aprendre, no? Doncs és com fer aquest pas primer, que és important, perquè necessites a una persona que et faci, que et doni aquestes primeres pautes d'aquesta llengua. I a partir d'ahir tu avançaràs després. Avançant.
2: Sí, totalment d'acord. I clar, però això amb totes les formacions, però en el cas de les llengües...
0: En l'anglès també pot passar. No sé si... O sigui, només quedeu en aquestes anglès i alemà o també hi ha francès?
2: No, aquesta és la gran demanda que tenim en el centre. Demanem perquè els alumnes ens ho demanen.
0: Molt, i a més, molts dels persones, dels migrants que venen d'Àfrica,
2: etcètera. Sí,
0: la
2: llengua
0: francesa.
2: La llengua que ens entenem és en francès.
0: No, i és una llengua que justament anys enrere, els que hem fet el batxillerat, és la que feien, ens obligaven, sí. No tenien anglès.
2: Són filles, sí.
0: I són del francès.
2: Són filles del francès,
0: sí, jo també.
2: Sí.
0: I a vegades, no, justament no, particularment no li trobo dificultat, perquè precisament perquè hem tingut aquest preaprenentatge, no? Mm-hmm. Vull dir que, sí, sí. Clar, i no sé si aquí també doncs, us plantegeu de o si ara no, però potser més endavant.
2: És una de les demandes que tenim sobre la taula, però bueno, a vegades hi ha altres necessitats que has de cobrir. Mm-hmm. Llavors, doncs, davant de les necessitats hi ha temes que queden en un segon pla. No les oblidem, No queden oblidades, les tenim presents, però has de donar prioritat.
0: Clar, i tant. El tema de cursos culturals, cursos culturals que oferiu, com està aquí el tema? Perquè a banda d'aquests que ja dic que hi ha cursos de tota mena, culturals, Vull dir, perquè aquí entrarien tots, des de la part artística, no?, o des de també artística, el tema de la dona silenciada en l'art, com és aquest que toques, però la història, la filosofia, jo què sé, és que ja tot això formaria part de l'aprenentatge cultural. Però és un aprenentatge, que aquí també seria la pregunta, en aquest cas sí, de formació continuada. I en aquest, no sé si el tipus, el perfil de l'alumnat són persones amb una certa edat, que justament continuen amb ganes de continuar a formar-se i de saber d'on venim moltes vegades, no? Sí, sí. Cap a on anem, no?
2: Sí, sí.
0: Però és conèixer ben bé la història.
2: Com t'he comentat, tenim gent de tot, eh? Jo, per exemple, aquest curs que d'art que estic fent, en tinc de 2-3 persones joves, vull dir, de 40 anys en aquest grup, No necessàriament ha de ser gent gran.
0: No, però quan jo t'he dit així, entraria en aquest perfil, el que ja veig que aquí no sé, igual també és possible que una persona de 20 anys la tinguis, però jo ja te parlo de 35 cap amunt.
2: No, pensa que clar, també és la disponibilitat que tenen horària, també té a veure
0: la feina,
2: clar,
0: no?
2: També té a veure això. Mira, en aquestes culturals, quan nosaltres les vam plantejar fer-ho de manera següent. Ha de tenir la persona que ve a aquestes formacions un nivell cultural molt alt? No, en absolut.
0: Precisament venen per aprendre.
2: Han de tenir ganes d'aprendre, simplement. I llavors tu aquestes classes les organitzes com tu vols. Hi ha professors que són més potser teòrics i professors que són més pràctics, són més dialògics i la intervenció a les classes, les dinàmiques són diferents. Però al final el que volem és arribar, no?, a la gent que tinguin possibilitat de conèixer diferents, com tu dius, formacions, conèixer la història de Caldes, per exemple, d'on venim, no?
0: És aquesta, una de les...
2: Qui som, no?, els calderins,
0: de les disciplines,
2: no?,
0: que s'estudien.
2: Sí, sí. I a part, tota la part més humanística. Saps què passa? Que nosaltres també, tots els professors, venim d'aquesta branca més humanística i al final tirem més cap aquí. Les ciències són més difícils, però hem introduït ciències també.
0: Mm-hmm.
2: Val? I costen més les ciències, perquè tot és...
0: No sé si...
2: No estic com tan acostumats, no ho sé.
0: No sé si entraria aquí la física, perquè,
2: sí, clar, és que...
0: perquè això també hi ha ara com... No sé si una moda, però sí que hi ha una certa demanda per conèixer més, no sé si per el tema de física quàntica, etc. Vull dir que...
2: Hi ha una mica de tot.
0: Sí,
2: sí, sí, sí, dintre d'aquestes ciències hi ha una mica de tot.
0: Més que les mates. Sí. La màtica, jo, sí. Em fa l'efecte, no, igual m'equivoco, però igual les mates, no sé si això també... us demana.
2: Sí, sí.
0: Sí. El tema de l'equip docent. Com definiria el claustre de l'escola? Com el definiria? O com està format?
2: El claustre és meravellós. L'equip docent és fantàstic. Són uns grans professionals, uns grans companys, uns motivats, motivadíssims, no els espanta absolutament res i s'ho mengen tot. Fantàstic. I l'acompanyament d'aquest equip és el que fa possible l'escola. O sigui, l'escola són ells.
0: Mm-hmm. I quants sou? comptant l'equip, comptant a tu, o sigui, m'has dit 4 i mig, però
2: clar, som 5.
0: No podem partir a la persona.
2: No,
0: per la meitat.
2: Clar, som 5, en l'equip som 5.
0: Comptant a tu mateixa. I què aporta tenir un equip que tu mateixa ho has definit tan estable, no? Al llarg dels anys. Perquè hi ha com aquesta bona entesa entre tots i això suposo que és el que fa que funcioni.
2: I que creixi l'escola. Que l'escola creixi. L'estabilitat d'un equip, o que ens entenguem, perquè hi ha una persona que encara està, diguéssim, pendent de plaça definitiva, ho és tot en una escola. El no haver de canviar contínuament de personal ajuda a que aquesta escola creixi, que aquesta escola es consolidi, que aquesta escola es visibilitzi.
0: I jo la veig bastant visibilitzada. Vull dir, el fet d'això que tu acabes de dir fa que justament l'escola d'adults sigui molt coneguda. De fet,
2: obrim aules perquè la gent pugui conèixer-nos in situ. Les portes obertes, no, la gent no ve directament a matriculació, però sí que obrim les aules i oferim en una classe normal, i de forma gratuïta, la persona arriba, que vulgui, s'apunta i ve aquell dia, aquella hora, a fer classe. Tenim uns horaris pactats i obrim les aules. Això és molt interessant. Quan fem activitats per Sant Jordi, normalment també obrim que vingui la gent de fora. Les conferències que hem fet aquest any, hem fet com una jornada, una mini jornada cultural per Sant Jordi, en dues conferències seguides, una sobre la història de la llengua i una altra sobre el tema de la IA. Val? Que eren peticions o demandes que ens feien el nostre propi alumnat. Doncs vam contactar amb els ponents o amb els experts i vam fer una jornada prèvia a Sant Jordi de oberta a la població i va venir, ens vam trobar moltes, no sé, vam comptar unes 70 o així persones, vull dir, interessades en aquests temes, no?
0: I tant, bueno, és que la IA està a l'ordre del dia, no?
2: Sí,
0: I a vegades
2: els temes són suculents també,
0: clar. No, i això, diguem, sobretot hi ha un tipus de perfil que vol conèixer més encara, estem parlant del tema digital, no? I aquesta és l'última, la IA. Quins són, pel que fa al projecte educatiu i visió de futur, quins són els eixos principals del projecte educatiu de l'escola d'adults?
2: De moment, la idea és continuar en aquesta línia, però l'objectiu real a llarg plaç i curt plaç, llarg termini i curt termini, perdoneu, és a part de consolidar l'escola, que ja està,
0: que jo diria que ja està consolidada,
2: és poder adaptar-nos, continuar tenir aquesta flexibilitat per adaptar-nos al territori. Aquesta seria una mica la idea.
0: Anar sempre cap endavant.
2: Sempre endavant i sempre fent territori, xarxa, territoris,
0: comunitat.
2: Exacte.
0: Com treballeu la inclusió i l'aprenentatge al llarg de la vida?
2: Mira, la inclusió la fem amb una acollida personalitzada. Primer de tot, tu atens a l'alumne i si vols incloure'l has de parlar primer amb ell, com una mini-tutoria, i llavors un seguiment. Es fa un seguiment. Aquesta idea de tenir grups no tan grans, sinó menys alumnes, que pugui tenir una atenció molt personalitzada.
0: I quin paper juga l'escola dins del teixit social de Caldes, el teixit associatiu?
2: Bueno, nosaltres estem en contacte amb diferents associacions i diferents entitats, sobretot entitats amb el carnet d'estudiant. Nosaltres vam crear un carnet d'estudiant amb una mena de conveni i estem doncs lligats amb aquests convenis, lligats en tema, relacionats en xarxa amb les aules d'extensió del Fil Belmau, amb Martí Lomà, per exemple amb el casino,
0: amb les aules també d'extensió universitària, perquè fins i tot com tenen un cost, vull dir, teniu aquest acord
2: de preus. Tenim acords de preus, llavors també tenen un tant per cent, els nostres alumnes tenen un tant per cent en les llibreries i papereries del poble, vull dir, tenim un carnet que d'alguna manera ens va lligant en aquest territori, va fent aquesta xarxa.
0: I pel que fa a reptes, quins reptes té avui la formació d'adults en un municipi com el nostre, com Caldes?
2: Mira, a Caldes, no sé si dir a Caldes només, o t'ho diríem en general, potser en general, el repte és trencar la idea que som centres cívics. O sigui, perquè no donem titulacions, no som centres cívics. Som centres de formació de persones. I nosaltres, com a persones...
0: Formació permanent.
2: Permanent. I a més, tenim una llarga vida, per sort, actualment. Per sort, algú potser em diu que no, però jo crec que és molt interessant. Tenim molt camí per recórrer. I llavors, per què no podem continuar aprenent? El nostre cervell és plàstic. Continuem aprenent al llarg de la vida. I aquest és el repte. Que diguin, oh, mira, clar, és que allà només van gent gran, no? Treure aquests estigmes. Les escoles d'adults han de treure aquests estigmes. I creure's de debò que no són centres de segones oportunitats.
0: No, i tant que no. I per això, com t'imagines l'escola d'aquí a uns anys? Jo no te posaré una fita de, jo què sé, 10 anys, no. Els anys que tu creguis.
2: Doncs a mi m'encantaria que l'escola funcionés a tutiplen i matí i tarda.
0: Sí.
2: Sí, m'encantaria. Això vol dir més professorat i més formacions.
0: Clar, perquè de fet ara, depèn en quina matèria, pot ser pel que sigui pel matí, però per lo general és a la tarda.
2: Clar. És la franja més demanada.
0: Uh-huh. El tema digital, de fet, ja l'has explicat bastant, els cursos TIC que tenen més èxit, o sigui, dins del curs digitals, dins del que toca el tema de la digitalització, des d'aquest que comentava jo abans, que és l'aprenentatge de fer servir no el tema del mòbil, sinó a fer-lo servir per fer xarxa, per fer fotografies, per fer vídeos, per fer tot, no? Des d'aquí mateix, a banda des de fer-lo tot això a l'ordinador.
2: Tenen molta sortida el tema, com tu ben dir, dels mòbils. El mòbil és... sempre tenim plens.
0: Sobretot pel tema xarxes.
2: Sí, no, i perquè el dispositiu ho fem servir per tot, com tu ben dir, per enviar un correu, per comprar, per fer una foto, ho fem tot a través del mòbil. Aquest és un dels que tenen més sortida. I també els portàtils, estem molt contents amb tota la formació. Totes les formacions estan bé, però potser hi ha demanda d'aquests grups. Dintre de la informàtica potser seria. I després hi hauria tota la part aquesta més d'acreditar, que els alumnes es formen amb nosaltres i van acreditar-se, i que també els hem omplert. Ràpidament s'omplen aquests.
0: I no sé si has notat canvi en alumnes que han estat amb vosaltres, o sigui, gràcies precisament a alumnes que han après o han fet l'aprenentatge de fer servir el mòbil com de fer servir el portàtil, l'ordinador en si, amb programacions en generals, no? No sé, aquí si he notat que aquestes persones realment han aconseguit el que volien, aquest aprenentatge.
2: Entenem que sí.
0: Per fer-lo servir, sí. I us ho han demostrat d'alguna manera. No
2: sí,
0: sé,
2: sí. I tant que sí. Pensa que nosaltres, malgrat que no donem acreditacions, nosaltres fem proves de nivell, sempre. I diem a l'alumne on està. Sempre. Clar, no passa... No, mira, he fet l'1, ara me'n vaig al 2. No, això no funciona així, No funciona així.
0: Clar, vull dir, primer han de fer aquest seguiment.
2: Han d'assolir els coneixements que nosaltres tenim, o els nostres objectius per aquell curs, és així.
0: Pel que fa a l'escola com a pont cap al sistema reglat, quantes persones tornen al sistema reglat? Des de les que han estat a l'escola.
2: Val, ara no t'ho sé dir perquè nosaltres...
0: Aquestes podrien ser un perfil més jove,
2: sí,
0: jo diria.
2: El perfil de joves sí que sí, en el moment que els teníem tornaven a fer el circuit. I tant. Des de que jo estic formant alumnes, fins i tot, me'n recordo una noia que va fer un grau superior, que la van formar nosaltres per les proves lliures, i després va estar fent aquest grau superior en temes tècnics. Era l'única en tota la classe dona. I després va estar treballant a Alstom?
0: Sí, una empresa d'aquí.
2: Sí, d'aquí, dels trens, sí. No? Doncs va estar en projectes. Vull dir que una noia
1: que era l'única de la seva promoció dintre d'un grau superior, i podia explicar diferents, diferents alumnes que ho han fet, o trobar-te alumnes pel carrer i dir, estic fent allò que em vas dir, o alumnes que et venen al centre després de molts anys i et diuen, mira...
0: Pues mira, ja tinc aquest títol, una cosa així.
1: O alumnes que et venen i et diuen, mira, Aurora, ara necessito això, perquè em demanen a la feina com ho faig.
0: Clar.
1: Doncs mira, has de demanar al departament, o sigui, també fem aquest punt d'informació.
0: Exacte, és el fet d'ajudar, no? Vull dir, a les persones que en aquest cas venen i demanda això, assessorament.
1: Llavors, també amb l'Àctic. La gent que presenta Àctic aprova.
0: Clar.
1: Se'ns presenta. Per cert, que estem esperant ser centre que acreditarem a l'Àctic, però punt d'acreditació.
0: Molt bé.
1: Val? I estem allà esperant que ens donin ja els permisos, diguéssim.
0: Mira, ja arribem, com que queden més minuts, ja me passo algunes i me'n vaig al tema que ara toca, que per exemple són, estem parlant dels cursos, dels propers, del proper curs, no? Preinscripció i funcionament. Quan s'obre la preinscripció per al curs vinent, que crec que és ja, aviat.
1: Sí, mireu, el dia 18 nosaltres publiquem l'oferta de places. Com funcionem? Ràpidament.
0: Sí.
1: Nosaltres ara, en aquest moment, estem matriculant els nostres actuals alumnes. Per què? Doncs per el que t'explicava. El que ha fet un 1 ha de passar un 2.
0: Clar.
1: Per tant, tenen preferència per acceptar per fer matriculació. Els nostres alumnes no fan preinscripció, fan matriculació, ja es matriculen directament. Aquelles places que, diguéssim, alliberen els nostres alumnes són les que nosaltres ofertem el dia 18 de juny.
0: Serien per les noves.
1: Noves.
0: Val? Persones que venen per primera vegada.
1: Llavors, quan han de fer la preinscripció aquests alumnes? Doncs del 22 al 29 de juny.
0: Mm-hmm.
1: Tot això està al web de l'Ajuntament. Poden passar pel centre perquè està penjat a secretaria i a les nostres cartelleres, en el primer pis. Tota aquesta informació hi és.
0: Mm-hmm.
1: Val? Llavors, nosaltres del 22 al 29 atenem aquesta població en un horari concret, que ara no et dic perquè varia dies, matins, tardes, i seria com molt farragós. Llavors ho tenen tot molt ben explicat en el tríptic i en l'oferta que tenim penjada. I allà si venen buscant, per exemple, informàtica, doncs omplenen, diguéssim, el full de preinscripció i els convoquem per fer-se la prova d'informàtica. O sigui que atenem personalment un per un alumne.
0: Molt bé.
1: I aquesta preinscripció encara no és vàlida. La vàlida es fa durant el mes de setembre, que és quan aquests alumnes que han vist que han entrat en la formació venen i formalitzen la matrícula.
0: És quan ja s'acaba la formalització.
1: Com acaba el procés, diguéssim.
0: Molt bé. Mira, com ja queden poc minutet, m'agrada fer algunes preguntes, perquè si has estat una mica així, en plan nerviosa i tal, que ja has vist que és fàcil, però mira, sempre m'agrada fer algunes preguntes càlides, no? Tema personal, però personal evidentment relacionat amb lo teu. Què t'emportes de tot aquest anys de docència? Vull dir, d'aquests més de 30 anys que tu portes.
1: Un aprenentatge molt gran. Jo cada dia aprenc. O sigui, soc mestra i soc alumna cada dia del món, quan me poso davant d'una classe.
0: I què et fa sentir més orgullosa de dirigir aquest centre, l'Escola d'Adults?
1: El caliu. Tot el caliu, el suport que rebo dels alumnes, dels companys. És una feina molt agradable, molt interessant. La relació, a mi m'agrada molt relacionar-me, m'agrada moltíssim que m'expliquin coses que tenen, que jo no sé d'allò que estic explicant. Perquè el bagatge cultural que té aquestes persones, que a vegades no és tant el que, torno a repetir-te, que tinguin per cultura, sinó per l'edat, per la seva pròpia experiència de vida, això és fantàstic.
0: No sé si aquest podria ser també el missatge que tu voldries donar a la comunitat.
1: Claríssimament.
0: Doncs, Aurora, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al fòrum. Ha estat un plaer escoltar-te i conèixer de prop la feina que feu al Roure Gros. Una feina que transforma vides, que obre portes i que manté viu l'esperit d'aprendre al llarg de tota la vida.
1: Doncs, moltes gràcies.
2: per haver-nos acollit i deixar-me explicar qui som.
0: I pues, doncs que sàpigues que cada cop que necessiteu explicar el que sigui, aquestes portes és al fòrum, estan obertes.
2: Doncs perfecte. Prenc nota.
0: Sí. Que vagi molt bé i fins ben aviat.
2: Moltes gràcies.
0: I així també arribem al final del fòrum d'avui i per acomiadar-nos us deixem una cançó que sempre aixeca l'ànim i posa llum al matí. No sé quina seria la seva traducció, si és el Walking o Sushin, no? Que és molt coneguda, eh? Vull dir, perquè ara quan les sentiu, de Katrina in the Babies, and the White, sí senyora, doncs és una d'aquelles cançons que et fa moure el cap, encara que no vulguis. Doncs ha estat un matí on hem viatjat pel temps amb el tal dia com avui, hem cuidat la pell amb els consells de bellesa 360 graus i hem posat el focus en l'educació al llarg de la vida amb la conversa amb Aurora Vela, directora de l'Escola d'Adults Municipal al Roure Gros. Un matí ple de veus, d'històries i d'aprenentatges compartits. Que tingueu un molt bon dimecres, salut, alegria i fins demà.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris externs que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els dos anys que funciona el portal d'incidències de la via pública s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer de Parisi. L'operació, que fins ahir estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Avui dimecres té lloc la segona convocatòria de vaga unitària del personal educatiu a Catalunya, una jornada similar a la del passat 12 de maig on es van acollir els professors dels centres públics i concertats d'arreu del territori. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció a l'alumnat. Avui a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Loncan i Cesca Zapater, un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conxi Sánchez, que sorgeix a partir de la evidència de que la salut de les dones és un dret, no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. I acabem el temps. Al igual que ahir, continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, iniciem un nou Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susana. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre que fem amb Ferran Monterri, el control tècnic, i qui us parla, Anna Pineda.
1: Doncs avui parlarem d'una activitat que s'està portant a terme des de fa temps a la residència, que és el taller de cuina. Per parlar d'aquesta activitat ens acompanyen dues companyes, que són l'Alicia Fablo, que és treballadora social. Hola, Alicia.
2: Bon dia.
1: I la Gemma Castellón, que és educadora social. Bon dia, Gemma.
3: Hola, bon dia.
1: Doncs dèiem que avui parlarem del taller de cuina. Cuinar és una cosa que fem tots habitualment, però aquest taller quan neix, Alicia?
2: A veure, aquest taller va néixer en l'any 24, en 2024, amb una finalitat de que poguéssim recordar recetes antigues que havíem fet a casa, socialitzar, i la reminiscència dels olors, de les eines, de les cuines, i era per totes les residències de les residències, totes les plantes.
1: Per tothom qui vulgui pot participar.
2: Sí, tothom que vulgui, aunque no facin alguna cosa, que no puguin tallar, però ells estan allà i estan participant, perquè estan veient i estan amb els companys, no? És un moment de conversa, de compartir records, de compartir quines sensacions tenien a la seva joventut, com estaven les dones a la casa i feien el menjar pels fills, pels marits, els homes recorden el que els agradava, o sigui, és un moment molt entranyable. I ara estem aquí compartint amb la Gemma. Abans d'avui fèiem amb la terapeuta ocupacional i ara estem la Gemma, que és l'educadora i ja porta molts anys a la casa. Té molta experiència en grups i en aquestes activitats. I, bueno, ella et contarà també.
1: Gemma, cuinar és una cosa que habitualment no es fa, però sí que les festes puntuals sí que es feia ja en la Fundació.
3: Sí, normalment fèiem sobretot el taller de panellet, el dijous gras, a les que podíem encara cuinar fèiem una truita, però no, és veritat que no teníem un taller de cuina. I, doncs, això, em van passar l'encàrrec de que pogués anar a mirar jo aquest taller de cuina, que va, jo no l'he trobat que sigui un espai tant de reminiscència, perquè també estava una temporada de reminiscències, però quan portes un any o dos fent això, doncs a vegades també va bé canviar una mica l'aire, i per mi doncs és com una activitat de relació i de gaudir, una estona per gaudir de la quotidianitat, del plaer de menjar i del gust per cuinar que tenen i mantenen algunes persones, de les dues coses, perquè sí que és veritat que hi ha gent que ve i no cuina o no col·labora gaire amb la cuina, però estan amb les olors i gaudim de veure què ens preparen, no?
1: I la companyia, no?
3: I la companyia,
1: que es genera.
3: Sí, es genera una mica això. Sí que és una activitat oberta, que pot venir la gent de les plantes, doncs, que li agradi i pugui, mantenir una miqueta la rutina culinària, i a partir d'aquí, doncs, hem fet, doncs, hem treballat des de masses fins a còctels amb fruites, els pedapassics pels pastissos, hem anat fent bastantes coses de mous. Sí que hem de mirar que tenim una hora, i amb aquesta hora hem de pelar i cuinar. Doncs potser hem pogut fer una cosa que els agradava molt i que no acostumaven a menjar, que era patates fregides, pelar patates, tallar patates i fregir-les i menjar-les. Llavors hem fet, mentre una pelaven i fregien, fèiem algunes salses, la formatge o la de una salsa amb sobrassada que fem també molt bona, i res, anar. Després fèiem l'aperitiu.
1: El tast. El tastet.
3: Sí.
1: Us vull preguntar com ho feu per triar les receptes, com ho decidiu, què cuinareu?
3: A vegades a través de les
2: mateixes residents que diuen,
3: sí,
2: donen idees.
3: Exacte. A vegades i també amb les tradicions, per exemple, doncs, depèn de l'època i de l'estació de l'any, doncs, quan arriba la crema catalana, per exemple, hi ha una persona, una treballadora de la casa que sempre es va oferir, que en sap molt, i busca de poder fer aquell dia, el dia de la crema, no? El dia de la crema catalana, o el dia de, com hem dit, de la truita, o el dia dels panellets, o per Nadal fer un taller de galetes de Nadal. O sigui que hi ha una part que va amb
2: tradicions.
3: Sí, de tradicions i de festes culinàries.
4: I la resta de les setmanes?
2: Bueno, busquem les altres recetes que s'adaptin al temps que tenim, com ha dit la Gemma, no? A l'estiu pots fer coses que són més refrescants, que són més fàcils de menjar, no? I que és també agradeixen.
4: I la cuina també,
2: hidratin, no? Que les hidratin, agradeixen molt les batuts, les begudes fredes, sàndwiches també hem fet, pastissos d'estiu, sí, anem adaptant.
4: Tant feu fred com calent, sí. Què és el que creieu que els agrada més?
2: Els dolços?
3: Sí.
2: Els dolços, potser, sí.
3: I les patates fregides, sí. Hi ha alguna persona que ens demana, quan anem a fer patates fregides? Divendres, que fregir fa calor, fa fum, de tant que mal, vull dir que ho hem d'aprofitar per anar fent com a complement, això més d'hivern, però jo crec que no sabria dir-te una cosa, que en general un pastís, un pa de pessic i decorar-lo, unes galetes,
2: sí,
3: això...
2: Sí, els batuts que són dolços també.
3: Sí, a més s'aguanta i així, però treballar amb l'ou últimament... Això, l'altre dia feia-vos a la mimosa perquè va sortir les receptes que sabem amb els ous, la truita de patata, coses fàcils de fer amb ous, i clar, no, quantes, i fàcils de fer, perquè un dia vam comprar ous de guatlla, llavors també les novetats que no...
4: A mi no em menjar mai.
3: I, però que surt algú, ai, sí, no he provat mai els ous de guatlla, algú comenta, va, doncs provem-ho. I vam fer com això, no? Els ous fregits, però de ferrats, però de guatlla. I allò, a sobre...
4: Curiositats, no?
3: Sí, sí, sí.
4: Les novetats.
3: Curiositats que, com que també algun cuidador, algun familiar per allà, a vegades la gent dona idees, també. I bé, és una estona... És bastanta feina, perquè, doncs això, no? Té moltes parts, la cuina...
4: La preparació prèvia.
3: La preparació prèvia, i després que hi ha coses que sí que han d'anar al forn, nosaltres d'anar a la planta, sí que disfruten de microones i d'uns focs elèctrics, i de túrnics i així, i, però clar, no és una cuina, tampoc, llavors, i segons quines masses o materials han d'estar preparats amb antelació, com les galetes de Nadal, que des de cuina ens preparen la massa. Vull dir que l'ideal és des de fer una amanida o bullir algú ràpid.
4: De totes maneres, és una activitat on realment es gaudeixen, no?, tots els sentits, no?
2: Sí.
4: I qui més qui menys.
2: La vista, no? L'olfata, el tacte, tot, el gust. Sí, és completa, és molt completa.
3: Sí. I molts dies, no sempre, però moltes vegades, quan es cuina alguna cosa, es cuina suficient com per portar-ho com a mínim a una o dues plantes perquè tots els residents ho puguin provar. Perquè no sempre és un trosset. A vegades sí, que és una cosa de tastet per als que estan al voltant de la taula fent el taller, però altres vegades, doncs, el dia dels ous van sortir bastants ous. Doncs, la planta 7, que és una planta més petitona, doncs tothom que va voler va poder degustar, encara que no haguessin baixat.
4: Poder fer extensiu, no?
3: Sí, sí, sempre que podem fer una tarda extensiu.
4: Teniu algun repte, alguna recepta pendent? Alguna cosa que us estigueu plantejant?
3: Ara, la propera, aquesta setmana, volem fer mandonguilles.
4: Carai.
3: Sí.
2: O sigui, ja està el sofregit.
4: Ja està la primera part.
3: Sí, exacte.
2: La vam fer el dijous passat.
3: La setmana passada l'hem sofregit, l'hem congelat a cuines, l'hem guardat no sé de quina manera perquè es conservi bé, ens l'hem envasat o així, i ja tenim el sofregit fet i ara ens farem soletes de mandonguilles, fregirem i petitones i començarà a fer boles i fregir les mandonguilles, que potser podem posar una patata o pèsol, que sigui una mica més, i si no, com pinxitos de... Com si fos un tapeo, eh?
4: Sí, és una petita cosa per tastar, no?
3: I per la gràcia de veure aquí... Quina...
2: Una patata frita petitona, que
3: sí.
2: És
3: sí, podem
2: ràpid, frita petitona, que sí. És...

0: Zanada i col·laboraríem tot el que pogués.
1: Doncs moltes gràcies i molta sort en els propers tallers, que us ho passeu molt bé.
2: Gràcies a tu, gràcies també.
3: No únicament de la paraula dels polítics viurà l'home, sinó del nostre pa de cada dia.

0: Doncs estem ara mateix a la planta 3 de la residència Santa Susana, que estan fent el taller de cuina. Hi ha tota una bona colla i ara anirem parlant amb totes elles, que són la majoria dones, però hi ha algun home, també.
1: Totes són cuineres. Totes són cuineres.
0: Comencem amb la Carme. Bon dia, Carme.
1: Bon dia.
0: Ets la Carme Llençola.
1: Sí.
0: A tu t'agrada molt cuinar?
1: Sí, molt.
0: T'ha agradat sempre?
1: Sempre. M'agrada sempre. El que més m'agrada és la cuina i rentar la roba.
0: Carai.
1: Ara que és rentadora.
0: Parlem de la cuina. Amb qui vas aprendre a cuinar?
1: Amb la meva mare. I ella me va ensenyar. Bueno, jo vaig aprendre de veure amb ella.
0: Tu observaves?
1: Jo no volia fer-ho.
0: Per què?
1: Perquè ho feia ella.
0: Ah.
1: I després ja vaig entrar una mica a la testa i ja ho feia. I ja ho vaig fer molt bé, sí. M'agrada molt. Ha fet moltes coses. Ha fet coques. He fet panellets. He fet... com se diu això? He fet... d'esto de queso.
0: Pastís de formatge.
1: Pastís de formatge. I ara no me'n recordo com se fa.
0: Bueno, escolta, m'estàs dient tot dolços, ets molt llaminera.
1: Sí. Bueno, sí.
2: També
1: sé fer truita. Faig truites, sí, tot el que sigui. Una paella.
0: Tot, dolç i salat. Hi ha varietat aquí.
1: Que jo soc valenciana. També és calibada, que la feia també molt bona. La posava en un foc lent i la feia boníssima. Sí.
0: Carme, i aquí al taller de cuina, quina és la recepta que t'ha agradat més? O quin dia recordes especialment?
1: Aquí m'agraden totes. El que recordo és el dia que va fer... Això sí que m'agrada molt. Va fer ouells de codornís.
0: Sí? Ous de guatlla?
1: Sí, va fer... Sí, amb xampinyons.
0: Amb xampinyons.
1: I els vam fregir a foc lent, i quan van estar fregidets, els vam obrir, i el xampinyó tenia un forat, i dintre posàvem l'ou, i se va quedar, que van quedar tots...
0: Van quedar molt bé.
1: Llavors no vam fer ni prou, tots no volien més.
0: Aquesta recepta que ens estàs explicant dels ous en xampinyons, ja ho havies cuinat tu abans, això, a casa teva, o no?
1: No, jo no mai. Això és una idea de la Gemma. Bueno, ella té idees. El que passa que jo ara, quan ja no tinc gana de fotre res, que ja no tinc gana ni de guisar ni de res...
0: Sí, jo t'he vist aquí tallant aquí, pebrots. Doncs
1: pues ella ho fa, i ella ho fa molt bé, i ella també, totes dues. Sí,
0: bueno, però aquí, ara no ens veuen, però hi ha l'Alícia i la Gemma, que són dues treballadores, sí, que estan coordinant el taller, però jo us he vist treballar totes vosaltres.
1: Sí, totes.
0: Ah, dius que no tens
1: totes,
0: ganes de fer res, però no és veritat.
1: Sí, jo ja he tallat la seva, que no volia tallar-la a ningú, perquè es ploren els ulls, a mi també me ploren, però un o altre ho té que fer. Jo dic, porta que te la tallaré, però ella, la Gemma, vol que ho faci a tothom.
0: Clar, aquesta és la idea, no?, que tots ho pugueu fer una miqueta entre
1: tots. I totes en saben, perquè totes són grans i totes han fet de tot. I sí.
0: Molt bé. Doncs avui, què esteu cuinant avui?
1: Avui, no ho sé, estàs fent escalivada. No, bueno, primer fregirà la Virgínia i ha dit que l'escalivada la farà al forn. No sé, ha dit moltes coses.
0: Bueno, doncs, mentre anem fent, vaig parlant amb tothom, d'acord?
1: Ves, que te diran, te donaran idees, elles.
0: Gràcies.
1: Aquí n'hi ha que en sap molt. Totes en saben. I l'Anna, en saben totes. El que passa és que ja no té ningú gana de cuinar.
0: Bueno, però si ho feu entre tots és més divertit.
1: Sí. Cosa d'ella, que ella també en sap.
0: Mira, m'acosto cap aquí, que ens acompanya la Teresa Salinas. Bon dia, Teresa.
3: Hola. Aquesta senyora és la que ho ha explicat. És la que...
0: Ara hi anirem.
3: Explica-li, perquè jo no sé res més.
0: Teresa, però jo et vull fer una pregunta. A tu t'agrada cuinar?
3: Sí, per això vinc.
0: T'ha agradat sempre?
3: A casa sempre he fet el menjar i no l'he fet mai despreciat. Sempre l'he fet per fer-ho.
0: Què és el que més t'agradava cuinar quan eres a casa?
3: A mi ho feia tot. Patata i mongeta tenda, mongetes, macarrons, arròs, ho feia tot.
0: I la...
3: El que feia, i aquí m'ho van dir, i no ho puc fer, és fer alioli.
0: Alioli t'agradava fer-lo abans?
3: Sí, però no el puc fer perquè el braç em fa mal. I no els puc fer. Aquest dia ja se m'adormen i no puc.
0: No el pots fer, però ens pots explicar el teu truc perquè et quedés bé?
3: No, cap truc. Mira, l'ai i anava a menjar i bueno, posava ou. i anar remenant i anar tirant oli i hi havia vegades que també s'havia negat, eh?
0: Bueno, això li passa a tothom, no? Passa a les millors famílies.
3: Doncs mira, és el que feia, noia.
0: A tu t'agradava l'allí oli?
3: Sí, m'agradava. No, tot m'agradava. I feia, feia una coca, però no l'he dita, perquè no me'n recordo.
0: Has de fer memòria?
3: No, jo...
0: Així la podeu tornar a fer?
3: Ja ho he provat, eh? I no hi ha manera de les mides, no tinc ni idea. I com que... I vaig demanar al meu fill que amb una llibreta hi havia d'haver aquest paper i ho va mirar i diu, mare, ja s'ha perdut, no hi és.
0: Oh.
3: Havia fet moltes, moltes, moltes.
0: Moltes receptes.
3: Com un pa de pessic i aquella canalla per berenar i per esmorzar i menjàvem tot. Però no, ja no me'n recordo de cap manera.
0: No passa res, Teresa. I ara que esteu fent aquí el taller de cuina, heu fet plats molt diferents, heu cuinat de tot.
3: Sí, però no fa molt que vinc jo.
0: Bueno, des de que vens, quin és el plat que t'ha agradat més? Quina recepta recordes?
3: Ai, no ho sé. Ai, no ho sé.
0: Ara, bueno, no passa res. Tu t'ho passes bé aquí?
3: Sí, que me'n passo bé, per això vinc.
0: Avui què t'ha tocat fer, de moment?
3: Bé, de moment he tallat les carxofes i he tallat pebrot.
0: Veus, molt bé.
3: És el que sí.
0: Molt bé. Entre qui ho feu entre totes?
3: Sí, entre totes ho fan. I avui veig que n'ha baixat alguna vista nova.
0: Bueno, que és obert a qui vulgui, no?
3: No, ho fa venir tothom.
0: Clar.
3: Però ja hem d'anar prenent també.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Teresa, per tot el que ens has explicat.
3: No, és que no tinc més idea.
0: No passa res. Gràcies, Teresa.
3: De res.
0: Ara estic amb una altra senyora, que és la Dolors Calderer. Bon dia, Dolors.
2: Bon dia, bon dia.
0: Dolors, avui la recepta és una mica especial perquè l'has dit a tu, l'has proposat tu.
2: Sí, bueno, proposat a mitges.
0: Explica'ns-ho, què vas suggerir?
2: Llibrets d'esvergínia amb pernil amb dolç i formatge.
0: Ah, carai, jo no n'he menjat mai d'això.
2: Sí.
0: És un plat que t'agradava fer.
2: Sí, bueno, diversos plats m'agradava molt la cuina i feia molt. Ara ja no faig res.
0: Bueno, ara vius aquí a la residència, sí, ja no cuineu, però no sí que els dijous us trobeu a, sí, no, al taller de,
2: sí,
0: cuina.
2: Sí, però m'agradava molt el guisar, m'agrada molt.
0: I on vas aprendre a cuinar, Dolors?
2: De la meva mare i el meu pare.
0: El pare també cuinava?
2: El pare també. El pare era pasteler.
0: Ah, mira-li.
2: I feia, bueno, l'arròs s'encarregava ell de fer-lo i alguns plats els feia ell.
0: Molt bé. Perquè normalment eren les dones qui estaven a la cuina,
2: sí,
0: però a casa,
2: sí,
0: teva era compartit.
2: Sí, compartit, sí. El que li feia gràcia de fer, llavors ho feia ell. Segons el que havia de menjar, deixa-me, que m'ho faré.
0: Molt bé.
2: Ho faré jo, i ho feia molt bo. I, bueno, i la mama també en sabia.
0: Molt bé.
2: No havia d'anar a prendre en el lloc.
0: A casa?
2: A casa, dels avis. Dels avis.
0: Dolors, i aquí el taller de cuina, t'agrada venir?
2: Sí, que m'agrada, sí.
0: Per què t'agrada? Explica'ns.
2: Perquè és un rato que passo distret i... Fer menjar m'agrada molt, o veure fer m'agrada, i bé, és un ratet que m'agrada bé.
0: Molt bé, doncs ara estem veient com ja aneu preparant per fer els lloms que tu has proposat, eh? Els
2: sí.
0: Lloms d'albergínia.
2: Sí.
0: Doncs vinga, vaig parlant amb més persones i anem veient com va avançant la recepta.
2: Va, vinga.
0: Gràcies, Dolors.
2: Vinga, a tu.
0: Doncs estic ara amb una altra senyora, que és l'Anna Navió. Bon dia, Anna.
4: Bon dia.
0: Anna, estàs al taller de cuina.
4: Sí.
0: T'agrada venir aquí?
4: Mucho.
0: ¿Por qué?
4: Mira, porque aquí nos conocemos ya todas y estamos bien.
0: ¿Te agrada cocinar siempre?
4: Hombre, lo primero que hice cuando me casé fue comprar un libro de cocina.
0: ¿Ah, sí?
4: Siempre, porque mira, en las casas pues hacía fromaje, o hacía ajo, o hacía un guisón. Yo quería salir de aquella cosa.
0: ¿Volías innovar?
5: Sí, cogí, me compré un libro de cocina y por la noche yo pensaba, mañana qué podrás hacer. Miraba el libro de cocina y pensaba, bueno, esto, pues te falta eso, lo otro para acá. Y ya está, y así ha sido.
0: I posar sí, bueno. Quins plats recordes tu de cuinar a casa?
5: Ay, es que yo conocí, no, mira, ahora las berenjenas esas me están haciendo gracia porque hacía berenjenas rebozadas.
0: Tu feies albergínia rebossada, t'agradava cuinar-la així.
5: Sí, sí, porque sabes qué pasa, a mi marido le encantaba. Y se ponía a comer y escucha y decía que no hay más. Yo digo, hombre, si ya te lo has comido tú, los platos de todo. Sí, porque le encantaba, ¿eh? La albergínia está rebozada, le encantaba, la hacía asada. Y luego con el pimiento y escucha, le encantaba, ¿eh?
0: Molt bé, Anna. I aquí al taller de cuina, recordes algun dia que t'hagi agradat especialment?
5: Sí, porque mira, ahora mismo el que hace está bien.
0: Digue'm, perdona, torno a dir.
5: Que el que está haciendo ahora está bien.
0: Sí, está bien. El menú d'avui t'agrada, la proposta.
5: Sí, porque rebozà. Lo que pasa que... Està fent d'una manera que no...
0: Bueno, cadascú, cada maestrillo tiene su librillo, no? Diuen que cadascú fa les coses d'una manera.
5: Sí, sí. Però bueno, cada uno va haciendo ahí.
0: Molt bé. Pues vinga, moltes gràcies, Anna.
5: Vinga, a ti.
0: Ens acompanya ara la Carmen Grande. Bon dia, Carmen.
6: Bon dia.
0: Carmen, t'agrada cuinar?
6: M'agradava.
0: T'agradava cuinar?
6: Ara no puc.
0: Ara no pots, però ara estàs al taller de cuina.
6: Sí.
0: Aquí sí que pots cuinar una mica perquè ho feu entre tots.
6: Però no és el mateix.
0: No és el mateix. Què és el que t'agradava més cuinar abans?
6: No sé, feia de tot.
0: Recordes alguna recepta, algun plat que t'agradés molt?
6: Los callos.
0: Los callos. T'agradava?
6: Me sortien molt bon.
0: Bueno, quan surt bé és una satisfacció i que els altres també t'ho reconeguin, no? On vas aprendre a cuinar, Carmen?
6: La meva mare em va ensenyar.
0: A casa, amb la mare? L'Anna ens ha explicat que es va comprar un llibre de cuina. Tu no, tu sense llibres.
6: Sense llibres.
0: I aquí al taller de cuina, què és el que més t'agrada fer?
6: De tot.
0: De tot. Recordes algun dia que hàgiu fet alguna recepta que t'hagi agradat?
6: El pastel de Sant Jordi.
0: El pastís de Sant Jordi, recordes? Explica'ns com és el pastís de Sant Jordi.
6: Pa amb Bimbo i sobrassada.
0: Pa de moll amb sobrassada per fer les quatre barres.
6: Sí, i després formatge.
0: El formatge, així amb el groc del formatge i el vermell de la sobrassada... Sí. Teníeu les quatre barres. Això ja ho havies fet abans o no? Va ser un descobriment.
6: Un descobriment.
0: Va ser un descobriment. Us va quedar bo?
6: Sí.
0: Sí?
7: També t'agrada molt la patata fregida, no?
6: També.
7: Con salses, que hem fet patates amb salses.
0: Això ho recordo de Festa Major, eh? Sí o no? Les tapes de Festa Major vau fer patates fregides amb diferents salses? També et va agradar?
6: Sí, també.
7: La patata feta bé, tant, tant.
6: No? Com a quasi tothom.
7: Clar.
0: Carmen, avui esteu fent una recepta que tant la Dolors Calderé com tu coneixeu, eh?
6: Sí, los libritos de berenjena.
0: Hi ha algun secret perquè quedin més bons? No?
6: Que sigui ben fineta.
0: Ah, l'albergínia tallada fineta és un dels secrets.
6: És com un librito de llom, però en vez de ser llom, és berenjena.
0: Amb l'albergínia. Molt bé, estem veient aquí en directe com ho estan cuinant, oi?
6: Jo no lo feia així, con eso.
7: En pa ratllat no, farina blanca.
6: Farina, i en pa ratllat. Però això no és pa.
7: És que no hi havia pa ratllat i l'estem ratllant nosaltres.
0: Esteu fent una proposta diferent.
7: Era boníssim.
0: Molt bé, gràcies, Carmen. Hi ha alguna cosa més que ens vulguis dir? Doncs moltes gràcies, Carmen.
6: De res.
0: Doncs ara estic amb l'únic home que hi ha avui al taller de cuina.
8: Manel Puig no Rodríguez.
0: El Manel Puig.
8: Puig no Rodríguez.
0: Escolta, què passa que tots són dones?
8: Ai, que no ho sé. No ho sé, noia, però...
0: Tu ets un home i també t'agrada cuinar.
8: Ui, també, i tant.
0: Havies cuinat quan eres més jove? T'agradava?
8: Sí.
0: Sí?
8: Ui.
0: Què és el que més t'agradava cuinar, Manel?
8: Doncs pues els ous fregits.
0: Els ous fregits? Els ferrats?
8: Els ferrats.
0: Et quedaven bons?
8: Bon, boníssims.
0: Molt bé. N'heu fet algun dia aquí d'ou ferrat?
8: Sí, sí, i tant, i tant, i tant.
0: I van sortir igual de bons?
8: No, no, no, no, no, no, no, no, no.
0: Molt bé. Manel, on vas aprendre a cuinar?
8: A cuinar? A Àfrica.
0: A l'Àfrica?
8: A l'Àfrica.
7: A la Mili?
8: A la, no, no, a Espanya. Aquí al costat. Aquí al costat mateix.
0: Bueno. I qui et va ensenyar?
8: Pues jo mateix.
0: Estaves sol?
8: Ui, treviant.
0: Et vas haver d'espavilar?
8: Treviant.
0: I com ho vas fer per aprendre algun lloc? Ho vas haver de...
8: Pues jo mateix.
0: Anar provant.
8: Anar provant.
0: Assaig-error, en diuen, eh?
8: Ui, assaig-error.
0: Molt bé.
8: Yes, yes.
0: I aquí a la residència, per què t'agrada el taller de cuina?
8: Per tot. Per tot. Tot en si.
0: Molt bé.
8: Ai,
0: és una bona estona quan esteu aquí plegats. Molt bé, doncs aviam avui com va la recepta, que estan aquí, va avançant.
8: Va avançant, ui, ui.
0: Molt bé. Gràcies, Manel.
8: De res.
0: Ara estic aquí amb la Dolors Bajona. Bon dia, Dolors.
9: Bon dia, maca.
0: Dolors, tu també ets una gran cuinera?
9: No.
0: No ho has sigut mai, una gran cuinera?
9: No, no. Aficionada.
0: Aficionada, però bueno, quan... has cuinat molts anys, tota la vida?
9: Sí, tota la vida, sí.
0: On em vas aprendre?
9: A casa. A casa, amb la meva mare i després amb el meu marit i això.
0: Què és el que més t'agradava cuinar quan eres a casa?
9: De tot.
0: Dolç o salat?
9: Sí, salat, sí.
10: Ja poses sal?
9: Sí.
0: Recordes algun plat que et quedés molt bé?
9: No, ara que fèieu això, patates fregides, bueno, no sé.
0: El que tocava, cada dia, oi?
9: El que tocava, sí, això mateix. Sí.
0: I aquí a la residència, al taller de cuina, què és el que t'agrada?
9: Sí, poca cosa. Bueno, no, no, jo ja m'adapto tot. Tot el que feu.
0: I recordes algun dia que hàgiu fet alguna recepta que no coneguessis? O algun dia que hagi sigut diferent?
9: Sí, sí, sí. Algun dia sí, que no ho coneixia, però sí. Sí, sí, m'adapto sí.
0: Bueno, ens han explicat diferents companyes els ous amb els xampinyons, les patates fregides, els ous ferrats... Tu què recordes? Algun dia que hàgiu cuinat alguna cosa? Te'n recordes alguna recepta?
9: Gaire. Sí, no gaire. Bueno, tot m'agrada, tot.
0: Per Sant Josep, què veu fer?
9: La crema.
0: La crema.
9: De Sant Josep. No hi era, jo, em sembla.
0: Aquell dia no hi era. Bueno, cada setmana aneu fent alguna recepta. Algun dia has fet alguna proposta?
9: No, no, perquè... Perquè... Sí, n'hi ha que ens passen al davant. I...
0: Bueno, doncs quedarà pendent.
9: Sí, gràcies.
0: Sí. Ja anem sentint l'olor per això, eh? Sí. Que es va sentint.
9: Sí, sí. Ho fan molt bé.
0: Molt bé.
9: Tots ho fan molt bé.
0: Gràcies, Dolors.
9: Gràcies a tu. Gràcies, Marta.
0: Ens acompanya ara l'Anna Reyes. Bon dia, Anna.
11: Bon dia.
0: Anna, esteu aquí cuinant. A tu t'agrada cuinar?
11: Molt, m'ha agradat molt, però ara no et veig a cuinar.
0: Bueno, ara vius a la residència, oi? I et fan cada dia el dinar i el sopar.
11: Sí, sí, sí. Està molt bé.
0: Molt bé. I quan eres a casa, quan vivies a casa, què és el que més t'agradava fer?
11: Mira, m'agradava tot, perquè gràcies a Déu tenia el meu, que m'agradava tot. I cada sàbado era molt bé.
0: Vuit a casa, els dissabtes. Vint! Déu-n'hi-do, oi? Què feies per 20 persones?
4: Pues mira, hacía macarrones al horno con bechamel, a luego lomo rebozado, otro día vedella, otro día mucho.
0: Home, però 20 és una colla molt gran.
4: Sí, però ho hacía.
0: T'ajudaven?
4: No, hacer la comida no. M'ajudaven a limpiar los platos, però bueno, no lava platos.
0: Bueno, és que ara has dit una cosa important, que una cosa és cuinar, però després
4: sí,
0: ja tot una altra
4: feina. I treballava en canvi amb mi, los sábados y todo, y hacía la comida para todos.
0: Molt bé. Una dona amb empenta, eh,
4: sí,
0: Anna?
4: Sí, sí. Hacía la feina en canvi amb mi, tenia que ir el sábado y todo.
0: Anna, aquí al taller de cuina que feu els dijous, tu passes bé?
4: Sí, jo me lo paso bien en tot puesto, si no se meten conmigo, eh?
0: Quin dia, recordes algun dia que hàgiu fet alguna recepta que t'hagi agradat o que et portés records?
4: Jo no se va mover la vedella com bolets.
0: La vedella amb bolets?
4: Sí. Aquí, que tot, com le llamo, ara no m'acordo. I el pollo,
0: pollastre,
4: el pollo rostido,
0: pollastre rostit,
4: el pollo si lo hace con poma está muy bo. Rostido con poma també està molt
0: poma, bo. Poma, i pera, deies? Molt bé, Anna.
4: Sí, molt bé.
0: Qui et va ensenyar a cuinar? Qui et va ensenyar a cuinar?
4: Pues me parece que yo sola.
0: Autodidacta, l'Anna, sí?
4: Sí, porque mis padres cocinaban de otra manera. Allá en Andalucía se cocinaba de otra manera. Mi madre hacía mucho carne, pero cortada pequeñita, frita con tomate o con patata. Y mira, y aquí pues, me he enseñado yo sola a muchas cosas.
0: Muy bien.
4: Tenía 24 años cuando me casé. Me casé con el Elías a los 3 meses de conocerlo.
0: ¡Ostras, qué rápido!
4: Y a los 5 años ja tenia mi hija, la major.
0: I a cuinar per tothom.
4: Sí,
0: i la família va anar creixent.
4: Sí, i tant.
0: I mira,
4: tant.
0: Després et tocava cuinar per 20.
4: I el caldo me se deia.
0: Ah, mira, el caldo.
4: El Jordi, mi nieto, no sé si lo conoce.
0: No.
4: Jordi Serra.
0: No.
4: I ese... Sí, él siempre me dice ahora, ya, porque no hace caldo, digo, ahora no puedo. He comido un plato, ya, pues no comí un otro.
0: Molt bé, això és agrair, eh? Quan
4: i los canelones, fantástico.
0: Molt bé.
4: Un dia comíamos en otro sitio canelones y me dice, ya, son bons, pero como los tengo, no.
0: Molt bé, doncs, Anna, moltes gràcies per tot el que ens has explicat.
4: Vale.
0: Que segueixi bé el taller de cuina.
4: Molt bé, gràcies.
0: Ara estic aquí amb la Rosa Roca Espana. Bon dia, Rosa.
10: Bon dia.
0: Rosa, explica'ns què estàs fent.
12: Sí, molt bé.
10: Enfarino els alzines. Enfarino les alzines.
0: Tu ho havies fet mai, això?
10: Sí, i tant.
0: Era un plat que t'agradava fer?
10: Mira, és rosa. A la temporada que tocava albergines, la fèiem albergines.
0: Quina és la temporada de les albergines? Explica'ns-ho.
10: A l'estiu.
0: Clar, venen totes de cop i s'ha d'aprofitar.
10: Claro. Bueno, per variar, un dia frigida, un dia escalivada, i ja ho hi ha.
0: Un dia rebossades, no?
10: Un dia rebossades. Bueno, escalivada. Bueno, ja ho deixia, ara, rebossada.
0: Molt bé. Rosa, tu t'ha agradat sempre cuinar?
10: Sí, per força. No he dit ningú més.
0: On vas aprendre a cuinar?
10: Mira, la mama m'ha ensenyat, també. Ho he fet amb ella.
0: I tu n'has ensenyat a cuinar? Algú altre?
10: A la meva filla.
0: A la filla?
10: Sí. Només he tingut una. No, ja sabia també de cuinar.
0: I aquí al taller tu passes bé?
10: Molt. Això m'agrada, sí. M'agrada fer això.
13: Aquesta, ja està.
0: És com si estiguessis a casa ara mateix, eh? Sí o no? Aquí...
10: Que feia temps que no havia fet. Perquè ja fa 2 anys que sóc aquí. I escolta... I ara...
0: Però s'oblida? Cuinar s'oblida?
10: No! No, vaja, jo no. Ara us deixo en cas fa més.
0: Molt bé. Doncs vaig parlant amb altres companyes, Rosa, gràcies.
10: A veure, vinga.
0: Ens acompanya ara la Montserrat Oliver. Bon dia, Montserrat.
14: Bon dia, maca.
0: Montserrat.
14: Bona, maca.
0: A tu t'ha agradat cuinar?
12: No gaire.
0: No gaire.
12: No m'havien d'ensenyar perquè no sabia.
0: Bueno, tots n'hem d'aprendre, no?
12: Bueno, però venia les meves ties i m'ensenyaven.
0: Tu vas aprendre amb les tietes?
12: Amb les meves ties, sí.
0: I te n'ensorties bé?
12: Una venia l'altra i si no ensenyava. No feien sal, l'altra posava aigua. I així fèiem. Fins que va sortir bo i el meu pare va dir un dia, va dir, bueno, diu, si va ser salat, i posem aigua, si no, aigua i sal. I així vam anar-ho prenent.
0: Bueno, mira, i al final te n'ensorties.
12: Sí, perquè feia coses a mi. Però sempre al principi havia de venir les meves filles, perquè a casa meva mi mare no ens va ensenyar mai a cuinar, perquè hi havia l'àvia, hi havia la mare treballava.
0: Cuinava l'àvia al principi.
12: L'àvia, llavors la mare també. I la mare també anava a treballar i la iaia feia el menjar. La iaia feia el menjar i entre tots ho feien. Però jo no...
0: Montserrat, i ara avui aquí al taller de cuina, explica'ns, què has fet tu?
12: Mira, jo he posat això a les vasinyes aquí amb el pernil.
0: Esteu fent aquests llibrets i tu et toca posar el pernil al mig, una mica de formatge.
14: Formatge, i ara rebossats,
12: i rebossats.
14: I farina de galeta i a la freïdora.
12: A la freïdora, això.
0: Això és un plat facilet.
12: Sí. Sí, sí, però que ho facin els altres, eh?
0: Home, no, que ho esteu fent entre tots, que jo t'he vist cuinar.
12: Bueno, no gaire, no.
0: Sí?
12: No, molt diferent, sí.
0: N'havies fet mai a casa, aquest plat?
12: No, això no ho havia fet.
0: Això no ho havies fet mai?
12: Havia fet les verginies, sí, però no sé...
0: Però d'una altra manera. Com la feies tu?
12: Fregida.
0: Fregida.
12: Fregida, sofregida, o amb poc de farina.
14: Si la fem fregida, la que queda quan...
12: Té, sofregida, amb oli i farina i algun tall que tenies al costat que feia d'acompanyament.
14: No tenies
0: més. Molt bé.
12: Doncs estava, era molt bé.
0: Montserrat.
12: El meu pare havia sigut de pagès i sempre havien tenir coses.
0: Clar, cuinava amb molta verdura, doncs, hauries fer a casa.
12: Sí, sí. Mira, el que no volia, no que feia gaire, era espinacs. Jo espinacs i bledes, això no.
0: Això no en feies gaire, no, per què?
12: No, el meu pare no en cuia mai, no en feia mai.
0: Ah, no, si no en plantàveu, d'acord, no, així no en teníeu, no podíeu cuinar.
12: Clar, però va venir la meva mare, que va venir de jove, i el meu pare li va dir, posa'm a casa en feies. I el meu pare li va posar perquè estigués contenta. I va menjar espinacs i bledes i el que hi havia, mulletes tendres, i això, mulletes tendres ja n'hi havien fet a casa, mulletes tendres, però que no havien fet mai en la terra, diguéssim, en els horts, eren bledes i espinacs. Perquè de l'altre tot ho teníem, tomàquets, mossellines, pebrots, carbassons, de tot el que hi havia al temps. Però el que hi havia era nou, era això.
0: I quina recepta recordes tu ara, amb totes aquestes verdures?
12: I de posar-les en l'estiu, a la nevera, per tot l'hivern. A la nevera, bueno, el congelador, cada bosset un paquet.
0: Congelaves per tenir-ne tot l'any?
12: Això. A vegades sortia malament, a vegades sortia més bé, perquè segons quin has fet, les verdines, els tomàquets, no, els mulletes tendres, si fossin massa pells, eren dolentes, no eren bones gaire.
14: Això no deixes de remenar el que s'ha
0: fet? S'havia de vigilar. S'havia
12: de vigilar perquè es construïen, no feien pells i no eren bons. I els pèsols també feien pallofes i també s'havien de treure pallofes. Les faves també. I quan són tendres eren molt bones. Però quan es feien pells...
14: Ja però no feia tan bo.
0: Clar, se li ha passat el temps.
12: No, però mira, ho teníem.
0: Molt bé.
12: Ja tot allò que teníem a casa.
14: Això
12: ho fa
14: prou, això que si no se'n penjarà.
12: Sí,
0: ja està. I aquí, digue'm altres dies que heu cuinat. Avui esteu fent albergínies i altres dies quines coses heu fet?
12: Mira, vam fer una cosa amb pastanagues.
0: Quina cosa eren pastanagues? Un pastís de pastanaga.
12: Un pastís de pastanaga.
0: Que no n'havies menjat mai?
12: No, aquella noia ens ho va ensenyar. Que era la Manyol, la noia que acompanya la Dolors.
0: Ah, molt bé, la cuidadora de la Dolors us va ensenyar a fer el pastís.
12: De pastanaga.
0: Et va sorprendre, veig?
12: Sí, perquè no m'havia vist mai fer-ne. I llavors va fer una cosa, unes boletes, que també va dir que ja m'ho havia fet ella, ho va fer amb una fona,
14: i
12: me les vam deixar a cobro, i llavors ens ho van ensenyar a pujar. Però llavors ho van muntar.
0: Què eren?
12: Era pastís de formatge.
0: Pastís de formatge.
12: Formatge de coses petitones que quan es van acabar de coure va augmentar.
0: Ah, va créixer el volum,
12: va
0: créixer
12: una mica, perquè ens ho va dir aquella noia. Ens va dir
0: molt
12: que
0: bé.
12: Creixeria una mica. I resultava que llavors com l'estirava seria com una gopa. Era bo, però era com una gopa. Em vaig menjar per tastar-ho, però no sé si em vaig menjar gaire. O sigui que em vaig menjar uns quants, perquè n'hi havia tot tothom.
0: Molt bé. Clar, feu entre tots i després el proveu també entre tots, clar, està bé.
12: Si no, no malament, està molt bé.
0: Moltes gràcies, Montserrat.
12: Jo ara si hagués d'anar a casa meva per fer-te menjar, ja no em recordaria.
0: Bueno.
12: Això va ser cop d'anar-ne fent, sí.
7: Hem fet moltes coses amb fruites, també.
12: Sí,
7: hem fet xocolata.
12: Sí, sí, coses així, batut, de cors de xocolata, coses, però era el que feia més bé. Ai, el que feia més bé.
0: Bueno, ara ens ho explicaran, també.
12: I mira, el que hi havia.
0: Molt bé.
12: He passat un rato distret, ara hi ha un altre dia que venim. També és maco.
0: Gràcies, Montserrat.
7: Va, doncs anem a fer...
0: Estem aquí provant els llibrets d'Albergínia. Com han quedat, Montserrat?
12: Molt bons.
0: Molt bons? Sí? Mm. Ho recomanes?
12: Home, perquè li agrada, si és molt bo, sí que és bo. Jo m'agrada.
0: Rosa, com han quedat les albergínies?
15: Bo.
0: Bo, sí? És com t'imaginaves?
15: No, jo no havia menjat mai això.
0: Però, bueno, i t'ha sorprès.
15: Mm. Però està bé, eh?
0: Està bé, eh? Ho recomanes? Sí?
15: Home, jo no ho recomanaré perquè no ho faré.
0: Bueno, però qui vulgui fer que s'ho faci, això sí.
15: Jo ja no ho puc mirar.
0: Molt bé, gràcies, Rosa. Carme, com ha quedat aquesta albergínia?
16: Molt bona.
0: Molt bona?
16: No l'havia menjat mai, tan bona.
0: Tampoc. Molt bé.
16: Molt bona, molt bona. Aquí hi ha les cuineres i no ho sembla.
0: Clar, ho heu fet entre totes, una bona colla.
16: I són totes antigues.
0: Clar.
16: Perquè no són joves. Els joves això no ho fan.
0: No, no en sabem ja, eh?
16: Se'n van i ho compren fet.
0: Home, també cuinem una mica, eh? També.
16: No massa.
0: Però ha canviat el temps.
16: Moltes coses. I són bones, eh? De compra, cuinar, desmoc. Però a mi m'agrada més el que feia jo.
0: Clar que sí.
16: El meu marit, quan li feia una truita de patates, tornava boig. Que li agrada
0: més. Fet a casa enlloc, eh? Mm. Gràcies, Carme. Sí. Deixo menjar. Dolors, com han quedat aquestes albergínies?
17: Bastant bé.
0: Bastant bé, eh? És la recepta que t'havies proposat?
17: Sí, no exactament igual. Eh?
0: No, bueno, clar, aquí entre tots cadascú fa una mica diferent, oi? Però bueno, ha sigut un bon matí avui? Us heu passat bé?
17: Sí, molta feina, no?
0: Hi ha molta feina, no us sembla, però darrere d'aquesta estona que esteu aquí primer s'ha de preparar, oi?
17: Sí, sí.
0: Molt bé, et deixo acabar de menjar l'albergínia. Gràcies, Dolors.
18: Acabem un altre Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Ens retrobem de nou el dimecres a les 11. Bona setmana.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris extens que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els dos anys que funciona el portal d'incidències de la via pública s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer de Parisi. L'operació, que fins ahir estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Avui dimecres té lloc la segona convocatòria de vaga unitària del personal educatiu a Catalunya, una jornada similar a la del passat 12 de maig on es van acollir els professors dels centres públics i concertats d'arreu del territori. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció a l'alumnat. Avui a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Loncan i Cesc Zapater, un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conxi Sánchez, que sorgeix a partir de l'evidència que la salut de les dones és un dret, no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. I acabem el temps. Al igual que ahir, continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

anem de pastura. Amb la matinda sortim a caminar.

I la llarga conversa pren forma de ruta. Té els seus revolts, les seves àrees de descans, els seus culs de sac, les seves grutes obscures.

Són pelegrins a peus, filòsofs en trànsit. Són dos actors creuant el decorat. El teu carrer és de cartró, la plaça de plaça.

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: Vengo de una tribu de mujeres.
2: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot els dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
1: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat.
1: Vull dir-te una cosa i crec que ho faré millor en això. Dic més en cançons que en persona parlant, per això et vaig escriure un tema quan el nostre estava acabant. No et dic com estic, tu canto en un disc.

0: No tot el que veus és realitat i no totes les realitats tenen veu. A Realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cada dia de 9 a 11 del matí ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris extens que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els dos anys que funciona el portal d'incidències de la via pública s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer de Parisi. L'operació, que fins ahir estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Avui dimecres té lloc la segona convocatòria de vaga unitària del personal educatiu a Catalunya, una jornada similar a la del passat 12 de maig on es van acollir els professors dels centres públics i concertats d'arreu del territori. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció a l'alumnat. Avui a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Loncan i Cesca Zapater, un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conxi Sánchez, que sorgeix a partir de l'evidència que la salut de les dones és un dret, no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. I acabem el temps. Al igual que ahir, continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bon dia i bon dimecres 27 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 27 de maig, dia Alexia Putellas. Avui la capitana, la mulletana, s'acomiada del Barça després de 14 temporades, jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Aquesta tarda a les 7, el Johan Cruyff contra la Reial Societat, penúltima jornada de Lliga AF. Avui, aquest matí, he tingut un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou amb els 38 títols que ha guanyat la capitana durant la seva trajectòria com a jugadora del Barça. Com dèiem, avui juga el Barça al penúltim partit de Lliga AF, l'últim serà diumenge, i també juga l'Espanyol, que en aquest cas tampoc no s'hi juga res, i juga al camp del Deportivo de la Coruña. Ahir va perdre el Badalona Women, per cert, en l'últim partit a casa, a Palamós, 0-4 contra el Real Madrid, el segon classificat d'aquesta Lliga EFA. Molt futbol avui, però també tindrem bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, Alexia Putella s'acomiada avui del Barça.
1: Després de tot el dia esperant, ahir al vespre la capitana va fer oficial la seva sortida del club amb un vídeo emotiu amb música de Rosalía a les seves xarxes socials. Alexia jugarà aquesta tarda al Johan Cruyff el seu últim partit amb el Barça, després de 14 temporades al primer equip i 38 títols aconseguits, entre els quals les 4 Champions de la història del club. També ha guanyat 2 pilotes d'or i 2 premis de Best de la FIFA, anys 2021 i 2022.
0: Aquest matí el club hi ha fet un homenatge a Alexia, envoltada de tots els seus trofeus i també de personalitats del món del futbol i també de les seves companyes. En una estona escoltem a l'Spotify Camp Nou les seves reflexions. De tot això, avui hi ha partit, com dèiem.
1: Correcte, Martí, perquè el Barça juga l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, avui a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. A més d'Alexia, el partit també ha de servir per acomiadar altres jugadores que deixen el club, com Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, tot i que encara no s'ha fet públic.
0: Avui també juguen aquesta penúltima jornada de Lliga F a l'Espanyol.
1: El conjunt perico, amb la permanència assegurada ja des de fa setmanes, visita avui el camp del Depor, l'equip que té just per sobre de la classificació amb un punt més. El duel a les 9 de la nit, ahir el Badalona Women es va acomiadar la seva afició a Palamós amb una derrota 0-4 contra el Real Madrid.
0: També estava salvatge i no s'hi jugava res del Badalona Women, que continua de ser. En categoria masculina, l'Espanyol ha fet oficial avui la renovació del capità, Lele Cabrera.
1: El central uruguaià allarga el vincle amb el club perico fins al 2027, fent efectiva la clàusula de renovació que incloia, volíem dir, el seu contracte. Un anunci que es fa 24 hores després que el nou director esportiu de l'entitat, Monchi, ratifiqués la confiança a Manolo González per continuar entrant en l'equip al curs vinent.
0: Encara en futbol, aquesta setmana us hem anat explicant que 9 catalans jugaran al Mundial d'aquest estiu amb la selecció espanyola. Ahir vam saber que n'hi haurà 2 amb el Marroc.
1: 2 més hi haurà amb el Marroc. És així, Martí, perquè el jove extrem nascut a Vic, Maimouni, jugador de l'Inter de Frankfurt, és una de les novetats de la convocatòria del Marroc, una de les revelacions del Mundial de fa 4 anys. Maimouni compartirà vestidor amb un altre català, migcampista garenc del PSV Eindhoven, Ismael Zaibari.
0: En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit pendent contra l'Unicaja a l'Olímpic.
1: Doncs sí, el Joventut guanyava de 20 quan el partit es va haver de suspendre el descans per problemes amb el videomarcador. Els verd i negres no van deixar entrar al partit en cap moment el conjunt malagany i van acabar guanyant 95-74, cinquena victòria seguida pel Joventut, que assegura la sisena plaça a la Lliga regular.
0: En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: El Barça va superar un combatiu noia per 5-3 ahir al Palau, en un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaugrana que ho deixen, Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça s'enfrontarà a l'Igualada a semis després que el conjunt de la noia superés els penals al Voltregà en un partit en què els usonencs van ser superiors. A l'altre semi, on ja esperava el Liceu, hi un partidàs molt igualat al que la feia el Joan Hurtoll. Es va acabar imposant el Reus també en la tanda de penals.
0: Per cert, el noi ha confirmat aquest mateix migdia, de fet, que l'Aleix Esteller serà el nou entrenador de la temporada vinent just després de la seva retirada com a jugador i com a capità. En waterpolo avui tenim una final europea protagonitzada per 2 equips catalans, de fet, 2 barcelonins.
1: Efectivament, Catalunya i Barcelona s'enfronten a partir d'avui amb el duel de nada en la final de l'Eurocup femenina, avui a 2:15 de la nit al vespre. La nada d'aquesta final a Can Toda, a la piscina del Catalunya, la setmana vinent, dimecres 3 de juny, es jugarà la tornada a la del Barceloneta.
0: A tot això, avui també arrenca la final de la Lliga de waterpolo, la divisió nord femenina.
1: S'enfronta Sant Andreu i Mataró, 2 equips que també es trobaran a la Final Four de la Champions. El primer enfrontament, el millor de 3, avui a les 9 a Sant Andreu.
0: En tenis, avui debuta Marina Bassols en una segona ronda de Roland Garros.
1: La blanenca jugarà finalment no abans de les 4 de la tarda contra la jove russa Mirra Andreeva. Serà la primera vegada que Bassols disputa una segona ronda d'un gran slam.
0: I també el torneig parisenc, tenim un altre català, en aquest cas el quadre de dobles masculí, amb Marcel Granollers, que ja ha passat amb solvència la primera eliminatòria.
1: Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, caps de sèrie número 1 i defensors del títol, van superar l'hongarès Marton Fuchsovics i el nord-americà Marcos Giron per 6-3 i 6-2 en menys d'una hora de joc. Granollers i Ceballos enfrontaran en segona ronda el vencedor del duel entre els francesos Mutet i Banach contra la parella formada pel nord-americà Kirkop i el neerlandès Stevens.
0: I un últim apunt en motor, Marc Márquez viatja a Mugello per reaparèixer al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
1: El cerverí que el 10 de maig es va sotmetre a dues intervencions quirúrgiques, al peu dret i a l'espatlla dreta, després de caure el dia anterior a França, ja és a punt de reprendre el Mundial, segons ha informat el seu equip a través d'un comunicat. El circuit italià haurà de passar un últim reconeixement mèdic demà per ser declarat apte per córrer.

0: Dimecres 27 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè avui és el dia A d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça, una llegenda del club i d'aquest esport, la capitana, la primera catalana en guanyar una pilota d'or, de fet en van ser dues seguides i dos premis de best. Després de tot el dia esperant-ho, ahir al vespre la Molletana va penjar un emotiu vídeo a les xarxes socials en què confirmava la seva sortida, explicant també tota la seva història des dels inicis amb Rosalía de fons. I aquest matí ha tingut lloc un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou abans del partit d'aquesta tarda al Johan Cruyff, amb una Alexia també emocionada, acompanyada de les seves companyes i també de personalitats del món del futbol i de la directiva que l'han acompanyat durant la seva trajectòria. La Molletana explicava així com se sentia en aquests moments.
1: És molt difícil d'explicar. Ahir va ser un dia molt emotiu. Bueno, tota la temporada diria que ha estat algú molt emotiu per les coses que han anat succeint, per jo començar-me a plantejar si realment podia ser l'última i viure-ho com a tal per si de cas. I ara estic... Ahir sentia un buit gegant, o sigui, feia molt mal al cor i avui estic plena d'amor.
0: Una Alexia que també feia aquesta reflexió sobre l'autoexigència que encara s'imposava per guanyar amb el Barça i per aquest clic que ha hagut de fer per saber que era el moment oportú.
1: Va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix, per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant. O sigui, per mi era molt important també sentir que no seguíem aquest compromís amb l'equip, no? Llavors jo les conec, sé com treballen, sé les jugadores que hi ha, llavors sé que l'equip continuarà guanyant i per mi també era un objectiu que això passés.
0: 14 temporades amb el primer equip blaugrana, 38 títols, incloses evidentment les 4 Champions de la història de la secció, a més de les dues pilotes d'or que va guanyar el 21 i el 22, i dels dos premis de best. Aquí a l'Enjoc n'hem volgut parlar també amb algú que la coneix molt bé dels seus inicis, com és Santi Fernández, que entrenava al Sabadell quan la Molletana va començar a jugar a futbol al club arraquinat.
2: Pues Alexia és la continuïtat de les persones que van fer que el futbol femení donés un pas endavant en la societat. Una jugadora humil que ha arribat a ser campiona del món. Quan jo estava al primer equip del Centre Esport Sabadell, ella ja guanyava campionats amb el seu equip del futbol base. I aquí la veritat que ja es veia que tindria un gran futur. Amb el seu joc i la seva personalitat es veia de llarg que seria una gran líder. Des d'aquí de Sabadell li desitjo molta sort en el seu futur.
0: A tot això, avui hi ha un partit de futbol. És veritat que el Barça ja no hi ha guanyat tot, no s'hi juga res, i ve de celebrar aquesta quarta Champions aconseguida dissabte a Oslo. A més, serà el dia del comiat d'Alexia, però també d'altres jugadores que no seguiran el curs vinent, com Mapi León, Iona Batlle i Marta Torrejón, malgrat que no encara han fet pública la seva sortida. Ahir em va parlar, abans de reconèixer aquesta oficialitat d'Alexia, l'entrenador Pere Romeu, a la prèvia d'aquest Barça-Reial Societat, al qual també li van preguntar de futur.
3: Aquestes futbolistes que tenen sentiment de pertinença d'estar a un lloc donen més del 100%. I això, hi ha vegades, que és el que et marca la diferència respecte a altres equips i altres clubs. Nosaltres tenim aquesta manera de fer. Aquest any hem tingut la gran sort de poder comptar amb jugadores joves de moltíssim nivell. No sé si totes les temporades podrà ser així. No sé si totes les temporades pujaran jugadores com la Xela Serra Jordi o la Carla Julià i derrumbaran la porta baix tan fàcil com ho han fet elles, no?
0: Un Pere Romeu que també va llançar un missatge reivindicatiu de les crítiques rebudes, sobretot el curs passat, quan també es va fer una gran temporada, però no es va culminar a la final, en aquell cas, de la Champions de Lisboa.
3: Igual que jo no opino de coses que no són la meva competència o que no és el meu dia a dia, la gent no hauria d'opinar del tot del que va veient de tant en tant en un partit de futbol, perquè el foco d'atenció, estic plenament convençut que no és el mateix que el dels entrenadors o el de l'equip. Llavors, estic tranquil, no sé si s'han callat boques o no, estic contentíssim amb el pòquer de títols, estic contentíssim amb com ho hem fet, estic contentíssim amb com ho hem aconseguit i estic contentíssim de veure com tot l'equip ho ha celebrat, jugadores i staff. Crec que això demostra molt més que ser un equip. Jugadores i

0: Serà un forte.
1: Bueno, és un partit interessant, que jo crec que, bueno, que serà un partit que s'ha perdut detalls, sobretot en el que sempre parlo de les àrees. Crec que és un equip que ataca molt bé, és un equip molt equilibrat, un equip amb joc directe, però que a dalt té jugadors molt determinants i jo crec que tenim que estar molt encertats a nivell defensiu.
0: Una Sara Monforte que assegurava que l'equip tenia ganes de tornar a competir després de 18 dies sense fer-ho, malgrat que arribin dos partits en només 5 dies.
1: Bueno, sí que és veritat que això, que al final he estat molt de temps de competir i ara pues, m'ha estat dos partits, però les jugadores, ja dic, amb moltes ganes, perquè al final són els dos últims partits que venen en 5 dies i crec que és molt maco i ojalà poguessin jugar totes tindre minuts per poder bueno, acabar bé la temporada.
0: Avui a les 9, aquest Deportivo Espanyol, el Barcelona Women ahir va acomiadar l'afició de Palamós amb una derrota 0-4 contra el segon classificat, el Real Madrid. Les balonines, recordem, tampoc no s'hi jugaven res i a falta dels partits d'avui i de l'últim diumenge, de diumenge continuen desenes a mitja taula. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
2: Bon dia. El Badalona Women va patir una derrota contundent contra el Real Madrid per 0-4 en el darrer partit com a local del conjunt badaloní al municipal de Palamós. La producció golejadora del conjunt madrileny va arribar a la segona part, perquè durant els primers 45 minuts el Badalona Women va tenir més la pilota i va intentar desplegar el seu joc amb molt d'ordre, el que va provocar un primer temps molt més equilibrat, perquè a les visitants els costava molt trenar jugades d'atac. Aquest ordre tàctic i aquesta possessió va variar després del descans, perquè Eva Navarro va inaugurar el marcador als dos minuts de la represa. Aquest gol va donar confiança a un Madrid que aleshores va començar a trobar la inspiració de la migcampista escocesa Caroline Weir, que va fer un hat-trick, signant gols als minuts 52, 54 i 83, deixant sense cap mena d'opció a les de Mar Ballester. Escoltem a la jugadora del Badalona Women, Paula Sánchez.
3: La primera part hem aguantat molt bé, també hem tingut les nostres ocasions. Llavors, a la segona part sí que el Madrid ens ha apretat una mica més. A nivell defensiu també les forces ja a final de temporada doncs, sempre són menys i costa una mica més les segones parts. Però bueno, al final nosaltres també les hem tingut, no les hem sabut aprofitar. El Real Madrid sí i els hi han entrat.
2: A la darrera jornada de Lliga, el Badalona Women es desplaçarà al camp del Levante de València, equip que des de fa jornades està descendit de categoria.
0: Gràcies, Ramon. I un altre punt de futbol en categoria masculina. Aquest cap de setmana, aquesta setmana, volíem dir, us hem explicat la convocatòria de la selecció espanyola masculina per al Mundial d'aquest estiu, en què tindrem ni més ni menys que 9 catalans. Dos d'aquests són de Terrassa, Dani Olmo i Marc Pubill. Més enllà, de l'Agarenc, convocat amb el Marroc, amb doble nacionalitat, Ismail Saibari, migcampista del PSV Eindhoven. Els companys de la Ràdio Municipal de Terrassa, de fet, han parlat amb els pares d'Olmo i de Pubill. Miqui Romagosa.
4: Hem de parlar de Marc Pubill i hem de parlar de Dani Olmo. En el cas d'aquest darrer, continua sent un fixe per Luis de la Fuente. En el cas de Marc Pubill, és la seva primera participació en un campionat. I clar, havíem de parlar amb els seus pares. Nasi Pubill, nedador agarenc, parla de com va rebre aquesta grandíssima notícia.
5: Si hi ha algun somni que esté... que es té allà dalt, sempre que s'hi pensa i tal, de vegades penses en jugar a primera divisió, que ja és algo espectacular, però avui se n'ha fet un de molt bèstia, la veritat és que sí.
4: Miquel Olmo és una mica més expert que el Nasi Pubill, també doncs, explicava com va rebre la notícia.
6: Quan ha passat la llista i han passat els jugadors del mig del camp i no hi era, doncs t'haig de dir que m'hi ha acollonit una miqueta. Que passa que després ha dit els davanters i després d'Oyarzabal l'ha posat el Dani i he respirat tranquil, però la veritat és que bueno, que ho passes malament i que em nego a acostumar-me a passar-ho amb normalitat.
4: La ràdio té aquesta màgia, i és que vam creuar tant a Nasi Pubill com a Miquel Olmo, i es va produir aquesta conversa segons espectaculars de ràdio.
6: Per un jugador com el Marc, que fa un any escaig, que estava a segona divisió, assolia el repte d'anar a un equip com l'Atlético i fer-ho al nivell que ell ho ha fet, i anar a la selecció per disputar el Mundial, més que merescut és per celebrar-ho i gaudir-ho. Moltes felicitats, Ignasi.
5: Moltes gràcies, i més venim d'aquí bé. Tenim amics en comú, i els he demanat moltes vegades per tu, perquè vaig conèixer el teu fill una vegada jugant a Manresa, el vaig descobrir a Manresa, jugant un torneig de cadets, i em vaig enamorar d'ell, i he seguit la vostra trajectòria, una trajectòria, a més, molt valenta, perquè sortir del Barça s'ha de ser molt valent, vosaltres ho veu fer, i us he seguit la trajectòria sempre, i sempre he demanat per vosaltres, i serà un plaer, estic segur que ens podrem veure aquesta vegada, el destí ens ha ajuntat, i estic segur que ens podrem veure, i tinc moltes ganes de poder-te conèixer personalment.
6: Sobrem i tindrem temps de dinar, de patir i de disfrutar també.
4: Doncs el Marc Pubill i el Dani Olmo, que formen part d'aquesta llista de convocats, són dos agarencs a la llista de Luis de la Fuente, i atenció perquè Ismael Saibari té el tercer agarenc formant part de la selecció del Marroc.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, la penya va confirmar...

0: La victòria en el partit que tenia pendent contra l'Unicaja, que guanyava de 20 ja al descans a l'Olímpic, i acaba guanyant de 21, 95 a 74. A cinquena victòria seguida per al Joventut, que s'assegura la sisena plaça a la Lliga regular. D'altra banda, hi ha el Lleida, va presentar el nou patrocinador, que farà que fa que canvi el nom de cara al curs vinent, de High Opos Lleida a Ilerna Lleida. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
1: El passat 14 de maig, el grup ICG i el Força Lleida anunciaven que després de 8 anys, empresa i entitat esportiva separaven els seus camins a la fi d'aquesta temporada 25-26. Així s'obria la porta a un nou patrocinador principal que, si bé cert, ja estava tancat en aquell moment, no ha estat fins aquesta setmana en què s'ha fet l'acte oficial de la unió entre Ilerna i el Força Lleida. Les noves instal·lacions del Centre de Formació Professional, el president del Club de Bordaus, Albert Aliaga, i el seu i fundador d'Ilerna, Jordi Genem, han realitzat un acte de presentació d'un patrocini principal que uneix amb dues parts pels propers 3 anys ampliables a la fi de l'actual contracte. Escoltem de forma consecutiva el president del club i el seu fundador d'Ilerna, Albert Aliaga i Jordi Gené, respectivament.
2: Per nosaltres, no té, si parlem d'orgull lleidatà, parlem de Lleida, o sigui que parlem d'una filosofia, d'una manera de fer les coses. És cert, hem tingut interès d'empreses de, no de Lleida, però en cap moment nosaltres hem contemplat aquesta opció. I per nosaltres sempre ha sigut fonamental que la gent se senti identificada amb el projecte i per tal és clau el nom.
3: I l'important serà com anem desenvolupant les activacions d'aquest patrocini. I la veritat que amb el poc temps que hem estat tractant amb el club i tot, i amb la gent, amb l'estructura del club, ha estat molt fàcil i bueno, quan els veia reunits doncs pensava, mira, dictat. I molt bé, molt bé. Ampliarem amb coses que estaran més a nivell digital, tema canals a YouTube, tema d'activacions a diferents poblacions.
1: La temporada encara no ha acabat i, per tant, no serà fins l'1 de juliol quan, oficialment, el primer equip del Força Lleida passi a dir-se Ilerna Lleida.
0: Gràcies, Sergi. En hoquei patins ja tenint definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. El Barça va fer la feina, va superar un combatiu noi a 5-3 ahir al Palau, un partit que també va servir per homenatjar dues llegendes de la secció blaurana que ho deixen, Pablo Álvarez i Sergi Fernández. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
4: El noi a Freixenet es va acomiadar ahir de l'hoquei lliga després de perdre per 5-3 al Palau Blaugrana davant el Barça en el tercer i definitiu partit dels quarts de final. Els de Sant Sadurní es van avançar amb un gol de Jan Cortiellas a la primera part, però el Barça va capgirar el marcador fins al 4-1. Tot i això, el noi va reaccionar al segon temps amb dianes de Cortiellas i David Jalmà per tornar a entrar al partit i fer patir els blaugranes fins al final. Els darrers minuts van estar marcats per diverses decisions arbitrals molt protestades per la banqueta que ha vista com una targeta vermella Xavi Costa i també a l'entrenador Carlos Cortijo a 50 segons del final. Finalment, un gol a porteria buida del Barça va certificar el 5-3 i l'eliminació d'un noia que va competir fins als últims segons. Escoltem a l'entrenador Carlos Cortijo.
5: Hemos estado hasta el final con opciones, que era un poco el objetivo en una pista que solamente había ganado aquí el Liceo y es para que todo el club, todo San Sadurní, estoy orgulloso del equipo que tiene. Hemos creído con el 4-3, hemos tenido la falta directa, hemos tenido un palo de Toni Salvado, si no recuerdo mal. Y bueno, es el deporte, este acierto que hablamos en la previa, y no ha podido ser.
4: Amb l'eliminació del Noia s'acomiaden definitivament els jugadors Jan Cortiellas, Pablo Nájera i el capità Aleix Esteller. També, pel que fa a l'equip tècnic, l'entrenador Carlos Cortijo i el segon Pau Romagosa.
0: Gràcies, Miquel. De fet, fa una estona el Noia ha confirmat que Aleix Esteller, el fins ara capità, serà l'entrenador del conjunt que vista la temporada vinent. El Barça, que s'enfrontarà a l'Igualada a semifinals d'aquesta hoquei lliga, després que el conjunt de la Noia superés els penals ahir al Voltregà, un partit que, de fet, els usonencs van ser superiors. I a l'altra semifinal ja esperava el Liceo i ahir en un partidàs que es va decidir també als penals el Calafell va superar el Reus. La nova ratlla de Reus, David Fernández.
6: El Reus Deportiu s'acomiada de l'hoquei lliga després de caure a Calafell en un derbi d'infart decidit als penals. Els roig-i-negres es van avançar ben aviat amb un gol de Diego Rojas, però Carles Domènech i Sergi Folguera del Calafell capgiraven el marcador deixant el 2-1 abans del descans. A la represa, Guillem Jansà va tornar a empatar pel Reus i tot i el tercer gol local de Jepi Salva, els de Jordi Garcia van forçar la pròrroga amb un espectacular xut llunyà de Jansà a menys de 2 minuts pel final. El temps extra no va desfer l'empat a 3 i a la tanda de penals el Calafell va estar més encertat. L'entrenador del Reus, Jordi Garcia, no podia amagar la seva decepció per l'eliminació, tot i no haver perdut cap partit.
7: Una decepció molt gran, difícil de pair, d'assimilar. Crec, sincerament, que hem sigut superiors als 3 partits i el Calafell ha sigut superior a nosaltres amb 5 penaltis. És una derrota dura, que avui en calent prefereixo mossegar-me la llengua i donar un temps de reflexió.
6: Els del Baix Camp tanquen així la temporada després d'una eliminatòria molt intensa marcada per la derrota administrativa del Reus al primer partit, que va vèncer per 1-8.
0: Gràcies, David. I acabem amb waterpolo. Avui tenim final europea protagonitzada per dos equips catalans, de fet barcelonins. Catalunya i Barceloneta s'enfronten avui a 9:15 amb l'anada de la final de l'Eurocup femenina, i també avui comença la final de la Lliga, de la Divisió Nord femenina, que s'enfronten amb Sant Andreu i Mataró. En Mataró Ràdio, Oriol Debat.
8: Comença l'hora de la veritat a la divisió d'honor de waterpolo. Assolim, Mataró i Sant Andreu es juguen el títol de Lliga en una eliminatòria final al millor de 3 partits. L'inici de l'encreuament tindrà lloc dimecres a la nit a la piscina Pere Serrat, ja que les andreuenques tenen el factor piscina a favor per haver acabat la fase regular en primer lloc. El Sant Andreu, actual campió, ha estat l'equip que ha fet millor waterpolo durant la temporada. Ara ve la desestabilització que pot provocar la marxa al Sabadell de la columna vertebral de l'equip. Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camús és ara una incògnita. L'Assolim ha demostrat igualtat de forces en els últims partits davant de les de Barcelona i cada detall, doncs, serà determinant. Per l'entrenador Dani Ballart, es básico mantener una buena defensa.
9: Estamos en la final, antes de empezar la temporada. Esto era un sueño, era alcanzar finales. Lo hicimos en la Copa Cataluña ganando el trofeo. Después se nos escapó la final de la Copa de la Reina. Estamos en semifinales de Champions, ahora la final de la Liga. La verdad es que la temporada está siendo extraordinaria.
8: Tots dos equips també es veuran les cares a la final a 4 de la Champions League, que juga a Malta, a la ciutat de Gira, el 10 i 11 de juny.
0: Gràcies, Oriol, i fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Tots els marroquins roben.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
5: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Bigut. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
3: La ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
6: Bon dia i bon dimecres 27 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
7: Enjoc. Martí González.

Dimecres 27 de maig, avui el dia Alexia Putellas, el dia que la capitana s'acomiada del Barça després de 14 temporades i després de 38 títols aconseguit amb la samarreta blaugrana. La capitana que jugarà avui, aquesta tarda, el seu últim partit com a blaugrana, en aquest cas el Johan Cruyff contra la Reial Societat. Encara que li quedi, tot i això, un partit de Lliga F al Barça diumenge vinent, al camp del Madrid Club de Futbol. Avui molt futbol, però també tindrem bàsquet, amb la victòria de la penya ahir contra l'Unicaja, que ja li assegura com a mínim la sisena plaça a la Lliga regular de l'ACB, hoquei, patins, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb en Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, Alexia Putella s'acomiada avui del Barça.
1: Després de tot el dia esperant, ahir al vespre la capitana va fer oficial la seva sortida del club amb un vídeo emotiu, amb música de Rosalía, a les seves xarxes socials. Alexia jugarà aquesta tarda al Johan Cruyff al seu últim partit amb el Barça després de 14 temporades al primer equip i 38 títols aconseguits. Entre ells, doncs, 4 Champions fent història al club blaugrana. També ha guanyat, recordem-ho, 2 pilotes d'or i 2 premis de best de la FIFA, anys 2021 i 2022.
0: Aquest matí el club hi ha fet un homenatge a Alexia Putellas de l'estadi al Spotify Camp Nou, que ha reunit a moltes personalitats del món del futbol i també, evidentment, escoltarem en una estona les seves reflexions. A tot això, com dèiem, Joan, avui hi ha partit.
1: Correcte, Martí. El Barça juga l'últim partit de la temporada a casa, el Johan Cruyff, avui a les 7 de la tarda contra la Reial Societat. A més d'Alexia, el partit també ha de servir per acomiadar altres jugadores que deixen el club, com Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, tot i que encara no s'ha fet públic.
0: Avui també juguen aquesta penúltima jornada de Lliga F l'Espanyol.
1: El conjunt perico, amb la permanència assegurada ja des de fa setmanes, visita avui el camp del Depor, l'equip que té just per sobre la classificació, amb un punt més. El duel a les 9 de la nit. Ahir el Badalona Women es va acomiadar de la seva afició a Palamós. Derrota 0-4 contra el Real Madrid.
0: En categoria masculina, l'Espanyol ha fet avui oficial la renovació del capità, Lele Cabrera.
1: El central uruguaià allarga el vincle amb el club perico fins al 2027, fent efectiva la clàusula de renovació que incluïa el seu contracte. Un anunci que es fa 24 hores després que el nou director esportiu de l'entitat, Monchi, ratifiqués la confiança en Manolo González per continuar entrenant l'equip al curs vinent.
0: Encara en futbol, aquesta setmana us hem anat explicant que 9 catalans jugaran al Mundial aquest estiu amb la selecció espanyola, doncs ahir vam saber que n'hi haurà 2 més amb el Marroc.
1: El jove extrem nascut a Vic, Maimouni, jugador de l'Eintracht de Frankfurt, és una de les novetats de la convocatòria del Marroc, una de les revelacions del passat Mundial de fa 4 anys. A Maimouni compartirà vestidor amb un altre català, el migcampista garenc del PSV Eindhoven, Ismael Zaibari.
0: En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit pendent contra l'Unicaja a l'Olímpic.
1: El Joventut ja guanyava de 20 quan el partit es va suspendre el descans per problemes al videomarcador. Els verd i negres no van deixar entrar en el partit en cap moment. El conjunt malagueny hi va acabar guanyant 95-74, cinquena victòria seguida del Joventut, que s'assegura la sisena plaça a la Lliga regular.
0: En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: El Barça va superar un combatiu noia per 5-3 ahir al Palau, un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaugrana que ho deixen, Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça s'enfrontarà a l'Igualada a semis, després que el conjunt de la noia superés els penals al Voltregà, en un partit en què els usonencs van ser superiors. A l'altre semi, on ja espera el Liceu, ahir partiràs molt igualat. El Calafell es va acabar imposant el Reus, també a la tanda de penals.
0: Per cert, el noia ha fet oficial aquest mateix migdia que l'Eix Esteller, el fins ara capità de l'equip, serà el nou entrenador, en substitució de Cortijo a la temporada vinent, just després de la seva retirada, com dèiem, com a jugador. En waterpolo, avui tenim una final europea protagonitzada per dos equips catalans, barcelonins, de fet.
1: Catalunya i Barceloneta s'enfronten a partir d'avui amb el duel d'anada en la final de l'Eurocup femenina. Avui a 8:45 del vespre, anada d'aquesta final a Cantoda, a la piscina del Catalunya, la setmana vinent, dimecres 3 de juny, es jugarà la tornada a la de la Barceloneta.
0: I avui també arrenca la final de la Lliga a la Divisió Nord femenina,
1: que enfronta Sant Andreu i Mataró, dos equips que també es troben a la Final Four de la Champions. El primer enfrontament, el millor de 3, avui a les 9 a Sant Andreu.
0: En tennis, avui debuta Marina Bassols en una segona ronda de Roland Garros.
1: La blanenca jugarà finalment no abans de les 4 de la tarda contra la jove russa Mirra Andreeva. Serà la primera vegada que Bassols disputi una segona ronda d'un gran slam.
0: I també el torneig parisenc, tenim un altre català, en aquest cas el quadre de dobles masculí, en Marcel Granollers, havent passat ja amb solvència la primera eliminatòria.
1: Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, cap de sèrie número 1 i defensors del títol, van superar l'hongarès Marton Fuchsovics i el nord-americà Marcos Girón per 6-3, 6-2, en menys d'una hora de joc. Granollers i Ceballos s'enfrontaran en segona ronda al vencedor del duel entre els francesos Moutet i Van Aish contra la parella formada pel nord-americà Kirkop i el neerlandès Stevens.
0: En una estona de començar aquest partit, que d'on sortirà, com dèiem, els rivals de Marcel Granollers i Ceballos. I un últim punt en motor, Marc Márquez viatja a Mugello per reaparèixer al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP.
1: El cerverí, que el 10 de maig es va sotmetre a dues intervencions quirúrgiques, al peu dret i a l'espatlla dreta, després de caure el dia anterior a França, ja és a punt per reprendre el Mundial, segons ha informat el seu equip a través d'un comunicat. El circuit italià haurà de passar un últim reconeixement mèdic demà per ser declarat apte per córrer.

0: Dimecres 27 de maig, 6 minuts passant de dos quarts de dues, comencem parlant de futbol, perquè avui és el dia A d'Alexia Putellas, que s'acomiada del Barça, una llegenda del club i d'aquest esport, la capitana, la primera catalana en guanyar una pilota d'or i dos premis de best. De fet, en van ser dos seguits. Després de tot el dia esperant-ho, ahir al vespre, la Mulletana va penjar un emotiu vídeo a les seves xarxes en què confirmava la seva sortida, explicant també tota la seva trajectòria des dels inicis amb Rosalía de fons. I aquest matí ha tingut lloc un acte d'homenatge a l'Spotify Camp Nou, abans del partit aquesta tarda al Johan Cruyff. Amb una Alexia també emocionada, acompanyada de les seves companyes i també de personalitats del món de futbol que l'han acompanyat durant la seva trajectòria, la Mulletana parlava així del moment per decidir fer pública la seva decisió.
1: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir, però després de com ha anat la temporada, de... són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida, però com bueno, deia en el vídeo, parlant l'exigència que tinc a mi mateixa amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs, el moment perfecte i així ho he sentit.
0: Una Alexia que també feia aquesta reflexió sobre l'autoexigència que encara s'imposava per fer guanyar el Barça i per la qual, com deia ella, s'ha buidat i fer aquest clic que ha hagut de fer per saber que era el moment oportú.
1: Durant molts moments no ho pots fer perquè hi ha un calendari esportiu per respecte a les companyes, perquè sí, no vols desequilibris dins d'aquest calendari, però avui ja no hi haurà això, llavors sí que em vaig prometre que avui m'obriria en canal. Al final sí que seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Si deies, no, és que l'any que ve ho pots fer, clar que ho podem fer, però no ho normalitzem, que fes
2: lo normal
1: així i ho aconsegueixes, costa moltíssim.
0: Marta Torner, l'encarregada de dirigir, de presentar aquest acte. En 14 temporades al primer equip blaugrana, 38 títols aconseguit Alexia, incloses, evidentment, les 4 Champions del Barça, a més de les dues pilotes d'or i els dos de best, que va guanyar el 21 i el 22. Aquí a l'Enjoc n'hem volgut parlar amb una exjugadora que va compartir vestidor amb Alexia tant al Barça com abans, a l'Espanyol, Marta Corredera.
3: L'Alexia és llegenda, és història. Òbviament, sense ella no s'entendrien tots els èxits del futbol femení espanyol ni del Barça en particular. És una de les jugadores que ha aconseguit canviar el paradigma del futbol femení, ho ha canviat pràcticament tot. A nivell individual, òbviament, amb les dues pilotes d'or, amb tots els premis i reconeixements que ha aconseguit al llarg de tots aquests anys, però també a nivell col·lectiu pel que significa ella pels equips, en quant a maduresa, en quant a lideratge i en quant a futbol. No hi haurà una altra com ella. Per mi és irrepetible.
0: A tot això avui, com dèiem, hi ha partit de futbol. És veritat que el Barça ja no s'hi juga res, ho ha guanyat tot i ve de celebrar, de fet, la quarta Champions, aconseguida dissabte a Oslo, però encara queden dos partits de Lliga F, avui contra la Real Societat, en un dia que també ha de servir per acomiadar Alexia, però també altres jugadores que no seguiran el curs vinent, com són Mapi León, Ona Batlle, que malgrat que encara no ho han fet públic, i a més d'una altra de les veteranes, com és Marta Torrejón. Ahir en va parlar, abans de conèixer aquesta oficialitat d'Alexia, l'entrenador Pere Romeu, al qual també li van preguntar, de fet, pel seu futur i la seva continuïtat.
4: Bueno, els propers dies, les properes setmanes tindrem més informació. Jo estic tranquil, tinc ganes d'acabar la temporada i assentar una mica les bases de tot i poder estar tranquil i poder prendre les millors decisions possibles, però he gaudit moltíssim aquesta temporada, he gaudit molt amb l'equip, he gaudit molt de tots els títols aconseguits i ja veurem què ens deparen les properes setmanes.
0: Un Pere Romeu que també va llançar un missatge reivindicatiu a les crítiques rebudes sobretot aquell curs passat, quan va fer una gran temporada també amb el Barça, però no es va culminar, en aquell cas amb la final de la Champions a Lisboa.
4: De cara a staff cap a jugadores, mai hem traslladat aquest missatge de crítiques, perquè és algo que ja us he dit moltes vegades, m'és absolutament igual l'opinió de gent que no està dintre. Sí que entre elles és algo que els hi ha donat impuls, els hi ha donat motivació, els hi ha donat seguim aquesta gana competitiva que tenen diàriament i així ho hem aconseguit. Crec que té molt, molt mèrit el que hem fet per tot el que ha succeït durant la temporada a nivell de baixes de futbolistes importants, lesions de llarga durada, veure que hi havia dies que no podíem escollir molt l'11 perquè era el que era, crec que té un mèrit increïble.
0: Veurem si Pere Romeu encapçala el nou projecte sense Alexia, sense Mapi, sense Ona i sense Torrejón, i veurem si hi ha alguna sortida més, com per exemple la de Salma Parayuelo. Avui a les 7 de la tarda, que jugarà aquest Barça-Reial Societat al Johan Cruyff, l'últim partit d'Alexia amb el Barça, tal com va dir ella al vídeo, tot i que encara, com dèiem, li quedarà un partit de Lliga F diumenge vinent al camp del Madrid Club de Futbol. També avui, per cert, juga l'Espanyol, que tampoc no s'hi juga res més enllà de l'orgull de quedar per sobre a la classificació del rival d'avui, el Depor, que per ara suma un punt més que el conjunt perico. En parlava l'entrenadora Sara Monforte.
2: Un partit molt igualat. Al final és un equip molt simil a nosaltres, no? Que l'any passat també va ascendir a Lliga F, que més o menys hem estat en posicions paral·leles, ara estan un punt per sobre nostra. Bueno, jo crec que és un partit interessant per veure qui acaba per sobre de qui, no? La posició, i per bueno, pues una mica a nivell d'orgull també, el fet, no? de guanyar, i un camp com Riazor, que tenim bones experiències allí, que és molt xulo.
0: Avui a les 9 aquest Deportivo Espanyol, ahir el Badalona Women es va acomiadar de l'afició de Palamós amb una derrota 0-4 contra el segon classificat, el Real Madrid. Les badalonines, recordem, tampoc no s'hi jugaven res, i a falta dels partits d'avui i també de l'últim de diumenge, l'última jornada, continuen desenes a mitja taula. Més futbol, atenció al cas de la Pirinaica, que farà de jugar aquest dissabte en l'últim partit de Lliga del seu juvenil B masculí a la portera del juvenil femení. El Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: Ella és la Greta Brunet, que ja entrena amb l'equip B del juvenil masculí des de que el porter titular de l'equip va patir una lesió de llarga durada. Durant aquests 3 mesos han hagut de fer mans i mànigues i recórrer al porter de l'infantil oposant jugadors de camp sota pals. Enmig d'aquesta crisi, la Greta es va oferir per entrenar amb els nois i garantir que poguessin preparar-se correctament durant els entrenaments, compaginant-ho amb el seu propi equip femení. Des de la directiva destaquen el seu gran nivell i el seu compromís, que ara es veu recompensat amb aquesta convocatòria oficial. Manel Artero és el president de la Pirinaica.
6: Anava a ajudar i s'ha convertit en una més de l'equip, ja que estan moltíssims dies entrenant amb ells, perquè durant els entrenaments fa falta un porter, una portera. Llavors aquest partit, com que és l'últim de la temporada i ja no hi ha manera, no sabíem, vam pensar, ostres, per què no la fem jugar? Clar, si ja s'ho ha guanyat a pols estar aquí amb aquest equip, està fent una temporada excepcional.
5: En aquest últim partit de la temporada, la Pirinaica B ja té assegurada la 8a plaça i el Súria, el rival, acabarà cuer. El club aprofitarà aquest dissabte, doncs, per premiar la constància de la jugadora i visibilitzar el futbol femení.
0: Gràcies, Jordi. Més futbol. El Terrassa Futbol Club continua la planificació del curs vinent per fer un projecte ambiciós que aspiri a pujar a la primera federació masculina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: El Terrassa Futbol Club continua preparant la temporada 26-27, un projecte ambiciós on s'espera que, amb la continuïtat d'Oriol Alsina, l'equip agarenc pugui donar aquest salt a la primera federació. Sense dir encara noms de possibles arribades, el director esportiu, Antoni Santoniu, parla de que el Terrassa tindrà un equip molt i molt competitiu de cara a la propera temporada.
8: El missatge per a la pròxima temporada és que vamos a intentar a tomar un equipo muy competitivo y con Mister allí vamos a intentar a subir. Super 9.
9: Es un super 9.
8: Te puedo confirmar que sí. Queremos un super 9.
7: Un Oriol Alsina que parla d'autoexigència, exigència màxima des del primer dia de pretemporada.
10: Diguem que són els jugadors segurament més importants, amb mal rendiment de l'any passat. A partir d'aquí tenim que ser ambiciosos i tenim que trobar jugadors d'aquest perfil amb altres posicions, però d'aquest nivell o semblant.
7: Recordem que el Terrassa, de moment, ha confirmat la continuïtat de Marcos Pérez, Mario Domingo, Jaime Barrero i jugadors com Dirks, Sergio Cortés, Dano o Nahuel tenen ja contracte de la temporada passada.
0: Gràcies, Miqui. I a l'escala amb el primer equip masculí de tercera federació masculina, el canvi serà principalment a la presidència. Veurem. Ràdio L'Escala, Ivan García.
11: El futur de la junta directiva del Futbol Club L'Escala podria fer un gir. Segons ha explicat el soci Antoni Bonetxera, l'actual president, Jordi Pere Ferrer, s'estaria plantejant abandonar el càrrec que va assumir l'estiu del 2024.
12: Sé que s'està buscant president, s'està buscant junta directiva, s'està buscant gent que es posi a davant del club, no? Clar, no serà fàcil, no serà fàcil.
13: No, i jo, per mi, ojalà es pugui quedar, perquè ha demostrat que ha fet un any molt bo, bueno, aquí estan els números, ens hem mantingut, que és l'objectiu de l'escala.
14: I tant.
13: I llavors, si decideix pel motiu que sigui plegar, doncs moltes gràcies per tot, i després jo crec que sortirà un altre president.
11: Pere Ferrer fins ara ha tirat endavant les dues partides econòmiques més altes de la història del club anxover.
12: Home, és un desgast important, eh, aquest tipus de juntes directives. És un desgast que, sobretot, doncs, tot l'assumpte pressupostari fa pensar. Fa pensar la responsabilitat subsidiària dels presidents en aquests equips. Fan pensar sí. A l'hora de posar-t'hi. Home, és difícil, és difícil.
11: Durant el seu mandat ha assolit dues permanències a la Tercera Federació i la creació del primer equip femení.
0: Gràcies, Ivan. En bàsquet, la penya va confirmar ahir la victòria en el partit que tenia pendent contra l'Unicaja de Màlaga, l'Olímpic de Badalona, que ja va guanyar de 20 i va acabar guanyant de 21, 95 a 90 a 74. Una cinquena victòria consecutiva per al Joventut, que s'assegura la sisena plaça com a mínim a la Lliga regular. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
15: El Joventut va sumar ahir la seva cinquena victòria consecutiva contra l'Unicaja de Màlaga, en guanyar per 95 a 74. Va ser un partit on es va disputar només la segona part, perquè era la continuació del partit que es va quedar suspès de la jornada 29 per culpa dels problemes amb el videomarcador. El matx havia aturat el descans amb 53 a 33. I ahir, a la represa, no hi va haver color. La penya no va deixar entrar mai els malaguenys, que sempre van anar a remolc, i els verd i negres van arribar a guanyar de 31 punts. Dani Miret va fer rotacions i va repartir minuts per no desgastar els seus jugadors, que arriben al tram final amb confiança, com explicava Simon Birgander, que está físicamente bien.
16: Yo creo que estoy mucho mejor ahora. Es que es muy difícil. Ahora es primera vez en muchos meses, los últimos dos partidos, que juego sin dolor. Antes he jugado siempre con dolor en mi pie. Es muy, muy difícil jugar así, pero ahora los últimos partidos, la última semana o así, he sentido muy bien y me siento como yo mismo otra vez. Y creo que es importante para mí, pero también para el equipo.
15: Sense temps per descansar, la penya tancarà divendres a Fontejau la Lliga regular contra el Bàsquet Girona. Els verdinegres sabran quin rival es toca als quarts de final a play-off, que pot ser el València, el Múrcia o el Barça. D'altra banda, va ser el darrer partit de la Lliga regular de DJ Martí Calvet, que després de 6 temporades tancarà un cicle al Club Verdinegre per obrir nous reptes. Abans, però, vol fer posar dempeus l'Olímpic en el play-off amb la penya. DJ Martí, un crac.
0: Gràcies, Xavi. En hoquei patins ja tenim definides les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. El Barça va fer la feina, va superar ahir el Noia 5-3 al Palau, en un partit que va servir també per homenatjar dues llegendes de la secció blaurana com són, que ho deixen, que són Pablo Álvarez i Sergi Fernández. El Barça, que s'enfrontarà a l'Igualada a semifinals, després que el conjunt de la Noia superés els penals al Voltregà en un partit que els usonencs, això sí, van ser superiors. Ràdio Vic, Pep Portet.
17: L'Igualada Rigat serà finalment semifinalista de l'hoquei lliga, després de superar ahir el club patí Voltregà Moventos Tern en el tercer i definitiu partit. El maig d'ahir a les Comes va ser similar al primer jugat fa dues setmanes i es va decidir novament a la tanda de penals després que els 50 minuts i els 10 de pròrroga acabessin sense gols. El 0-0 al final del temps reglamentari no reflexa la intensitat i ocasions que es van viure en el partit, amb infinitat de pals a les dues porteries, dos penals i dues faltes directes desaprofitades pel Voltregà o un penal i una directa que no va transformar una Igualada que a més va tenir dos minuts de superioritat que no va aprofitar. Arnau Martínez, porter de l'Igualada, i Miquel Estrada, porter del Voltregà, van ser els jugadors més destacats del maig. I a la sort dels penals, igual que en el primer partit, l'Igualada va ser més efectiu. Roger Bars i Joel Roma van marcar els dos primers de l'Igualada. Eric Vargas i Aleix Moles van marcar pel Voltregà i en el darrer llançament, Biel Llana es va sentenciar. Dues victòries als penals contra una victòria per 6-4 dels d'Osona a Sant Hipòlit han donat a l'Igualada la classificació per a la semifinal que l'enfrontarà el Futbol Club Barcelona, Butxí ahir, del Noia, en el tercer partit.
0: Gràcies, Pep. I a l'altra semifinal ja esperava l'Iceo, que s'havia desfet del Lleida en dos partits, i ahir en un partit es va decidir també els penals al Calafell, que va superar el Reus. Ràdio Bellbé i Toni Cansino.
18: Ja vam anunciar que el partit de derbi d'hoquei patins entre el Calafell i el Reus estava a un 50% de possibilitats per cadascun. I així va ser, amb un empat a 3 al final del partit, on el resultat mai va quedar clar, i una tanda de penals on el Calafell va ser més efectiu. Gols, penals, targetes i un marcador sempre ajustat. Tot i que el Reus va marcar primer, el conjunt local va donar la volta al marcador abans de finalitzar el primer temps. A la represa va empatar Jansà, però Gepi Selva, que no va voler jugar el seu darrer partit com a professional, amb un golàs va posar per davant el Calafell amb el 3-2. Quan semblava que el marcador no es mouria, Jansà va tornar a donar vida al Reus per anar a la tanda de penals. El millor jugador del partit, Martí Serra, ens fa un resum de l'encontre.
14: Va ser un partit molt disputat, molt intens i ajustat. Els dos sabíem el que ens jugàvem, que era el passe a les semifinals, i sabíem que teníem que fer un molt bon partit per tindre opcions, i així va ser. Encara que al final la partida es va guanyar a penals, crec que vam fer un bon partit, i ara ja el que ens toca és descansar i preparar bé els partits contra el Liceu aquest divendres. Tenim un viatge per davant i sobretot a disfrutar-lo.
18: Ara, el Calafell té l'oportunitat de tornar-li al Liceu al revés que va patir a la final de la Copa.
0: Gràcies, Toni. I amb Waterpolo avui tenim una final europea protagonitzada per dos equips catalans barcelonins. De fet, Catalunya i Barceloneta s'enfronten avui amb l'anada de la final de l'Eurocup femenina. Escoltem l'entrada del Cata, Javi del Monte.
19: Enfoquem la final amb molta empenta. Les noies han estat entrenant força bé aquests últims dies. I, bueno, al final, Barceloneta, hem tingut dos partits de Lliga amb empat. Ja sí que és veritat que han aconseguit la victòria mitjançant els penals.
0: I pel que fa al Barceloneta, ara Xus Martín i Alejandra Aznar, entrenador i jugadora del conjunt mariner.
20: Serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment, amb moltes ganes, amb molta il·lusió de poder aconseguir aquest títol.
21: Som un equip bastant jove, però molt competitiu, així que anem a per totes. Sí que és veritat que és el primer cop que el Barceloneta femení es classifica per a una final, però no només això, sinó que és el primer cop que l'equip femení juga una competició europea, així que crec que és un moment històric pel club.
0: Avui a 8:45 aquesta anada de la final de l'Eurocup femenina a Catalunya, Barceloneta, i també avui a 9:00 es jugarà el primer partit de la final de la Lliga, de la Divisió Nord femenina entre Sant Andreu i Mataró. Aquest cap de setmana es disputen a més a Terrassa els que podríem dir que són els Jocs Paralímpics de casa nostra amb el Campionat de Catalunya d'Esport Adaptat. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
7: Tot preparat a Terrassa per acollir la 18a edició dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat. Seran 30 i 31 de maig i el Club Natació Terrassa i la Plaça de la Cultura seran els llocs on tot passarà. I és que ens esperen 48 hores de molta emoció. Dissabte, a la Plaça de la Cultura, es farà una promoció esportiva inclusiva de 10 a 1 de la tarda. En jornada de tarda, la Copa Catalana de Petanca Inclusiva Can Jofresa i el Club Natació Terrassa, hoquei en cadira de rodes, natació adaptada, futbol inclusiu, volei assegut i la gala anual de la Federació Catalana. El diumenge 31 de maig es celebraran les Copes Catalanes de bàsquet en cadira de rodes 3x3 i 5x5 i el waterpolo adaptat. Per tant, un cap de setmana de Jocs Olímpics, podríem dir, d'esport adaptat. Vicenç Bretó és gerent de la Federació Catalana d'Esports amb Discapacitat Física.
22: Diguem que és una activitat que ha passat en uns anys de ser una festa de final de temporada, on se celebraven les finals d'algunes de les competicions, la Copa Catalana de Rugbi, la Copa Catalana de Hockey, la Copa Catalana de Natació, ha passat a ser alguna cosa més. Ja no és només una festa de fi de temporada, sinó que és la festa de l'esport, no? La festa de l'esport adaptat a casa nostra, no?
7: Doncs dissabte i diumenge, gran festa dels Jocs Catalans d'Esport Adaptat.
0: Gràcies, Miqui. Abans d'acabar, també dissabte, a la platja de les Avellanes de l'Ampolla acollirà la 15a edició del torneig d'handbol platja, on es cita ja consolidar el territori que combinarà esport, convivència i promoció del litoral abrenc. Ràdio Delta, Cel Prieto.
23: L'organització a càrrec de l'Ajuntament de l'Ampolla, el Centre d'Esports Tortosa i el Consell Esportiu del Baix Ebre preveu la participació d'entre 45 i 50 equips. Magí Marquès, president del Centre d'Esports Tortosa, ha fet un balanç positiu dels 15 anys de trajectòria de l'esdeveniment esportiu.
24: Sempre en positiu. La veritat és que va néixer arran d'una proposta d'un tècnic croata que vam tenir aquí a Tortosa, Robert Papic, que vam fitxar-lo per, bàsicament, per aconseguir una estructura transversal del club, una reorganització a nivell social i d'esdeveniments. I la mostra és que aquesta activitat, com altres, perduren durant molts anys. I sobretot la diversitat i diversificació que hi ha en quant als entorns i els organitzadors o col·laboradors que tenim.
23: Una de les singularitats del torneig és el seu caràcter no competitiu. Tot i el format de torneig, l'objectiu principal és fomentar una jornada lúdica i participativa. El torneig es dividirà en dos blocs. Al matí competiran les categories escolars, des de prebenjamins fins a infantils, mentre que a la tarda serà el torn dels equips federats i amateurs. En total, ja hi ha més de 40 equips inscrits, procedents principalment de les Terres de l'Ebre, però també d'altres punts de Catalunya, Aragó i el nord de Castelló. Més enllà de l'aspecte esportiu, des de l'organització també es vol posar en valor la tasca dels voluntaris i col·laboradors, imprescindibles per al desenvolupament del torneig.
0: Gràcies, Cel. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
0: La ràdio que parla de tu.
3: De Portes Endins amb
4: César Arqué
3: i Montse Pellicer, un programa d'entrevistes amb persones interessants, properes, d'aquí, amb vivències, experiències, per poder-les conèixer millor. Com són, què fan, com es defineixen. Perquè darrere de cada persona, sabeu, hi ha una història.
4: Els dimecres, de 19 a 20 hores.
3: Us esperem per créixer, aprendre i
4: passar-nos-ho bé.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Que la música pot ser rebel, íntima i lliure, perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
6: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
7: Plovia aquell dia perquè...
0: La ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
8: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris extens que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els dos anys que funciona el portal d'incidències de la via pública s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer de Parisi. L'operació, que fins ahir estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Avui dimecres té lloc la segona convocatòria de vaga unitària del personal educatiu a Catalunya, una jornada similar a la del passat 12 de maig on es van acollir els professors dels centres públics i concertats d'arreu del territori. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció a l'alumnat. Avui a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Loncan i Cesca Zapater, un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conxi Sánchez, que sorgeix a partir de l'evidència que la salut de les dones és un dret, no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. I acabem amb el temps. Al igual que ahir, continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.
3: Spinderella cut it up one time.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris extens que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els 2 anys que funciona el portal d'incidències de la via pública s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer de Parisi. L'operació, que fins ahir estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Avui dimecres té lloc la segona convocatòria de vaga unitària del personal educatiu a Catalunya, una jornada similar a la del passat 12 de maig on es van acollir els professors dels centres públics i concertats d'arreu del territori. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció a l'alumnat. Avui a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Loncan i Cesc Zapater, un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conxi Sánchez, que sorgeix a partir de la evidència de que la salut de les dones és un dret, no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. I acabem el temps. Al igual que ahir, continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: els dissabtes al matí. Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanahuja.
1: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
2: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
1: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
2: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris externs que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els dos anys que funciona el portal d'incidències de la via pública s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer de Parisi. L'operació, que fins ahir estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Avui dimecres té lloc la segona convocatòria de vaga unitària del personal educatiu a Catalunya, una jornada similar a la del passat 12 de maig on es van acollir els professors dels centres públics i concertats d'arreu del territori. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció a l'alumnat. Avui a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Loncan i Cesca Zapater, un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conxi Sánchez, que sorgeix a partir de la evidència de que la salut de les dones és un dret, no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. I acabem el temps. Al igual que ahir, continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Euroliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tots els diumenges a les 9 del matí, la clàssica a l'abast. T'acompanya amb música inoblidable, anècdotes, curiositats dels compositors i les seves obres a Ràdio Caldes. En la Montse, Beni, al micròfon.
1: La ràdio que parla de tu.

La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes. Hola.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: L'Ajuntament posa en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi. Per això, ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres, una actuació que comptarà amb un equip d'operaris extens que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres. En els dos anys que funciona el portal d'incidències de la via pública s'han registrat més de 2.300 peticions veïnals. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de 597 plantes de marihuana a Caldes. Tal com ja us vam informar des de Ràdio Caldes, els agents van entrar a primera hora del matí en un domicili del carrer de Parisi. L'operació, que fins ahir estava sota secret de sumari, s'ha saldat també amb la detenció de 3 persones que ja han passat a disposició judicial. Avui dimecres té lloc la segona convocatòria de vaga unitària del personal educatiu a Catalunya, una jornada similar a la del passat 12 de maig on es van acollir els professors dels centres públics i concertats d'arreu del territori. Com a conseqüència, al llarg del dia s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció a l'alumnat. Avui a les 6 de la tarda la biblioteca acollirà una taula rodona sobre les dones a la medicina, les dones a la salut. Una sessió de gairebé 2 hores a càrrec de Pilar Loncan i Cesca Zapater, un col·loqui moderat per la col·laboradora de Ràdio Caldes, Conxi Sánchez, que sorgeix a partir de l'evidència que la salut de les dones és un dret, no un privilegi. Un acte d'accés lliure i programat per commemorar que el 28 de maig se celebra el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. I acabem el temps. Al igual que ahir, continuarem amb temps estable i domini del sol durant bona part del dia. Les temperatures pujaran lleugerament al migdia amb màximes al voltant dels 32 graus. El vent serà moderat en alguns moments, però sense incidències destacables. Jornada en conjunt calorosa i ben estiuenca. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Hola, hola, molt bona tarda. I clar, és que són les 5 i què passa els dimecres a les 5? Que comença el Club dels Melòdics. La Montse, sempre al micròfon, aquí a Ràdio Caldes, al 107.8. I sabeu, ja sabeu que m'agrada sí, fer-me una mica l'interessant, i llavors no diré d'acabar avui el programa. Jo poso una cançó i després en parlem, d'acord? A veure si la coneixeu. Perquè la cançó que escoltareu encara no era com està coneguda mundialment. Així que us deixo, perquè aquesta cançó, avui estarem molt romàntics, eh? Ja us ho dic. O sigui, agafeu un bon seient, una cosa, una cuina. Avui no sempre estem romàntics, però avui més, i aquesta veu dolça que entra tan endins de nosaltres, aquesta és la veu que tenim aquesta tarda. Sense més voltes, molt bona tarda. Estem a 11 de març, esteu al Club dels Melòdics, aquí a Ràdio Caldes, la Montse Benítez al vostre costat, i espero i desitjo que us agradi el programa, perquè està fet amb molt d'amor. Vinga, anem per la primera, la sorpresa.

Doncs sí, segurament que l'heu conegut per la veu. Es tracta de Jeanette, nascuda a Londres un 10 d'octubre de 1951. Això vol dir que té... Espereu, que ara faig comptes, perquè la meva mare va néixer al 73, al 53, doncs té dos més que la meva mare, eh? Ja quedem bé. És una cantant d'origen britànic, nacionalitzada espanyola, però que canta en castellà, ha parlat en català, ha cantat, perdó, en anglès, francès, alemany... Janet va ser filla d'un pare, del seu pare procedent del Congo, però d'ascendència maltesa, i d'una dona canària, i es varen conèixer a Londres. Janet va viure allà, a la capital britànica, fins que els seus pares van marxar en el 53 a Chicago, i a partir del 61 a Los Angeles, on van néixer dos germans més, però els pares no van... van acabar en ruptura, eh? I llavors Janet, que va passar? Que en els anys 60 va venir a viure a Barcelona, eh? I aquí a Barcelona doncs ja va tocar la guitarra, componia cançons, Bob Dylan li agradava, però... I ara penseu que posaré la primera cançó de la que... No, doncs no, perquè ja sabeu que no m'agrada l'ordre cronològic. Sí que el que faré serà començar a posar cançons i a dir-vos els anys de les cançons, i sobretot va tenir compositors d'una alçada immensa. Manuel Alejandro, José Luis Perales, ella també va composar alguna cosa, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, que sempre ha estat envoltada molt i molt de gent molt, molt professional. I anem a començar amb una cançó que Comiénzame a vivir, i vull que escolteu l'elegància en la que està abocant a l'erotisme sense dir. Què és això el que m'agrada més de tota aquesta música? L'elegància en la que tracten aquests temes. Bueno, sense més voltes, que us deixo en Comiénzame a vivir.

Doncs hem endarrerit el temps fins al 1981, on Manuel Alejandro va escriure aquesta cançó per Janet. Manuel Alejandro amb la seva companya Ana Magdalena, pel seu LP Corazón de Poeta, que és una de les cançons que també escoltarem. Manuel Alejandro va ser un dels seus compositors més... Mireu, abans de parlar d'ell i d'ella, escoltem Corazón de Poeta.

I hem pujat fins a l'any 74, on va treure aquesta cançó que li va escriure José Luis Perales. Al principi no va passar, va passar una mica desapercebuda. Sent, us vull recordar que aquesta és una de les cançons més conegudes de Janet. Per què? La cançó va sortir al 74, però un director, Carlos Saura, en l'any 76, l'any que vaig néixer jo, li va agradar la cançó i la va incloure en la seva pel·lícula, i llavors això va ser com un... va pujar amb un èxit esplendorós, o sigui, esplendorós, per no dir... On la va compondre José Luis Perales? Doncs diu, a la seva casa de... viu, encara viu en la mateixa, al mateix lloc, em sembla, allà a Conca, i està inspirada en una tarda de pluja. I aquesta, bueno, la inclusió d'aquesta pel·lícula, d'aquesta cançó a la pel·lícula Cria Cuervos, va ser també el començament d'una amistat de Janet en Carlos Saura. I en el 2010 va estar considerada una de les millors cançons del pop rock espanyol per la revista Rolling Stones, i torno a dir, en el 2010. Déu-n'hi-do. Aquí és que José Luis Perales és mucho José Luis Perales, i Janet també. Doncs què anem? Doncs és que per ella totes les cançons són... és que necessiten poca presentació. I continuem escoltant a Janet, perquè passem del 70... 80, i després ha tingut una vida molt tranquil·la, la veritat. És una vida molt discreta i això m'agrada. Però anem amb més cançons, més romanticisme. Anem al Muchacho de los Ojos Tristes, que a mi m'agrada molt. Doncs vinga, us deixo aquí el Muchacho de los Ojos Tristes.

Hem tornat a l'any 81 i al gran Manuel Alejandro. I anava a posar aquesta cançó, l'última, però no, no ho faré. Aquesta va ser la primera cançó que va cantar en solitari i que la va donar a conèixer. I us la deixo aquí. El Soy Rebelde. I us deixo una miquetona de música. Anem del 80, he anat del 71, del 72, del 76. Doncs vinga, ara tornem al 71 i aquesta cançó que qui no coneix, Soy Rebelde. ¿Por qué? Porque el mundo me ha hecho así.

Això és el que queda després d'una entrega furtiva, no, no podríem dir furtiva, sinó d'una entrega passional total, doncs això no queda, què queda? Queda nada. Quan passa tota aquesta passió, no queda nada. Continuem amb més cançons perquè passa el temps i vull que escolteu més cançons d'ella.

non direu que aquestes lletres no tenen elegància, prou erotisme, i no diu cap barbaritat de les que escoltem avui dia. I ara us deixo en una cançó que no és massa coneguda, però que també és seva, Sol de Verano.

Janet ens deia: "Estoy triste", però no, no hem d'estar tristos, eh? Ni molt menys. Tenim edat per a tot. Ja tinguem 40, 50, 60, 70, 90, dona igual, perquè l'edat és un número, eh? L'edat només és un número i és l'estat d'ànim, les ganes de fer coses, de viure coses noves, de... doncs tot això és l'edat. Només esteu tristos i us deixo perquè acaba el programa, perquè ja quasi, quasi que ens estem acomiadant. Ja ha passat una hora, hem escoltat moltes cançons molt boniques, molt romàntiques i... què dir? Acabo en una cançó tampoc de les gaire conegudes, que és del 1983, que és Con qué derecho. M'agrada molt aquesta cançó, perquè no, no penseu que va com a fer a recriminar res. No, no, no, escolteu la lletra perquè és maquíssima. Perquè, con qué derecho me enamoraste, con qué derecho no soy capaz de vivir sin ti. Doncs d'aquesta manera tan bonica, tan romàntica, ens acomiadem de Janet, una dona especialment discreta, ja sabeu que sempre dic el mateix. No m'agrada parlar molt de les vides privades i sobretot de marros i que sí, que de tant en tant bé. Però el que m'agrada més és que escolteu les cançons, que us feu club, part del club i que espero, espero, espero amb moltes ganes a veure de neu dient a la gent: "Ei, que fan un programa a Radio Caldes, al Club dels Melòdics, i hem de fer pinya, i vinga, hem de formar part del club, demanant la nostra cançó, dient la nostra favorita, i farem un club ben xulo. Mira, fins i tot tinc ganes de fer una festa, en això ho dic tot." Bueno, us deixo. Que passeu una setmana fantàstica. Ens retrobem dimecres que ve a les 5 a Ràdio Caldes, al 107.8 o a l'Alexa. I si no, a l'aplicació, ben fàcil. I teniu a la Montse Benítez aquí a Ràdio Caldes i amb la millor música de tots els temps i que sempre us portarà un somriure perquè és el millor de la vida. La record sempre maco. I us deixo en aquesta cançó: "A ver, con qué derecho me has enamorado". Fins aviat i no oblideu el meu consell: no deixeu de ser feliços. Fins ben aviat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous, a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Cultura en Ve Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Cada dimecres a 6:45 de la tarda.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: No tot el que veus és realitat i no totes les realitats tenen veu. A Realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conchi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dimecres 27 de maig i obrirem amb els resultats de la investigació sobre la balneoteràpia i el càncer de mama. Amb bones notícies pels resultats dels efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama. Continuarem amb la celebració del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores que celebra aquesta setmana a Granollers i que han acudit representants del municipi. A més, escoltarem diversos talls de l'entrevista a Josep Muñoz, el cap de Segalers, de la comarca. Posarem fi recordant el llegat de Jaume Guarch, una gran figura per la cultura del municipi. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest matí s'han presentat a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que s'ha fet precisament al Museu Termàlia, on fa just 2 mesos que es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. L'Ajuntament ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés, que promou l'intercanvi del coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Segalers admet que el servei que actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa del Safreig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què, a més va explicar diverses mancances, va donar explicacions sobre totes aquestes. Ha mort Jaume Guarch Busquets, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre d'Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs del teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Guarch, provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home sempre involucrat en causes justes de denúncia social i una promulgació de la cultura. I l'últim titular és pel temps. Avui el dia ha estat plenament estiuenc, amb unes temperatures que han fregat els 32 graus de màxima i demà la previsió apunta a més calor. De fet, demà dijous veurem un dia de plena canícula amb unes màximes que s'enfilaran de manera fins a fregar els 34 o 35 graus, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la propera nit es preveu tropical.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Aquest matí s'han presentat a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients amb càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que s'ha fet precisament al Museu Termàlia, on fa just 2 mesos que... 2 mesos i mig que es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones a tot Catalunya. Ho ha seguit l'Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
2: Bona tarda, Òscar. Sí, aquest matí s'ha fet la presentació oficial dels resultats d'una de les apostes més innovadores i rellevants de l'Ajuntament, la investigació dels possibles beneficis que té la balneoteràpia per a pacients de càncer de mama. Concretament, van ser encastades 84 dones de Catalunya, 44 de les quals van ser sotmeses a un tractament d'exercicis d'aigües termals. Després de l'anàlisi d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis clars, grans i evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament. Així doncs, una de les conclusions principals és que caldria apostar per un manteniment i una regularitat. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
3: Bé, doncs, en principi ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la balneoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat de lo que és tot lo que és la balneoteràpia. per intentar, aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
2: Les dones participants de l'estudi van ser sotmeses a un règim de 12 sessions en les quals feien exercicis de moviment de les articulacions com la dutxa circular, els moviments de preparació i els espais de relaxació, entre d'altres. Aquestes sessions busquen específicament pal·liar els efectes secundaris de la principal teràpia per curar el càncer de mama, la supressió estrogènica, que fa que augmentin els símptomes de la menopausa, com ara la fatiga i les alteracions de la son, el dolor muscular estètic, els problemes neurocognitius o l'ansietat. Per definir una mica millor les raons d'aquests beneficis que porten les aigües termals, cal explicar quines són les seves propietats i com s'estructuren aquestes sessions terapèutiques. En el cas de les aigües calderines, el més important és la mineralització, especialment de clorur de sodi. Així han exposat els motius tècnics dels beneficis de la balneoteràpia la investigadora en cap, Natàlia García Giral, i el president de l'Associació Balneària de Catalunya i propietari del balneari Termes Victòria, Joan Angli.
3: La gent el que es pensa és que vens aquí com un spa. No, no, és que aquí darrere hi ha tota una sèrie de professionals, vale, que es dediquen a fer aquesta balneoteràpia. No només és banyar-te, el que dic jo, en una banyera d'aigua calenta, sinó és una infraestructura amb unes aigües telúriques, meteòriques, i a part hi ha uns exercicis fetes per una fisioterapeuta per augmentar la funcionalitat de les persones.
4: El més important de les aigües de Caldes són els minerals que porten. La gent es pensa que és la temperatura, però l'important són els minerals. Els minerals són allò que a través de la pell els entra als pacients i diguéssim que els ajuda en la millora de l'aparell locomotor. Tot el tema de dolor, fatiga i recuperació funcional de l'aparell locomotor.
2: El següent pas és publicar els resultats oficialment en una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, que, com ha explicat l'alcalde Isidre Pineda, és aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
5: Avui també hem posat en valor el fet de que la balneoteràpia no és una teràpia alternativa, no és una prescripció social, és una disciplina mèdica de salut que posem en valor i que, a més, és una disciplina complementària per reduir, doncs, efectes secundaris molt adversos. Jo crec que ha de ser útil especialment perquè a Catalunya, en el moment que estigui publicat aquest assaig clínic en una revista científica, això pot ser positiu per entrar a la cartera de salut del nostre país. Per tant, que sigui una prescripció que el metge pugui fer a moltes dones que tinguin efectes secundaris quan estan passant per un procés de càncer de mama.
2: Per a l'acceptació oficial dels resultats, haurem d'esperar almenys un any a que la investigació es publiqui a una revista científica, però tot i això, els resultats presentats avui són un pas més a l'acceptació de les aigües termals com a mètode científic provat per la cura i el tractament dels efectes secundaris del càncer de mama.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: L'Ajuntament ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra aquesta setmana a Granollers. Aquest congrés és una iniciativa que promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Una delegació de l'Ajuntament, encapçalada pel regidor d'Educació, Jaume Palart, i la regidora de Cultura, Laia Cuscó. L'objectiu és recollir idees i experiències per la implementació de la Carta de Valors del Projecte Educatiu de Caldes. Fins divendres hi ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats amb la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Jaume Balart ha expressat la importància d'aquest congrés, destacant que l'educació va més enllà de les aules i que aquest acte permet conèixer diverses experiències a través d'altres municipis.
6: El Congrés Internacional de Ciutats Educadores, doncs, és també en aquesta situació una oportunitat per aprendre d'altres municipis i compartir experiències que ens ajudaran a construir un model de ciutat millor, més inclusiu, més educador i compromès amb el futur dels nostres nois i noies. Un futur que només serà possible si situem l'educació al centre de les nostres polítiques públiques i si reconeixem la seva funció transformadora. Per tant, creiem que educar és crear oportunitats, és construir comunitat i és garantir que totes les persones al llarg de la seva vida puguin desenvolupar-se plenament i participar activament en una ciutadania global, crítica i compromesa.
1: El regidor d'Educació, Jaume Balart, també ha aprofitat per enviar un missatge als professionals de l'educació que avui han estat convocats en una vaga unitària per demanar millores.
6: Precisament avui, mentre el Congrés posa al centre la cohesió social, La igualtat d'oportunitats i la construcció de comunitats més inclusives, molts companys i companyes docents es manifesten davant del Congrés reivindicant millores i reconeixement de la seva tasca docent. Aquestes reivindicacions també connecten plenament amb els valors que defensa el moviment de les ciutats educadores. Si parlem de la transformació educativa, cal dignificar les condicions dels professionals que diàriament, amb la seva bona feina, sostenen l'educació dels nostres nois i noies. Per tant, no podem defensar una ciutadania crítica, participativa i cohesionada sense reconèixer l'esforç compartit amb escoles, instituts i entitats cíviques i esportives de Caldes de Montbui, del nostre municipi.
1: El Dia Internacional de les Ciutats Educadores se celebra anualment el 30 de novembre i és una iniciativa promoguda per l'Associació Internacional de Ciutats Educadores per fer visible el compromís dels municipis amb l'educació, la cohesió social i la construcció de comunitats més inclusives i participatives.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Segalers admet que el servei que actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa El Safreig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què va admetre que l'app no funciona com pertocaria i que s'està treballant per millorar-la. També va assegurar que en breu es podrà pagar amb targeta els busos, cosa que fins ara no era possible. Una de les novetats que també va destacar està relacionada amb les obres de millora de l'estació d'autobusos. En aquest sentit, Muñoz va explicar que a la nova estació s'instal·larà un nou sistema de suport per a les persones amb discapacitat visual que els indicarà a quina andana han d'anar. Josep Muñoz va explicar que Segalers fa un quart de cicle que és el responsable de donar servei als quatre grans corredors que surten de Caldes amb destinació a Barcelona, el Moianès, Granollers i Sabadell. Durant aquests 25 anys, l'empresa ha realitzat 55 milions de viatges, però assumeix que després d'aquest temps les línies han quedat envellides i que, per tant, necessiten una actualització.
7: Caldes té, quan una persona vol viatjar en transport públic, té quatre grans eixos, té quatre grans corredors. Anar cap al Moianès, especialment a Castellterçol i a Moià, anar cap a Granollers, passant per Santa Eulàlia i per Lliçà d'Amunt, anant cap a Barcelona o anant cap a Sabadell. Són línies, com t'he dit, envellides que necessiten una actualització, una racionalització i una actualització.
8: Sí, sí.
1: A l'hora d'abordar solucions i d'implementar millores, però, des de Segalers defensen que no és fàcil perquè tot depèn de l'autorització de la Generalitat, que és responsable, que és l'última responsable d'aquestes línies i d'aquestes concessions. En aquest sentit, Josep Muñoz assegura que la política de la Generalitat no afavoreix a les empreses operadores perquè qualsevol millora que es vulgui implementar no va acompanyada del pressupost corresponent i l'accés de subvenció dels bitllets que fa que no surtin els comptes.
7: La política de la Generalitat i de l'Estat central ha sigut subvencionar últimament el bitllet a partir de la pandèmia, altament subvencionat, i això és una manca d'ingressos per l'operador. Penseu, per exemple, que la gent que va a l'autònoma està pagant per viatge 25 cèntims en la T-Jove. La T-Jove ha passat de 6 zones a una, i d'abans si podien pagar 3, 4, 5 zones que per l'operador era una entrada de diners i per l'administració pública, a nosaltres ens queda 0,25 cèntims per viatge. Això és insostenible. O la T-16, els nanos que han d'estudiar no paguen, és gratuït. Això són diners de la Generalitat, els recursos no són prou... Parlo per la Generalitat i no soc de la Generalitat, soc de Segalers, però bueno, els recursos són limitats i moltes vegades és una bossa de diners que es distribueixen entre els concessionaris.
1: Un dels problemes més habituals i una de les principals queixes dels usuaris és la manca de busos en les hores puntes o les poques freqüències en determinats moments del dia. Davant d'aquesta realitat, el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, Josep Muñoz, admet les queixes, però assegura que el problema és que la Generalitat no el deixa aplicar tot el que proposen i va argumentar les dificultats davant la llei.
7: De totes les línies, excepte serveis, per exemple, com Barcelona, poblacions de més de 50.000 habitants que estan obligats per la LOT, la Ley Orgánica de Transport Terrestre por Carretera, que obliga a tenir un servei i, per tant, dotar la mateixa ciutat de servei, d'un servei de transport públic, la resta està sota autorització de la Generalitat. La Generalitat, cada cop que fem un canvi, hem d'emetre un informe tècnic, La Generalitat dicta una resolució i normalment es fa d'acord amb el territori, és a dir, la Generalitat no implanta una línia, una millora a la brava, sinó que sempre parla amb el territori, dota un pressupostàriament aquesta línia i aleshores, després de la resolució, nosaltres adaptem el nostre sistema tecnològic per fer aquesta millora. Si no hi ha dotació pressupostària, el bus no es pot realitzar perquè anem a pèrdues.
1: Pel que fa a la creació de noves rutes, el responsable de Segalers del Vallès Oriental argumenta que no és tan fàcil com la gent es pot pensar. Bàsicament, tal com va assegurar durant l'entrevista, perquè es tracta d'un tràmit que involucra a 3 administracions. Ho ha de plantejar el territori, posteriorment ho ha d'acceptar la Generalitat i, finalment, ho ha d'implementar l'operador que proporciona el servei. Tot això requereix diversos mesos de tràmits i, al final, tot depèn de si hi ha o no hi ha partida pressupostària.
8: Com es decideix una nova creació?
7: Normalment, del territori, nosaltres sí que podem indicar a la Generalitat els certs problemes que hi ha actualment a les línies, però moltes vegades surten del mateix territori o de tècnics de la Generalitat que indiquen que allà hi ha una demanda insatisfeta. Quan es fa una millora, que és una proposta de millora, sempre és el territori està d'acord, la Generalitat que emet la resolució i l'operador està d'acord. O sigui, és com una aprovació a 3 bandes. Si el territori no està d'acord, jo dubto que la Generalitat s'atreveixi a implementar una cosa que el territori no vol. Mira, només em planteja una millora tècnica per informar l'usuari, tot això s'ha d'adaptar i és un mínim de 2 mesos. I dotar pressupostàriament una proposta de millora, clar, si la Generalitat no té partida pressupostària, que va contra una partida pressupostària, hem d'esperar.
1: Una entrevista que també va servir per plantejar els problemes que tenen actualment els busos urbans. Muñoz assegura que estan patint per poder prestar el servei correctament, però recorda que el traçat i les línies es van pactar amb l'Ajuntament. També va explicar que hi ha un conveni signat amb l'Ajuntament i la Generalitat des de l'any passat, però que l'ampliació ara mateix és complicada degut a les obres de la C-59. Per això, ara Segalers estan converses amb l'Ajuntament per tal de millorar el servei i adaptar-lo a la realitat. A tot això es va mostrar convençut que un cop hagin acabat les obres de la C-59 pot ser que el servei millori en global.
7: Perfecte, no és un autobús que va aquí, també va a Can Valls. I pateix.
8: Quin autobús va a Can Valls? El que hauria d'anar a Can Maspons, per exemple?
7: Per exemple, són línies que el que fem és com una mena de margarida.
8: Ja.
7: O sigui, no anem sempre a una urbanització. No tenim un autobús que va del centre de Caldes a una urbanització, sinó que fa com una margarida, que és un sistema que va inventar Correus per la distribució de cartes. Nosaltres fem margarida. Es va pactar amb l'Ajuntament entre maig i juliol i es va implementar al mes de setembre. Estem parlant amb l'Ajuntament d'aquests problemes que deies, però a mi, com a dissenyador de línies, amb les obres de la C-59, que està pensat que actualment un autobús triga entre 9 i 10 minuts d'arribar de Caldes a Palau, ho farem, segons els càlculs de la Generalitat, els enginyers de la Generalitat, en 4 minuts. Però clar, per anar a Can Valls, que sempre l'autobús va a Can Valls, ara estem patint moltíssim.
1: Tot i això, el responsable de planificació de Segalers al Vallès Oriental es mostra bastant pessimista pel que fa a una millora global del servei perquè recorda que les carreteres de l'àrea metropolitana estan col·lapsades i que aquest és un problema que anirà més en els propers anys amb l'augment de la població a la primera i la segona corona metropolitana.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Ha mort Jaume Guarch Busquets a l'edat de 72 anys, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. Sempre va estar involucrat en causes justes de denúncia social i la promulgació de la cultura. Així ho expressava el 2016 en una entrevista a Ràdio Caldes durant la presentació de la 28a edició del TACAM.
9: Perquè era una obra de denúncia social molt important i actualment en l'època que estem en tot això dels desnonaments, els problemes amb els bancs i tot, doncs ens va semblar que és una obra molt dura, però ens va semblar que era molt important portar-la.
1: Un home d'aficions senzilles com fotografia núvols amb la càmera del mòbil o gaudir del teatre i la cultura. Un teatre que el va acompanyar des de ben petit perquè el seu pare i el seu oncle van estar vinculats i ell va acabar fent d'escenògraf i gaudint de totes les obres del Tàcam. D'altra banda, també va regentar la joieria Warg, provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis, deixant missatges importants a les noves generacions, com el que va expressar en l'entrevista al Calderí el passat 6 de febrer. Que estimin el país i que defensin la nostra llengua, el català és el més important.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà dijous a 6:45 tindrà lloc a la Biblioteca Municipal la presentació del llibre Quants petons et faig avui, de l'escriptora Laia Martínez Fugardo. La Bez descobreix un matí que els números han desaparegut i ja no pot comptar, una de les coses que més li agraden. Mentrestant, es pregunta si la vida seria millor sense números ni matemàtiques. Aquesta activitat està adreçada a infants a partir de 4 anys i les inscripcions es poden fer a través del web de la biblioteca. El repte esportiu i solidari On Codines Trail va tancar aquest diumenge amb un marcador final de 303.733.000 euros. Amb aquesta xifra s'ha superat el repte que s'havia fixat l'organització, que era superar els 300.000 euros de donatius contra el càncer. Uns diners que es destinen íntegrament a les fundacions beneficiàries i a projectes oncològics concrets. Dues terceres parts del donatiu es van destinar a les mateixes fundacions de cada edició, Onco Vallès, l'Institut Goodman i la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia. A més de l'Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació Sanitària Mollet, la de Josep Carreras, l'Institut de Recerca Biomèdica, Xarxa Rosa i Amb Cavalls. Aquesta setmana ha començat la cinquena setmana de l'esport femení a Palau Solità i Plegamans. S'ha inaugurat a través de la lectura del manifest al Saló de Plens de l'Ajuntament. Entre els actes d'aquesta setmana s'emmarquen les portes obertes de diversos clubs com el de patinatge, bàsquet i d'hoquei. A més de jornades de partits de bàsquet, cursos de defensa personal, tornejos de futbol sala, de pàdel i de futbol, hi haurà una conferència de Núria Piques. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. La propera visita del Servei d'Expedició i Renovació del DNI a l'Ajuntament serà el 2 i el 4 de juny. Les persones interessades podran realitzar noves expedicions i renovacions del DNI a l'Ajuntament sense necessitat de desplaçar-se a altres localitats. Els horaris per demanar hores són de dilluns a divendres, de 8 a 2, i les places són limitades. I acabem amb el temps. Després d'una jornada d'avui marcada per un ambient calorós, cel clar i temperatures estiuenques que han fregat els 32 graus de màxima, el pronòstic per demà dijous ens avança un punt encara més marcat del termòmetre. Demà viurem un dia de plena canícula amb un sol radiant que dominarà des de primeres hores del matí. El cel es mantindrà pràcticament serè a tot el municipi, tot i que a la tarda podrien aparèixer de forma testimonial alguns intervals de núvols alts molt prims. El protagonisme absolut el tindran les temperatures, que patiran una escalada notable. Les màximes s'enfilaran de manera excepcional fins fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la propera nit es preveu tropical, ja que el termòmetre amb prou feines baixarà dels 20 graus, garantint una matinada força càlida.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui dimecres 27 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Ijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Benvinguts a Cultura en Veu Alta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 27 de maig i són 7:15 de la tarda. A la cabina, Ferran Monterde, l'home que s'emociona amb la Susan Vega, i qui us parla? La Clara. I qui us parla? El Dani González. Perdona, Clara. Clara, és que, clar, tinc el guió al costat i el tinc aquí, mama, i se m'ha oblidat. Això és l'ego que tinc. Això és l'ego que tinc, que és que em vull ficar davant de tothom.
1: T'ho perdono.
0: Doncs bé, seguim una miqueta amb el programa de la setmana passada. Hem parlat de música i avui ens portem unes quantes recomanacions, moltes musicals, altres no, però
1: totes tenen una miqueta
0: musical. I com que el que vaig prometre, doncs és un deute que tinc amb vosaltres, avui us porto un tall de la música d'una pel·lícula que jo sé que us agrada als dos, que és Alta Fidelidad.
2: Dick, ¿qué es?
3: Es de Belis Sebastián. ¿Te gusta?
4: ¡Qué coñazo! ¿Qué cojones es eso?
3: Es de Belis Sebastián.
2: Es el disco que estábamos disfrutando, Barry.
4: Pues es una pena, porque da asco. Es tuya, ¿verdad?

0: Está bien, colega. Yo intentaba animar el ambiente, pero adelante. Pon esa música triste para desgraciados, yo paso.
1: No quiero oír música triste para desgraciados, Barry. Solo algo que pueda ignorar.
0: No me digas. La grabé especialmente para hoy, para el lunes por la mañana y para ti, especial.
1: Pues ya estamos por la tarde, haberte levantado antes.
0: Vamos, tío. ¡Ponla! ¿Sabes cuál es la siguiente?
2: ¿Cuál?
0: ¡Ponla!
2: Dilo.
0: Little Latin Lupelu.
3: Mitch Ryder y los Detroit Wheels.
0: ¡No! Los Righteous Brothers.
3: Entonces paso.
0: No, no pasas. Vas a decirme qué tienen de malo.
3: Nada, yo prefiero a los otros.
0: ¡Una mierda!
1: ¿Cómo puede ser una mierda expresar tus preferencias?
0: ¿Desde cuándo aquí se impone el fascismo?
1: Desde que has puesto esa mierda de música.
0: ¡Ah, macho cojonudo! Por eso enrolla trabajar en una tienda de discos. Pones música basura que nadie quiere escuchar. Yo solo creía que esa cinta sería un puñetero... una especie de estímulo, ¿vale? Iba a preguntarte cuáles eran tus cinco favoritas para...
4: Doncs aquí tenim com comença un dilluns amb bona marxa des de l'òptica del Jack Black. Jack Black, que fa un paper fantàstic en Alta Fidelitat. Bueno, tots, el John Hughes, una pel·li del 2000, del Stephen Frears, que ens parla de la vida, del dia a dia en una tenda de discos de vinil. I molt xula, molt xula. Un altre ritme, bé, està bé per començar el programa sobre recomanacions musicals, no?
5: Sí.
4: Jo sé que us agradava, molt bé, aquesta sí, altres no, ja escollireu vosaltres un programa, jo us deixaré
5: a veure si
4: vosaltres.
5: Es deixes.
4: Home, i tant, jo us deixaré ja, i em posaré l'altre cantó, i ho disfrutaré com els crítics musicals, ja ho veureu, ja. Doncs bé, doncs avui el programa és recomanacions de llibres, no? I jugarem una mica al ping-pong. Tu comences, vale. I jo torno. Vinga. La recomanació. Vinga.
5: Vale, doncs jo proposo un assaig, és Viaje hacia la canción perfecta, de Miguel Marcos Fernández, i està publicat per Liburuac el 2025. Bueno, és un llibre que és, en principi és com un manual, no? Una composició de cançons, però en realitat és més que un manual. És una guia creativa i un homenatge a la música com a forma de vida. I ens parla d'harmonia, melodia, tonalitats, o sigui, ens descriu com les tonalitats poden afectar les nostres sensacions, no? Uh-huh. I estats d'ànim. I, bueno, en realitat és un llibre que és molt, molt maco. I l'epíleg inclou exemples, no? Té referències culturals i exercicis pràctics, no? Uh-huh. Per a, bueno, pues crear, i sobretot per a professors també i curiosos com nosaltres.
4: Molt bé. Vinga, jo t'ho torno amb un assaig també, que es diu Sinfonia per a la Ciutat de los Muertos, Dmitri Shostakovich, ho he dit bé?
5: Sí, me encanta.
4: Doncs perfecte, i l'assedio de Leningrado. Té una miqueta més d'anyets, és de Pop Ediciones, però val la pena que el recupereu, perquè és un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dmitri en aquest context extrem. La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat, es converteix en símbol de resistència abans de la fam, dels bombardejos, la repressió soviètica, l'amenaça nazi, o sigui que és com l'art pot també és un element de resistència davant de la guerra.
5: Shostakovich va ser molt perseguit per Stalin, o sigui que...
4: Bueno, mira, és el teu tema, és veritat.
5: Sí, encara que a mi la sinfonia que més m'agrada és la cinquena.
4: Sí, doncs.
5: El quart moviment, un dia ens l'ha de posar.
4: Bueno, farem un dia de música clàssica,
5: vale.
4: Absoluta, que és el rock dels anys, no sé, la música clàssica, que també té el seu rock and roll, el seu punk i la seva cosa,
5: Sí?
4: Sí, jo crec que sí. El que passa és que no l'escoltem gaire, però,
5: home,
4: però
5: jo sí.
4: Crec que sí, tu sí. Doncs ho provarem. Vinga, què em portes?
5: Doncs una novel·la gràfica.
4: Uh-huh.
5: Es diu Miss Davis, la vida i les lluites d'Angela Davis, i està, uh-huh, és de Civil Tito de la Croix i, uh-huh, Amasin Amisian. És una novel·la gràfica sobre Angela Davis, que va nascuda a Alabama, i és un entorn marcat per la segregació racial, uh-huh, i la violència del Ku Klux Klan. I bueno, el llibre segueix la

el Vincent Brunner. Bueno, com us podeu imaginar, és un recorregut tan còmic per la història del rock des dels seus principis fins a l'actualitat. El llibre reuneix 64 artistes com l'Elvis fins a LCD Sound System, i pues, amb biografies, discografies, etc, des d'una perspectiva de còmic, una manera diferent d'aproximar-se a aquests llibres, una mica que són un recull històric però des d'una perspectiva més gràfica. Perfecte, doncs vinga, primer bloc de música complet. Jo et portaré la música també que escoltareu a la llista de la música que trobareu a la biblioteca de Caldes.cat, i com no havia hagut de començar, si parlem de música i de literatura, havia de començar amb la Roxanne dels The Police.

0: Doncs aquí tenim la Roxanne de Police. Per què? Saps per què? És, és una cançó que té a veure amb la literatura.
1: Cyrano?
0: Sí, exactament. Roxanne, inspirada en el personatge femení de Cyrano de Bergerac, i que ell utilitza el nom d'aquest personatge, doncs, per parlar d'aquesta Roxanne, que està en una situació, doncs, més complicada que la Roxanne original de l'obra de teatre. Perdoneu, de l'obra de teatre. Perfecte, doncs vinga, seguim. Què em portes, Clara?
1: Doncs una novel·la juvenil. En aquest cas no és que tingui molt a veure amb la música. L'única cosa podríem trobar... la festa major de Gràcia, les festes majors de Gràcia.
0: Hi ha molta música. Més coses, també.
1: Sí, per això, perquè, bueno, és, la novel·la parla d'una noia, es diu Kerr, que, bueno, per circumstàncies es veu obligada a passar l'estiu amb el seu avi al barri de Gràcia durant les festes majors, no? I, clar, bullici de música, amors que poden ser, bueno, aquest guarniment de carrers, tota... I... es refugia molt, no, en la lectura de La plaça del diamant, de Rodoreda, i connecta molt amb el personatge de la Colometa, no, per poder pair, no, aquesta la tràgica vida que està passant per arrel de d'un accident de una de les seves mares.
0: Que guai.
1: I, bueno, és això que troba molt el refugi en les paraules de la Rodoreda, no? I potser ahir la part musical també la podríem trobar, no?
0: Pues i tant, que bona elecció has fet.
1: Sí, clar.
0: Quin ull.
1: I, bueno, és no sé, també podríem, perquè l'autora, la Muriel Villanueva, perquè és el llibre és El cel d'aigua, no? I està publicat per Sembra Llibres el 2025. L'autora és Muriel Villanueva, que és nascuda a Benimaclet, que va ser poble de València, ara és barri, fa molts anys ja, i té molta tradició musical. Potser també ella ha posat
0: rascat tot el
1: aquest
0: possible.
1: Aquest ritme, has vist? Com...
0: jo no rascaré tant, perquè el meu directament, com no sigui el silenci, jo et porto La librería del fin del mundo, a Duomo Ediciones, el 2025. L'autor és la Lily Brown Arnold, i bé, pues una història fantàstica que ens parla de Liz Flannery, que té 17 anys i viu a una llibreria abandonada a Nova Jersey, després d'una tempesta apocalíptica, i que va intercanviant llibres per provisions i intenta conservar aquest refugi mentre s'acosta una nova tempesta també apocalíptica, doncs. I de cop arriba un personatge que és la Maeve, una desconeguda que busca xupluc i que altera la seva rutina i estableix una relació amb aquesta noia que viu sola en aquesta llibreria a la fi del món. Fantàstic, pues un llibre fantàstic, apocalíptic, però que ens parla de l'esperança que ens donen també els llibres.
1: És la música aquí... on la treus?
0: La música, pues, la treus de l'interior, vale. Del personatge de l'Alice Flannery,
1: vale.
0: que llegeix i escolta música, no ho sé. Vinga, segueix, què em portes?
1: Doncs El diablo i coral.
0: Aquest, vale? Me l'has robat, aquest me l'has robat.
1: Sí,
0: aquest el volia dir jo.
1: Vale, doncs tu mateix.
0: Sí? No, parla.
1: Vale, doncs és un còmic, és fantasia històrica i bueno, està publicat per Norma Editorial el 2025, que és de Joseph Holmes. Aquest és autor és més conegut com Holmes, no només, no? I és un autor barceloní, bueno, molt de, es va autoformar, no, ell sobretot. I, bueno, el còmic està ambientat a Praga, 1938, i Coral és la filla d'un rabí que està en coma i viatja amb una companyia de circ i, bueno, manté una relació tòxica amb Satanàs, que és un altre dels personatges, no? I, bueno, el relat actualitza mites com el pacte amb Faust, no? I el descens als inferns, i en un context d'Europa entre guerres...
0: Encara que ho has explicat, també és un còmic molt juvenil, és una aventura que em parla dels desitjos i ens parla de la tentació del diable, però molt...
1: I la culpa.
0: És un còmic fantàstic, molt ben dibuixat i que val molt la pena que us apropeu, També val la pena que us apropeu l'actualització que està fent Monstros, de Monstros de la Universal, que ha fet una col·lecció amb tots els monstres clàssics de la Universal, la productora de cinema, la productora de cinema que va fer Dràcula, l'home llop, als anys 30, i aquí ens porta, doncs, la mòmia, possiblement el personatge més avorrit de la Universal, però que aquí està força bé. És una mòmia, vull dir, de tots els monstres de l'Universal és el més avorrit, no? O sigui, només té venes i es mou poc a poc, bueno, almenys Frankenstein tenia el seu cor, però la mòmia és avorrit, però aquí no, i per això porto aquest còmic, perquè donar una oportunitat a la mòmia perquè no és tan avorrit. Si l'escolteu, si te'l trobes a una festa i parles una mica amb la mòmia, jo crec que et guanya una mica el cor. És un personatge més interessant del que sembla, o almenys el còmic el porta, eh?
1: Vinga, no sé.
0: No t'he convençut? A veure, no. Què em portes?
1: Jo, mira, un llibre preciós, fantàstic. Mm-hmm. És una nova edició en català, perquè mm-hmm. feia 20 anys que no s'havia editat en català, i és un homenatge a Barcelona de Colto i Vint. Mm-hmm. Està editat per Ara Llibres, i bueno, és un assaig cultural i una crònica urbana i sobretot la memòria d'una ciutat, no? Ell, Colto i Vint, sempre ha estat un enamorat de Catalunya, ha viscut molts anys a Catalunya en diferents èpoques, és irlandès, i bueno, a la biblioteca tenim llibres d'ell com Brooklyn, Long Island, el de Testament de Maria, que es va fer també una obra de teatre fa molts anys a Barcelona, al Nacional, em sembla que va ser. I bueno, és un recorregut per la ciutat anterior als Jocs uh-huh. Olímpics i per espais com la Rambla, Barri Gòtic, el Raval, quan no hi havia uh-huh. aquesta mareja de massificació de turistes, no?
0: Gentrificació.
1: Exactament. També evoca també molts paisatges de Cadaqués, no sé, pues, Portlligat, Montserrat.
0: És un viatge més d'un escriptor fantàstic.
1: I té unes il·lustracions molt boniques. Uh-huh. És una edició molt, molt bonica.
0: Molt bé. Doncs jo et porto un llibre que aquest el vaig seleccionar jo en slots, perquè em va cridar molt l'atenció, que es diu Los colores de la pintura, les tècniques pictòriques reveladas a través de les paletes de 50 grandes artistes. Folioscopio, una editorial petitona que està fent coses molt xules a nivell de llibres d'art, va publicar el 2025, de l'Alexandra Loxe, i és un llibre molt xulo perquè contraposa les paletes físiques dels pintors amb els quadres, i tu pots veure quins són els patrons de colors que utilitzaven per pintar quadres, pues, autors tan grans com Velázquez o pues, Picasso, o grans autors, per veure com contraposes, no?, una paleta física amb el que després eren els seus quadres. És un llibre molt original i que jo crec que val molt la pena. Això sí, és un llibre d'aquests de taula de cafè, que diem, és un llibre d'aquests grans. Per
1: aquests totxos que m'agraden a mi comprar.
0: Exactament. El trobareu a la taula de novetats de la biblioteca, a la sala d'adults, per si no els voleu portar a casa, almenys fullejar-lo allà. Vale? Vinga, cançons. Ara et sorprendré una miqueta amb les cançons, perquè et portaré un grup que últimament sona molt al nostre programa, que són els Iron Maiden, curiosament, un programa de biblioteques, els Iron Maiden, però és que tenen una cançó que es diu Rim of the Ancient Mariner, que connecta directament amb tota aquesta cosa de literatura. Escoltem-la i després t'explico.

0: Doncs aquí tenim els Iron Maiden, perfecte per un programa de biblioteques. I una cançó que ens parla directament d'un poema narratiu, que és The Rim of the Ancient Mariner, del Samuel Taylor Coleridge, i que ells converteixen en una balada romàntica, heavy, com només saben fer els Iron Maiden. Finga, que jo sé que el pròxim era un repte, el pròxim llibre que em portes era un repte, i l'hi has trobat.
1: Sí,
0: l'he trobat. Com es diu? Vinga,
1: el llibre es diu Quan les cançons de casa no sonen a l'escola, per una educació antiracista. Està publicat per Eumo Editorial i està escrit per la Marta Dalcuma Sabat i Alfons Espinosa Miró. Clar, és un assaig educatiu, és pedagògic i és educació antiracista. Llavors, on està la música, no? Perquè el programa era de música. Doncs, bueno, és que aquest llibre no va de pedagogia musical, sinó d'interculturalitat. I aquí la música és un potent connector intercultural, no? Llavors, és fer accessible i inclusiu l'emprenentatge de la música a les escoles, perquè
0: és un element,
1: és un element connector,
0: aglutinador, cultural.
1: I bueno, és un, el llibre parteix de què passa quan les cançons de casa no troben lloc a l'escola, no? I defensa la, doncs, l'educació antiracista i inclusiva.
0: Perfecte, perquè veieu com suem la cancel·lada per trobar connexions, eh? Del Ferran, sí. Doncs perfecte, jo et porto un que és més fàcil, eh? Que aquest ha sigut més fàcil.
1: Sí.
0: Es diu Matar al papito perquè no te gusta el reggaeton i a tus hijos sí. El llibre de la Cúpula, el 2025, per l'Oriol Rossell, i un assaig sobre aquest xoc generacional al voltant del reggaeton, el trap i altres músiques urbanes, i no es queda només en el gust musical, sinó que vincula aquest rebuig adult i aquesta adhesió juvenil a canvis de codis socials, culturals, tecnològic, fins i tot, de les últimes dècades. Ens explica, no, aquest xoc entre dues generacions a través d'aquests estils musicals, que no sé si t'agrada gaire tu, el reggaeton, el trap.
1: El trap, bueno, encara. El reggaeton, no, de cap manera.
0: El Ferran, nanai.
1: De cap manera.
0: Mole, mole. Entre el reggaeton i el Leonard Cohen, el Ferran, res. Perfecte, vinga, què em portes?
1: Doncs mira, un llibre molt bonic, sí? Infantil, bueno, però infantil de conèixer més, d'aquests llibres que el poden llegir totes les edats, vale? És un llibre que es diu Em dic Liceu, està publicat per Nòrdica Libros, el 2025 també, és de l'Albert Asensio i és un àlbum il·lustrat molt bonic, il·lustracions precioses, que parla sobretot de patrimoni cultural, no? I la curiositat és que el Gran Teatre del Liceu pren la paraula en primera persona i explica en primera persona la seva pròpia memòria, no? Llavors el llibre fa un recorregut per espais emblemàtics, records, emocions, històries que han configurat l'ànima d'aquest teatre.
0: Bueno, perfecte, a més nòrdica, si és nòrdica, sabem que és garantia,
1: Sí,
0: nòrdica.
1: Sí, és molt bonic, les il·lustracions.
0: Un dia hem de parlar d'editorials, perquè també són, a mi en tenen moltes al cor robat. Vinga, jo porto Editorial Convel, que ja és més clàssica a nivell de publicació infantil, els contes desconcertants de l'Oriol García Molsona, que van publicar el 2023. Aquest va sortir a l'Atrapallibres? No, o sí? Possiblement un altre
1: juny? No, que jo, any, no. A mi no em sona.
0: Val, podria ser. Doncs bé, és un recull de 5 històries musicals basades en anècdotes i curiositats de la història de la música. Si és que de contes s'acosta als grans mestres musicals des d'una vessant més humana, més divertida, més quotidiana, però incorpora una mentida amagada que el lector ha de descobrir, aquest joc, no?, que et dona una dada falsa i que tu has d'intentar descobrir com un detectiu entre aquestes biografies o aquests contes al voltant de personatges i músics importants. Molt interessant, un joc també de lector.
1: Sí,
0: molt xulo. Doncs vinga, activitats, què tenim d'activitats?
1: Doncs repassem el que vam dir al programa anterior, que a partir de, bueno, tenim l'exposició de música il·lustrada al vestíbul, que estarà fins al 18-19 de juny. Tenim la xerrada del viatge musical a través de la pintura a càrrec del Lluís Agustí Tinoco el dia 29, divendres 29 de maig a 6:45 de la tarda amb el sec lliure.
0: Perfecte.
1: Tenim també el dia 3, el dimecres 3 de juny, tenim l'última trobada de la temporada del club de còmic infantil, sí, juvenil, el Freakland Story Lab, i en aquesta ocasió, que parlaran, comentaran el còmic Friday de Brubaker, doncs vindrà, tindrem la participació de Montse Vicente, que és la colorista, de la sèrie. Bueno, en aquest cas sí que serà accessible per si obrim, no?, les portes, sí, perquè pugui venir més gent a conèixer
0: la... Serà una sessió de portes obertes.
1: Exacte. Exactament. I després, el dia 4 de juny, tenim l'última sessió dedicada a aquest cicle d'escriptura creativa que farem, amb cos de lletra, i aquest sí que és, han de fer la inscripció prèvia a la Biblioteca de Caldes, i com sempre, ja ho vam explicar també, tenim cada divendres a partir de les 7 de la tarda el Tanquem en Ritme. Són 4 concerts que, bueno, tindrem diverses formacions musicals del municipi. El 5 de juny tenim el Cor Modern i a Jorge Abadías i Elia García. El divendres 12, el conjunt Mini Flaustaff i les orquestres infantil i juvenil de l'Escola Municipal Joan Valls. El divendres 19 de juny, l'Escola Esteix. I el divendres 26 de juny, Lluís i Merlín faran també un petit concert. Això serà sempre a partir de les 7, 7:30, hem de encara tancar...
0: El vestíbul de la biblioteca.
1: Sí. I en principi...
0: I accés lliure per tothom que vulgui venir. O sigui, sempre tanquem el juny amb música xula.
1: Bueno, tenim més activitats que ens han faltat aquí.
0: Sí,
1: les estem, com que les estem tancant, doncs ja anirem a avisar.
0: Ja anirem a avisar. Perfecte. Doncs nosaltres ja ens acomiadem amb aquestes recomanacions d'avui. La setmana vinent entrem en viatgeteca. Prepara't.
1: Per viatjar no.
0: Per viatjar.
1: Per quedar-me a la biblioteca.
0: No, però viatjar amb les guies. Que tindrem un programa xulo sobre viatges, o sigui que prepareu-vos, que ja ens queden poquets programes de temporada, però almenys la de viatgeteca serà important. I ens acomiadem amb un grup, en aquest cas els Rolling Stones, amb el seu clàssic Sympathy for the Devil, que està inspirada en el llibre del mestre i Margarida del Bulgakov, i una cançó clàssica dels Rolling Stones. Doncs ens acomiadem. Adeu.
1: Adeu.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i els recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà l'empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives. Un ple en què també es discutirà una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les qualitats de l'educació pública. Com sempre, podreu seguir el ple a partir de demà a les 7 de la tarda a Ràdio Caldes. Aquest matí s'han presentat a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que s'ha fet precisament al Museu Termàlia, on fa tot just 2 mesos i mig es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. Segalés admet que el servei que actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalés, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa Els Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què es van plantejar algunes solucions i millores, però que estan dificultades per les obres a la C-59 i els tràmits amb la Generalitat. L'Ajuntament de Caldes ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Fins divendres hi ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats a la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Ha mort Jaume Huarc Busquets, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser l'impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Huarc, provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home que sempre ha estat involucrat amb causes justes de denúncia social i la promulgació de la cultura. I acabem amb el temps. Avui el dia ha estat plenament estiuenc amb unes temperatures que han fregat els 32 graus de màxima, però demà la previsió apunta a més calor. De fet, viurem un dia de plena canícula amb unes màximes que s'enfilaran de manera fins fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la propera nit també es preveu tropical. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Aquest dijous, ple municipal. A partir de les 7 de la tarda, segueix en directe a través de Ràdio Caldes la sessió plenària de l'Ajuntament. Quins són els projectes, les iniciatives i les propostes de les diferents formacions polítiques? Quins són els principals temes de debat? Estigues al dia de l'activitat política de Caldes de Montbui. Recorda, dijous a partir de les 7 de la tarda, sessió plenària de l'Ajuntament de Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins amb
1: César Arquer
0: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat de persones interessants, properes,
1: on coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
0: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
1: Comencem!
0: Avui ens parem a un lloc autèntic de Caldes, petitet, acollidor i molt conegut per la gent del poble. Llocs on entres i el temps baixa una mica el ritme. Un espai que va néixer fa uns 14 anys, on segons la temporada s'hi barregen cafès, gelats, artesans, orxates, xocolates o paninis, però també converses on la gent, les famílies i sembla fins i tot les tardes semblen no tenir pressa. Un lloc emblemàtic que, com hem dit, no és només una gelateria, ni una cafeteria, ni un bistrot, és molt més. És un punt de trobada on sembla que després el dia ja ha canviat. Un lloc que per molts els del poble pot ser ja és un ritu, una parada de camí per agafar forces, o potser després de l'escola, o després d'entrenar, o treballar, o després potser d'una cursa. D'on estem parlant? Imagineu-vos a un llac, llac d'Iseu, al nord d'Itàlia, aigua freda, muntanyes plenes de vida, als peus dels Alps, un petit paradís a Llombardia, situat entre els grans llacs del Como i del Garda, envoltat de cafès a la plaça i de passejades tranquil·les al vespre. No per arribar enlloc, només per ser-hi, amb un cafè a la mà i una conversa llarga, on les coses potser es viuen i es fan diferents, on el temps de nou sembla que no té pressa, on sovint practica la filosofia slow, on hi ha llocs que encara es defensa un producte ben fet, els petits productors i de proximitat i una plàcida conversa. Aquella filosofia, la slow food, on es gaudeix de les coses sense preses. I avui, d'alguna manera, en part, aquella forma de viure fa anys que sembla que convisquin al nostre poble, en aquest petit establiment, amb els carrers, la gent i, sobretot, amb les tardes d'estiu del nostre poble. Perquè darrere d'aquella terrassa, d'aquells gelats artesans d'avellana o de cirera, d'aquell aroma i preuat cafè o d'aquell granissat de cervesa i la xocolata que tanta gent coneix, sabeu, hi ha una història. Una història de feina, de detall, de cultura artesanal i de voler fer les coses bé. No és un lema ni teoria, és una forma de sentir i de fer. I després, lo fascinant és aquesta combinació que s'ha creat al nostre poble, aquella mescla explosiva entre l'aigua freda del nord d'Itàlia i l'aigua calenta termal de Caldes. Potser amb un altre ritme, potser amb un altre món, però amb la mateixa essència, gent amb ganes de gaudir el carrer. I com diem, després de 14 anys als seus inicis, ha sorgit una bonica història amb aquest petit gran establiment. Des de la seva essència, la seva solidaritat, de com són, de com ho viuen, perquè el boca orella funciona. I així, amb el pas dels anys, ha acabat formant part d'una part emblemàtica del poble per molta gent. Allà pots veure gaudir a la gent amb una mà gesticulant i amb l'altra, potser, amb un dels seus gelats fets a consciència. Doncs ja ho haureu esbrinat. Avui estem amb la part d'aquesta ànima, del cafè Iseo, amb el Davide Inverardi, sense oblidar-nos-en de la Isabel Ganella i de l'Arnau, i de tota la gent que forma part de la seva comunitat. Benvingut, Davide, com estàs?
2: Bueno, molt bé, bona tarda.
0: Bona tarda. Si tanques, David, els ulls un moment i tornes mentalment al teu llac Iseo, què és el primer que et ve al cap?
2: Ah, primera cosa, l'aigua no és tan freda.
0: No?
2: Jo em tirava i... Bueno.
0: En sèrio?
2: Sí, sí. Les barques, els petits darrers que hi ha, les imatges que tu veus i al fons veus la muntanya, a mi sempre m'ha agradat més, m'agrada el mar, evidentment, però els llacs tenen aquest paisatge molt, molt bonic, i com la descripció que has fet tu ha sigut... M'he emocionat.
0: T'ha agradat?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Que maco, me n'alegro. Pot ser un punt de referència, un punt sempre on tornar?
2: Bueno, sí, sí, sí.
0: Sí, no? Et portes dins, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, hi ha italians aquí que ja se senten més catalans o més espanyols, i hi ha algú que té sempre... Jo penso que quan marxes del teu lloc i marxes uns quants quilòmetres, sempre tens la nostàlgia.
0: Normal.
2: Una part de tu sempre vol tornar.
0: Normal.
2: No sé si vosaltres teniu algun amic gallec, és el típic,
0: sí.
2: I sempre idealitzen una mica la seva terra a vegades,
0: sí.
2: Però amb l'Abu també.
0: És normal, és un lligam, no, que tenim. Perquè segur que molta gent coneix el Cafè Iseo, però segurament no coneix tant a les persones que hi ha darrere. Si et sembla, parlem un xic de tu, Davide. Tu vens de la Llombardia, plena de natura, d'aigua, de muntanyes, com hem dit, i amb una cultura gastronòmica molt valorada. Com va ser créixer allà? Com va ser la teva infància?
2: Bueno, ostres, això no me'n
0: recordo. No t'esperava, eh?
2: Per una cosa no m'esperava. Una cosa, han passat tants anys que
0: però aquí... Com va ser? Què te'n recordes? Del que deies tu, nedar per al llac Iseo, d'anar pels velers, anar, no sé, fer córrer per al llac, no sé.
2: Bueno,
0: què te'n recordes?
2: Això, no sé, jo de l'infància a infància ara no em ve res, però el que trobo a faltar és que quan vivia allà a prop del llac tenia un petit barco i m'agradava molt anar amb el veler, per exemple.
0: Que maco. Sí, pescava? Es pesca allà també o no?
2: Jo sóc un desastre pescant, sí que he provat i no, es donava una volta i ja està.
0: Que maco.
2: Portava el meu fill, que era petit, i allà, en el llac, hi ha tres illes, una molt gran,
0: sí?
2: I les altres dues són com cases...
0: Oh, flotant.
2: No, són illes de millor 1.000 metres quadrats o alguna cosa així, i viuen unes famílies. Hi ha una que és de la família Beretta, per exemple.
0: Carai, tu!
2: Que és les que fabriquen les pistoles, perquè és d'allà.
0: Molt bé, molt interessant, vaja. Escolta, i què t'anava a dir? Tinc entès que allà hi havia aquest tipus de cultura que abans dèiem, no? De sortir a passejar, de trobar-se a la plaça, de prendre un cafè tranquil·lament, de conversar... és així?
2: No.
0: Ho recordes així? No és així. No és tan bucòlic, no?
2: Això
0: no és veritat.
2: Això és una mica la visió d'aquí.
0: Romàntica, no?
2: Bueno, també ja ho sap més bé que jo, que Itàlia està ple de tòpics. A vegades no és ben bé així. Ja t'ho explicava abans, no? que la província de Brescia és la més industrial i la més treballadora d'Itàlia, i sí, el millor cap de setmana és com dius tu, però quan has parlat així de les terrasses...
0: És més idealista, no? Potser...
2: No, és més Espanya.
0: O sigui, que aquí s'està més bé, no? Tu diries, o què?
2: Bueno, sí. Hi ha... Bueno,
0: coses diferents.
2: És del lloc, sí.
0: Ara parlem. Molt bé. Escolta, hi ha una cosa també molt interessant, i ara també si no em corregeixes, que la zona del llac de l'Iseo sembla que també és una de les zones que estan vinculades, com dèiem, a la filosofia slow food. És així?
2: Sí.
0: Crec que aquest moviment defensa el producte bo, net, just, proper i fet sense presses. Anem bé?
2: Sí. Crec que l'inventor de Slow Food,
0: sí?
2: Que crec que és de Bra, acaba de morir, ara no me'n recordo el nom. Sí.
0: Carai, molt bé. Ah. I creus que aquesta manera de viure la tenies integrada i en part es pot viure potser una mica aquí? O la vols instal·lar quan arribes aquí? Què? Com ho veus, això?
2: No,
0: ara que no ens escolta ningú, va.
2: No, va, ningú. Bueno, Slow Food, sí, és també una mica propaganda, en el sentit, és vendre una mica uns llocs que per alguna característica del nord d'Itàlia no eren gaire turístic o ningú li pensava d'anar a fer turisme, per exemple, a alguna zona de la Lombardia o Piemonte. Però algú ha pensat bé de valoritzar les coses del punt de vista, sobretot enogastronòmic, que tenim, i ha sortit prou bé.
0: I sobretot, bueno, jo em quedo mal, i si no et corregeixes, del tema de gaudir, no? de fugir del menjar, corre, sinó, escolta, anem a gaudir, anem a prendre'ns una mica el temps, no? A digerir, però a veure, no? Les coses que hi ha, no? Per exemple, m'imagino davant del llac, no? Dius, anem a veure, aviam, no? Fem un pícnic, si vols, però, si pot ser, si podem, ens ho prenem en una hora, no? Vull dir, no? És així, no?
2: Certament, la filosofia de Slow Food
0: és això, no? És gaudir, no?
2: Sí, sí. El que passa és que no tothom pot fer-la, no es fa cada dia.
0: No es fa, no? Clar. Molt bé, escolta, i arribem a Caldes, no? Com apareix el poble a la teva vida? Si es pot dir, per la parella, l'amor... Com va ser això? Es pot compartir això?
2: Bueno,
0: com va anar això?
2: A Caldes, no sé quants italians som, crec que 10, 12, i tots han vingut aquí per la parella.
0: Tots?
2: I curiosament...
0: Què tenen les calderines?
2: No sé. Curiosament, els homes són tots italians, els que estan aquí, sí, crec que és menys una, i sí. bueno, ens hem conegut allà a Itàlia i després ha arribat un punt que ella era ella la que tenia nostalgia del poble.
0: Ah.
2: I al final hem decidit de venir aquí a viure.
0: Ostres.
2: De fet, els nostres nens, uh-huh, hem pensat bé de posar-li un nom català.
0: Sí.
2: Perquè, home, vivim allà, és com per recordar una mica les orígens de la seva mare, no? De fet, Xavi Arnau.
0: Uh-huh.
2: I allà eren els únics, aquí, en canvi, no.
0: Clar, clar. I escolta, a quin lloc, t'ho has dit, no, es van conèixer a Itàlia, quin poble?
2: A Milán.
0: Ah, no, no em diguis ara que no te'n recordes, perquè segurament ens està escoltant. Molt bé, molt bé, has passat amb nota. Escolta, i quan arribes aquí a Caldes, vas notar alguna petita similitud entre la manera de viure italiana i la vida del poble de Caldes? M'esforça't alguna cosa, vas trobar, no? O què?
2: No,
0: totalment diferent.
2: No, tampoc. Jo penso sempre als pobres immigrats que per feina, uh-huh, no sé, li toca anar, uh-huh, cadascú tria on anar, però a lo millor per feina un italià, un espanyol que va a Suïssa, Alemanya o Anglaterra, uh-huh, bueno, suposo que una mica per algun aspecte, que sigui l'idioma, uh-huh, que sigui la cultura, que sigui el menjar, és una mica... I en canvi, no sé, Itàlia i Espanya al final són una mica,
0: sí,
2: són germans.
0: Sí, és veritat, és veritat. És molt semblant, diguem, sí.
2: I els dos tenim alguna cosa una mica així, uh-huh, amb els francesos.
0: No volia treure el tema, no, però ara que el treus...
2: Nosaltres tenim dos o tres clients i sempre, uh-huh, sempre...
0: Sí?
2: Però sempre per riure.
0: Sí, jo també. Jo per riure sempre dic que quan anem a Itàlia, no, m'encantaria que hagués un pont que anés directe. Però és per riure, eh?
2: Bueno.
0: Escolta, i què t'anava a dir? Que, clar, arribes a Calde i com el vas veure? O sigui, què et va sorprendre o què et va agradar o què és el que no et va agradar tant? Perquè, clar, no deixa de ser un petit poble. Segurament on estaves tu era també petit, però vull dir que, clar, arribes aquí, t'arrisses, ja sé que l'amor és molt gran, però
2: no,
0: què trobes aquí?
2: Saps, nosaltres venim de la que es diu en italià Pianura Padana,
0: uh-huh,
2: i nosaltres estem acostumats a anar a fer 30 quilòmetres en 10 minuts, perquè allà no hi ha un turó, no hi ha una muntanya, no hi ha res al mig. I aquí, o sigui, anem a donar una volta a Granollers i em sembla de fer una excursió. Això sí que... I bueno, però a part d'això, tot...
0: Molt bé. Perquè, escolta, arriba un moment que neix el Cafè Seu, no?
2: Sí.
0: Com neix aquest projecte? Bueno. Se't va ocórrer d'allà, vull dir, tenies, no sé, arrels familiars, artesanes d'aquest ram, o no?
2: No.
0: I com va sorgir aquesta idea?
2: Hi ha una gelateria del meu poble que es diu Il Gelatiere, uh-huh, i l'Isabel sempre s'arronya més com una persiana, no? Diu, aquí. I estava xerrant amb aquest propietari, estava obert del 1985, encara està obert.
0: Ahà.
2: I aquest senyor volia venir a tenir una idea per venir a Barcelona, a la ciutat, a obrir alguna cosa i així. I hem començat a xerrar d'això, uh-huh, i al final he acabat que la gelateria l'he obert jo.
0: Ah, mira!
2: Va néixer així.
0: Ostres, sí, que sí. Fort! O sigui que, mira, va ser una conversa, no?, que vas dir, doncs,
2: sí,
0: mira...
2: I després ella diu, vull, uh-huh, tornar a casa, què podem fer, què podem obrir, que, perquè, uh-huh, bueno, s'ha de
0: clar,
2: menjar.
0: Clar,
2: també.
0: clar.
2: I per mi podem fer això i pot tenir èxit, i bueno...
0: O sigui, que t'has anat, i us heu anat desenvolupant, no?, en aquest sentit, no?,
2: sí,
0: perquè sou artesanals, no?, d'alguna manera, però vull dir, mica a mica, és molt fort, vull dir que encara és a valorar, no?, que d'alguna manera, no?, que no vinguis del ram, no?, i que, ostres, no?
2: Que fort. Bueno, tampoc és tan difícil, però una cosa que és fonamental sempre, uh-huh, és la gana de millorar sempre, de posar en discussió tot, en el sentit... Uh-huh. Un dia et diuen això no està bé, aquest ja no, uh-huh, està bé, jo m'emprenyo. Però el dia després, uh-huh, estic allà mirant la fórmula, trucant al proveïdor, fent qualsevol cosa perquè no m'ho tornin a dir.
0: Claro.
2: I tot això fa que la gent, bueno, no només jo, però la gent que funciona d'aquesta manera, uh-huh, acaba millorant.
0: Clar. No, molt bé. Escolta, i abans en off ens has explicat el perquè d'aquest nom, no?, del Cafè Liceu. Pots explicar amb antena?
2: Sí, hem passat, mira, aquella nit, el 2012 o així, eren quasi les 3 de la nit a casa d'Isabel,
0: uh-huh,
2: i i continuàvem a buscar un nom així, però els nom, volíem posar un nom italià. Uh-huh. I, però tots els noms italians, ja ho saps, són molt, molt vistos i així. Uh-huh. I no, no volíem que es vegi una cosa molt, molt comercial, molt d'allò. I al final jo he tret això perquè Cafè Egeo, perquè he pensat, a Catalunya la cosa que em faltarà més, que trobaré més a faltar de la meva zona...
0: El teu llac, no?
2: Sí. Perquè un llac aquí estaria prou bé.
0: Que maco. I tens algun pòster o alguna foto allà a la cafeteria?
2: L'havíem fet fer, però després l'hem tret. Sí.
0: Ostres.
2: Era molt bonic, sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Que maco. Bueno,
2: es veien aquestes illes.
0: Veus?
2: Que
0: veus? Mira, ho miraré.
2: Sí, chiamano, ara m'ha sortit l'italià, Isola di Loreto e Isola di San Paolo. I després al mig hi ha una illa que teòricament és, crec que és la més gran d'Europa, uh-huh, dins d'un llac, i es diu Montisola, que és, hi ha gent que viu allà.
0: Així,
2: per, anar, per anar a treballar, d'agafar el ferri, 2 minuts de ferri i ja està. I,
0: bueno. Que xulo.
2: És molt bonic, sí.
0: Sí? Bueno, ens apuntem. Escolta, i dels primers dies del negoci, no? Clar, tu te'n recordes dels primers dies? Vull dir, els primers clients, el primer gelat? Ai, aquesta bola del gelat se'm cau. Què? No, recordes o no?
2: Me recordo... No,
0: com va anar?
2: No, me recordo l'inauguració, que hem decidit fer el gelat, l'hem regalat, i n'hem fet bastant. I me recordo la cara de felicitat dels nens, o sigui, els nens que tens 8, 9, 10 anys, i després aquests nens ara tenen 23, 24, 25,
0: clar.
2: I alguns encara venen. I bé, les cares de felicitat dels nens, perquè això, regalen gelat, és una cosa que, bueno, per un nen és molt bona.
0: Clar, i tant. I la primera pífia divertida que tinguis, o te'n recordis? Del començament, eh?
2: No sé. Nostres, bueno, no, les pífies són típicament les treballadors que venen i es tremanen, s'expliquen els nous, i perquè, no sé, ara no me recordo, un plat posat al forn, un entrepà posat al forn amb el plat, o altres, n'hi ha moltes, però ara no.
0: Molt bé. Escolta, ja parlarem d'anècdotes divertides, aviam si després te'n recordes d'alguna. Però hi han coses que la gent no veu, que no s'imagina. Imagineu-vos una altra cosa, el local tancat, les llums apagades, però darrere moviment, un xic de soroll i mans, preparació i silencis, i de ben segur molta feina. La rebotiga, on tot neix, on tot agafa forma, on ningú mira ni s'imagina, però tot es crea, es consolida. És dur fer el que feu dia darrere el dia, David?
2: No, en el sentit, sobretot el que has
0: No és així?
2: Sí, és així, però la part que has descrit, de que parlaves tu ara, és potser la part més fàcil.
0: Sí? Sí. Què és el més dur, doncs?
2: La gent. tothom ho sap.
0: Sí?
2: Perquè al final venen...
0: Empreses
2: 90...
0: o...
2: No, què va. Però és com qualsevol feina, la gent que treballa al banc, que treballa de cara al públic. Venen 100 persones, 98... venen 50 normals, 48 supermaques que, i després en venen una o dos que tenen mal dia, tenen les seves pobres, i t'espatllen el dia. Sí. Després fer el gelat al final és divertit, et poses allà la teva música, la teva playlist i vas fent. O sigui,
0: quin tipus de música et poses?
2: De veritat, totes.
0: Totes?
2: Sí.
0: La Rosalía?
2: També.
0: Sí? Ostres.
2: No, sempre dic als nois que ara, els nois que treballen allà tenen 20 anys o així, que també li ha tocat una època de mala música, plena de reggaeton, però jo també li dic que als anys 90, en el nostre disco music 90, no era molt bona, i de fet jo escoltava la dels 80.
0: Clar, és normal. Escolta, per descomptat comentar que hi ha una cosa que crec que molta gent nota i sent, i és el moment en quan prova i assaboreix els vostres gelats, els artesanals, perquè aquí és dels llocs on probablement encara tot passa lent. La llet, la nata, el temps, la mescla, el repòs, la textura... Quan un client el prova, què creus que està tastant realment? I com sap que és artesà?
2: No ho sap.
0: Com que no ho sap?
2: És un problema, perquè la gent quan menja sobretot a vegada amb la vista i sobretot amb el cap, amb estereotips, amb tòpics, i costa. De fet, està ple de llocs que posen artesans, xarcuteria artesanes, artesans del gelat, i qualsevol, que és una cosa que no hi ha cap llei. Veus, una diferència amb Itàlia és que aquest tipus de coses, l'Itàlia dona valors als seus menjar, en tots els seus formats, els seus vins, la França també. Aquí no, els que fan les coses més bé que els altres no estan tutelats.
0: Estan valorats.
2: No valorats, no estan protegits.
0: Val.
2: Perquè no hi ha cap llei, no, saps? No.
0: T'entenc.
2: Qualsevol persona pots posar, o tu demà obres un forn i poses artesà i el compres tot amb una indústria i ningú et dirà res. I després la gent, no sé, si el troba bo, dirà que te'l fas tu,
0: o sigui,
2: i que ho fas bé.
0: L'etiqueta, o sigui, el tipus d'etiqueta vols dir que no està contrarrestat. O sigui, no està contrastat, perdó.
2: Ara, per exemple, una cosa que si hi ha algú que ens escolta, quan anem a una gelateria, a la Costa Brava, o sigui, heu de mirar les cubetes.
0: Les cubetes
2: que estan a la vitrina, si són d'acero, vol dir que el gelat és possiblement és artesà i està fet al mateix lloc. Si són de plàstic, no.
0: Val.
2: El que passa que ara, per exemple, han inventat un plàstic que sembla acero gris, no? Sempre he fet la llei, he fet la trampa. Però si mireu bé, es pot...
0: Bueno, i pel gust també, no? Suposo, o no?
2: Què, per?
0: Pel gust, dic.
2: Pel gust, depèn com estàs acostumat. Per mi sí, però depèn.
0: Tu detectaries?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: De fet, tenim un punt que no gaudeixes de menjar el gelat, sinó vas allà i comencen a buscar-li tots els defectes.
0: Clar.
2: Però, bueno, però clar. Ja, aquesta fase ja l'hem passat. Sí. Ara, per exemple, nosaltres cada any anem a Roma i quan estem allà algun dia i així, fem gelat a dinar, gelat a sopar i el gaudim del gelat.
0: Clar que sí, molt bé. I nosaltres també, eh? Escolta, i la vostra especialitat podria ser el gelat de ballana o de cirera, o quin és?
2: No, el gelat de cirera no. L'hem fet alguna vegada perquè aquí a Caldes és una de les coses típiques, és allò. Ara s'ha posat molt, molt de moda el pistatxo, però després la gent menja molt, els nens mengen molt Kinder, després possiblement el bacho és el gust que jo crec que poder el més bo, però no tan valorat per la gent. La avellana, el pistatxo també està molt bons. El bacho vol dir petó en italià.
0: Sí.
2: I bueno, no tothom. I al final és una xocolata amb el bombó, és una avellana recoberta de xocolata.
0: Escolta, i a tu quin és el que t'agrada més?
2: Vaig canviant, ara l'Snickers.
0: Els Snickers?
2: Sí, que és un gelat de cacauet, amb, com la barreta.
0: Sí?
2: Cacauet amb una mica de... Bueno, seria la barreta de caramel, nosaltres posem dulce de leche i una mica de xocolata.
0: Mira, l'haurem de provar. Doncs escolta, la setmana passada vam entrevistar la Maribel, bueno, el Christian Parellada, no? I també va parlar la Maribel Parellada. I ens va dir que fa temps que t'havia fet una petició molt extravagant, que és que un nen també li havia demanat, i per això t'ho va demanar, que era fer un gelat de mongetes. Te'n recordes?
2: Sí, crec que era un concurs del poble, però no sé ben bé com funcionava. Però no era un nen, era un senyor que havia estat a Japó, i es veu que allà és bastant típic. I jo crec que aquí, amb la fantasia, hi ha d'haver un límit.
0: clar.
2: Va bé,
0: però el vas fer, no? El vas aconseguir, no?
2: Sí, però a veure, dir que era bo, bueno, amb fantasia sí. Amb fantasia.
0: Home, si et diuen gelat de botifarra, ja no sé què faràs.
2: No.
0: Ja t'has de negar. Això és assertivitat, Davide, prou. No? Hi ha uns límits, com tu deies. Escolta, si passem a parlar una mica dels productes, si et sembla, feu servir productes molt bons i de proximitat, com la llet, per exemple, en sembla del Vallès. És un dels ingredients diferenciadors dels vostres gelats?
2: Sí, nosaltres fem servir una llet fresca. És important, una cosa és la llet fresca. Hi ha molta gent que no saps què és la llet fresca. La llet que compres al supermercat, típicament que està fora de la nevera, es diu UHT. I la, aquesta llet la porta a una temperatura de 160 graus i com arriba bajo pressió I això fa malbé una mica la llet, sobretot les proteïnes que perden la capacitat d'agafar aire i també la lactosa agafa un gust de recremat, perquè nosaltres fem servir la llet fresca. Dic que és important pel gelat, però no tant, en el sentit que és molt més important per la cafeteria.
0: Interessant.
2: I crec que no sé quan l'establiment fan servir llet fresca aquí a Caldes, però molt pocs. I bueno, en canvi és boníssima.
0: Molt bé, i a més a més de proximitat, vull dir, doble punts, no?
2: Bueno, proximitat. Havíem començat amb una granja de l'Ametlla.
0: Sí?
2: Ara hem anat una mica més lluny, a Gurb.
0: Ah, Gurb, sí, carai, però, val. Bueno. Molt bé, bueno.
2: És el que hem trobat, però és molt bona.
0: Escolta, i després hi ha una altra part molt curiosa dels ingredients o dels productes, perquè combineu producte de proximitat, com dèiem, però també amb ingredients italians molt seleccionats. Per exemple, i em corregeixes, si no, el festuc de Bronte di Sicília o l'avellana de Piemont. És així?
2: Ni, en el sentit que el festuc de Sicília, de Bronte, és una mica una utopia.
0: Ah.
2: En el sentit que tota la gelateria posen aquest festuc com si fos el més bo del món. A lo millor sí que és un dels més bo del món, però Bronte és un poble, crec, de, no sé si 30.000 habitants o poc. I seria impossible que servís tota la gelat del món. Molt pistatxo ve de Turquia o d'Iran. Però ara mateix hi ha moltes granges aquí a Espanya que han començat a produir. I ara mateix el nostre pistatxo ve d'Espanya. La nocciola, la avellana, sí? En canvi sí que ve del Piemonte, perquè hi ha una cosa que entre Espanya i Itàlia que hi ha una mica de diferència.
0: Vosaltres no el veieu, però està emocionant quan parla d'Itàlia. Jo us ho dic, digues.
2: No, que per exemple aquí hi ha una avellana que és molt bona, que és la de Reus, però que de veritat que a Itàlia estan un pas endavant. No és que el producte sigui més bo, sinó el tractar el producte. Vale? En el sentit, la maquinària també, per exemple, perquè l'avellana, quan la cullen, han de treure la pell, l'han de torrar, perquè si no, el fruit sec, si no el torres, no té gaire gust. I clar, si no el fas si una avellana tu la torres massa, es torna amarga. Però, o sigui, vull dir, a Itàlia està molt a l'avantguàrdia en el tractament del producte alimentari.
0: Mira, sí, precisament me'n recordo que també m'ha entrevistat el Mirko i ens va comandar un col·lega teu, no? Piemontès, no? Molt a prop, molt veí, no? Al costat teu. Doncs ens va dir que també ell portava el tartufo de Piemonte, que també era molt bo, no? I la blanca, em sembla que era, no?
2: La blanca, sí.
0: La blanca, la més bona, no? Bé, escolta, més coses, anem a parlar. Sí, escolta, per fer un gelat, quant temps tardes?
2: Es fa una preparació prèvia, depèn del gelat, i es comença, depèn del gelat, es pot començar el dia abans o dues hores abans. Per fer el gelat de veritat, la part que es fa el gelat, 10 minuts. La màquina per fer el gelat és com una rentadora que té enxufat una màquina de fred. Vale, com un híbrid entre una rentadora i un congelador. Va girant i al final la mescla és...
0: Molt bé, molt bé. Escolta, parlem una mica més ara de l'estiu, d'altres productes, no? Que ja formen part del ritual de molta gent i no són només els gelats. Em refereixo a l'horxata, als granissats, a la xocolata nata muntada. Però, si et sembla, centrem-nos en una curiositat, perquè crec que hi ha una cosa curiosa i que potser molta gent no sap i que espero que tu ratifiquis, si m'he equivocat, m'ho dius també. L'únic producte que crec que realment, per dir termal, que feu servir de forma indirecta, és la cervesa única de Caldes, que després transformeu en aquell granissat tan especial de granissat de cerveses, correcte? No? M'ho he inventat?
2: No, suposo inventat no, algú t'ho ha informat malament.
0: Ho he documentat, però no és cert?
2: No.
0: No feu el granissat?
2: No utilitzem aquesta...
0: Ostres,
2: cervesa,
0: perdona.
2: Però no perquè tinc alguna cosa amb ells, és que no hem tingut mai
0: cap contacte. Bueno, mira, és una idea.
2: No.
0: Doncs perdó, mira, veus?
2: No, perquè en realitat el granissat no és de cervesa, és de llimona. I després s'agafa una cervesa. Era una cosa que jo havia provat al Trentino, al Toalic, no sé si... I allà a la Clara hi havia un bar que la feien amb granissat. I no sé, nosaltres hem començat, però el granissat en aquest cas és fet natural, és amb llimó espremita i sucre.
0: És amb llimona. Ok, sí. Perdó, veus, m'he equivocat. Bé, escolta, i què més, què més, què més? Bé, doncs ara parlem d'un altre tema. En el món del cafè i seu del David, de la Isabel i de l'Arnau, hi ha molt més. Tinc una altra imatge que m'agradaria poder compartir. Una cursa, un matí de tardor o d'hivern, un xic de fred, un bufar o respirar. I sobretot, gent preparada per córrer o caminar pels voltants de Caldes. I al final, i de ben segur, per molta gent, esperarà el millor. Al final, el premi. Probablement el que somien, la parada obligatòria al Cafè Iseo. On surt la cursa i on s'acaba, però amb aquella xocolata esperant. Tot un establiment per ells, un punt de trobada on un inici de converses i un agafar altre cop aire. Com vius aquelles curses?
2: Bueno, suposo que et refereixes al dia del que he fet la marató.
0: Sí.
2: Però, o sigui,
0: sí.
2: Va ser molt xulo, perquè aquestes noies tenien ganes de fer alguna cosa, però el seu punt de vista era fer alguna cosa, en el sentit, fer alguna cosa per trobar-se, fer alguna cosa, per fer un event, per penjar a Instagram. Mm-hmm. I després ha sortit això a final d'agost. S'ha allargat la cosa i al final hem arribat al novembre i he dit, hòstia, fem per la marató. I va ser un èxit, però va ser un èxit perquè hem recaudat, de veritat, molt diners. O sigui, i tot ha anat a la marató.
0: Una causa solidària, no?
2: No,
0: molt
2: i la gent estava contenta.
0: Claro,
2: estava contenta de la xocolata. Estava, perquè, a veure, la xocolata em sembla que costava 5 euros.
0: Uh-huh.
2: A més, hem d'agrair al xurrero, el Xavi, que,
0: també és veritat.
2: Sí, que ha posat els xurros, i segurament algun altre, que però no me recordo. Em sap greu. Em sembla que com es diuen l'altra cosa que es posa la xocolata, bueno,
0: els melindros?
2: Els melindros, mm-hmm. Sí, em sembla que eren de l'Orbustillo també, que ha col·laborat. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Però això ho heu fet un cop o ho heu fet més cops?
2: Això era la primera vegada que ho fèiem.
0: Quan ho veu fer, això?
2: Al desembre del 2025, sí.
0: O sigui,
2: havíem fet coses per l'esport.
0: Uh-huh.
2: En el sentit que a vegada a l'estiu posem, hi ha un dia o de la botifarrada o així, que hem posat una nevereta al mig del carrer i en col·laboració amb la USIC també, i hem recaudat diners el primer any que l'hem fet pel el Rugby Sabadell, on jo jugava.
0: Uh-huh.
2: I després, com ja m'he fet gran i és millor que no, com molt al pàdel, per CN Caldes.
0: Uh-huh.
2: Perquè els meus fills, els dos, juguen a waterpolo.
0: Molt bé. Doncs, si tornem una mica a aquestes curses de tardor, que a part d'un concepte de salut són, com hem dit, un acte solidari, on un cop més s'ajuda des de la vostra mà, com a la Marató de TV3, com a entitats del poble, com també amb la xocolata solidària de l'Escola Espies, i també per una altra causa important de l'Hospital de Sant Joan de Déu per al càncer infantil. Aquesta és l'essència que creus que us caracteritza també?
2: És una de les... Sí, també. O sigui,
0: que maco, no?
2: Sí, però quan abans de fer-ho dius, ostres, ara haig de fer això, la feina, però quan el fas et dona una cosa que no...
0: Satisfacció, no?
2: Sí, que al final estàs més content de quan fas un diumenge a l'estiu que fa molt calaix. No, això estàs més content, sí, dona...
0: Perquè, clar, no només és un negoci, és una forma de viure, un lloc de trobada i una comunitat on hi ha una implicació, ajuda i solidaritat amb el poble, formant part activa de Caldes i de les causes justes. Enhorabona per mostrar aquests grans valors, de veritat.
2: Gràcies.
0: Doncs, escolta, si vols ens entrem, doncs ara ens prenem un descans, sobretot tu, i et dediquem a aquesta cançó, David, que la gaudeixis.

0: A més, com m'agraden tots els tipus, també... Però aquesta cançó m'agrada perquè parla de la relació entre pare i fills i, no sé, és molt bonica.
1: És maca, molt maca. Sí. Hi ha un vincle, una complicitat, no?
0: Sí.
1: És molt maca. Bueno, no el mireu, però, escolta, està emocionadíssim. O sigui que els fills del Davide poden estar supercontents, eh? Escolta, entrem ara a una altra secció. Entrem ara, si et sembla, a la mirada del César. Endavant, César.
2: Davide, tens una... M'agrada molt perquè ets una persona que... com diria jo, em vas de sèrio, però en el fons ets un tros de sucre, no? Ets molt... Molt bé, molt bé. Escolta, David, una pregunta. Què has descobert les persones després de tants anys a darrere de la... barra.
0: De la barra.
2: Tu que ets el tema de les persones, que
0: t'agrada
2: molt.
0: Sí, bueno, sí, jo abans deia, sí, la part més difícil, però és la part també, al final, on fas amistat, també. I, bueno... Sobretot passa, per exemple, no sé, les persones que, clar, les persones que tenen família o així van allà, es fan el seu gelat i ja està. Però hi ha els clients que són solters, no?, que tenen 40, 50 anys, que allà es queden allà a xerrar i així, i diventa una mica, i és una mica la seva casa, no, es fa la seva casa. I ara està mirant el César i està pensant al tot i tot això.
1: Que maco. El que dèiem abans de les converses, no? Les converses tranquil·les, no? O sigui, no és només el tema de prendre's un gelat, és gaudir, és fer converses, és fer comunitat, és, no? És establir, no?
0: Sí,
1: és
0: sí. Maco. Nosaltres després, per exemple, tenim un grup que ve a la grup de la una, no? Que la gent que ve a les 12:30, així a fer l'últim cafè abans de tancar, i que són tots jubilats, i amb aquesta gent tenim un carinyo especial perquè, no sé, quan es tracta de comprar la loteria de Nadal, el fem tots junts abans d'anar de vacances o abans de Nadal obrim un cava allà tots junts a portes tancades o així.
1: Que maco.
0: I, bueno.
1: Clar, és establir una relació, no?, d'alguna manera propera, no?
0: Sí,
1: xula,
0: sí.
1: No? És xulo.
0: Sí, a porta tancades, com per exemple quan hi havia, perdona César, era molt una curiositat, quan hi havia la pandèmia,
1: sí.
0: podies obrir, no podies obrir.
1: Clar,
0: era un moment de tensió, així. Jo sí. M'he passat bé perquè he passat molt temps amb els meus fills, però fèiem el cafè amb quatre gats, just, i es passava per la porta de darrere i hi havia una contrasenya per entrar que era no hay nieve en San Moritz.
1: No, què? Quina?
0: No hay nieve en San Moritz. Que era un xiste de l'Eugenio.
1: Espera, perdona, es pot fer servir encara o què?
0: No,
1: ara no obriries la porta, no?
0: Ara no, perquè n'hem dit a tothom.
1: L'han canviat, la contrasenya l'han canviat, me cago en dina.
3: Jo crec que l'excusa del bar és l'excusa per fer tot això que fan ells. La solidaritat, l'entregar-se a la gent, amb fer una comunitat allà, no?
0: Sí,
3: la gent,
0: sí.
3: I a més s'ho passen bé.
0: Sí, és veritat.
1: Tens alguna pregunta més, César?
3: No.
1: No? Molt bé. Doncs escolta, fem un minijoc ara per canviar una mica. Què et sembla? Ara canviem el ritme. Jo et dic una paraula i tu em respons amb el primer que et vingui al cap.
0: Vale.
1: Ok? O dos paraules. Caldes.
0: Aigua.
1: Llac d'Iseu. No diguis aigua.
0: No val.
1: Llac d'Iseu.
0: Illa. No, Salvador.
1: Val. Cafè i seu.
0: Cappuccino fred.
1: Gelat.
0: Baixo.
1: Aroma de cafè.
0: Telenovela colombiana.
1: Família.
0: Lontananza, lluny.
1: Llombardia.
0: No la puc dir.
1: Molt bé, tiramillas.
0: No, Lombardia, i no, la primera paraula que m'ha vingut és independència, però perquè nosaltres també hem tingut una mica...
1: Sí?
0: Sí, però...
1: Què dius ara, en sèrio? No ho sabíem. Farem un altre programa un altre dia d'això.
0: No, però...
1: Sí, sí.
0: Però
1: amb Escòcia.

0: també.
1: En Escòcia,
0: no?
1: Sí.
0: En sèrio? Ostres, no ho sabia.
1: Sí, però vull dir, aquí ho vaig viure el 2017, aquí a la plaça, cantant tothom a l'himne, etc. I va ser molt emocionant. O sigui, veure un poble que vol la seva... Allà és principalment un tema econòmic.
0: Ah,
1: o sigui, no hi ha aquesta identitat com aquí. Nosaltres ens sentim tothom italians. I no... però hi havia una corrent d'aquest tipus, però era només...
0: No tenia ànima, no?
1: Bueno, aquí és més bonic.
0: Que maco, que maco, que maco. Molt bé, escolta, seguim. Tiramillas.
1: Tiramisú.
0: Esport.
1: Perquè després de cobrar t'has de menjar...
0: Esport.
1: Esport, pàdel.
0: Slow food.
1: Dieta, règim.
0: Futur.
1: Bonic.
0: Molt bé. I quin gust creus que no hauria d'existir, però malauradament existeix, dels gelats?
1: Respondo i contesto...
0: El que et surti?
1: No, contesto d'una altra cosa, però jo sempre estic amb l'ananas a la pizza, com no diria. El gelat el que vulguis, però com italià a Espanya, l'ananas a la pizza no es pot veure.
0: Escolta, i quin és el gust o la combinació més estranya dels gelats que t'hagin demanat mai? El de les mongetes?
1: Les mongetes. Després també hem fet una vegada Roquefort, no sé si era amb mel o alguna cosa així, però tot el que són formats així, igualment jo crec que poden sortir força bé.
0: I hi ha una altra, no sé si és correcte o no, si tu també m'ho dius, veu entrar vosaltres un dia a elaborar un pinxo el 2016? És cert això?
1: La via del pinxo l'hem fet unes quantes vegades.
0: Sí?
1: Sí, però sempre...
0: Però una la veu guanyar, la popular, em sembla, no?
1: Sí, crec que era un xicarato, que és un cafè passat per la xicara, no sé si era la versió del cappuccino fred o el Baileys. Crec que el cappuccino fred, que és un xicarato amb nata.
0: I
1: una vegada, em sembla, hem fet un gelat de meló amb pernil. Però crec que era un correfoc, això.
0: Ah, carai.
1: Sí. I també hem guanyat el premi.
0: Gelat de meló amb pernil, carai.
1: En lloc de fer meló amb pernil, era per ni de veritat amb gelat de meló. Sí, sí, sí.
0: Ah, bueno, ja en parlarem d'això, doncs. Però provant-ho. Molt bé, escolta, ho tornaríeu a fer o no, el tema del pinxo? O el tornareu a fer?
1: El tornaríem a fer. Per nosaltres cal una època una mica així, però a mi m'ha semblat una làstima que s'hagi, no sé per què s'ha deixat de fer.
0: No,
1: ha arribat un moment... Saps què passa? Que també als establiments hi ha un moment que han pujat molts els gastos i possiblement proposar un pinxo a aquest preu i proposar alguna cosa que sigui també bo, arriba un moment que era difícil.
0: Clar,
1: l'associació que organitzava el pinxo volia un preu baix perquè el pinxo perquè tingués èxit. Però hem tingut una època, sobretot a la guerra d'Ucraïna, amb l'inflació, que era una mica difícil.
0: Escolta, i l'entrevista del programa TV3 de divendres amb l'Espartac i el Corall, què tal? Com va anar? Em sembla que li van fer la Isabel, no? No? No es van fer una entrevista? No?
1: És la primera vegada...
0: Sí? No, és que aquí es va fer... Aquí
1: això és com la cervesa...
0: Sí, sí, oi?
1: Sí, tens un informador que...
0: Sí,
1: que
0: no, i no... tinc que estirar-li les orelles.
1: Sí,
0: doncs resulta que aquí van fer el programa divendres de TV3, no?
1: Sí.
0: I van anar a diferents llocs de Caldes, no? I jo tenia pensat que precisament doncs, també havien anat doncs, al vostre establiment a preguntar-vos-ho.
1: No.
0: Doncs pues mira, li estirarem les orelles.
1: A l'Isabel o a TV3?
0: No, a TV3. A TV3 i a l'informador.
1: Home, l'informador...
0: Ai, aquell l'haig de canviar.
1: Falla molt, eh?
0: L'haig de canviar, sí. Escolta, això sí que no m'equivocaré. El que feies, a part, què té al costat? Té dolços i la caramel·le. Això d'on te ve, això?
1: Això diuen...
0: Què, com és això? Vull dir, quina relació hi ha entre una cosa i l'altra? Perquè, clar, creus que voleu ajudar els pares perquè relaxin amb un cafè o gelat mentre els nens, tots sortint de l'escola, prenen el xutxe? O com ho feu, això?
1: Davant també, si no sé si t'has fixat, hi ha un dentista. Però no és nostre,
0: Que bo!
1: Sí, es passa una comissió, però no...
0: Ah, molt bé. És que ho teniu ben pensat, eh?
1: No, però aprofito per dir una cosa, que després de la caramel, la xelar i la Rosana, que també és veïna i amiga i tal, hi ha el Frankfurt i volia dir que hem tingut sempre una bona relació perquè que, no sé si la gent dels altres també l'ha vist una mica rara perquè es deixem la terrassa.
0: No? Ah, que maco!
1: Sí, quan no coincidim els horaris, ell utilitza la nostra. Sí. Hi havia, quan he arribat el David, un dia nosaltres estàvem de vacances, ens truca i puc fer servir a Festa Major. Sí, sí, cap problema. I allà hem començat aquesta. I estem han passat ja, crec, 10 anys d'això i encara continuem. Ha canviat la propietat i encara continuem.
0: Molt bé. Però la caramel és vostra o no?
1: Sí.
0: Ah, val. I hi ha alguna cosa al darrere, el que et deia jo, no? De dir, ostres, gelats, caramel, xutxes, no sé. No? Pensant una mica en negoci o no?
1: No, perquè
0: us agraden els xutxes a vosaltres?
1: No, va ser casualitat. No, el caramel era un negoci que havia obert el meu sogre i després per practicitar, per magatzem, per altres coses, ens anem a quedar.
0: Us van bé.
1: Sí, també aprofito per felicitar la Montse, que tenim allà, que treballa sempre com si la botiga fos seva. I no sé si tu has passat, o si és segur que sí, i has vist els aparadors, i sempre són preciosos.
0: Sí, que els hem vist, molt macos, molt macos.
1: No és farina, o sigui, no són meus, són d'ell, de la Montse.
0: No, que s'ha de valorar, i tant que sí. Escolta, tinc una pregunta molt xula. Quins són els clients més impacients? Els nens, els joves o la gent gran?
1: Bueno, són els clients que són impacients amb tot, o sigui, sí, a veure, els que tenen aixellats. Jo penso sempre quan en tinc d'un davant, escolta una cosa, abans passa per la farmàcia, agafa una...
0: O l'antista?
1: No, agafa una d'allò per l'aixellat, vens aquí i això no és... Bueno, no, perquè a vegades tenen paciència. És una cosa, cadascú no té paciència, o sigui, no és que tingui que anar a treballar així. I nosaltres intentem d'anar ràpid i, bueno, i fer possible.
0: Clar,
1: impossible a vegades, eh?
0: Slow food, tu repeteix, slow food.
1: No, és impossible. això no.
0: Escolta, com definiries l'essència del Cafè Iseo?
1: O com
0: t'agradaria que recordessin la gent pel pas, els que venen al Cafè Iseo, que se'n recordin de...
1: Bueno, no sé, hi ha vegades que la gent em parla. L'altre dia m'ha parlat un senyor el dilluns, que era fest, un senyor de Milán, i s'ha complimentat, que viu aquí a Carregasol, i s'ha complimentat pel gelat, i això diu, ostres, diu
0: que
1: molt,
0: maco,
1: perquè
0: i tant.
1: Quan t'ho diu la gent d'aquí, dius, sí, vale, però en canvi, si t'ho diu un de Milán, vull dir que has provat mil gelateries,
0: i
1: diu, ostres, la nocciola està molt bona, i ja està. I bueno, i després una cosa que m'agrada molt de les coses que fem és aquest cappuccino fred que servim, que la gent li agrada al final, la gent tu he explicat abans, no? Que la gent menja molt o beu molt o consumeix molt per la vista, perquè el servim amb una copa martini de vidre. Si aquest cappuccino fred el servíem amb un vaso de cervesa de Quinto, el vaso de canya, no l'agafava ningú. I havia sigut una lástima, perquè està boníssim.
0: Sí.
1: Aquest l'hem inventat nosaltres.
0: Sí.
1: Sí, perquè a Itàlia es fa xicarato, no? El cafè en gel no existeix. Bueno, més o menys no existeix. Es fica al nord d'Itàlia, es fica el cafè de xèquer amb sucre líquid i es fica en aquesta copa. Nosaltres, un dia hi havia una clienta que tornava de Starbucks, m'ha preguntat una cosa així, i hem pensat de fer aquesta cosa, que li hem afegit la nata mig muntada per sobre, com si fos un irlandès, i ha tingut molt èxit. I és una cosa que jo crec que es identifica.
0: Molt bé, que xulo.
1: Sí.
0: Escolta, i de què estàs més orgullós del que he aconseguit fins ara, David?
1: Estic orgullós, et dic una cosa, la primera cosa que em ve al cap, que ara hi ha una noia que treballa allà, que fa, tu saps que és la Tear, no? Que feia aquest dibuixet amb la llet. I aquests nois intenten fer-lo el millor possible, i aquesta noia l'altre dia li ha sortit una tulipa molt bonica, no? I el fet que estigui orgullós és que jo no l'he ensenyat.
0: Ostres.
1: O sigui, l'he ensenyat un altre noi que treballa allà. I això és dir...
0: Que maco.
1: Hòstia. Sí,
0: claro,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: maco,
1: sí.
0: No?
1: Sí, molt content.
0: Que bonic. Escolta, i què és el que no voldries que es perdés mai a través dels anys de les generacions del Cafè Iseo? Què és allò que diries, ostres, això no m'ho toqueu?
1: No sé, que quedi alguna foto, no? Que quedi alguna foto de com era la terrassa, com era... Perquè nosaltres, per exemple, tenim alguna foto de com era Pi Margall a 1900 i poc. Hi ha una
0: cosa... Que xulo, els antics,
1: sí,
0: que maco.
1: Al final nosaltres vivim sobre la gelateria. I això, i que quedi alguna foto de quan... Perquè potser d'aquí a uns anys, o sigui, allà no hi haurà una gelateria, hi haurà una altra cosa, no? Però és és xulo que quedi a record, no? De...
0: Sí, mira, vam parlar, vam fer una entrevista també amb la gent del Canaletes, el Manolo i companyia, i l'Emili, i ens deien això, no?, que tenien fotografies antigues, no?, dels propietaris antics, perquè eren com l'ànima, no?, l'essència, no?, que és maco, no?, tenir tot això, que bonic. I escolta, hi ha aquella fotografia que m'has dit tu del Cafè Liceu, que el tornareu a posar o no?
1: Em sembla que no, eh?
0: No? Ostres.
1: perquè no sé on la...
0: Bueno, no?
1: Mira, fes una cosa, què? Agafes el cotxe, vas al llac, fas la foto... I,
0: mira, si vaig, et prometo que te la porto.
1: Vale.
0: Què et sembla?
1: Perfecte.
0: Sí? Molt bé. Doncs escolta, doncs, Davide, ha sigut un plaer, ja hem arribat al final de l'entrevista. Com t'has sentit?
1: Molt a gust. Sí? I m'ha encantat, no havia vist mai una ràdio, m'ha encantat l'instal·lació, m'ha encantat el programa i molt bé.
0: Que bé. I què t'emportes?
1: M'emporto que la propera vegada que vaig a una entrevista
0: vull
1: saber les preguntes, perquè aquí estava plena, aquesta entrevista estava plena de trampa.
0: No és veritat. Molt bé, i escolta, i què t'agradaria afegir alguna cosa més?
1: No,
0: està bé?
1: Sí, tot bé, sí, clar.
0: Doncs bé, doncs, a mi sí que m'agradaria afegir alguna cosa. Doncs res, que avui m'emporto una sensació molt concreta, que hem descobert un altre lloc on les coses es fan amb temps. Temps per preparar, per cuidar, però també per conversar, per compartir i per gaudir. I llocs on es respira molta solidaritat. I potser, com sempre dic, en un món que corre massa, hem de parar, pensar i reflexionar, perquè aquests petits grans detalls són regals i granet a granet, pedret a pedreta, sempre es pot fer quelcom per fer comunitat, per fer solidaritat, perquè avui no hem parlat només de gelats, ni grassissats, ni de curses, hem parlat de cultura, de records, de poble, d'artesania, de comunitat, de solidaritat i de valors, i d'una manera d'entendre la vida, l'slow food, una idea que neix on les coses bones necessiten temps, com les converses tranquil·les, com les amistats, o com un bon gelat artesanal, i és bonic imaginar que potser un petit tros de Llombardia fa anys que viu aquí, amb nosaltres, a Caldes. Davide, gràcies per portar-nos una mica d'aquesta essència i gràcies per recordar-nos que de vegades la felicitat i la solidaritat també poden cabre en una terrassa, un cafè, una cursa o una tarda sense pressa. Gràcies per aprendre i créixer junts. Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè...
2: ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
0: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores. Per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història, us esperem.
2: Propostes al deportesendins@gmail.com.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i els recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà l'empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives. Un ple en què també es discutirà una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les qualitats de l'educació pública. Com sempre, podreu seguir el ple a partir de demà a les 7 de la tarda a Ràdio Caldes. Aquest matí s'han presentat a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que s'ha fet precisament al Museu Termàlia, on fa tot just 2 mesos i mig es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. Segalès admet que el servei que actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalès, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa El Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què es van plantejar algunes solucions i millores, però que estan dificultades per les obres a la C-59 i els tràmits amb la Generalitat. L'Ajuntament de Caldes ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Fins divendres hi ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats a la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Ha mort Jaume Huarc Busquets, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser l'impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Huarc, provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home que sempre ha estat involucrat amb causes justes de denúncia social i la promulgació de la cultura. I acabem amb el temps. Avui el dia ha estat plenament estiuenc amb unes temperatures que han fregat els 32 graus de màxima, però demà la previsió apunta a més calor. De fet, viurem un dia de plena canícula amb unes màximes que s'enfilaran de manera fins a fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la propera nit també es preveu tropical. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

2003 ells eren Pereza, el grup on estava Leiva, gran cançó que em fa recordar la meva joventut quan tocava la guitarra, perquè ara, bueno, ara costa una miqueta més, aquesta la tocava sovint, però ara mateix, doncs bueno, tenim coses a fer i no podem amb tot, una pena, però bueno, intentaré tocar la guitarra més.

Coca-Cola, 107.8. I ara sí, molt bona tarda, benvinguts a Rocola 107.8, el programa on escoltes la millor música dels 90 fins als principis del 2000. Estem a 27 de maig, són les 8 de la tarda, una hora menys en Canàries, com sempre, això mai canvia, Temperatures que semblen d'estiu, de fet semblen fins i tot del mes d'agost. Pots fer un ou ferrat fora, al cotxe, o sigui, fora del cotxe, i la veritat és que es fa, o sigui, a un màxim és de 32 graus, una autèntica bogeria, i demà se suposa que hi haurà més. Més temperatures, volia dir. Com sempre, Javier Quile, d'en Rockmaster, els comandaments, i avui, si et sembla bé, et raptaré, si no també, de 8 a 9, vale? Per escoltar la millor de lo millor. I començarem, clar que sí.

0: Un estudi recent de la Universitat de Gant ha demostrat que l'ús del mòbil està canviant la nostra memòria espacial. Els investigadors diuen que confiar tant en el GPS i mirar la pantalla mentre caminem està fent que el nostre cervell s'apagui i perdi la capacitat de recordar camins. Vaja, que ens estem tornant rucs per culpa de les pantalles. Esto es una verdad como un templo. Així que, bueno, deixem de mirar una miqueta més a les pantalles i anem al carrer, jo què sé. Bueno, sobretot la joventut. Aneu a jugar, aneu a patejar la pilota, a les porteries, a les canxes de bàsquet, perquè això és vida i això, després, és un bon record.
1: Rocola 107.8.
2: Els meus pares diuen que és la millor.

Quina ràbia i quina veritat transmet aquesta cançó, eh? Com a curiositat de l'artista, perdoneu, tots els beneficis de les descàrregues digitals d'aquest tema es van destinar a fundacions que ajuden a dones maltractades, demostrant que la música de vegades pot canviar realment les coses. Se acabaron las lágrimas de Hueco y Jana. Temazo, clar que sí. M'encanta.

I arribem a una secció molt nostàlgica. Records de sofà. Jo crec que és una de les meves preferides, eh? Què és Records de sofà? Bueno, doncs ja sabeu, aquesta secció on recordem les sèries de la teva adolescència. Avui, com sempre, et portarem dos temazos que et fan tornar al passat. Com per exemple aquest. Vinga, va, som-hi, comencem. Viatgem a l'inici dels anys 90. Arriba a Rocola una melodia que només t'escolta els primers 3 segons de guitarra ja sabeu quina és. Ni més ni menys que Beverly Hills.

I aquesta cançó és de l'opening de la sèrie amb més temporades. Cuéntame cómo pasó, amb 23 temporades i 413 episodis des de 2001 fins al 2023. Flipes, o sigui, és una sèrie molt llarga, però també molt maca, he de dir.

És impossible no pensar en l'Antonio, la Mercedes, el Carlitos, l'avi Armínia i tots els personatges. La veritat, el Carlitos, bueno, era un dels grans en aquella sèrie. I com a curiositat, per aquesta capçalera han passat les veus més grans del panorama musical espanyol, des de Rosario Flores, passant per Alejo Estivel, Miguel Bosé, Los Secretos, fins a la gran Ana Torroja o Rosalén en les últimes temporades. Hem de dir que tota la història de la nostra música està concentrada en aquesta cançó, quasi, quasi. Flipant, m'encanta, o sigui, em fa recordar els meus anys passats. Boníssima aquesta cançó, de Fórmula Quinta, per cert.

0: Simple Plan en I'm Just a Kid, el pop punk dels principis del 2000, en estat pur, clar que sí. Sabies que aquesta cançó va tornar a ser número 1 mundial gairebé 20 anys després de la seva estrena? A l'any 2020, durant el confinament, es va posar de moda un repte a TikTok, on les famílies i els germans recreaven fotos de quan eren petits, fent exactament la mateixa postura mentre sonava aquesta cançó de fons. Sembla que tots la coneixem, eh? Perquè, bueno, jo no he fet el repte, però hi ha moltes persones que sí, i és molt conegut. Molt coneguda, perdoneu.
1: Tens una edat, però no per escoltar aquestes coses.
2: La millor música dels 90 fins a principis del 2000. Rocola, 107.8.
3: Passa'm una miqueta més.
0: I arribem a la secció on ens fem petits com en Goku de Velodrac GT. Aquesta secció es diu Els dibuixos de la nostra vida. Els millors dibuixos emesos de la dècada dels 90 i principis del 2000, com aquest mateix.

No sé si has escoltat mai aquesta cançó, però si la saps, abans de que parli, abans de que rigui res del comentari d'aquesta cançó, deixa-la aquí baix si la saps, el nom de la sèrie, sisplau.

Una de les sèries de la meva infància, Reboot, la primera sèrie 3D del món estrenada a 1994. Sé que hi ha molta gent que no la coneix, així que deixa'm el qüestionari que deixaré aquí si la coneixes o no, aquesta sèrie. Jo no crec, però era molt guapa, a mi em va encantar. Vinga, va, no em deixis sol, amic. I si miraves dibuixos al Club Super 3, aquesta cançó te la saps seguríssim. L'opening de Sailor Moon. Això sí que és nostàlgia pura, eh?

Fantàstica banda Evanescence amb el seu temazo Going Under. Es va fer famós als 2000, ara no me'n recordo exactament quina va ser la data, però era el grup més dark i el grup més guapo per escoltar de tots els darks que hi havia. Bueno, és que va haver una època una miqueta negra, però bueno, a mi aquest era el que m'agradava més, i si no, doncs mira, us foteu. Aquesta és la millor i ja està, no hi ha res més a dir.

Ja arribem a la recta final, ens situem a l'any 2009 per rebre un d'aquells temes que transmeten bon rotllo des de la primera nota. Looking for Paradise, Alejandro Sanz and Alicia Keys. Aquí tenia 19 anyets, eh? Quin pimpolla estava fet jo, escoltant aquesta música, intentant lligar ja, dient, buah, mira que guai com sona aquesta música. I no comiéndome un rausco, però bueno, era així, era vida. Teníem la sort, amb les dones.

Gràcies per escoltar-nos, com sempre. Ho deixem avui aquí, però tornem el pròxim dimecres de 8 a 9, com sempre. Donar les gràcies a tota la gent que ho fa possible, aquesta ràdio i els que l'escolten, clar que sí. Per què? Perquè sense vosaltres això no seria possible, ja ho sabem. Així que, bueno, aquí ens acomiadem. Una patonada gegant i fins una altra. Us estimo!

I he pensat, com tenim una miqueta més de temps, vaig a ficar aquesta cançó d'Alejandro Sanz i se la dedico a Xavier Rocabruna. Per què? Perquè és el fan número 1 d'Alejandro Sanz. Clar que sí, Xavi, aquesta cançó és per tu. Sé que sempre m'estàs demanant. Fica'm més, fica'm més. Però no podem. No, no totes poden ser d'Alejandro Sanz, així que aquesta va per tu, Xavi. Vinga, va.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El ple ordinari del mes de maig va carregat. A l'ordre del dia hi ha més de 20 punts, entre els quals destaca l'aprovació inicial del Pla Local de Salut, un document bàsic per tal d'organitzar els serveis i els recursos de salut que hi ha al municipi. Una sessió plenària que també ha de servir per donar el vistiplau a l'estudi de viabilitat econòmica de la concessió per a la gestió del complex esportiu municipal Les Cremades, un dels passos administratius previs a l'inici de la licitació pública que ha de permetre escollir quina serà l'empresa encarregada de gestionar les instal·lacions esportives. Un ple en què també es discutirà una moció presentada per Esquerra a favor de millorar les qualitats de l'educació pública. Com sempre, podreu seguir el ple a partir de demà a les 7 de la tarda a Ràdio Caldes. Aquest matí s'han presentat a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que s'ha fet precisament al Museu Termàlia, on fa tot just 2 mesos i mig es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. Sagalès admet que el servei que actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Sagalès, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa Els Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què es van plantejar algunes solucions i millores, però que estan dificultades per les obres a la C-59 i els tràmits amb la Generalitat. L'Ajuntament de Caldes ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Fins divendres hi ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats a la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Ha mort Jaume Huarc Busquets, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser l'impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Huarc, provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home que sempre ha estat involucrat amb causes justes de denúncia social i la promulgació de la cultura. I acabem amb el temps. Avui el dia ha estat plenament estiuenc amb unes temperatures que han fregat els 32 graus de màxima, però demà la previsió apunta a més calor. De fet, viurem un dia de plena canícula amb unes màximes que s'enfilaran de manera fins fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la propera nit també es preveu tropical. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Benvinguts a Realitats, un programa presentat per mi mateix, en Nicolás Latorre, i la meva companya, la Sònia García. Bon dia, Sònia, com estem avui?
1: Bon dia, molt bé, i tu?
0: No fent, la veritat, aquí disfrutant de l'estoneta i fent un programa de ràdio, diuen.
1: Això diuen.
0: Això diuen. Sònia, saps que avui no parlarem només de personalitat, parlarem de personatges que construïm per sobreviure. Perquè potser el problema no és qui som, sinó la màscara que vam aprendre a portar perquè el món ens acceptés com som. I avui entrarem en un tema fascinant: els eneatips, les nou formes principals de mirar el món, reaccionar emocionalment i relacionar-nos amb els altres.
1: El personatge, Nico, som realment qui creiem ser?
0: Doncs, Sònia, la veritat és que moltes vegades no. Moltes persones viuen identificades amb un personatge construït durant la nostra infància, d'acord? Un personatge que va néixer per protegir-se, per sentir-se estimat o per evitar patiment innecessari. Mm-hmm. El més sorprenent és que la majoria de persones no recorden quan va començar a construir-se aquest personatge. No hi ha un dia concret, no hi ha una decisió conscient, simplement passa. I la nostra memòria no reté el moment exacte. Un nen, per exemple, Sònia, descobreix que quan és obedient rep afecte. Un altre descobreix que quan destaca rep atenció dels seus familiars i pares. I un altre aprèn que si mostra vulnerabilitat li poden fer mal. I sense adonar-te'n, allò que era una estratègia temporal es converteix en una identitat. La gran pregunta és: quantes decisions prens tu com a persona, Sònia? I quantes les pren el personatge que vas construir per sobreviure quan eres petita?
1: Nico, en relació a la enneagrama, què és exactament l'enneagrama?
0: La enneagrama no és una qüestió d'astrologia, és més una qüestió de personalitat, d'acord? No és màgia ni etiquetes rígides. És una eina d'autoconeixement que descriu, doncs, patrons emocionals, mecanismes de defensa i formes automàtiques de relacionar-nos amb la resta de les persones. L'enneagrama no et diu qui ets, diu d'on mires el món o des de quin punt de vista tu mires el món. M'agrada explicar-ho així, Sònia, perquè imaginem nou persones que observen la mateixa finestra. La finestra és la mateixa, la realitat, Sònia, també és la mateixa, però cadascú veu les coses diferents. Una veu oportunitats, una altra riscos, una altra veu bellesa i una altra veu injustícies. L'enneagrama no estudia la realitat, estudia les ulleres emocionals que cadascú es posa quan mira la realitat que té davant.
1: La fragmentació. Nico, podem viure diverses identitats?
0: Sí, totalment, Sònia. De fet, això és la fragmentació. I sí, sí que podem. Molta gent ho fa... Mira, imagina't, una identitària podria ser un cúmul de situacions, d'acord? En aquest cas podríem sumar que una mateixa persona podria tenir una identitat familiar, una altra identitat que fos professional, una fins i tot digital que s'ha creat en xarxes i una altra completament íntima on s'hi troba a soles en si mateix. El problema apareix quan cap d'elles es considera autèntica. És aquí quan la persona comença a patir.
1: El perfeccionista. Nico, com és el perfeccionista?
0: Doncs el perfeccionista, ja ho diu la paraula, és una persona que necessita fer les coses correctament. Té una exigència interna enorme i una por profunda a equivocar-se. Llavors, aquest personatge, el perfeccionista, té una frase típica, que és sempre: allò es podria fer millor, o això es podria fer millor, o l'altre es podria fer millor. Són persones responsables, d'acord? Són persones ètiques i molt compromeses, però sovint viuen sota una tensió constant perquè senten que mai és suficient, i això les fa patir molt. Te'n adonaràs, Sònia, que amb el tema d'eneatips, molts d'ells, la seva situació, la seva màscara, provoca que pateixin molt.
1: Nico, l'alliberador. I l'alliberador.
0: L'alliberador, aquest a mi personalment em fa molta gràcia perquè en segons quines coses em sento identificat, tu també, perquè estem tot el dia doncs ajudant a persones, no? Que a vegades dius, què és ajudar? Doncs els ajudadors necessiten sentir-se necessaris. Ajuden molt, cuiden a tothom, estan pendent dels altres, però moltes vegades esperen reconeixement emocional degut a això que estan fent i no sempre ho tenen. La frase típica de l'ajudador és jo sempre hi soc per tothom. Però el que passa és que a vegades no tothom està disponible per ells, val? El problema és que sovint oblida que de cuidar de si mateix, intenta salvar sempre els altres i ell queda amb l'últim racó i s'acaba descuidant, per tant acaba patint moltíssim.
1: El triomfador, Nico, el triomfador viu per l'èxit?
0: Sí, exacte. Imagina't, jo sóc un mega triomfador.
1: No, que coincidim.
0: No, però triomfador, però d'aquells d'arrel, triomfador. Mira, el triomfador busca la validació a través dels assoliments, de la imatge, o sigui, s'ha de trobar el tio còmode o la dona s'ha de trobar còmoda, i del reconeixement. La seva frase típica o preferida és demostrar el meu valor. O sigui, jo ho puc fer bé, jo ho faig bé i jo estic aquí, saps? Vivint, pensa que aquest personatge està vivint en una societat que admira molt aquest perfil.
1: Sí.
0: Llavors ell se sent important perquè sempre que ell produeix aconsegueix objectius i genera resultats, però darrere d'aquesta força sovint hi ha una pregunta silenciosa que mai s'ha volgut fer: desitjo tenir èxit? Continuaré sent valuós? Són una sèrie de preguntes que ell se les fa constantment perquè té dubtes de si aquesta faceta d'èxit el fa feliç o no el fa feliç, i el gran risc és acabar confonent l'èxit amb la teva pròpia identitat.
1: L'individualista, Nico, què passa amb l'individualista?
0: Doncs aquest viu la intensitat emocional d'una manera molt profunda. Sovint té una sensació de ser diferent o de no encaixar. En aquest cas, ell té una frase típica que és: ningú m'entén realment. Ell creu que viu en una bombolla, amb una bombolla ideal, perfecta, i considera que la resta de les persones no l'entenen. És algú que té una sensibilitat enorme, però també pot quedar atrapat amb la nostàlgia o amb la idea de que sempre li falta alguna cosa.
1: L'observador sembla més reservat?
0: Sí, la veritat és que sí, perquè ell sempre està amb una situació d'anàlisi, ell sempre està observant i és un individu molt mental. Protegeix molt la seva energia i necessita espai. No li agrada que la gent se li acosti excessivament o envaeixi les seves pautes i les seves dinàmiques. La frase típica d'ell seria: necessito temps i distància. Moltes vegades sembla fred, però no és aquesta la seva realitat. Ell el que necessita és sentir-se segur abans d'implicar-se, i això s'interpreta moltes vegades com fredor, però el que vol és formar part de tot allò que té al seu entorn.
1: El lleial viu amb por?
0: El lleial, més que viure amb por, jo crec que viu anticipant riscos. Llavors, si estàs constantment anticipant riscos, entres en parasimpàtic i llavors estàs totalment alerta. Pensa que és un personatge que busca seguretat, estabilitat i confiança. Val? La seva frase és: i si surt malament? Amb això ja t'ho dic tot. D'acord? Tot així, són persones extraordinàriament leials i responsables, però poden acabar vivint massa pendents d'allò que podria passar, i que quan passa això doncs s'hi troben com tots els altres, amb una situació de por o amb una situació de no acceptació del seu entorn.
1: L'entusiasta, Nico, l'entusiasta és sempre optimista?
0: No sempre, però ho intenta. Pensa que ell evita el dolor buscant experiències, buscant moviment i estímuls constants. És aquella persona que no aguanta amb el mateix puesto molt de temps, perquè sempre està buscant alternatives, noves il·lusions, noves experiències, noves vivències. Pensa que la seva frase tipo és: va, fem alguna cosa divertida. Pensa que és una persona, un individu que no s'està quiet. Val? És creatiu, val? És ràpid i és optimista, però moltes vegades fuig del silenci perquè el silenci el connecta amb el dolor i el dolor és si mateix. Llavors, vivint en una societat que també fa això, necessitem pantalles, necessitem soroll, necessitem activitats, necessitem distraccions permanents, perquè quan tot calla apareixen les preguntes importants. Qui sóc? Sóc una persona forta, tinc experiència suficient com per poder enfrontar-me a les situacions que estic vivint i als desafiaments. I la veritat és que en ocasions, quan topem amb la nostra realitat, ens adonem de que no.
1: El desafió és el més intens?
0: Probablement, Sònia, sí, d'acord? Perquè és una persona forta, és protector, és directa i no tolera sentir-se vulnerable. Dirien que la frase típica d'aquest personatge és: jo controlo la meva vida, d'acord? Però darrere de la força moltes vegades hi ha una gran por a sentir-se ferit o a ser ferit per altres. O sigui, mira, com tenim aquesta dicotomia entre ferir-te tu mateix i ser ferit per altres persones. Sempre tenim aquesta dualitat sobre el jo i el nostre entorn.
1: El pacificador. Nico, què passa amb el pacificador?
0: Aquest és el meu preferit, d'acord? Perquè va de superguais. Em recorda lo de Pànico Nuclear, la pel·lícula aquella. Sí. És aquell personatge que evita el conflicte. Sempre s'adapta moltíssim, intenta mantenir la calma i no generar tensions. La seva frase típica és: que no passa res. Llavors, el problema és que a vegades desapareix tan endins dels altres que deixa d'escoltar-se a si mateix. I tornem una altra vegada al mateix conflicte. Tenim por. No estem aguts, no estem còmodes.
1: Les màscares, Nico. Tots aquests perfils són màscares?
0: Doncs més aviat són formes de protecció. Cada neotip és una manera d'intentar sentir l'amor, de sentir la seguretat o sentir control. Quan parles de màscares, molta gent, Sònia, pensa en falsedat. I no és el cas, perquè no és això. Les màscares van aparèixer per ajudar-nos, per protegir-nos. El problema és no tenir una màscara, o el problema és oblidar que la portes. Quan no tens una màscara per protegir-te en un moment determinat, pots patir. I quan t'oblides que la portes, ja no ets tu mateix. Llavors també, això també és perillós.
1: L'ego. L'ego té molt a veure amb això?
0: Doncs moltíssim. L'ego és la identitat que construïm perquè el món ens accepti, i moltes vegades el nostre neotip és precisament la forma d'ego que ha trobat per protegir-nos. Com més necessitat tens de demostrar alguna cosa, Sònia, més possibilitats hi ha de que t'estiguis intentant amagar d'alguna ferida.
1: Automatisme, Nico. Vivim massa en automàtic.
0: ¿Qué dices? Sí, la veritat és que vivim molt amb automàtica. Pensa, quantes discussions tens repetides?
1: Moltes.
0: Quantes discussions tens repetides?
1: Moltes.
0: No torno a fer. Val. Quantes vegades reaccionem igual davant de les mateixes situacions?
1: Moltes.
0: Bé. Quantes vegades ens enfadem pel mateix?
1: Moltes.
0: I quantes ens hi sentim ferits pels mateixos tipus de comentari?
1: Moltes.
0: Doncs això són els patrons. Els patrons només canvien quan es fan conscients, i per desgràcia a vegades és molt difícil que aconseguim que els nostres patrons per nosaltres arribin a ser conscients o els considerem com algú que existeix i forma part de la nostra realitat.
1: Gràcies, Nico. Entendre els enatius ajuda a les relacions?
0: Doncs sí. Si tu saps com són els enatips i com convius amb ells, t'ajuden moltíssim amb les relacions. Quan entens que l'altra persona no veu el món igual que tu i que un dia esteu davant d'aquesta finestra o d'aquest paisatge o d'una realitat, i fins i tot amb la teva parella, que és molt íntim, i veus les coses de forma diferent, amb opinions diferents, amb emocions diferents, pensa que et planteges el fet de si val la pena jutjar tant. Mm-hmm. Llavors és convenient dir, deixo de jutjar, i comences llavors a comprendre que moltes reaccions no són maldat, sinó por, defensa o realitat emocional. I això canvia completament la manera d'estimar, la manera d'educar, la manera fins i tot de liderar i de conviure amb la resta de persones.
1: Lideratge, Nico, què passa amb el lideratge?
0: Doncs aquest és, i no és per dir que és el meu, val? Aquest és brutalment, és molt útil, és el més útil de tots, d'acord? Com es nota que és el meu, eh? Mira, no pots liderar igual una persona que necessita reconeixement que una persona que necessita seguretat o a una persona que necessita autonomia. Els grans líders entenen a les persones, no només gestionen resultats. Tu vius cada matí a l'oficina.
1: Sóc
0: un líder natural, entro i et massacro des del primer minut. No deixo que t'enganxis a cap màscara.
1: No.
0: Llavors ets intensament Sony, val? Però, per desgràcia, això és el que passa a la comprensió humana. Som així de cruels en molts casos.
1: Discapacitat.
0: Digues.
1: Nico, i això com connecta amb la discapacitat?
0: Doncs aquí hi ha una reflexió que, des del meu punt de vista, és molt potent. Moltes vegades parlem de discapacitat visible, que és aquella que la gent hi veu. En el teu cas és molt visible, en el cas d'una cadira de rodes és molt visible, però quan parlem d'un trastorn psicològic no ho és, o no ho és tant. Quan parlem d'una persona invident, o pot ser-ho molt o gens, si aquesta persona té un petit resto visual. Llavors, però pensa que oblidem les diferències invisibles, que aquestes són més emocionals, són més cognitives i relacionals. Durant anys, Sònia, hem treballat l'accessibilitat física.
1: Sí.
0: I això ens inquieta molt, i tot així no hem arribat ni a un... Mira que ho diu, els percentatges. I la meva dona riurà, però no hem arribat ni a un 1%, és que ni el relleu de l'accessibilitat física que realment necessitaríem per ser personatges que formen part d'una societat madura, val? Però també existeix una accessibilitat emocional, i aquesta és que ni la plantegem. Parlem molt de processos psicològics, de donar suport, de soledat no desitjada, parlem tant de tantes coses que la capacitat d'entendre com viu o com sem o com interpreta el món una altra persona, també podrien dir que això és inclusió, i que això a la vegada és convivència, que tu i a mi ens agrada molt parlar de la convivència per sobre de la inclusió.
1: Totalment d'acord. Però, Nico, tots intentem evitar algun dolor?
0: Doncs sí. En el meu cas no puc, perquè la Dolors la tinc cada nit quan arribo a casa. Però sí, la veritat, si li traiem la S del final, sí, tothom intenta evitar el dolor. Uns eviten sentir-se inútils, altres doncs eviten el conflicte, altres sentir-se vulnerables i altres fins i tot el fracàs. Per això el més important no és identificar el teu eneatip, sinó entendre que estàs intentant protegir. i això és la veritat primordial. Quan saps que estàs intentant protegir, pots començar a sanar totes aquelles coses que t'havien provocat el fet de crear aquesta màscara.
1: Vulnerabilitat. Ni costa mirar-se la veritat?
0: Molt. Jo no sóc capaç de mirar-me la veritat. M'hi poso davant del mirall cada matí i dic, hòstia punyeta, no hi ha res. I se m'acosta algú i diu, tio, és que et seguo. Dic, cago, allà he caigut, cago, ara ho entén. Mira que ho intento, eh? O diuen, mira't endins i mira el teu entorn. I no sóc capaç, la veritat. Sònia, tothom vol ser autèntic, d'acord? I això, amb la conya aquesta de la meva ceguesa, sí. El que estic dient és que a vegades no pot ser del tot autèntic, per molt que ho vulguis i per molt maco que fos. Però gairebé ningú vol sentir la incomoditat que implica ser-ho. Ser autèntic vol dir ser vulnerable. I això no ens agrada, ens fa molta por. En el moment que acceptéssim la nostra vulnerabilitat, jo crec que tots serien autèntics. Perquè quan deixes de justificar-te i mires les teves màscares, desapareixen totes les excuses. I llavors només quedes tu.
1: Conflictes. Els conflictes també poden denunciar tècnic.
0: Doncs totalment. Els conflictes parlen de nosaltres i aquí se sent molt controlat pels conflictes. Hi ha qui fuig dels conflictes, qui calla perquè és que no vol sentir parlar d'un conflicte i qui ataca, que és molt agressiu. Personalment a mi a vegades em passa quan em trobo en situacions de segons quin tipus, tendeixo a tirar endavant, val? Per una altra banda, hi ha persones que ho dramatitzen molt, i victimitzen, sí, d'acord? Sí. Això no és agradable. I després hi ha qui racionalitza moltíssim tot aquell entorn conflictiu que l'envolta per dir, és que jo tinc la capacitat d'entendre què està passant, per tant no hi ha conflicte. No, el conflicte sempre hi és. L'important és saber-ho gestionar, bé? Llavors, cada reacció explica una forma concreta de defensar-se emocionalment. I això és el més important. Si aprenem a controlar les nostres emocions, controlem els nostres personatges i controlem el nostre entorn. I, per tant, anul·lem la por.
1: La autenticitat, Nico, al final del camí, és autèntic?
0: Sí, Sònia, al final del camí és ser autèntic, per sobre de tot. Però ser autèntic no vol dir mostrar-ho tot. Ens podem guardar coses. La intimitat de cadascun ha de tenir espai pels petits detalls, per aquelles coses que només són per tu i aquelles coses que només vols compartir en tu mateix per fer autorreflexions o simplement per disfrutar-les, d'acord? No ho has d'exposar tot. Perquè una cosa és ser vulnerable i una altra és no tenir aquell espai que a tu et fa feliç o aquell moment que et fa feliç, d'acord? Significa deixar de viure permanentment des del personatge i ser persona. I parlant d'això, imagina't, no? A tu t'agrada la música clàssica, és el teu moment íntim i cada vegada que et poses música clàssica crides als nens perquè vinguin a jugar amb tu. Ho estàs trencant. Llavors, hi arriba un moment en què cada persona ha de decidir què és el que pesa més. Sí, la veritat o la necessitat de ser acceptat.
1: La consciència, Nico. I què canvia quan prens consciència?
0: Quan prens consciència, Sònia, canvia la manera de mirar-te i la manera de mirar els altres. Quan entens que els teus patrons deixes de castigar-te tant, tot hi canvia. I quan entens els dels altres, els patrons que tenen les altres persones, deixes de jutjar-los tant. Per tant, també disfrutes i no malgastes energies.
1: La inclusió. Potser la inclusió també comença aquí, Nico?
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Mira que a nosaltres ens agrada parlar de convivència i és realitat. Potser la veritable inclusió comença quan entenem que tots vivim atrapats en alguna forma de por. I que darrere de cada comportament hi ha una història emocional, Sònia, una història que no veiem. Quan entenem tot això, jutgem menys. I quan jutgem menys, incloem més i tenim la capacitat de conviure.
1: Veritat, Nico. I al final, què és conèixer-se?
0: Mira, conèixer-se no és canviar qui ets. És deixar de viure en automàtic, és deixar d'entendre les teves màscares pel fet de que, més que deixar d'entendre-les, és deixar de fer-les servir constantment i entendre-les sense oblidar-les, d'acord? El problema no és el teu eneatip, el problema és quedar-te atrapat dins del teu eneatip, perquè potser no ets el personatge que vas construir, potser ets alguna cosa molt més lliure. I això, Sònia, ha estat Realitats per avui, o sigui que gràcies per ser-hi i sobretot per voler mirar diferent.
1: Gràcies.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimecres 27 de maig i obrirem amb els resultats de la investigació sobre la balneoteràpia i el càncer de mama. Amb bones notícies pels resultats dels efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama. Continuarem amb la celebració del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores que celebra aquesta setmana a Granollers i que han acudit representants del municipi. A més, escoltarem diversos talls de l'entrevista a Josep Muñoz, el cap de Segalers, de la comarca. Posarem fi recordant el llegat de Jaume Guarch, una gran figura per la cultura del municipi. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Aquest matí s'han presentat a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients de càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que s'ha fet precisament al Museu Termàlia, on fa just 2 mesos que es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones de tot Catalunya. L'Ajuntament ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores que se celebra aquesta setmana a Granollers. El Congrés, que promou l'intercanvi del coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Segalers admet que el servei que actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Així ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa del Safreig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què, a més d'explicar diverses mancances, va donar explicacions sobre totes aquestes. Ha mort Jaume Guarch Busquets, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs del teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. També va regentar la joieria Guarch, provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Un home sempre involucrat en causes justes de denúncia social i una promulgació de la cultura. I l'últim titular és pel temps. Avui el dia ha estat plenament estiuenc, amb unes temperatures que han fregat els 32 graus de màxima i demà la previsió apunta a més calor. De fet, demà dijous veurem un dia de plena canícula amb unes màximes que s'enfilaran de manera fins a fregar els 34 o 35 graus, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la propera nit es preveu tropical.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Infocaldes.
2: Aquest matí s'han presentat a Caldes els resultats de l'estudi sobre els efectes de l'aigua termal en pacients amb càncer de mama, realitzat conjuntament per l'Hospital del Mar, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Caldes. Una presentació que s'ha fet precisament al Museu Termàlia, on fa just 2 mesos i mig que es va inaugurar l'exposició dedicada a aquesta investigació científica que s'ha dut a terme en els últims anys amb dones a tot Catalunya. Ho ha seguit l'Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
3: Bona tarda, Òscar. Sí, aquest matí s'ha fet la presentació oficial dels resultats d'una de les apostes més innovadores i rellevants de l'Ajuntament, la investigació dels possibles beneficis que té la balneoteràpia per a pacients de càncer de mama. Concretament, van ser encastades 84 dones de Catalunya, 44 de les quals van ser sotmeses a un tractament d'exercicis d'aigües termals. Després de l'anàlisi d'indicadors de nivell de vida i símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis clars, grans i evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament. Així doncs, una de les conclusions principals és que caldria apostar per un manteniment i una regularitat. Així ho ha explicat la investigadora en cap de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar, Natàlia García Giral.
4: Bé, doncs, en principi ha anat tot molt bé. Com a conclusió de tot és que la balneoteràpia va molt, molt bé per lo que és la sintomatologia derivada d'aquest tractament hormonal, però que s'ha de continuar d'una manera sostinguda amb sessions de continuïtat de lo que és tot lo que és la balneoteràpia. per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent en el temps.
3: Les dones participants de l'estudi van ser sotmeses a un règim de 12 sessions en les quals feien exercicis de moviment de les articulacions com la dutxa circular, els moviments de preparació i els espais de relaxació, entre d'altres. Aquestes sessions busquen específicament pal·liar els efectes secundaris de la principal teràpia per curar el càncer de mama, la supressió estrogènica, que fa que augmentin els símptomes de la menopausa com ara la fatiga i les alteracions de la son, el dolor muscular estètic, els problemes neurocognitius o l'ansietat. Per definir una mica millor les raons d'aquests beneficis que porten les aigües termals, cal explicar quines són les seves propietats i com s'estructuren aquestes sessions terapèutiques. En el cas de les aigües calderines, el més important és la mineralització, especialment de clorur de sodi. Així han exposat els motius tècnics dels beneficis de la balneoteràpia la investigadora en cap, Natàlia García Giral, i el president de l'Associació Balneària de Catalunya i propietari del balneari Termes Victòria, Joan Angli.
4: La gent el que es pensa és que vens aquí com un spa. No, no, és que aquí darrere hi ha tota una sèrie de professionals, vale, que es dediquen a fer aquesta balneoteràpia. No només és banyar-te, el que dic jo, en una banyera d'aigua calenta, sinó és una infraestructura amb unes aigües telúriques, meteòriques, i a part hi ha uns exercicis fetes per una fisioterapeuta per augmentar la funcionalitat de les persones.
5: El més important de les aigües de Caldes són els minerals que porten. La gent es pensa que és la temperatura, però l'important són els minerals. Els minerals són allò que a través de la pell els entra als pacients i diguéssim que els ajuda en la millora de l'aparell locomotor. Tot el tema de dolor, fatiga i recuperació funcional de l'aparell locomotor.
3: El següent pas és publicar els resultats oficialment en una revista científica per després assolir l'objectiu real de la investigació, que, com ha explicat l'alcalde Isidre Pineda, és aconseguir que la balneoteràpia sigui reconeguda com a recurs de salut clínicament prescriptible i no com a teràpia alternativa o com a simple prescripció social.
6: Avui també hem posat en valor el fet de que la balneoteràpia no és una teràpia alternativa, no és una prescripció social, és una disciplina mèdica de salut que posem en valor i que, a més, és una disciplina complementària per reduir doncs, efectes secundaris molt adversos. Jo crec que ha de ser útil especialment perquè a Catalunya, en el moment que estigui publicat aquest assaig clínic en una revista científica, això pot ser positiu per entrar a la cartera de salut del nostre país. Per tant, que sigui una prescripció que el metge pugui fer a moltes dones que tinguin efectes secundaris quan estan passant per un procés de càncer de mama.
3: Per a l'acceptació oficial dels resultats, haurem d'esperar almenys un any a que la investigació es publiqui a una revista científica, però tot i això, els resultats presentats avui són un pas més a l'acceptació de les aigües termals com a mètode científic provat per la cura i el tractament dels efectes secundaris del càncer de mama.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: L'Ajuntament ha assistit al 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra aquesta setmana a Granollers. Aquest congrés és una iniciativa que promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques entre municipis compromesos amb una educació entesa en sentit ampli i transversal. Una delegació de l'Ajuntament, encapçalada pel regidor d'Educació, Jaume Palart, i la regidora de Cultura, Laia Cuscó. L'objectiu és recollir idees i experiències per la implementació de la Carta de Valors del Projecte Educatiu de Caldes. Fins divendres hi ha previst un ampli programa que compta amb conferències, espais de debat i activitats de treball col·laboratiu al voltant de temes vinculats amb la cohesió social, la participació, la cultura, la sostenibilitat o la igualtat d'oportunitats. Jaume Balart ha expressat la importància d'aquest congrés, destacant que l'educació va més enllà de les aules i que aquest acte permet conèixer diverses experiències a través d'altres municipis.
7: El Congrés Internacional de Ciutats Educadores, doncs, és també en aquesta situació una oportunitat per aprendre d'altres municipis i compartir una situació una oportunitat.

0: per enviar un missatge als professionals de l'educació que avui han estat convocats en una vaga unitària per demanar millores.
1: Precisament avui, mentre el Congrés posa al centre la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la construcció de comunitats més inclusives, molts companys i companyes docents es manifesten davant del Congrés reivindicant millores i reconeixement de la seva tasca docent. Aquestes reivindicacions també connecten plenament amb els valors que defensa el moviment de les ciutats educadores. Si parlem de la transformació educativa, cal dignificar les condicions dels professionals que diàriament, amb la seva bona feina, sostenen l'educació dels nostres nois i noies. Per tant, no podem defensar una ciutadania crítica, participativa i cohesionada sense reconèixer l'esforç compartit amb escoles, instituts i entitats cíviques i esportives de Caldes de Montbui, del nostre municipi.
0: El Dia Internacional de les Ciutats Educadores se celebra anualment el 30 de novembre i és una iniciativa promoguda per l'Associació Internacional de Ciutats Educadores per fer visible el compromís dels municipis amb l'educació, la cohesió social i la construcció de comunitats més inclusives i participatives.
2: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: Segalers admet que el servei que actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té certes deficiències i mancances. Ho ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, Josep Muñoz, en una entrevista el passat dijous al programa El Safareig de Ràdio Caldes. Una entrevista en què va admetre que l'app no funciona com per tocaria i que s'està treballant per millorar-la. També va assegurar que en breu es podrà pagar amb targeta els busos, cosa que fins ara no era possible. Una de les novetats que també va destacar està relacionada amb les obres de millora de l'estació d'autobusos. En aquest sentit, Muñoz va explicar que a la nova estació s'instal·larà un nou sistema de suport per a les persones amb discapacitat visual que els indicarà a quina andana han d'anar. Josep Muñoz va explicar que Segalers fa un quart de cicle que és el responsable de donar servei als quatre grans corredors que surten de Caldes amb destinació a Barcelona, el Moianès, Granollers i Sabadell. Durant aquests 25 anys, l'empresa ha realitzat 55 milions de viatges, però assumeix que després d'aquest temps les línies han quedat envellides i que, per tant, necessiten una actualització.
3: Caldes té, quan una persona vol viatjar en transport públic, té quatre grans eixos, té quatre grans corredors. Anar cap al Moianès, especialment a Castellterçol i a Moià, anar cap a Granollers, passant per Santa Eulàlia i per Lliçà d'Amunt, anant cap a Barcelona o anant cap a Sabadell. Són línies, com t'he dit, envellides que necessiten una actualització, una racionalització i una actualització.
4: Sí, sí.
0: A l'hora d'abordar solucions i d'implementar millores, però, des de Segalers defensen que no és fàcil perquè tot depèn de l'autorització de la Generalitat, que és responsable, que és l'última responsable d'aquestes línies i d'aquestes concessions. En aquest sentit, Josep Muñoz assegura que la política de la Generalitat no afavoreix a les empreses operadores perquè qualsevol millora que es vulgui implementar no va acompanyada del pressupost corresponent i l'accés de subvenció dels bitllets que fa que no surtin els comptes.
3: La política de la Generalitat i de l'Estat central ha sigut subvencionar últimament el bitllet a partir de la pandèmia, altament subvencionat, i això és una manca d'ingressos per l'operador. Penseu, per exemple, que la gent que va a l'autònoma està pagant per viatge 25 cèntims en la T-Jove. La T-Jove ha passat de 6 zones a 1 i d'abans si podien pagar 3, 4, 5 zones que per l'operador era una entrada de diners i per l'administració pública, a nosaltres ens queda 0,25 cèntims per viatge. Això és insostenible. O la T-16, els nanos que han d'estudiar no paguen, és gratuït. Això són diners de la Generalitat, els recursos no són prou... Parlo per la Generalitat i no soc de la Generalitat, soc de Segalers, però bueno, els recursos són limitats i moltes vegades és una bossa de diners que es distribueixen entre els concessionaris.
0: Un dels problemes més habituals i una de les principals queixes dels usuaris és la manca de busos en les hores puntes o les poques freqüències en determinats moments del dia. Davant d'aquesta realitat, el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, Josep Muñoz, admet les queixes, però assegura que el problema és que la Generalitat no el deixa aplicar tot el que proposen i va argumentar les dificultats davant la llei.
3: De totes les línies, excepte serveis, per exemple, com Barcelona, poblacions de més de 50.000 habitants que estan obligats per la LOT, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre por Carretera, que obliga a tenir un servei i, per tant, dotar la mateixa ciutat d'un servei de transport públic, La resta està sota autorització de la Generalitat. La Generalitat, cada cop que fem un canvi, hem d'emetre un informe tècnic. La Generalitat dicta una resolució i normalment es fa d'acord amb el territori, és a dir, la Generalitat no implanta una línia, una millora a la brava, sinó que sempre parla amb el territori, dota un pressupostàriament aquesta línia i aleshores, després de la resolució, nosaltres adaptem els nostres sistemes tecnològics per fer aquesta millora. Si no hi ha dotació pressupostària, el bus no es pot realitzar perquè anem a pèrdues.
0: Pel que fa a la creació de noves rutes, el responsable de Segalers del Vallès Oriental argumenta que no és tan fàcil com la gent es pot pensar. Bàsicament, tal com va assegurar durant l'entrevista, perquè es tracta d'un tràmit que involucra a 3 administracions. Ho ha de plantejar el territori, posteriorment ho ha d'acceptar la Generalitat i, finalment, ho ha d'implementar l'operador que proporciona el servei. Tot això requereix diversos mesos de tràmits i, al final, tot depèn de si hi ha o no hi ha partida pressupostària.
4: Com es decideix una nova creació?
3: Normalment, del territori, nosaltres sí que podem indicar a la Generalitat els certs problemes que hi ha actualment a les línies, però moltes vegades surten del mateix territori o de tècnics de la Generalitat que indiquen que allà hi ha una demanda insatisfeta. Quan es fa una millora, que és una proposta de millora, sempre és el territori està d'acord, la Generalitat que emet la resolució i l'operador està d'acord. O sigui, és com una aprovació a 3 bandes. Si el territori no està d'acord, jo dubto que la Generalitat s'atreveixi a implementar una cosa que el territori no vol. Mira, només em planteja una millora tècnica per informar l'usuari, tot això s'ha d'adaptar i és un mínim de 2 mesos. I dotar pressupostàriament una proposta de millora, clar, si la Generalitat no té partida pressupostària, que va contra una partida pressupostària, hem d'esperar.
0: Una entrevista que també va servir per plantejar els problemes que tenen actualment els busos urbans. Muñoz assegura que estan patint per poder prestar el servei correctament, però recorda que el traçat i les línies es van pactar amb l'Ajuntament. També va explicar que hi ha un conveni signat amb l'Ajuntament i la Generalitat des de l'any passat, però que l'ampliació ara mateix és complicada degut a les obres de la C-59. Per això, ara Segalers estan converses amb l'Ajuntament per tal de millorar el servei i adaptar-lo a la realitat. A tot això, es va mostrar convençut que un cop hagin acabat les obres de la C-59, pot ser que el servei millori en global.
3: Perfecte, no és un autobús que va aquí, també va a Can Valls. I pateix.
4: Quin autobús va a Can Valls? El que hauria d'anar a Can Maspons, per exemple?
3: Per exemple, són línies que el que fem és com una mena de margarida.
4: Ja.
3: O sigui, no anem sempre a una urbanització. No tenim un autobús que va del centre de Caldes a una urbanització, sinó que fa com una margarida, que és un sistema que va inventar Correus per la distribució de cartes. Nosaltres fem margarida. Es va pactar amb l'Ajuntament entre maig i juliol i es va implementar al mes de setembre. Estem parlant amb l'Ajuntament d'aquests problemes que deies, però a mi, com a dissenyador de línies, amb les obres de la 159, que està pensat que actualment un autobús triga entre 9 i 10 minuts d'arribada a Caldes a Palau, ho farem, segons els càlculs de la Generalitat, els enginyers de la Generalitat, en 4 minuts. Sí. Però clar, per anar a Can Valls, que sempre l'autobús va a Can Valls, ara estem patint moltíssim.
0: Tot i això, el responsable de planificació de Segalers al Vallès Oriental es mostra bastant pessimista pel que fa a una millora global del servei perquè recorda que les carreteres de l'àrea metropolitana estan col·lapsades i que aquest és un problema que anirà més en els propers anys amb l'augment de la població a la primera i la segona corona metropolitana.
2: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: Ha mort Jaume Guarch Busquets a l'edat de 72 anys, rellotger i una persona molt activa a la vida cultural de Caldes. De fet, era membre de la Junta del Centre Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes i va ser impulsor del concurs de teatre amateur TACAM, organitzat pel centre. Sempre va estar involucrat amb causes justes de denúncia social i la promulgació de la cultura. Així ho expressava el 2016 en una entrevista a Ràdio Caldes durant la presentació de la 28a edició del TACAM.
5: Perquè era una obra de denúncia social molt important i actualment en l'època que estem en tot això dels desnonaments, els problemes amb els bancs i tot, doncs ens va semblar que és una obra molt dura, però ens va semblar que era molt important portar-la.
0: Un home d'aficions senzilles com fotografiar núvols amb la càmera del mòbil o gaudir del teatre i la cultura. Un teatre que el va acompanyar des de ben petit perquè el seu pare i el seu oncle van estar vinculats i ell va acabar fent d'escenògraf i gaudint de totes les obres del Tàcam. D'altra banda, també va regentar la joieria Warg, provinent d'un negoci familiar per part del seu oncle i els seus avis. Deixant missatges importants a les noves generacions, com el que va expressar en l'entrevista al Calderí el passat 6 de febrer. Que estimin el país i que defensin la nostra llengua, el català és el més important.
2: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà dijous a 6:45 tindrà lloc a la Biblioteca Municipal la presentació del llibre Quants petons et faig avui, de l'escriptora Laia Martínez Fugardo. La Bez descobreix un matí que els números han desaparegut i ja no pot comptar, una de les coses que més li agraden. Mentrestant, es pregunta si la vida seria millor sense números ni matemàtiques. Aquesta activitat està adreçada a infants a partir de 4 anys i les inscripcions es poden fer a través del web de la biblioteca. El repte esportiu i solidari On Codines Trail va tancar aquest diumenge amb un marcador final de 303.733 euros. Amb aquesta xifra s'ha superat el repte que s'havia fixat l'organització, que era superar els 300.000 euros de donatius contra el càncer, uns diners que es destinen íntegrament a les fundacions beneficiàries i a projectes oncològics concrets. Dues terceres parts del donatiu es van destinar a les mateixes fundacions de cada edició: Onco Vallès, l'Institut Goodman i la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia, a més de l'Hospital Sant Joan de Déu, la Fundació Sanitària Mollet, la de Josep Carreras, l'Institut de Recerca Biomèdica, Xarxa Rosa i Amb Cavalls. Aquesta setmana ha començat la cinquena setmana de l'esport femení a Palau Solità i Plegamans. S'ha inaugurat a través de la lectura del manifest al Saló de Plens de l'Ajuntament. Entre els actes d'aquesta setmana s'emmarquen les portes obertes de diversos clubs com el de patinatge, bàsquet i d'hoquei. A més de jornades de partits de bàsquet, cursos de defensa personal, tornejos de futbol sala, de pàdel i de futbol, hi haurà una conferència de Núria Piques. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. La propera visita del Servei d'Expedició i Renovació del DNI a l'Ajuntament serà el 2 i el 4 de juny. Les persones interessades podran realitzar noves expedicions i renovacions del DNI a l'Ajuntament sense necessitat de desplaçar-se a altres localitats. Els horaris per demanar hores són de dilluns a divendres, de 8 a 2, i les places són limitades. I acabem amb el temps. Després d'una jornada d'avui marcada per un ambient calorós, cel clar i temperatures estiuenques que han fregat els 32 graus de màxima, el pronòstic per demà dijous ens avança un punt encara més marcat del termòmetre. Demà viurem un dia de plena canícula amb un sol radiant que dominarà des de primeres hores del matí. El cel es mantindrà pràcticament serè a tot el municipi, tot i que a la tarda podrien aparèixer de forma testimonial alguns intervals de núvols alts molt prims. El protagonisme absolut el tindran les temperatures, que patiran una escalada notable. Les màximes s'enfilaran de manera excepcional fins fregar els 34 o 35 graus a les hores centrals de la jornada, provocant un ambient molt calorós i pesat. Pel que fa a les mínimes, la propera nit es preveu tropical, ja que el termòmetre amb prou feines baixarà dels 20 graus, garantint una matinada força càlida.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui dimecres 27 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.
1: És que jo el rock català no...
0: No.
1: No.
0: No, bueno, tampoc és que...
1: Què?

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Say something. Say something.

pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar. Les terrasses seran plenes.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez. Molt bon dia, Caldes. Passen un minut de les 9 del matí i avui, dimecres 27 de maig, el món es lleva en titulars que pesen. Titulars que parlen de conflictes que no s'aturen, de drets que retrocedeixen i d'una paraula que ja no és un avís, sinó una realitat, normalització. La normalització de discursos que fa uns anys haurien considerat impensables. Vivim un temps estrany, un temps en què la veritat sembla haver perdut prestigi i en què la mentida, si es repeteix prou, acaba sonant convincent. Un temps en què l'extrema dreta, sense complexos, sense filtres i sense vergonya, avança com una taca d'oli, i no perquè sigui més forta, sinó perquè molts han decidit deixar de plantar-hi cara. I aquí és on entra el periodisme, el periodisme de veritat, el que incomoda, el que pregunta, el que no s'agenolla. Però també és aquí on veiem com algunes empreses periodístiques comencen a tenir por. Por de perdre anunciants, por de perdre favors, por de perdre poder. I quan la por entra per la porta, la llibertat d'expressió surt per la finestra. Aquests dies hem vist com una de les grans veus del país, Àngels Barceló, ha estat apartada del seu lloc o obligada a deixar-lo. Una periodista que ha fet del rigor la valentia i la mirada crítica la seva bandera. I quan una veu així calla o la fan callar, no és només una pèrdua per la professió, és una pèrdua per a la democràcia. Perquè el periodisme no és un moble que es mou segons la decoració del moment. El periodisme és un contrapès, és un fre, és una alarma, i quan s'apaguen les alarmes, el que ve després no acostuma a ser bo, sinó tot el contrari. I mentre tot això passa, avui també és dia de vaga en defensa de l'educació pública. Una altra alarma, una altra lluita, una altra línia vermella que no podem permetre que es creui. Perquè un país que no cuida la seva educació és un país que renuncia al futur. I un país que renuncia al futur és un país que deixa caure lentament, que es deixa caure lentament cap al precipici. Per això avui, des d'aquest micròfon, des d'aquest espai que és de tots, reivindico dues coses que van de la mà. Una educació pública forta i un periodisme lliure. Sense aquestes dues potes, la democràcia coixeja. I quan la democràcia coixeja, sempre hi ha algú disposat a empènyer-la. Així que sí, avui és dimecres. Un dimecres de reivindicació, de consciència i de resistència. Un dimecres per recordar que la veritat no és negociable, que la llibertat no és un luxe i que el silenci imposat, mai no ha estat una opció. Benvinguts al Fòrum. Ja sabeu, el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre i que combina informació, cultura, debat i proximitat. I que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant dues hores, compartim les temàtiques que importa, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui dimecres 27 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, tot just després d'aquesta introducció, obrirem, amb tal dia com avui, un viatge àgil per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món i a situar-nos amb el temps. Tot seguit, com cada dimecres, arriba la secció Bellesa 360 graus amb l'Oriol Bassós. Avui ens parlarà de les rutines que cal integrar per fer servir correctament els principis actius per a la pell, els mateixos que ens va explicar la setmana passada, i a més a més ens compartirà alguns consells catxolans basats en aquests principis. A la segona hora, de 10 a 11, conversarem amb Aurora Vela, directora de l'Escola d'Adults Municipal El Roure Gros. Amb ella farem un recorregut per la educació no reglada per les persones que volen aprendre i créixer al llarg de la vida i pels canvis que ha viscut aquest centre des que va obrir portes als anys 80. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. I comencem amb tal dia com avui. Avui és dimecres 27 de maig. Ja han passat 147 dies d'aquest 2026 i en resten encara 218 per continuar escrivint-lo. El Sant Oral ens recorda que avui és Sant Agustí de Canterbury. I si us dieu així, Agustí, doncs en aquest cas heu de tenir en compte que és de Canterbury. Doncs si us dieu així, moltes felicitats. I també avui és un dia carregat de causes i consciències. Doncs se celebren el Dia Mundial de la Llúdriga, el Dia de la Sensibilització de les Colagenopaties Tipus 2, el Dia del Celiac i el Dia de les Llengües Originàries del Perú. O sigui que veieu que hi ha bastant. Se celebren uns quants dies. Doncs mira, començant per el Dia Mundial de la Llúdriga, doncs cada darrer dimecres de maig es ret homenatge a aquest mamífer aquàtic tan especial. Una efemèride que es commemora des del 2014 i va ser impulsada pel Fons Internacional de Supervivència de Llúdrigues per alertar sobre la situació crítica d'aquesta espècie avui en perill d'extinció imminent. La llúdriga és un animal bioindicador. Quan ella està bé, vol dir que els ecosistemes aquàtics també ho estan. Habita rius, llacs, estuaris, canals i zones costaneres d'arreu del món, excepte l'Antàrtida i Australàsia. La deforestació, la contaminació i la caça furtiva són les principals amenaces que afronta. També és el dia de les, com hem dit en un principi, de les colagenopaties tipus 2, una jornada impulsada per l'associació AFASCOL que recorda les primeres jornades celebrades el 27 de maig a l'Hospital de la Pau a Madrid. Aquestes malalties són causades per una mutació del gen COL2A1 que afecta la producció de col·làgen i provoca trastorns del cartílag i de l'os. Dia del celíac. A Espanya, cada 27 de maig es visibilitza la celiaquia i es recorda la importància de detectar-la, entendre-la i normalitzar-la. Les persones celíacas poden aportar una vida completament normal, sempre que segueixen les pautes mèdiques i alimentàries adequades. I és el Dia de les Llengües Originàries del Perú, una jornada per mirar cap endins i escoltar les veus antigues que encara habiten muntanyes, selves i costes. Llengües que no només comuniquen, sinó que pensen i senten el món d'una altra manera. És un recordatori que al Perú no hi ha una sola manera de dir les coses, ni una sola manera de ser peruà.

0: I ara, abans d'entrar en el següent espai, recordem una mica efemèrides d'aquest 27 de maig. Doncs van passar coses com aquesta. El 2016, Barack Obama visita el president, en aquell moment Barack Obama visitava el Monument de la Pau d'Hiroshima. No podrien dir que no va demanar un perdó formal, però sí va deixar una frase que ressona: l'amor va caure del cel. El 2007, Hugo Chávez, recordem que era president de Venezuela, va tancar la cadena privada de, crec que era de Radio Televisió Espanyola en aquell país, a Venezuela, diguem, no? El 2006, un terratrèmol de 6,1 graus s'assetjava a la illa de Java, a Indonèsia, i va produir més de 8.000 persones que van, o podrien dir que van morir 8.000 persones i van haver 32.000 ferits. El 1941, la flota britànica enfonsa el cuirassat alemany Bismarck i van morir 2.086 tripulants. El 1937 es va inaugurar el Pol Gondel Gate de San Francisco. El 1931, August Picard es converteix en el primer home a assolir la estratosfera pujant en globus fins a 16.000 metres. El 1930 es va inaugurar l'edifici Chrysler a Nova York, que esdevé el més alt del món en aquell moment. El 1895, Oscar Wilde és condemnat a 2 anys de presó per ultratge a la moral pública. Imagineu, eh? El 1812, les heroïnes de la Coronilla són assassinades a Cochabamba per resistir l'exèrcit realista. I el 1792 es va utilitzar per primer cop la guillotina a París. I ho deixem aquí i, per tant, fins al proper viatge del pel temps. I després del que ens ha portat el calendari, avancem en aquesta primera hora del fòrum. És dimecres i això vol dir que arriba un dels espais més esperats de la setmana, Bellesa 360 graus, amb l'Oriol Bassós. Bon dia, Oriol.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Piles carregades?
1: Piles carregades. Piles carregades.
0: Doncs vinga, avui, a més, crec que està bastant carregada i parlaràs de rutines, rutines imprescindibles per aplicar correctament els principis actius que ja ens vas explicar la setmana passada, no?
1: Exacte, és com la segona classe, per dir-ho així.
0: És continuïtat.
1: La continuïtat, exacte. Exacte, és la segona classe. Llavors, la setmana anterior vàrem parlar dels principis actius, aquests principis actius que tenen com la propietat dintre de totes aquestes cremes, sèrums o totes les formes cosmètiques que utilitzem, i llavors avui anem a veure diferents rutines o com les podem aplicar o quines són més beneficioses sobre la nostra pell.
0: Sobretot perquè facin efecte, no? Aquests principis, en aquest cas eren els principis actius perquè facin un bon efecte.
1: Exacte, facin rutina. Un bon efecte sobre la nostra pell.
0: I seran rutines de dia i rutines de nit.
1: De nit, home, i tant. Nosaltres som rutina de tot, de dia i de nit. Doncs és important agafar una rutina i un hàbit dintre de lo que seria a la cura de la nostra pell. La pell, al final, jo sempre explico com a professional i professor del sector, doncs que la pell té memòria i necessita, doncs, com tots nosaltres, una rutina constant i diària. Llavors, és important fer una rutina de dia i una rutina de nit. De dia, doncs perquè durant el procés de la nit, la nostra pell ha fet l'intercanvi metabòlic i llavors, com és noctàmbula, s'agrega diferents substàncies que surten a flor de pell, per dir-ho de manera bonica, no? Sí, surten a l'exterior i llavors ens queden a la capa principal de la pell d'una manera, doncs més superficial.
0: ¿Me deixes que et digui una cosa?
1: Digue'm.
0: M'encanta aquesta, no sé si dic aquest jersei, samarreta i tal, que és d'estiu, és preciosa, eh?
1: Moltes gràcies. Té història, eh, això? Té història.
0: Bueno, ja me l'explicaràs.
1: Sí, i tant.
0: Continuem.
1: Doncs per reprendre el fil, perdona,
0: sí.
1: la pell necessita doncs, aquest treball que ha tret durant tota la nit i ha quedat en una capa superficial, necessitem netejar-la perquè entre elles es troben doncs, toxines, es troben diferents greixos que s'han anat oxidant durant el procés de la nit, també el roce, no?, de la nostra pell sobre els coixins...
0: El cobrellit...
1: Bueno, el cobrellit, clar, arriba un punt...
0: El llençol,
1: no? Al final...
0: Perquè ara ja estem en un moment que ara pot, com a molt, un llençol, no?
1: Sí, un llençolet, eh? Ara ja comença i, a més, amb aquesta onada de calor, si us plau, ens hem de protegir molt, eh? Perquè el sol ha vingut molt fort i molt ràpid.
0: Sí, bueno, com ho preveien, eh? Perquè és això que diuen primavera, primavera, podríem dir que no hi ha. Igual que tardor, bueno, aquest any passat tardor hi va haver, però el que és primavera jo diria que ha passat tan ràpida.
1: Ha sigut una primavera light, sí. Ràpida, no?
0: Fiu. Sí, però sí, sí. Tal i com anem així.
1: I tant. Així. Doncs important aquestes rutines per poder retirar tots aquests greixos, totes aquestes toxines que la nostra pell s'agrega. Llavors, un cop hem netejat la pell, hem d'aplicar un bon cosmètic i una bona protecció solar. Per això jo us porto rutines. Començarem amb les rutines. Doncs primer farem la rutina de la pell seca. Li anem a dedicar una miqueta a la pell seca. La pell seca, doncs, és una pell...
0: O sigui, podríem dir, tu comença per ordre, sobretot a l'hora del... O sigui, un ordre a seguir des del matí. Des del
1: exacte.
0: Bon matí.
1: Farem el matí i llavors farem la nit. Farem aquest ordre. I a part, us presento una miqueta, doncs ara parlem de la pell seca, no? Uh-huh. La pell seca... necessita confort i nutrició. Després de netejar-la, sentim notes de tibantor sobre la nostra pell i probablement no necessiti mai agents que siguin massa agressius. Llavors, què necessita al matí? Netejadors suaus, val? Cremes netejadores, vull dir, podem fer servillets o tipus de mousse que siguin molt emolients i que ens ajudin a tindre flexibilitat a la pell. Tònics hidratants... hem de netejar la pell, però després l'hem de tonificar. Hem d'evitar tot tipus de component que porti alcohol, perquè els tònics o les locions normalment porten alcohol com a conservant o com a allargador de la loció. Llavors els hem d'evitar.
0: Millor després tu ens dones un consell casolans que segur que no duram gens d'alcohol, perquè a vegades el que comprem, tot i que sigui molt car, perquè moltes vegades pot ser així, que sigui
1: sí,
0: productes molt cars, i a lo millor porten alguna cosa que justament no ens
1: clar,
0: va bé com aquesta.
1: No, no ens va bé. Llavors, una vegada hem fet la neteja i hem tonificat, li aplicarem a la pell, doncs ara et porto el principi actiu, l'àcid hialurònic, que jo sé que aquest t'agrada molt,
0: sí.
1: Vale? I les
0: sí,
1: ceramides.
0: És que l'àcid hialurònic dona la sensació de que... A vegades t'ho injecten, però en aquest cas no cal injectar-lo, sinó t'ho poses i també...
1: O el veus.
0: O el veus, eh?
1: Exacte,
0: jo,
1: sí, sí,
0: jo, de
1: sí,
0: fet,
1: sí.
0: Ho faig begut.
1: I tant, funciona molt bé, per, sí. Sobretot begut.
0: Per el tema de la pell va molt
1: bé. Per la pell, per les articulacions...
0: Sí.
1: Funciona molt bé. Crema nutritiva i rica en lípids. Què vol dir? Doncs que sigui una miqueta untuosa, que sigui rica. I protecció solar, 50, eh? Això per suposat. Si vols un consell una miqueta així més casolà, doncs, per exemple, li aniria molt bé doncs, l'oli de sèsam, l'oli d'alvocat, podríem ficar unes gotetes, sí? Després de la nostra neteja, ens podríem ficar una miqueta d'oli directament i podríem ficar la protecció solar.
0: I tant.
1: Sí, una goteta, eh? No,
0: sí,
1: l'oli
0: sí, sí.
1: Hem de tractar-lo amb dosificació. Intentar no posar a aquestes alçades de l'any cap tipus d'oli essencial, perquè els olis essencials són fotosensibles
0: no
1: i poden tacar la pell o produir algun eritema solar, que és una cremada solar.
0: Clar.
1: A la nit, aquesta pell, què vol a la nit? Doncs sobretot netejar-la bé, desmaquillar-la de tot el dia. Quan diem la paraula desmaquillar, no vol dir que portem maquillatge. Vol dir que retirem.
0: Que cal sí? Netejar-la.
1: Sí.
0: Cal netejar-la.
1: Cal netejar-la. Sí. Doncs netejarem aquesta pell. Doncs igual, eh? Podria ser o amb una llet netejadora o fins i tot amb un bàlsam. Ara s'ha posat bastant de moda aquesta forma cosmètica. És com si fos una pomada que jo la prescalfo amb les meves mans i l'aplico, transforma en un oli i aquest oli m'ajuda a retirar i a netejar.
0: Aquest bàlsam pot ser casolà o ho hem de comprar ja preparat?
1: N'hi ha que són comprats i si el volem casolà, doncs manteca de karité, que ens ajudarà
0: però
1: moltíssim.
0: Però hem de comprar la manteca de karité.
1: Sí, clar, hem de comprar la manteca de karité. Clar, al final...
0: On es troba la manteca
1: la manteca de karité la podem trobar als herbolaris.
0: Es menja també la manteca?
1: Sí,
0: ah, no.
1: Es pot... Bueno, podries, eh? El que passa és que...
0: Millor si és a l'herbolari, millor fent-la servir per el que toca, no?
1: Llavors, doncs, podem comprar manteca de karité, que ens ajudarà molt a el que seria la neteja, o l'oli d'ametlles, que també ens ajudarà a netejar. Uh-huh. Sí? Després que es fiqui una manteca o un oli, hem de fer una doble neteja, perquè hem de retirar aquest excés d'oli perquè la pell pugui ser transpirable. I llavors, doncs, ens netejarem amb un sabó sense tensió actius, en aquest cas. Uh-huh. Ser un reparador, perquè a la nit porti una miqueta de pentanol, que ens ajuda, és molt nutritiu i molt hidratant, i niacinamida, que aquest nom ens costa una mica.
0: Sí, però ja ho vas parlar.
1: Ja ho vam parlar.
0: A més, jo també la tenia per aquí apuntada, perquè jo me preparo sempre.
1: Jo ho sé,
0: tu vas parlar, però jo me preparo.
1: I jo tots els consells que parlem, ella després els apunta i els estudia. Doncs el pentanol és una crema molt nutritiva. De fet, mira... Molt ràpid, totes les persones que fan un tatuatge és la crema que després hi posaran, perquè així la reconeguem.
0: Tu és de tatuatge, em fa l'efecte que no.
1: No, jo no
0: porto. I a mi no m'agrada tampoc, eh?
1: No em porto.
0: Però, i sobretot, no sé, però quan veus aquestes persones, en tot aquests, que veus tota la pell... I dius tu... És que això no es pot treure així com així, eh?
1: No, bueno, ara avui dia sí que és cert que n'hi ha els làsers per treure els tatuatges, però t'haig de dir que al final va a gustos. Vull dir, home, si la persona
0: a vegades,
1: li agrada i ho sap portar, doncs endavant.
0: Hi ha persones que posen... A veure, hi ha alguna coseta que trobo que sí, que és maca. No sé, una papallona, una cosa petita en algun espai, o fins i tot a vegades hi ha persones que se posen lletres perquè alguna indicació, algun indicatiu... I dius, vale, però jo em refereixo als tatus aquests corporals.
1: Bueno, va amb l'estil. Jo crec que va amb l'estil de vida, la filosofia de la persona, amb la seva creativitat, la seva manera d'expressar-se, i també està bé, també és xulo.
0: Vale.
1: Jo sí que us diré una cosa, totes les persones que porten tatuatge. Els tatuatges necessiten una cura i un cuidado.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, és molt important nutrir la pell, no exposar-la al sol i protegir-la, perquè un tatuatge al final no deixa de ser una implementació de pigment sobre la pell, i que si produeixes una cremada, produeixes una deshidratació, doncs aquest dibuix o aquesta creació artística es deforma, migra la tinta, vol dir que marxa, canvia el color...
0: No sé,
1: bueno,
0: si això,
1: s'ha de cuidar.
0: No sé
1: s'ha
0: si,
1: de
0: això,
1: cuidar.
0: Si això seria el pitjor, sinó que, a més, pugui afectar de manera nociva més a la pell.
1: Vull dir, clar, al final podria afectar. És cert que... desvio un poc del tema,
0: sí,
1: però...
0: Sí. Tornaré.
1: La implementació del pigment en un tatuatge, en teoria, no hauria d'arribar al torrent sanguini. Llavors... hauria de quedar superficial a la pell.
0: Uh-huh.
1: És cert que moltes vegades arriba, però bueno, dintre de tot, doncs està bastant controlat.
0: Uh-huh.
1: Està bastant controlat.
0: Sobretot si estan ben fets.
1: Que sí, vegades, tant.
0: Que és una cosa que s'ha de tenir en compte a l'hora de fer-se un tatuatge, no? Un tatu.
1: I tant. Doncs hem desmaquillat amb un bàlsam o un netejador. És important ficar aquest sèrum que dèiem de pentanol o niacinamida, crema nutritiva, important, perquè pensem que estem parlant d'una pell seca o molt seca, i dues vegades a la setmana podem fer mascaretes, ja sigui bé cremoses o mascaretes de vel, aquestes que venen en un sobre, que són la forma adaptable a la nostra pell, no? al nostre facial. I passem d'un extrem a un altre, Conxi. Sí, nosaltres som d'extrems. Hem passat de la pell seca i ens n'anem a la pell
0: graixosa.
1: Val? La pell graixosa vol tot el contrari. Doncs del dematí, com haurà segregat molts greixos i moltes toxines, doncs ficarem un netejador seborregulador, que sigui en efecte gel o espuma. Tònic equilibrant, sèrum, en aquest cas podria ser un sèrum que sigui oil free, lliure de greixos, i que porti zinc, que el zinc ens ajudarà, doncs, a tot el que seria el tema del porus i la controlació de la bactèria, protector solar lleuger i matificant, però sobretot protector solar, eh? Les pells greixoses tendeixen o acneiques a dir no cal, sí cal. Cal, okay. Perquè evidentment el nostre greix s'oxida, i a part poden sortir taques, i en les produccions d'acné podem crear o més acné perquè hi hagi més bactèria per la proliferació de la calor sobre la nostra pell, o podrien haver-hi taques dintre del que seria el nostre facial perquè ha hagut una incisió sobre una ferida, que és l'acné. Així que protecció solar. I per la nit? Doncs per la nit, la doble neteja, importantíssima, perquè a més la pell greixosa, com haurà segregat, haurà portat les cremes, porta tot el protector solar, és important que fem una doble neteja amb la nostra espuma i el nostre netejador. Fins i tot, de manera natural, alguna arcilla que ens agradi, com l'arcilla verda o l'arcilla blanca, que ens ajudarà moltíssim. Netejadors purificants, sèrum amb àcid salicílic, que l'àcid salicílic ajudarà, també ens ajudarà a fer una mena d'exfoliació, val? I crema lleugera i equilibrant. Important restituir molt el que seria la pell grassa, no estringir-la massa, eh? Uh-huh. Exfoliacions suaus, un o dos cops a la setmana, i li podem posar algunes mascaretes com són l'argila verda, l'argila blanca o algunes mascaretes també de vel que siguin seborreguladores. La pell greixosa també necessita hidratació. No ens oblidem que el gran error i habitual és descamar-la massa o exfoliar-la massa o treure-li massa aquest excés de greix. Llavors, per tendència natural, el que vol fer és hidratar-se i segregar més greix. Així que molt important també hidratar-la.
0: Hidratar.
1: I passem, si hem parlat d'una pell seca i hem parlat d'una pell grassa, doncs no ens podem oblidar d'una pell sensible, no? Les pells sensibles el que volen són rutines sensibles i lleugeres, com podria ser al matí una aigua micel·lar o un netejador ultra suau que no porti molts tensioactius, tònics calmants, sèrums amb cibada o centella asiàtica o pentanol, que el que ens ajudaran són, la cibada ens ajuda, és calmant, i la centella asiàtica ens ajuda en un procés de reactivació de la pell, i el pentanol seria molt hidratant. Cremes calmants que ens ajudin a, doncs, a baixar aquesta tendència a la irritació, i protectors solars que siguin minerals, que no siguin d'acció química, que siguin de pantalla total, però més aviat que siguin físics, que no ens ajudin a traspassar el sol, que facin una bona pantalla, però que no portin químics. A la nit, aquesta pell li agrada molt les neteges suaus i que siguin sèrums reparadors lleugers, que no siguin excessivament untuosos, i que fiquem una crema barrera amb ceramides, que ens ajudarà a tot el que seria, doncs, la restitució de la pell.
0: Quan parlem del sèrum, el sèrum, com és que jo sempre me fixo, poso una mica el focus en aquestes recomanacions teves casolanes, el sèrum també es pot fer?
1: Sí, el sèrum es pot fer. Què passa amb el sèrum? Que el sèrum molecularment té menys pes, solen ser productes que són molt més lleugers, llavors a nivell natural sempre hem de tendir a anar o als olis o a les arcilles o els remeis casolans solen ser més densos. Llavors, per fer un sèrum necessitem algun tipus d'oli que sigui molt lleuger, molt, molt lleuger. Llavors, intentem utilitzar pues, olis que siguin doncs, de calèndula o un oli que sigui de jojoba, un oli d'ametlles, que sigui molt lleuger. I si volem així més efecte refrescant, podríem utilitzar l'aloe vera. Llavors, si barregem l'aloe vera amb oli d'ametlles, podem crear una espècie de sèrum.
0: Sí, perquè l'aloe vera és aquesta, té aquesta untuositat, podríem dir, no? Vull dir que és com un
1: exacte,
0: gel.
1: Exacte, sí,
0: gel,
1: és
0: no?
1: Un gel, sí. Exacte. Que, de fet, l'aloe vera, si l'agafem i la collim, la tallem, la netegem bé, amb una cullereta de cafè podem agafar tot el que seria la polpa de dintre, o sigui, l'esponjeta transparent, aquesta la rentem amb una miqueta d'aigua fresca, la passem pel morter, ben passada, la podem posar en uns... diguéssim, una cubitera, i llavors el que fem la podem o bé congelar o posar a la nevera. I llavors la pots aplicar a la pell fresqueta després del sol, que és meravellosa.
0: O sigui, aquí hem de tenir en compte la planta, aquesta planta que a vegades es ven, vull dir, la trobes en supermercats o botigues especials, perquè no sempre la trobes perquè també es pot...
1: Bueno, al garden, no? Podríem trobar en un...
0: En el garden, perquè també es pot fer servir com a aliment, eh? Vull dir,
1: sí,
0: també que la tenen, i en algunes botigues especialitzades en productes a vegades biològics i tal, no? Doncs acostumen a tenir.
1: Sí, sí. Doncs mira, la pell sensible, menys és més. Jo sempre dic això, ingredients que siguin zero irritants i doncs que la mimem molt, perquè les pells sensibles les hem de tractar doncs amb cura.
0: Clar.
1: Tenim una rutina doncs per pell desvitalitzada. Necessitem... La pell desvitalitzada són aquestes pells que estan molt estressades. Estan en auge ara mateix perquè tothom té molt d'estrès, llavors la pell tendeix a deshidratar-se i la pell...
0: Això va per professors i alumnes.
1: Sí, sí. Doncs tendeix a deshidratar-se perquè principalment per l'estrès ens oblidem de beure aigua. Mm. Llavors, el no beure aigua és un dels factors principals.
0: És el millor hidratant del món, l'aigua,
1: sí,
0: beure aigua. I, no,
1: sí, sí, sí.
0: I ens oblidem, perquè sobretot quan no tens set, no beus aigua. I és com una obligació, no?
1: Mm-hmm. Doncs importantíssim beure aigua per tot tipus de pell, però la desvitalitzada és una de les conseqüències. Necessitar netejadors que siguin il·luminadors, que tinguin aquesta part de glow, com diuen avui dia, doncs algun tipus de llet o mousse que ens ajudi doncs, a netejar bé la pell. Tònics revitalitzants que portin components energètics, sèrums de vitamina C que ens ajudaran a il·luminar, contors d'ulls descongestionats, perquè normalment les pells estressades congestionen molt el que és la zona de la mirada o el rictus del somriure, cremes antioxidants i protector solar. Necessita vitalització i necessita lluminositat aquesta pell.
0: Uh-huh. Aquestes serien les pells estressades.
1: Estressades, sí, que necessiten vitalitat.
0: Uh-huh.
1: Necessitem a la nit posar sèrums renovadors que portin pèptids i cremes nutritives regeneradores. És una pell... No és una pell concreta, és un acompanyant de la pell, val? Perquè no hi ha una pell que vinguis i diguis mira, ets una pell desvitalitzada. Normalment sol ser una pell seca desvitalitzada, una pell greixosa desvitalitzada, una pell sensible desvitalitzada. Llavors, és un complement. Si tinc una pell seca desvitalitzada, doncs hauré de nutrir-la i donar-li doncs, aquest punt de
0: clar,
1: lluminositat, no? És molt important aquestes pells, doncs que els hi fem massatge facial i que les treballem molt la circulació perquè estan estressades i necessitem relaxar la musculatura, vale? És una pell molt agraïda, en seguida absorbeix i en seguida qualsevol cosa que li fem es notarà.
0: Aquesta, o sigui, la pell que està estressada
1: és molt agraïda. Sí, és molt agraïda.
0: De seguida que l'ajudem, doncs notem l'efecte positiu.
1: Notem l'efecte, vale. Exacte, notem l'efecte positiu. I una altra pell, ja així com per anar finalitzant...
0: No, que encara queden uns minuts, eh?
1: Sí, sí, però...
0: No, si no, tu no preocupis, que jo sempre me preparo preguntes, eh? Vull dir, si tu finalitzes, doncs, i tenim temps, doncs...
1: Seria la pell madura. La pell madura...
0: La pell madura, com de les persones madures.
1: Sí, bueno, clar, és una pell que aquí està i que, evidentment, influeix moltíssim. Ens influeix en la nostra imatge, en la nostra autoestima. Tenim la tendència a voler estar en una societat on la joventut la volem permanent i això no existeix.
0: Cosa que no és.
1: Perquè cada dia que fa, dia empeny i els anys passen per tothom i per tot.
0: Digue-m'ho a mi, si passen els anys tan ràpids... Encara tu ets molt jove i no ho notaràs, però...
1: La pell i la vida vol una constància, no?
0: Sí.
1: Llavors, si totes aquestes rutines les anem aplicant al llarg de la nostra vida, arribem a una maduresa amb una pell bonica. És quan llavors veus una persona i dius oh, que maca, quina pell tan maca que té. Quan tens aquesta expressió, vol dir, ostres, no només la genètica ha influït, sinó també la constància.
0: Clar.
1: Llavors... Netejadors suaus, l'hem de mimar, està en un procés de maduresa. Sèrums antioxidants, com la vitamina C, l'àcid hialurònic.
0: O sigui, la vitamina C, per el que jo veig, al igual que l'àcid hialurònic...
1: Són comodins, sempre van bé.
0: Però que és molt important, aquesta vitamina C.
1: Exacte.
0: No només és la que prenem, sinó aquests... A vegades poden estar en perles, aquestes vegades que les trobes en petites... no sé si tu l'has vist, jo li monodosis,
1: no?
0: Monodosis, però en petita. També està en crema, vull dir que la trobes de diferents maneres.
1: Sí, hi ha moltes formes cosmètiques. Sí, sí. Una altra cosa que li anirà molt bé són els pèptids, l'acid hialurònic, que ja l'hem nombrat, uh-huh. Val? I el retinol. Aquí també.
0: El retinol ja vam dir que hem d'anar en compte.
1: Sí. Hem d'anar en compte, però...
0: Però també és necessari.
1: Sí, també és necessari perquè ajudarà doncs, a que es vegi més reafirmada, més tersa la pell, a que les línies d'expressió no siguin més atenuades, i això estarà bé. Llavors, sobretot el retinol, èpoques d'hivern, i, si més no, sempre a la nit. Contorn d'ulls que sigui reafirmant, utilitzar cremes de separació, que dic jo. Ja no valen les cremes todo en uno. Vol dir... crema de coll i escot, crema facial i de contorn d'ulls.
0: No serveix la mateixa per tot? Home, no. El contorn d'ulls ja ho sé. Vull dir, aquesta...
1: contorn d'ulls, perquè ja sabem que el contorn d'ulls...
0: La crema corporal també, però per la cara i l'escot no serveix la mateixa?
1: No. T'explico. Per això he dit que em centrava en aquesta pell perquè dedicàvem una miqueta més de temps. El contorn d'ulls té un pH diferent i amb els anys els ulls també tenen un procés d'edat...
0: Ulls? I
1: llavis.
0: I llavis.
1: Però en aquest cas, sobretot els ulls. Sobretot els ulls. Tenen un procés de maduresa també i necessitem baixar doncs, la inflamació i descongestionar tot al voltant del nostre ull i utilitzar cremes que el seu pH estigui molt controlat perquè no hi hagi cap tipus d'al·lèrgia i ens pugui treballar el que seria les línies d'expressió. O sigui, lo queremos todo en una crema, has vist? Però bueno, això existeix. Llavors, contorn d'ulls. A nivell facial, cremes que siguin doncs, reafirmants, que ens ajudin a activar la pell, que ens ajudin a mantindre la pell en el seu estat òptim. I el que seria en el coll i l'escot, necessitem una crema que ja sigui una mica més potent encara, que sigui molt més reafirmant, que sigui molt untuosa, que ens ajudi a reafirmar moltíssim, perquè clar, aquí ve el declive, per dir-ho, que seria el mentó, el doble mentó, mal coneguda la paraula papada, sí? El nostre escot, que en seguida s'arruga, s'envelleix, perquè és una zona que ens oblidem, però tu quan portes una visera o un gorro no tapa l'escot.
0: Clar.
1: Llavors, per moltes vegades, protegim el facial, però no protegim l'escot.
0: I tant, i a vegades veus persones que no són tan grans i te n'adones, dius, ostres... està com molt... Se noten
1: sí,
0: aquestes...
1: les taques senils, les sí, arrugues a l'escot...
0: Aquestes arruguetes que les veus com...
1: Exacte. També tenim un factor, sobretot en les, en el que serien les noies, les dones o les senyores, se'ls hi passa més, no? I és que tenim la gravetat, i és que el pit va empujant avall, i llavors això també afecta... En l'home també passa, eh? No ens oblidem. Sí. No ens oblidem. Però, com el que seria el teixit mamari no és tan, no tan voluminós, doncs no, passa
0: les,
1: menys,
0: i per les
1: no?
0: Dones que tampoc tenen molt volum, doncs també...
1: També
0: no,
1: passa.
0: No es nota tant.
1: Però és veritat que en aquest cas passa més, no? Llavors, és una zona que hem de cuidar i tractar molt de carinyo. I, doncs, posar-hi molta protecció solar en aquest tipus
0: o sigui,
1: de pell.
0: Aquí és una zona justament que és i el coll també, moltes sí. Vegades no protegi, bueno, te poses el barret i una mica queda protegit, però que són zones que cal protegir-la, no només és la cara.
1: I tant. A la nit, doble neteja, molta humectació, deixar-la secar molt bé la pell, secar-la bé perquè vindrà el retinol i el retinal. De manera progressiva, com vam explicar, he dit que aixuguem i sequem molt la pell perquè ja sabem que el retinol i el retinal no volen massa humitat perquè necessiten fer un procés de renovació i exfoliació i crema nutritiva i regeneradora per la nit, si pot ser doncs, que vagi acompanyada de la mateixa línia del retinol perquè així no hi ha cap tipus d'incompatibilitat. Vale? Sempre s'ha d'introduir aquest retinol o retinal de manera gradual. I l'objectiu de la pell madura és doncs, conduir o assimilar-se amb la persona i anar progressivament madurant amb la persona, no?
0: Però sobretot ser constant.
1: Sí, ser
0: no?
1: Constant, mantenir-la sana, lluminosa i ferma. I jo volia aprofitar aquest espai, ja saps que jo soc professor de l'Institut Manologuer, sí. que dono la formació professional d'estètica i bellesa de grau mitjà i estètica integral i estètica integral i benestar de grau superior, volia aprofitar doncs, per dir-vos que el nostre institut comença avui, des del dia 26 fins al dia 1 de juny, del 26 de maig a l'1 de juny, les prescripcions, que si voleu passar a veure les instal·lacions, ja vam fer la jornada portes obertes, però les portes segueixen obertes per tothom que vulgui vindre a veure les nostres instal·lacions, que tenim el grau mitjà, doncs, que té una estètica més decorativa i que bueno, treballem tots aquests tipus de tractaments que hem estat parlant, també treballem tot el tipus de tractaments de mans i peus, de maquillatge i de tot el que seria depilació i formes cosmètiques. Bueno, és un cicle formatiu molt decoratiu i molt bonic, és el grau mitjà, que el podem realitzar quan sortim bé dels estudis de secundària i ja directament podem accedir o bé des del batxillerat, i després tenim el cicle formatiu de grau superior, que aquest va molt enfocat doncs, al tema de massatges, de teràpies, de tractaments, de balnearis...
0: I fisio. Vull dir que a partir d'aquí també després pots continuar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, podríem continuar.
0: Fisioteràpia,
1: podologia...
0: I tant.
1: Sí, sí, és un cicle formatiu molt bonic, el fem també a
0: però
1: grau superior.
0: Però que pots anar perfectament, a més, que molta gent dirà, ai, és que no, d'unidor la quantitat... O sigui, primer... aquí també, si te quedes només en el del grau mig, pot ser, vull dir, des de la perruqueria fins a tot
1: bueno, el que... En aquest cas és estètica, però després podem accedir a altres tipus de cicles formatius.
0: Exacte.
1: Per això, recordo, Conxi, recordo que avui, dia 26...
0: 27.
1: 27, ai, perdona, això.
0: 27 de maig.
1: Dia 27 de maig, del 27 de maig.
0: Mira, un incís... Tu saps, coneixes a la Carme del Toc?
1: Sí, exacte. Doncs
0: pues vinga, felicita-la, que avui és el seu aniversari.
1: Ai, doncs Carme, per molts anys, moltes felicitats. Doncs avui, des d'avui, a dia 27 fins al dia 1 de juny, les prescripcions pel grau mitjà i grau superior d'estètica i bellesa i estètica integral i benestar a l'Institut Manolo Hugué.
0: Doncs mira, vull dir que ho ressaltarem. I si vols, també la setmana que ve tornem. Per cert, avui hem parlat la setmana que ve de què parlarem, perquè jo sempre m'agrada saber-ho, tot i que després se m'oblidi, però veus, aquesta setmana no t'he preguntat. Se me va quedar.
1: No, perquè era continuada. Hem fet classe continuada.
0: Exacte.
1: Doncs mira, doncs la propera setmana, Conxi, parlarem de com ens hem de protegir la pell ara

0: res, molt ràpidament, perquè estem al final, però me queda una pregunta. Què li diries a algú que vol cuidar-se, tenint en compte el que hem parlat avui, que vol cuidar-se tenint en compte aquests, o sigui, aquestes, podríem dir, pel tema dels principis actius, com eren les rutines, aquestes rutines dels principis actius, una persona que no sap per on començar, però sí, molt ràpidament.
1: Doncs si no saps per on començar, el més important és anar a un lloc que et diguin quina pell tens. Un cop sabem quina pell tenim, ens hem de deixar aconsellar fins que nosaltres ja agafem una rutina i un hàbit i comencem a controlar quins cosmètics necessitem, doncs saber quin tipus de pell tinc, posar-me en mans d'un especialista i llavors, important, neteja, tonificació, hidratació de la pell i protecció solar.
0: Molt bé, Oriol. Moltíssimes gràcies per aquesta visió tan completa i clara. Avui sabem molt més de com fer servir els principis actius per mantenir aquesta pell, no? Aquesta pell que ens envolta sana i que potenciaran també la nostra bellesa, no? Sense oblidar sempre la salut. Doncs ens retrobem dimecres que ve aquí, amb un nou capítol que tu, com ja ens has comentat, no, de bellesa, en aquest que serà els protectors, no, per aquest temps que ve, bellesa 360 graus.
1: Ens moltes gràcies.
0: Dimecres que ve.
1: Fins la propera.
0: Vinga. Cuida't molt. I amb aquest espai tan complet amb l'Oriol Bassols tanquem la primera hora del fòrum d'avui. Fem una breu pausa per escoltar el butlletí informatiu de Ràdio Caldes i de seguida tornem amb més continguts. No marxeu!

0: I ara sí, passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum. Avui posem el focus en l'ensenyament no reglat i en el paper que juga l'Escola d'Adults Municipal al Roure Gros dins la vida formativa, tot i que també és informatiu, dins la vida formativa del nostre municipi. I ho farem de la mà de la seva directora, que avui ens acompanya aquí a la ràdio, als nous estudis de la ràdio, Aurora Vela. Benvinguda.
1: Bon dia, gràcies per convidar-nos.
0: Nous estudis, perquè aquest pot ser que no sé si havies estat aquí.
1: No.
0: Bueno, doncs havies estat en l'anterior.
1: En l'anterior.
0: Hi ha una petita diferència, sí, pot ser.
1: Una gran diferència, diria jo.
0: Sobretot en il·luminació,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: vull dir que tenim llum elèctrica, però quasi no la necessitaria.
1: Els estudis preciosos,
0: sí,
1: teniu.
0: Sí, no, ha estat un... Bé, és un canvi cap al bé, no? Per benestar per a tots, no? Doncs és això. Si em faig amb el teu permís, faré dins de lo que jo he trobat, no? Podríem dir que Aurora Vela no és només la responsable actual del projecte, en aquest cas del centre, és una peça clau de la seva història. És professora de l'escola des de l'any 1900, si m'equivoco me rectifiques, eh? Crec que és del 1991.
1: Sí,
0: ja han passat un
1: correcte.
0: Més de 30 anys dedicats a la formació d'adults a Caldes. Tres dècades que t'han convertit en un referent del centre i en una veu experta en educació permanent. Una de les seves especialitats ha estat sempre l'àmbit de les noves tecnologies, l'alfabetització digital, informàtica, ús de mòbils i tauletes, un camp molt demanat i que... tu has hagut d'adaptar a les necessitats reals de la població adulta del municipi. Quan va assumir la direcció, l'Aurora es va marcar un objectiu clar, donar més visibilitat al centre i potenciar tota l'activitat social i formativa que s'hi desenvolupa. I, a més de dirigir-lo, també participa activament en comissions i tribunals vinculats a l'Ajuntament. I no només gestiona, també continua fent classe. Actualment imparteix dos cursos molt estimats per als alumnes, si no ha canviat, el curs de quadrimestral Dones Artistes, que recupera i reivindica les creadores que la història de l'art tradicional han estat silenciades, i el curs anual Entre l'art i la cultura, que és un recorregut

0: recorregut pels moviments artístics situats en el seu context històric, social i cultural. Vull dir que això és correcte.
1: Tot això és correcte.
0: La seva trajectòria combina docència, gestió pública i especialització digital. Un perfil complet arrelat al municipi i compromès amb l'educació al llarg de la vida. Doncs, és a dir, doncs comencem aquí.
1: Caram, tot això?
0: Sí, jo busco i trobo.
1: Tot això he fet?
0: Sí, no, vull dir que...
1: Unes coses estan...
0: Clar, trobes informació. Jo, no, en aquest cas no és en el Google, perquè el Google... Bueno, sí, a vegades també ajuda una mica la intel·ligència. Preguntes i me surt bastant informació, no? Sí, sí. Al respecte. No, però sobretot és a través de l'Ajuntament. Vull dir que estàs fitxada.
1: Estic molt fitxada, bé. Sí.
0: Mira, doncs per començar, no sé si ja podrien definir, o hi ha una definició per definir el que, en aquest cas, el que representa, jo te diria, definir l'escola d'adults, el Roure Gros, però és que definir-la jo crec que és difícil.
1: Molt difícil. Molt
0: podria
1: difícil.
0: Ser com es podria definir el que va darrere, o el que, diguem, s'aconsegueix amb el centre...
1: On es fonamenta,
0: sí,
1: no?
0: Tot sí.
1: Bé, l'escola d'adults, com bé sabeu, té una trajectòria ben llarga. La meva trajectòria és curta comparada als anys 80. Sí. Això comença com un grup de voluntaris, professors,
0: sí,
1: que acaben la seva jornada en el Farell o en el barri de la Bolera, i en les associacions de veïns, en els espais, en els locals de les associacions, aquests professors, de forma voluntària, doncs venien a donar classes a totes aquelles persones que en el seu moment necessitava el graduat escolar. Per tant, l'escola d'adults, en un moment donat, funciona com un centre de segones oportunitats. Això ha canviat.
0: Sí, totalment.
1: Això ha canviat perquè el sistema educatiu ha canviat. I el que se fa actualment, el que fan a les escoles d'adults, el que fem, almenys a Caldes, és arrelar-nos a les necessitats del territori.
0: I a les demandes.
1: I a les demandes, clar, a les necessitats. Per tant, quina gràcia tenim a la nostra escola? Que adaptem el nostre programa a les necessitats, a les demandes de les persones que ens arriben per diferents canals i ens diuen: feu atenció a la diversitat, per exemple, feu informàtica aplicada als mòbils, feu, i ens demanen i nosaltres anem fent.
0: Sí, aquí entraria, que després jo igual les tinc preparades, però entraria demanda, per una banda, podríem tenir el tema actual, no? El que diem, perquè quan demana...
1: Sí, sí, ara parlem
0: de
1: si vols.
0: Mòbils, sí. Vídeos... I, bueno, però també amb el passat, amb la història, vull dir, perquè jo crec que filosofia, vull dir, aquí hi ha demanda per tot.
1: Us explico.
0: Hi ha el tema del coneixement,
1: ben, exacte, de la formació. De la cultura.
0: Sí,
1: de la cultura en general.
0: Sí, en general.
1: Mireu, nosaltres, en un moment donat, vam tenir clar que aquest centre... Era un centre on les persones arribaven no buscant segones oportunitats, sinó una formació al llarg de la vida. I aquesta formació al llarg de la vida es fa a través de diferents formacions, que poden ser formacions culturals o les formacions més transprofessionals, que li diuen, que són els idiomes o les informàtiques.
0: Ja.
1: Què ens va passar? Que nosaltres vam tenir el Covid pel mig i allò va provocar un sacseig com en molts àmbits de la societat. Entre ells, ens vam adonar compte que hi havia una bretxa digital. Però nosaltres, visionaris, perquè som una escola, i he de dir-ho, visionària, ja ho havíem treballat prèviament. Nosaltres en 15 dies ens vam, diguéssim, posar en marxa, o sigui, ens vam...
0: A l'hora de fer videoconferència.
1: Exacte, sí, ens vam posar en marxa i vam fer les classes telemàtiques en 15 dies. O sigui, i aquell curs vam acabar amb tota la matrícula d'alumnat. No es va esborrar ningú. I van començar a l'any següent, ja semipresencial, perquè encara estàvem en aquell període, amb quasi bé tota la matriculació plena. Què vol dir? Que nosaltres sempre ens hem adaptat a aquests canvis. Som molt camaleònics, tenint en compte el volum que tenim, i hem de dir-ho, tenint en compte que són un grup de professors meravellosos i que s'adapten a tot i motivats de la vida.
0: I pel que fa al perfil de l'alumnat, que arriba, o sea, aquest perfil que arriba cada any? Com ho definiries, el perfil de les persones?
1: Les persones. Que,
0: perquè jo crec que aquí pot ser que ara hi hagi com una... més persones més grans que persones més joves, tot i que també hi ha un perfil de persones joves, sí, sobretot sí. Quan és això que comentaves tu en un principi, que encara el tema de... Bueno, hi ha alumnes que pel que sigui han acabat la primària o fins i tot no sé si l'ESO i no han pogut encara treure el graduat.
1: T'explico. L'escola també ha canviat en aquests perfils en un sentit com va canviant la societat. Mireu, en principi nosaltres continuàvem fent el graduat escolar, sempre s'ha fet el graduat escolar, i després vam passar que seria l'ESO, no? El GESO, sí, que li diuen. Val? Bé, des de fa potser 4 anys o 3 anys no tenim aquests perfils al centre, ja no hi ha demanda. Per què? Doncs perquè els instituts ja estan acreditant.
0: Sí, o d'alguna manera s'encarreguen de que
1: acreditin. Sí. Aquest percentatge de persones, d'alumnat jove que venia al centre per fer les proves d'accés o per fer aquestes proves de l'ESO, ja no hi són. Llavors, quin és el perfil jove ara en el centre? Doncs totes les acollides, que estan aprenent la llengua catalana i l'alfabetització.
0: I l'alfabetització. Mm-hmm.
1: Aquesta per una banda. I per altra banda, ens està arribant gent jove en anglesos i en el tema...
0: Amb el tema de l'idioma.
1: De l'idioma, sí. Sí, en anglesos, bàsicament.
0: Sobretot l'anglès.
1: Alemany algun, però bàsicament el gruix
0: no,
1: el tenim...
0: No, a l'alemany podríem dir que són més grans.
1: Però sí, però tenim algun jove, també. Sí, sí, sí. Però a l'anglès hi ha cada vegada més gent que vol continuar i treure's les titulacions, perquè estan en actiu. Clar. Són alumnes que estan en actiu i els hi demanen a les feines. I després tota aquella població que vol fer l'actic. Llavors tenim ACTIC 1 i ACTIC 2, que són grups majoritàriament de joves, joves de 30-50 anys, que estan en edat activa.
0: No, és a dir, que el perfil de jove de 15 a 20 i pocs, aquest ja no el teniu.
1: Ja no el teniu.
0: Vull dir, de 30 i pico és possible que sí, perquè molt joves, pel que sigui, pues, han hagut de deixar els estudis i després, d'alguna manera, bueno, pues, a partir d'aquí començo per aquí i ja continuaré més endavant.
1: Igualment, les acollides tenim de 18 anys, De 18 a 20 anys en tenim alguns acollides. En l'escola d'adults és a partir dels 18 anys.
0: D'acollides vol dir que venen de fora.
1: Sí, són gent de fora, migrants. Sí, són gent migrada i que ens arriba a l'escola per formar-se.
0: I pel que fa al canvi de l'escola, des de que tu has assumit la direcció, hi ha hagut algun canvi? O ja aquest canvi ja s'havia amb l'anterior, com en aquest cas crec que era la Gemma
1: Garriga.
0: Garriga i de fet estàveu també tots en l'equip i continueu en aquest equip. Clar, no? O sigui, i és com una manera, no?, de continuar.
1: Això mateix. La transició és... jo havia format part d'aquesta transició i d'aquests canvis des del 2011, vull recordar, ja no recordo de memòria, però des del 2011 que som a les cases dels mestres, amb la qual cosa se'ns dona una visibilitat molt diferent a la que teníem fins ara, doncs jo he participat en aquest canvi, en aquesta transformació, en veure que l'escola, la part d'acreditació, no interessa a la gran majoria de la població de Caldes, sinó el que interessa realment és aquesta formació al llarg de la vida. Jo em vull formar. Per què m'he d'anar a Barcelona si aquí a l'escola d'adults m'estan oferint cultura cinematogràfica, m'estan oferint una formació de terra? De la terra. M'estan oferint una filosofia que tu deies que és literatura, sí, i pensament.
0: Exacte.
1: M'estan oferint història de Caldes.
0: O els mateixos cursos que fas tu. Per exemple, la història de l'art, la dona, no?
1: Sí, i el de la
0: dona silenciada. Sí.
1: Clar, això per una banda, i per l'altra banda estem cobrint tota aquesta bretxa digital. És més, estem personalitzant fins i tot. Hi ha un tipus d'alumnat que adquireix uns coneixements, però que després no és suficientment autònom davant de l'ordinador. Doncs allà estem nosaltres, per fer-lo, per fer acompanyament, per fer les tutories. Allà hi som, sempre hi som.
0: Parlem de la història, no? I els arrels del vostre projecte. L'escola neix als anys 80 amb un esperit molt comunitari, com sí. hem dit. Què en queda d'aquest esperit avui?
1: Queda l'esperit comunitari, precisament. Eh? Nosaltres fem societat, nosaltres fem xarxa, nosaltres som inclusius, ens adaptem al territori com t'estic explicant tota l'estona. No? I per tant, aquest esperit comunitari per nosaltres és molt interessant. I no és només això, sinó que a més obrim ponts i treballem amb entitats. Les nostres festes de Nadal, les nostres festes de final de curs, sempre estem en col·laboració amb entitats, amb algun altre equipament de l'Ajuntament, que podem fer col·laboracions.
0: Com ha evolucionat el projecte des d'aquests primers voluntaris fins a l'actualitat, al centre actual, no?
1: Bé,
0: a l'equip que sou ara.
1: Clar, la consolidació de l'equip és important. Quan aquells voluntaris comencen, ho deixen i l'Ajuntament fa una aposta i busquen professors remunerats. En aquell moment es busca es demana algú que ho faci i se'ns truca i diem, mira, hi ha aquesta possibilitat, això es fa per hores, com es feia aleshores, no es fa per hores. Tot això evoluciona fins a on som ara, unes proves, una plaça, un procés selectiu, però amb convocatòria d'oposició. No,
0: exacte, és una oposició, potser podríem dir diferent a les que són oposicions
1: doncs actuals,
0: però són oposicions.
1: Són oposicions aquí a l'Ajuntament,
0: sí.
1: En tres fases, de prova.
0: Sí, jo em referia que no és una oposició, per exemple, des de la Generalitat, perquè en aquest cas sí, és municipal.
1: Sí, sí.
0: Clar, però sí que és...
1: I llavors, clar, nosaltres passem a ser, diguéssim, personal de l'administració local,
0: sí.
1: D'acord? Laborals, que se'ls diu.
0: I això tots?
1: Llavors...
0: Tot el professor.
1: Tots els professors, però en diferents fases, Perquè quan passem, diguéssim, o sigui, nosaltres comencem, quan aquest voluntari acaba, passem a unes aules al Manol Huguer, a la tarda. O sigui, quan el Manol Huguer acaba l'institut, acaba les seves classes a partir de les 6 o 7 de la tarda, vull recordar...
0: Això era als anys...
1: Als anys 90
0: sí.
1: i alguna cosa,
0: Sí, val? Abans d'estar aquí.
1: Sí. Llavors vam estar allà. Després, quan el centre de salut antic es desallotja i queden aquelles...
0: També es deien cases de mestres.
1: Sí, queden aquells espais, nosaltres, una de les professores i jo, que eren les que quedàvem fent aquesta tasca, demanem al nostre regidor que un espai, que sigui un espai més visible i que sigui més al centre del poble, per donar també cabuda a més gent, diguéssim. Val? Clar, tot això van començar amb 4 o 5 grups i se'ns va anar ampliant, vam arribar a unes 80-90 persones en aquell moment i van dir, vale, d'alumnat, què fem ara? Què fem ara? Dues profes?
0: Només dues.
1: Dues, que fèiem de tot, profes...
0: Sí, en aquell moment podríem dir que la ràtio era molt...
1: Les ràtios eren les que podien ser,
0: sí.
1: Perquè agafàvem a tothom i ja està, perquè no hi havia... Si no, no podies donar cabuda, havies de deixar gent fora. I d'allà, doncs, l'Ajuntament en aquell moment va fer una bona aposta, jo crec, i va decidir que l'escola d'adults era un equipament municipal i que li volien donar una visibilitat, la que es mereixia, i ens van oferir la primera planta de la Casa dels Mestres.
0: Que és en el moment quan ja es fa l'edifici.
1: Sí, exacte. I és en aquest moment també quan comencem a créixer en professorat. De 2 passem a 3, de 3 passem a 5, en plantilla estable, dels quals 4 ja som estables i el 5è està en interinatge.
0: Per vosaltres, perquè ja dic, un cop que ja esteu a les cases dels mestres, també arriba el moment en què primer era escola d'adults, no? L'escola d'adults cap aquí i l'escola d'adults cap allà. Però arriba el moment que se li dona un nom. Per això, què representa per vosaltres el nom Roure Gros?
1: Per nosaltres va ser un pas molt, molt interessant, perquè jo crec que va ser la primera vegada que vam fer una convocatòria oberta a la població i vam fer unes votacions... Que la gent triés el nom del centre. Nosaltres érem escola d'adults. Per la Generalitat som CFAs, som centres de formació d'adults, però per aquí, a Caldes, nosaltres es coneix com escola d'adults, val? I dèiem, vale, sí, escola d'adults, però què? Posem un nom. I vam fer això, un procés participatiu, va participar moltíssima gent, i van quedar diversos noms, diguéssim, finalistes, i dels quals vull recordar que es va fer una segona votació. Llavors aquesta va ser tancada només als alumnes nostres i va sortir el roure gros. I va ser molt bonic perquè allà on hi havia l'antic roure gros van plantar un nou roure gros, que per cert ens el va regalar IRTA, i a partir d'allà van fer tota la història del roure gros. Vam buscar gent de Caldes que conegués la història del roure, vam anar a buscar informació al Museu de Ciències Naturals de Granollers, que en teníem informació d'aquí, del roure, sí. Què va passar, si era el llamp, si es va cremar, si se feien aplecs... Si no... Tot això ho vam explicar, vam escriure-ho, i vam fer, diguéssim, com la inauguració. I com es va fer? Doncs molt bonic. Els alumnes van anar a plantar-ho i la gent de Caldes que ens va acompanyar, es va fer un acte molt bonic, molt obert, molt dolç, molt amable, la gent que va voler ens va acompanyar, cadascú dels nostres alumnes agafaven una pala, cavaven i tiraven terra o després la mateixa terra la tornaven a posar. I van penjar en una estructura on estava l'antic... Perdó, no t'he explicat. Aquest roure nou es va posar en un terreny del Segalers,
0: sí,
1: del Cisco.
0: Sí, és que estan allà
1: davant, per davant. Llavors vam haver de demanar-li permís al Cisco, no va haver cap problema, Segalers, no va haver cap problema. I on hi havia l'antic roure, van posar una estructura i van penjar la història del roure allà penjada, com un art d'aquests efímers. I què ha passat? Doncs que la gent l'ha fet seu. I la gent quan passa per allà li tira aigua.
0: Sí.
1: I mira, he anat a caminar al roure, li he tirat, portava una ampolla d'aigua, ja com arribo cap a casa, aquella aigua ja li he tirat al roure. Entre tots l'han cuidat i ha relat i està ben alt i ben frondós.
0: Sí, vull dir que és això que queda, perquè abans de fer-ho així s'havia intentat fer de posar-lo un altre, etc. No hi havia manera.
1: Havia d'arribar a l'escola, sí. Ja ho veus, els alumnes,
0: sí, sí,
1: de l'escola. L'escola i de la població. De Caldes,
0: sí. O sigui, hem parlat del nom, no? I també has comentat abans quan l'Ajuntament us ofereix, l'administració us ofereix, està
1: l'espai.
0: En les cases dels mestres, no? L'actual edifici. Havies comentat una primera planta, jo crec que ara ocupeu dues, no?
1: No, ocupem la primera planta més una, t'explico, una l'aula d'informàtica que la compartim, sí, en promoció, i quan tenim grups molt, molt nombrosos, de cultura, t'estic parlant, que tant pots tenir 15 com pots tenir 25 a l'aula, que no, tampoc et fa variar tant les dinàmiques, anem a l'aula taller.
0: Mm-hmm. És a dir, però en aquest cas ho compartiu.
1: Sí, són espais compartits.
0: Però sí. Que pot ser, no sé si per entitat o administració també, vull dir, per el que toca,
1: sí,
0: vull dir,
1: sí,
0: per
1: sí,
0: el que es demana,
1: sí,
0: en aquest sentit.
1: Sí.
0: I per això, el fet de tenir tot aquest espai, estar en les, més que d'estar... I d'agrair, és suficient a l'espai que teniu ara com ara a les cases dels mestres?
1: Sí que és cert que a vegades trobem que les aules petites ens queden petites, les tres aules que tenim, quatre, que són petites, és cert, però també t'he de dir una cosa, nosaltres som quatre professors i mig, perquè la persona que fa direcció...
0: Has de fer de direcció,
1: no pots fer classes.
0: Quan pots fas les teves classes.
1: Clar, llavors, què te vull dir amb això? Que és un espai molt gran, que és un espai que pot créixer més, però que són pocs.
0: Clar.
1: Són pocs. T'estic parlant aquest any de que potser hem atès unes 450 persones.
0: Mm-hmm.
1: Que han passat per l'escola. Algunes s'han quedat, altres no, altres han vingut a buscar informació. Clar. Això és un número molt elevat,
0: uh-huh,
1: per quatre professors i mig.
0: I a més tenint en compte que depèn de, de quina matèria, no? Pot haver-hi més alumnes
1: o
0: menys.
1: La ràtio són,
0: això,
1: són,
0: és clar, aquesta ràtio és el que, mira, el que és la demanda,
1: clar,
0: no?
1: Sí, nosaltres tenim molt clara una cosa i amb això sí que no funcionem igual que els centres de la Generalitat.
0: Clar.
1: La Generalitat marca unes ràtios de 25 persones. Tu t'imagines 25 persones amb el seu portàtil dintre una aula?
0: Seria terrible.
1: És terrible, penso, és terrible. Llavors,
0: 10 penso
1: massa,
0: que està bé.
1: Jo trobo és massa, també, perquè cada alumne quan arriba és com quan vas al metge. Tu vols el teu espai i vols temps.
0: I necessites preguntes, preguntes, i clar, i en funció de la persona, si només és una persona la que atén...
1: M'entens què vull dir-te? Llavors, què primem? La qualitat. I si hem de fer grups de 6 perquè funcioni, fem grups de 6. No passa res, aquesta formació continuarà uns anys.
0: Clar.
1: I al cap de 3 anys hauràs format 40 persones en ordinadors portàtils privats, diguéssim. Perquè les altres formacions, les que fem d'informàtica i actics, ho fan amb els ordinadors que tenim a les aules.
0: Sí, són ja, diguem... perquè l'aprenentatge, doncs, és imagina't, o sigui, ja no es tracta de fer servir l'ordinador, sinó anar més enllà, els programes, no? Programes, pues, des de, mira, jo vull fer vídeo, pues, fer, doncs, fer servir des del foto, bueno, des del Photoshop, seria,
1: el
0: diguem, programes,
1: el disseny
0: programes
1: digital. Sí,
0: sí, els programes que n'hi ha, no?
1: Sí.
0: Però que es toca tot, des del l'àudio i de la, per
1: fem de tot, aquí. Fem de tot, i a més, clar, tenint en compte, no, això dels portàtils o els mòbils, tu t'imagines un mòbil, que cada mòbil és tan, clar, és tan personal, tenir-ne 20 és impossible, és impossible. Llavors, aquests grups sí que estan molt limitats, a 8-6 persones, i també depèn dels inicials, vull dir que hi ha persones que són més hàbils o, o utilitzen més, no? Per les necessitats utilitzen més, i altres alumnes, doncs, que simplement és per no quedar-se fora de la via digital, en aquest cas, perquè parlem de digitals. Les converses, també, tu no pots tenir una aula amb 25 persones en anglès, no pots,
0: no.
1: Llavors,
0: clar, per aquí primem, en aquest sentit és molt
1: primem que siguin siguin unes ràtios més ajustades
0: a més és una manera també en aquest cas de l'idioma de que l'aprenentatge arribi a més, vull dir que tingui més per la persona, per l'usuari, no? Vull dir que serà més fàcil.
1: Nosaltres tenim claríssim que primem aquesta qualitat davant de la quantitat. No. Per això tenim tan bona acollida. El boca a orella, la gent està encantada. Pensa que hem aconseguit posar-nos com una mica en el centre, de ser un centre com de referència, de pobles del costat. Ve gent de Barcelona, de Sabadell, de Sant Manat, de Palau,
0: bueno,
1: de Vigues...
0: De Sant Feliu, ja no t'ho diria. Sí, sí, sí.
1: De Vigues... Sí.
0: No sé si en aquestes poblacions hi ha centre
1: d'adults, sí.
0: I prefereixen aquí.
1: L'oferta que oferim és una oferta molt
0: completa,
1: més diversificada.
0: Per comencem això, parlem d'això.
1: Sí.
0: Quina és l'oferta formativa actual del centre?
1: Mira, nosaltres tenim com 4 branques. La instrumental, que formaria part de les acollides lingüístiques i les alfabetitzacions, i un grup d'alumnes que en un moment donat volien escriure el català sense faltes d'ortografia, perquè són alumnes que a casa parlen català, tota la vida en parla català, però per condicions polítiques i històriques a l'escola no el van poder aprendre. Aleshores tenim aquests grups que bàsicament surt de la necessitat d'escriure whatsapps, així de clar, whatsapps sense faltes d'ortografia. I això és molt xulo perquè et dona per crear, doncs, un programa que pots fer de tot, des de gramàtica, lèxic, no? Contextualitzar una mica d'història de la llengua.
0: I escriure-ho bé, perquè molt sovint en el WhatsApp, no sé si passa, sobretot en el jovent, no? Que a vegades diu,
1: no,
0: aquesta manera, sí.
1: Manera.
0: No, és perquè ells ho fan per reduir el vocabulari, senzillament... el vocabulari el minimitza, sí. Vull dir, les paraules
1: les redueix,
0: i les fan al seu gust, sí, sí. Que a vegades tu dius, no sé què està dient.
1: Bueno, o la interpretació de posar una coma en un lloc o un altre, que vol dir una cosa o una altra. Tot això ho estem aprenent en aquests grups. Aquesta seria la part d'instrumental. Després tenim tota la part de la bretxa, d'informàtica. Jo no diria tan bretxa, perquè ja...
0: És que la bretxa digital ja ha quedat una mica...
1: Ha quedat, no? Però, però són fills d'aquella bretxa, però ara ja estem fent altres formacions, i torno a repetir, estem readaptant. La informàtica és molt difícil d'acabar consolidant un únic programa, perquè la vida, bueno, ja ho veiem, no? El tema de la digitalització, com està corrent,
0: però corre a
1: velocitats,
0: a una velocitat,
1: no?
0: Terrible.
1: I tu comences el curs d'una manera i dius, ai, què he d'anar modificant perquè això ha canviat, no? Aleshores, estem intentant consolidar una mica aquestes programacions, que ens està costant moltíssim, i seria una miqueta un dels objectius acabar de quadrar i adaptar-nos. Ho estem fent, amb rapidesa, però costa, perquè tenim altres formacions que hem de preparar, és així. Llavors tindrien tota aquesta part de la informàtica, per altra banda tenim tota aquesta altra part dels idiomes, que la gran majoria són anglesos i alemany, que hi ha dos grups, i després tota la formació cultural.
0: Mm-hmm. Vull dir que és molt ample. I quins cursos tenen més demanda en els últims anys?
1: En els últims anys...
0: Bueno, jo parlo justament des de la Covid cap aquí,
1: la d'informàtica.
0: Sí,
1: sí, la informàtica és la demanda més gran. Després va seguida d'idioma i cultura, vull dir, van a la part. I la que té menys demanda són les acollides, clar. Alfabetitzacions representa, no és cert, perquè haurien de veure realment la realitat, però representa que l'alfabetització, ja la gent està alfabetitzada, representa. Que no és cert.
0: No, perquè aquí és, podríem dir que aquí podria, que seria la segona part, perquè hi ha una primera que els, quan ja venen, que no saben absolutament res de l'idioma, però que a més són persones, per dir-ho així, que no han estudiat, persones que venen migrants d'Àfrica, sobretot, que no tenen cap... És que no han estudiat, venen, diguem, d'aquests llocs tan... Perquè es nota la diferència d'una persona que té estudis a una persona que és analfabeta, però... totalment. I aquí és... No sé si, com hi ha unes primeres que són acollides també per Caldes Solidària, etc., després podrien dir que venen a l'escola d'adults o ja directament a l'escola d'adults?
1: Depèn. En principi hi ha gent de tot tipus. Hi ha alumnes que t'arriben que estan escolaritzats en francès, alguns en àrab. Han estudiat amb el Corà i, per tant, estan alfabetitzats. Sí, en un altre idioma, però estan alfabetitzats.
0: Hi ha aquesta diferència. Els que no estan de cap de les maneres i són els més difícils.
1: Són els més difícils perquè han d'aprendre la llengua i han d'aprendre no només el parlar, sinó escriure.
0: Clar.
1: Això és molt complicat. Però no són tants els que ens arriben. No són tants, també us ho dic. Per tant, clar, aquestes formacions han quedat com molt... petit, com molt, no són residuals, perquè per nosaltres són molt importants, perquè formen part d'aquest servei comunitari, i de fer aquest arrelament, però sí que són les menys demandades. I les altres, doncs, són les que més demanda tenen. També té a veure amb la formació de les persones. Les persones comencen, quan es jubilen, encara tenen moltes ganes de fer activitats. I nosaltres els estem oferint aquest espai.
0: El paper de les llengües, no? Que és molt important, i de fet el paper de les llengües, estem parlant que no només és l'anglès, aquí també hi ha alemany, vull dir que sí. Per això dir aquí quin paper tenen dins de l'escola i com són la gent que s'hi apunta, no?
1: És molt curiós perquè, t'explico, nosaltres els professors tenim unes formacions, nosaltres venim d'unes carreres i unes formacions. Quan entres a l'escola d'adults, això no té importància per entendre'ns. Si et toca fer literatura i pensament, doncs fas literatura i pensament i t'ho prepares. És cert que també té a veure... sobretot les culturals, té a veure amb la com diria jo, amb el nostre bagatge també personal. A mi m'agrada l'art i vaig decidir fer art i formar-me en art quan jo vinc d'història o de les socials, no? De les ciències socials, per exemple, no? Però em toca fer mòbils, doncs faré mòbils. Si em toca fer un grup d'informàtica, doncs m'hauré prendre el programa i fer la informàtica.
0: Home, jo penso perquè això també, d'alguna manera, va molt amb tu, no? Perquè dius, donaré classes d'informàtica, però jo també em formo.
1: Tots. Què ens ha passat? Que nosaltres tenim un professor, que és l'Albert Seyent, que ell estudiava alemany i va dir, ei, provem? Doncs vinga, obrim un grup, jo em formo i a veure quines, com anem avançant. No és un grup majoritari, però va tenint el seu quòrum.
0: Home, i si són persones que en aquest cas tenen ganes d'aprendre l'alemany, és una llengua molt difícil.
1: Si
0: primer fas aquest pas, a partir d'aquí pots després anar avançant encara més. Però tens aquest primer pas. Sí, és a dir, que si pensem que l'anglès és difícil, jo penso que l'alemany és molt més. Però si el que té aquestes ganes d'aprendre, no? Doncs és com fer aquest pas primer, que és important, perquè necessites a una persona que et faci, que et doni aquestes primeres pautes d'aquesta llengua. I a partir d'ahí tu avançaràs després.
1: Avançant. Sí, totalment d'acord. I clar, però això amb totes les formacions, però en el cas de les llengües...
0: En l'anglès també pot passar. No sé si... O sigui, només quedeu en aquestes anglès i alemany o també hi ha francès?
1: No, aquesta és la gran demanda que tenim en el centre. Demanem perquè els alumnes ens ho demanen.
0: Molt, i a més, molts de les persones dels migrants que venen d'Àfrica,
1: etcètera. Sí, la llengua
0: francesa.
1: Sí, la llengua que ens entenem és en francès. Sí, mm-hmm. Sí.
0: No, i és una llengua que justament anys enrere, els que hem fet el batxillerat, és la que feien, ens obligaven, sí. No tenien anglès.
1: Són filles,
0: són del francès.
1: Són filles del francès,
0: sí, jo també. Sí. I a vegades, no, justament no... Particularment no li trobo dificultat, perquè precisament perquè hem tingut aquest preaprenentatge, no? Mm-hmm. Vull dir que, sí. Clar, i no sé si aquí també doncs us plantegeu o si ara no, però potser més endavant.
1: És una de les demandes que tenim sobre la taula, però bueno, a vegades hi ha altres necessitats que has de cobrir. Mm-hmm. I llavors, doncs, davant de les necessitats hi ha temes que queden en un segon pla. No les oblidem, no queden oblidades, les tenim presents, però has de donar prioritat.
0: Clar, i tant. El tema de cursos culturals, cursos culturals que oferiu, com està aquí el tema? Perquè a banda d'aquests que ja dic que hi ha cursos de tota mena, culturals, Vull dir, perquè aquí entrarien tots, des de la part artística, no? O des de també artística, el tema de la dona silenciada en l'art, com és aquest que toques, però la història, la filosofia, jo què sé, és que ja tot això formaria part de l'aprenentatge cultural. Però és un aprenentatge, que aquí també seria la pregunta, en aquest cas sí, de formació continuada. I en aquest, no sé si el tipus, el perfil de l'alumnat són persones amb una certa edat que justament continuen amb ganes de continuar a formar-se i de saber d'on venim, moltes vegades, no? Sí, sí. Cap a on anem, no?
1: Sí, sí.
0: Però és conèixer ben bé la història.
1: Com t'he comentat, tenim gent de tot, Jo, per exemple, aquest curs d'art que estic fent, en tinc de 2-3 persones joves, vull dir, de 40 anys en aquest grup, No necessàriament ha de ser gent gran.
0: No, però... quan jo t'he dit així, entraria en aquest perfil, el que ja veig que aquí no sé, igual també és possible que una persona de 20 anys la tinguis, però jo ja te parlo de 35 cap amunt.
1: No, pensa que clar, també és la disponibilitat que tenen horària, també
0: per, té a veure, la feina.
1: Clar,
0: no?
1: També té a veure això. Mira, en aquestes culturals, quan nosaltres les vam plantejar fer-ho de manera següent. Ha de tenir la persona que ve a aquestes formacions un nivell cultural molt alt? No, en absolut.
0: Precisament venen per aprendre.
1: Han de tenir ganes d'aprendre. simplement. I llavors tu aquestes classes les organitzes com tu vols. Hi ha professors que són més potser teòrics i professors que són més pràctics, són més dialògics, i la intervenció a les classes, són, les dinàmiques són diferents. Però al final el que volem és arribar, no?, a la gent, que tinguin possibilitat de conèixer diferents, com tu dius, formacions, conèixer la història de Caldes, per exemple, d'on venim, no?
0: És aquesta, una de les...
1: Qui som, no?, els calderins,
0: de les disciplines,
1: no?,
0: que s'estudien.
1: Sí, i a part, tota la part més humanística. Saps què passa? Que nosaltres també, tots els professors, venim d'aquesta branca més humanística i al final tirem més cap aquí. Les ciències són més difícils, però hem introduït ciències també. Mm-hmm. Val? I costen més les ciències, perquè tot és...
0: No sé si
1: no estic com tan acostumats, no ho sé.
0: No sé si entraria aquí la física, perquè, sí, és clar, com, és que... perquè això també hi ha ara com... No sé si una moda, però sí que hi ha una certa demanda per conèixer més, no sé si per el tema de física quàntica, etc. Vull dir que...
1: Hi ha una mica de tot. Sí, dintre d'aquestes ciències hi ha una mica de tot.
0: Més que les mates. Sí. La màtica, jo, sí, em fa l'efecte, no, igual m'equivoco, però igual les mates, no sé si això també... us demana.
1: Sí, sí.
0: Sí. El tema de l'equip docent. Com definiria el claustre de l'escola? Com el definiria? O com està format?
1: El claustre és meravellós. L'equip docent és fantàstic. Són uns grans professionals, uns grans companys, uns motivats, motivadíssims, no els espanta absolutament res i s'ho mengen tot. Fantàstic. I l'acompanyament d'aquest equip és el que fa possible l'escola. O sigui, l'escola són ells.
0: Mm-hmm. I quants, en total, quants sou? Comptant l'equip,
1: som,
0: o sigui, comptant a tu, o sigui, m'has dit 4 i mig, però sou 5.
1: Som 5.
0: No podem partir a la persona
1: per la meitat. Clar, som 5. En l'equip som 5.
0: Comptant a tu mateixa.
1: Sí, sí.
0: I què aporta tenir un equip, que tu mateixa ho has definit tan estable, no?, al llarg dels anys? Perquè hi ha com aquesta... bona entesa entre tots, i això suposo que és el que fa que funcioni.
1: I que creixi.
0: I que creixi.
1: Que l'escola creixi. L'estabilitat d'un equip, o que ens entenguem, perquè hi ha una persona que encara està, diguéssim, pendent de plaça definitiva, ho és tot en una escola. El no haver de canviar contínuament de personal ajuda a que aquesta escola creixi, que aquesta escola es consolidi, que aquesta escola es visibilitzi.
0: Mm-hmm. I jo la veig bastant visibilitzada. Vull dir, el fet d'això que tu acabes de dir fa que justament l'escola d'adults sigui molt coneguda. De fet,
1: obrim aules, mm-hmm, perquè la gent pugui conèixer-nos in situ. Mm-hmm. Les portes obertes, no, la gent no ve directament a matriculació, però sí que obrim les aules i oferim en una classe normal, o sigui, i de forma gratuïta, la persona arriba, que vulgui, s'apunta i ve aquell dia, aquella hora, a fer classe. Tenim uns horaris pactats i obrim les aules. Això és molt interessant. Quan fem activitats... per Sant Jordi, normalment també obrim que vingui la gent de fora. Les conferències que hem fet aquest any, hem fet com una jornada, una mini jornada cultural per Sant Jordi, en dues conferències seguides, una sobre la història de la llengua i una altra sobre el tema de la IA. Uh-huh. Val? Que eren peticions o demandes que ens feien el nostre propi alumnat. Doncs vam contactar amb els ponents o amb els experts i vam fer una jornada prèvia a Sant Jordi oberta a la població, i va venir, ens vam trobar moltes, no sé, vam comptar unes 70 o així persones, vull dir, interessades en aquests temes, no?
0: Mm-hmm. I tant, bueno, és que la IA està a l'ordre del dia, no?
1: Sí,
0: I a vegades...
1: Els temes són suculents també, clar.
0: No, i això, diguem, sobretot hi ha un tipus de perfil que vol conèixer més encara. Estem parlant del tema digital, digital, no? I aquesta és l'última, sí. La IA. Quins són, pel que fa al projecte educatiu i visió de futur, quins són els eixos principals del projecte educatiu de l'escola d'adults?
1: De moment, la idea és continuar en aquesta línia, però l'objectiu real a llarg plaç i curt plaç, llarg termini i curt termini, perdoneu, és a part de consolidar l'escola, que ja està,
0: que jo diria que ja està consolidada,
1: és poder adaptar-nos, continuar tenir aquesta flexibilitat per adaptar-nos al territori. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la idea.
0: Anar sempre cap endavant.
1: Sempre endavant i sempre fent territori, xarxa, territori,
0: comunitat.
1: Exacte.
0: Com treballeu la inclusió i l'aprenentatge al llarg de la vida?
1: Mira, la inclusió la fem amb una acollida personalitzada. Primer de tot, tu atens a l'alumne i si vols incloure'l has de parlar primer amb ell, com una mini-tutoria, i llavors un seguiment. Mm-hmm. Es fa un seguiment. Aquesta idea de tenir grups no tan grans, sinó menys alumnes, que pugui tenir una atenció molt personalitzada.
0: Mm-hmm. I quin paper juga l'escola dins del teixit social de Caldes, el teixit associatiu?
1: Bueno, nosaltres estem en contacte amb diferents associacions i diferents entitats, sobretot entitats amb el carnet d'estudiant. Nosaltres vam crear un carnet d'estudiant amb una mena de conveni i estem doncs, lligats amb aquests convenis, lligats en tema, relacionats en xarxa amb les aules d'extensió del Fil Balmau, amb Martí Lomà, per exemple amb el casino,
0: amb les aules també d'extensió universitària, perquè fins i tot com tenen un cost, vull dir, teniu aquest acord
1: de preus, tenim acords de preus, llavors també tenen un tant per cent, els nostres alumnes tenen un tant per cent en les llibreries i papereries del poble, vull dir, tenim un carnet que d'alguna manera ens va lligant en aquest territori, va fent aquesta xarxa.
0: I pel que fa a reptes, quins reptes té avui la formació d'adults en un municipi com el nostre, com Caldes?
1: Mira, a Caldes, no sé si dir a Caldes només o diríem en general, potser en general, el repte és trencar la idea que som centres cívics. O sigui, perquè no donem titulacions, no som centres cívics, som centres de formació de persones, i nosaltres com a persones
0: formació permanent,
1: permanent, i a més tenim una llarga vida, per sort, actualment, per sort, algú potser em diu que no, però jo crec que és molt interessant, tenim molt camí per recórrer. I llavors, per què no podem continuar aprenent? El nostre cervell és plàstic, continuem aprenent al llarg de la vida. I aquest és el repte, que diguin, oh, mira, clar, és que allà només van gent gran, no? Treure aquests estigmes. Les escoles d'adults han de treure aquests estigmes. I creure's de debò que no són centres de segones oportunitats.
0: No, i tant que no. I per això, com t'imagines l'escola d'aquí a uns anys? Jo no te posaré una fita de, jo què sé, 10 anys, no. Els anys que tu creguis.
1: Doncs a mi m'encantaria que l'escola funcionés a tutti pleni, matí i tarda.
0: Sí.
1: M'encantaria. Això vol dir més professorat i més formació.
0: Clar, perquè de fet ara, depèn en quina matèria, pot ser pel que sigui pel matí, però per lo general és a la tarda.
1: Clar, és la franja més demanada.
0: El tema digital, de fet, ja l'has explicat bastant, sí, els cursos TIC que tenen més èxit, o sigui, dins del curs digitals, dins del que toca el tema de la digitalització, des d'aquest que comentava jo abans, que és l'aprenentatge de fer servir no el tema del mòbil, sinó a fer-lo servir per fer xarxa, per fer fotografies, per fer vídeos, per fer tot, no? Des d'aquí mateix, a banda des de fer-lo tot això a l'ordinador.
1: Tenen molta sortida el tema del, com tu ben dius, dels mòbils, El mòbil és sempre tenim plens,
0: sobretot pel tema xarxes.
1: Sí, no, i perquè el dispositiu ho fem servir per tot, com tu ben dius, per enviar un correu, per comprar, per fer una foto, per fem tot a través del mòbil. Aquest és un dels que tenen més sortida. I també els portàtils, eh? Estem molt contents amb tota la formació. Totes les formacions estan bé, però potser hi ha demanda d'aquests grups. Dintre de la informàtica potser seria. I després hi hauria tota la part aquesta més d'acreditar, que els alumnes es formen amb nosaltres i van acreditar-se, i que també els hem omplert. Ràpidament s'omplen aquests.
0: I no sé si has notat canvi en alumnes que han estat amb vosaltres, o sigui, gràcies precisament a alumnes que han après o han fet l'aprenentatge de fer servir el mòbil com de fer servir el portàtil, l'ordinador en si, amb programacions en generals, no? No sé, aquí si he notat que aquestes persones realment han aconseguit el que volien, aquest aprenentatge.
1: Entenem que sí.
0: Per fer-lo servir, sí. I us ho han demostrat d'alguna manera. No
1: sí,
0: sé si...
1: i tant que sí. Pensa que nosaltres, malgrat que no donem acreditacions, nosaltres fem proves de nivell, sempre. I diem a l'alumne on està. Sempre, clar, no passa... No, mira, he fet l'1, ara me'n vaig al 2. No, això no funciona així, eh? No funciona així.
0: Clar, vull dir, primer han de fer aquest
1: seguiment. Han d'assolir els coneixements que nosaltres tenim o els nostres objectius per aquell curs, és així.
0: Pel que fa a l'escola com a pont cap al sistema reglat, quantes persones tornen al sistema reglat? Des de les que han estat a l'escola.
1: Val, ara no t'ho sé dir perquè nosaltres...
0: Aquestes podrien ser un perfil més jove,
1: sí,
0: jo diria.
1: El perfil de joves sí que sí, en el moment que els teníem tornaven a fer el circuit. I tant. Des que jo estic formant alumnes, fins i tot me'n recordo una noia que va fer un grau superior, que la vam formar nosaltres per les proves lliures, i després va estar fent aquest grau superior en temes tècnics. Era l'única en tota la classe dona. I després va estar treballant a Alstom?
0: Sí, a una empresa d'aquí.
1: Sí, d'aquí, de dels trens, sí. No? Doncs va estar en projectes. Vull dir que una noia que era l'única de la seva promoció dintre d'un grau superior i podria explicar diferents, diferents alumnes que ho han fet. O trobar-te alumnes pel carrer i dir, estic fent allò que em vas dir. O alumnes que et venen al centre després de molts anys i et diuen, mira...
0: Pues mira, ja tinc aquest títol, una cosa així.
1: O alumnes que et venen i et diuen, mira, Aurora, ara necessito això, perquè em demanen a la feina com ho faig.
0: Clar.
1: Doncs mira, has de demanar al departament. O sigui que també fem aquest punt d'informació.
0: Exacte, és el fet d'ajudar, no? Vull dir, a les persones que en aquest cas venen i demanda assessorament.
1: Sí. Llavors, també amb l'Àctic. La gent que presenta Àctic aprova.
0: Clar.
1: Se'ns presenta. Per cert, que estem esperant ser centre que acreditarem a l'Àctic, però punt d'acreditació.
0: Molt bé.
1: Val? I estem allà esperant que ens donin ja els permisos, diguéssim.
0: Mira, ja arribem, com queden més minuts, ja me passo algunes i me'n vaig al tema que ara toca, que per exemple estem parlant dels cursos, del proper curs, no? Preinscripció i funcionament. Quan s'obre la preinscripció per al curs vinent, que crec que és ja, aviat.
1: Aviat. Sí, mireu, el dia 18 nosaltres publiquem l'oferta de places. Com funcionem? Ràpidament.
0: Sí.
1: Nosaltres ara, en aquest moment, estem matriculant els nostres actuals alumnes. Per què? Doncs per el que t'explicava. El que ha fet un 1 ha de passar un 2.
0: Clar.
1: Per tant, tenen preferència per acceptar per fer matriculació. Els nostres alumnes no fan preinscripció, fan matriculació, ja es matriculen directament. Aquelles places que, diguéssim, alliberen els nostres alumnes són les que nosaltres ofertem el dia 18 de juny.
0: Serien per les noves.
1: Noves.
0: Val? Persones que venen per primera vegada.
1: Llavors, quan han de fer la preinscripció aquests alumnes? Doncs del 22 al 29 de juny. Tot això està al web de l'Ajuntament. Poden passar pel centre perquè està penjat a secretaria i a les nostres cartelleres, en el primer pis. Tota aquesta informació hi és. Val? Llavors, nosaltres del 22 al 29 atenem aquesta població en un horari concret, que ara no et dic perquè varia dies, matins, tardes, i seria com molt farragós. Llavors ho tenen tot molt ben explicat en el tríptic i en l'oferta que tenim penjada. I allà, si venen buscant, per exemple, informàtica, doncs omplenen, diguéssim, el full, de preinscripció i els convoquem per fer-los la prova d'informàtica. O sigui que atenem personalment un per un alumne.
2: Molt bé.
1: I aquesta preinscripció encara no és vàlida. La vàlida es fa durant el mes de setembre, que és quan aquests alumnes que han vist que han entrat en la formació venen i formalitzen la matrícula.
0: És quan ja s'ha acabat la formalització.
1: Quan acaba, és... com aquest procés, diguéssim.
0: Molt bé. Mira, com ja queden poc minutets, m'agrada fer algunes preguntes, perquè si has estat una mica així, en plan nerviosa i tal, que ja has vist que és fàcil. Però, mira, sempre m'agrada fer algunes preguntes càlides, no? Tema personal, però personal, evidentment, relacionat amb lo teu. Què t'emportes de tot aquest any de docència? Vull dir, aquests més de 30 anys que tu portes.
1: Un aprenentatge molt gran. Un aprenentatge. Jo cada dia aprenc. O sigui, soc mestra i soc alumna cada dia del món, quan me poso davant d'una classe.
0: I què et fa sentir més orgullosa de dirigir aquest centre, l'Escola d'Adults?
1: El caliu. Tot el caliu, el suport que rebo dels alumnes, dels companys, és una feina molt agradable, molt interessant. La relació, a mi m'agrada molt relacionar-me, m'agrada moltíssim que m'expliquin coses que jo no sé d'allò que estic explicant. Perquè el bagatge cultural que té aquestes persones, que a vegades no estan, el que torno a repetir-te, que tinguin per cultura, sinó per l'edat, per la seva pròpia experiència de vida, això és fantàstic.
0: No sé si aquest podria ser també el missatge que tu voldries donar a la comunitat.
1: Claríssimament.
0: Doncs, Aurora, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al fòrum. Ha estat un plaer escoltar-te i conèixer de prop la feina que feu al Roure Gros. Una feina que transforma vides, que obre portes i que manté viu l'esperit d'aprendre al llarg de tota la vida.
1: Doncs moltes gràcies per haver-nos acollit i deixar-me explicar qui som.
0: I doncs que sàpigues que cada cop que necessiteu explicar el que sigui, aquestes portes és al fòrum, estan obertes.
1: Doncs perfecte, prenc nota.
0: Sí. Que vagi molt bé i fins ben aviat.
1: Moltes gràcies.
0: I així també arribem al final del fòrum d'avui i per acomiadar-nos us deixem una cançó que sempre aixeca l'ànim i posa llum al matí. No sé quina seria la seva traducció, si és el Walking o Sushin, no? Que és molt coneguda, eh? Perquè ara quan les sentiu, de Katrina i In the Babies, And the White, sí senyora, doncs és una d'aquelles cançons que et fa moure el cap, encara que no vulguis. Doncs ha estat un matí on hem viatjat pel temps amb el tal dia com avui, hem cuidat la pell amb els consells de bellesa 360 graus i hem posat el focus en l'educació al llarg de la vida amb la conversa amb Aurora Vela, directora de l'Escola d'Adults Municipal al Roure Gros. Un matí ple de veus, d'històries i d'aprenentatges compartits. Que tingueu molt bon dimecres, salut, alegria i fins demà.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. L'has vist, aquest anunci?
2: No.
1: Però és un tio que...
2: Sí. No,
1: fot
2: no,
1: bé,
2: no.
1: Eh?
2: Sí? Sí.
1: Semblant a tu, una miqueta.
2: Sí, bueno... A...
1: Bueno, miqueta del tot, eh?
2: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un, no sé, un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
3: Tota la saga Stranger... Ai, de Stranger Things, de Star Wars.
4: Estem amb Stranger Things.
3: Et dic amb Stranger Things que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. No, des de la... O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no en veuré més, vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, tal, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
4: I què?
5: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: No creus en fantasmes, oi?
8: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
9: El programa estarà bé de 600.

0: el programa número uno de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
1: Benvinguts a Cultura Més Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. Vuit ja, Clara, en portem ja.
2: Va ràpid, sí.
1: Va ràpid com el programa d'avui. M'ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
3: Bona tarda, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
4: Bon dia, què tal, com esteu? Bon dia Caldes, bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí. Si això és dissabte, això és el Balneari, el vostre show de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
5: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Benvinguts a Cultura en Alta, l'espai de la biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 27 de maig i són 7:15 de la tarda. A la cabina, Ferran Monterde, l'home que s'emociona amb la Susan Vega, i qui us parla? La Clara. I qui us parla? El Dani González, Clara, és que clar, tinc el guió al costat i el tinc aquí, mama, i se m'ha oblidat. Això és l'ego que tinc, que és que em vull ficar davant de tothom.
1: T'ho perdono.
0: Doncs bé, seguim una miqueta amb el programa de la setmana passada. Hem parlat de música i avui ens portem unes quantes recomanacions, moltes musicals, altres no, però
1: totes tenen una miqueta
0: sí, musical. I com que el que vaig prometre, doncs és un deute que tinc amb vosaltres, avui us porto un tall de la música d'una pel·lícula que jo sé que us agrada als dos, que és Alta Fidelidad.
2: Dick, ¿qué es?
3: Es de Belis Sebastián.

0: Está bien, colega. Yo intentaba animar el ambiente, pero adelante. Pon esa música triste para desgraciados, yo paso.
1: No quiero oír música triste para desgraciados, Barry. Solo algo que pueda ignorar.
0: No me digas. La grabé especialmente para hoy, para el lunes por la mañana y para ti, especial.
1: Pues ya estamos por la tarde, haberte levantado antes.
0: Vamos, tío. Ponla. ¿Sabes cuál es la siguiente?
2: ¿Cuál?
0: ¡Ponla!
2: Dilo.
0: Little Latin Lupelu.
3: Mitch Ryder y los Detroit Wheels.
0: ¡No! Los Righteous Brothers.
3: Entonces paso.
0: No, no pasas. Vas a decirme qué tienen de malo.
3: Nada, yo prefiero a los otros.
0: ¡Una mierda!
1: ¿Cómo puede ser una mierda expresar tus preferencias?
0: ¿Desde cuándo aquí se impone el fascismo?
1: Desde que has puesto esa mierda de música.
0: ¡Ah, macho cojonudo! Por eso enrolla trabajar en una tienda de discos. Pones música basura que nadie quiere escuchar. Yo solo creía que esa cinta sería un puñetero... una especie de estímulo, ¿vale? Iba a preguntarte cuáles eran tus 5 favoritas para...
4: Doncs aquí tenim com començar un dilluns amb bona marxa des de l'òptica del Jack Black. Jack Black, que fa un paper fantàstic en Alta Fidelitat. Bueno, tots, el John Cusack, una pel·li del 2000, del Stephen Frears, que ens parla de la vida del dia a dia en una tenda de discos de vinil. I molt xula, molt xula. Mm-hmm. Un altre ritme, bé, està bé per començar el programa sobre la recomanació musical, no?
5: Aquesta sí.
4: Jo sé que us agradava, aquesta sí, aquesta. Molt bé. Aquesta sí, aquestes i altres no. Altres no, ja escollireu vosaltres un programa.
5: A veure si us deixes.
4: Home, i tant, i tant, i tant. Jo us deixaré ja. I em posaré l'altre cantó i ho disfrutaré com els crítics musicals, ja ho veureu, ja. Doncs bé, doncs avui el programa és recomanacions de llibres, no? I jugarem una mica al ping-pong. Tu comences, vale. I jo torno. Vinga. A la recomanació. Vinga.
5: Vale, doncs jo proposo un assaig, és Viaje hacia la canción perfecta, de Miguel Marcos Fernández, i està publicat per Liburuak el 2025. És un llibre que és, en principi és com un manual, no? Una composició de cançons, però en realitat és més que un manual. És una guia creativa i un homenatge a la música com a forma de vida. I ens parla d'harmonia, melodia, tonalitats, o sigui, ens descriu com les tonalitats poden afectar les nostres sensacions, no? Uh-huh. I estats d'ànim. I, bueno, en realitat és un llibre que és molt, molt maco. I l'epíleg inclou exemples, no? Té referències culturals i exercicis pràctics, no? Uh-huh. Per a, bueno, pues crear, i sobretot per a professors també i curiosos com nosaltres.
4: Molt bé. Vinga, jo t'ho torno amb un assaig també, que es diu Sinfonia per a la Ciutat de los Muertos, Dmitri Sostakovich, ho he dit bé?
5: Sí, m'encanta.
4: Doncs perfecte, i l'assedio de Leningrado. Té una miqueta més d'anyets, és de Pop Ediciones, però val la pena que el recupereu, perquè és un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dmitri en aquest context extrem. La seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat, es converteix en símbol de resistència abans de la fam, dels bombardejos, la repressió soviètica, l'amenaça nazi, o sigui que és com l'art pot també ser un element de resistència davant de la guerra.
5: Sostakovich va ser molt perseguit per Stalin. O sigui que...
4: Bueno, mira, és el teu tema, és el teu tema, és veritat.
5: Sí. Encara que a mi la sinfonia que més m'agrada és la cinquena.
4: Sí? Doncs.
5: El quart moviment. Un dia ens l'ha de posar.
4: Bueno, farem un dia de música clàssica,
5: vale.
4: Absoluta, que és el rock dels anys, no sé, la música clàssica, que també té el seu rock and roll, el seu punk i la seva cosa, eh?
5: Sí?
4: Sí, jo crec que sí. El que passa és que no l'escoltem gaire, però,
5: home,
4: però jo
5: sí.
4: Crec que sí, tu sí. Doncs ho provarem. Vinga, què em portes?
5: Doncs una novel·la gràfica. Uh-huh. Es diu Miss Davis, la vida i les lluites d'Angela Davis, i està, uh-huh, és de Civil Tito de la Croix i, uh-huh, Amasin Amisian. És una novel·la gràfica sobre Angela Davis, que va nascuda a Alabama, i és un entorn marcat per la segregació racial, y la violència del Ku Klux Klan. I bueno, el llibre segueix la seva formació política, l'acostament al marxisme i, uh-huh. i sobretot el vincle que va tenir amb el Partit Comunista dels Estats Units.
4: Uh-huh. És un còmic biogràfic sí. sobre l'autora, molt interessant, que el trobareu a la secció de còmics, no aneu a
5: sí, biografies. Encara que és una biografia.
4: Els trobareu a la secció de còmics. Com trobareu a la secció de música aquest còmic que us porto ara, si és l'ordre de la biblioteca, no, el tenim molt endreçat, el que passa que hi ha llibres que són més especials per ubicar-los.
5: Pictos, no?
4: És un tema que ens ha demanat el Ferran, que expliquem un dia com organitzem la biblioteca en un programa de ràdio. Vinga, jo us porto ara, en aquest cas, la història del rock and roll en còmic de Loopver Editores 2024, de l'autor és el Vincent Brunner. Bueno, com us podeu imaginar, és un recorregut en còmic per la història del rock des dels seus principis fins a l'actualitat. El llibre reuneix 64 artistes, com l'Elvis, fins a LCD Sound System, i pues, amb biografies, discografies, etc, des d'una perspectiva de còmic, una manera diferent d'aproximar-se a aquests llibres una mica que són un recull històric, però des d'una perspectiva més gràfica. Perfecte. Doncs vinga, primer bloc de música complert. Jo et portaré la música també, que escoltareu a la llista de la música que trobareu a la biblioteca de Caldes.cat. I com no havia hagut de començar, si parlem de música i de literatura, havia de començar amb la Roxanne dels The Police.

0: Doncs aquí tenim la Roxanne de Police. Per què? Saps per què? És una cançó que té a veure amb la literatura.
1: Cyrano?
0: Sí, exactament. Roxanne, inspirada en el personatge femení de Cyrano de Bergerac, i que ell utilitza el nom d'aquest personatge, doncs, per parlar d'aquesta Roxanne, que està en una situació, doncs, més complicada que la Roxanne original de l'obra de teatre. Perdoneu, de l'obra de teatre. Perfecte, doncs vinga, seguim. Què em portes, Clara?
1: Doncs una novel·la juvenil, que en aquest cas no és que tingui molt a veure amb la música. L'única cosa podríem trobar... La Festa Major de Gràcia, les Festes Majors de Gràcia.
0: Hi ha
1: molta música.
0: Més coses, també.
1: Sí, per això, perquè, bueno, és, la novel·la parla d'una noia, es diu Kerr, que, bueno, per circumstàncies es veu obligada a passar l'estiu amb el seu avi al barri de Gràcia durant les Festes Majors, no? I, clar, bullici de música, amors que poden ser, bueno, aquest guarniment de carrers, tota... I... es refugia molt, no, en la lectura de La plaça del diamant, de Rodoreda, i connecta molt amb el personatge de la Colometa, no, per poder pair, no, aquesta la tràgica vida que està passant per arrel d'un accident de una de les seves mares.
0: Que guai.
1: I, bueno, és això, que troba molt el refugi en les paraules de la Rodoreda, no? I potser ahí la part musical també la podríem trobar, no?
0: Pues, i tant, que bona elecció has fet.
1: Sí, clar.
0: Quin ull.
1: I, bueno, és no sé, també podríem, perquè l'autora, la Muriel Villanueva, perquè el llibre és El cel d'aigua, no? I està publicat per Sembra Llibres el 2025. L'autora és Muriel Villanueva, que és nascuda a Benimaclet, que va ser poble de València, ara és barri, fa molts anys ja, i té molta tradició musical. Potser també ella ha posat aquesta...
0: Ha rascat tot el possible.
1: Aquest enigma, has vist?
0: jo no rascaré tant, perquè el meu directament, com no sigui el silenci, jo et porto La libreria del fin del mundo, a Duomo Ediciones, el 2025. L'autor és la Lily Brown Arnold, i bé, doncs una història fantàstica, que ens parla de Liz Flannery, que té 17 anys i viu a una llibreria abandonada a Nova Jersey, després d'una tempesta apocalíptica, i que va intercanviar llibres per provisions i intenta conservar aquest refugi mentre s'acosta una nova tempesta també apocalíptica, doncs. I de cop arriba un personatge, que és la Maeve, una desconeguda que busca xupluc i que altera la seva rutina i estableix una relació amb aquesta noia que viu sola en aquesta llibreria a la fi del món. Fantàstic, un llibre fantàstic, apocalíptic, però que ens parla de l'esperança que ens donen també els llibres.
1: És la música aquí... On la treus?
0: La música, pues, la treus de l'interior, vale. Del personatge, de l'Alice Flannery,
1: vale.
0: que llegeix i escolta música, no ho sé. Vinga, segueix, què em portes?
1: Doncs El diablo i coral.
0: Aquest, vale. Me l'has robat, eh? Aquest me l'has robat.
1: Sí?
0: Sí, aquest el volia dir jo.
1: Vale, doncs tu mateix.
0: Sí? No, parla.
1: Vale, doncs és un còmic, és fantasia històrica i bueno, està publicat per Norma Editorial el 2025, que és de Joseph Holmes. Aquest és autor és més conegut com Holmes, no només, no? I és un autor barceloní, bueno, molt es va autoformar, no, ell sobretot. I bueno, el còmic està ambientat a Praga 1938, i Coral és la filla d'un rabí que està en coma i viatja amb una companyia de circ, i bueno, manté una relació tòxica amb Satanàs, que és un altre dels personatges, no? I bueno, el relat actualitza mites com el pacte amb Faust, no? I el descens als inferns, i en un context d'Europa entre guerres.
0: Encara que ho has explicat, també és un còmic molt juvenil, és una aventura que em parla dels desitjos i ens parla de la tentació del diable, però molt...
1: I la culpa.
0: És un còmic fantàstic, molt ben dibuixat i que val molt la pena que us apropeu, eh? També val la pena que us apropeu l'actualització que està fent Monstros de la Universal, que ha fet una col·lecció amb tots els monstres clàssics de la Universal, la productora de cinema que va fer Dràcula, l'home llop, als anys 30, i aquí ens porta, doncs, la mòmia, possiblement el personatge més avorrit de l'Universal, però que aquí està força bé.
1: És una mòmia,
0: vull dir, de tots els monstres de l'Universal és el més avorrit, no? O sigui, només té venes i es mou poc a poc, bueno, almenys Frankenstein tenia el seu cor, però la mòmia és avorrit, però aquí no, i per això porto aquest còmic, perquè donar una oportunitat a la mòmia perquè no és tan avorrit. Si l'escolteu, si te'l trobes a una festa i parles una mica amb la mòmia, jo crec que et guanya una mica el cor. És un personatge més interessant del que sembla, almenys el còmic el porta.
1: Vinga, no sé.
0: No t'he convençut? A veure, què em portes?
1: Jo, mira, un llibre preciós, fantàstic. És una nova edició en català, perquè feia 20 anys que no s'havia editat en català, i és un homenatge a Barcelona de Colto i Vint. Està editat per Ara Llibres, i bueno, és un assaig cultural i una crònica urbana i sobretot la memòria d'una ciutat, no? Colto i Vint sempre ha estat un enamorat de Catalunya, ha viscut molts anys a Catalunya en diferents èpoques, és irlandès, i bueno, a la biblioteca tenim llibres d'ell com Brooklyn, Long Island, el de Testament de Maria, que es va fer també una obra de teatre fa molts anys a Barcelona, al Nacional, em sembla que va ser. I bueno, és un recorregut per la ciutat anterior als Jocs Olímpics i per espais com la Rambla, Barri Gòtic, el Raval, quan no hi havia aquesta mareja de massificació de turistes, no?
0: Gentrificació.
1: Exacte. També evoca també molts paisatges de Cadaqués, Portlligat, Montserrat.
0: És un viatge més d'un escriptor fantàstic.
1: I té unes il·lustracions molt boniques. És una edició molt, molt bonica.
0: Molt bé. Doncs jo et porto un llibre que aquest el vaig seleccionar jo en slots, perquè em va cridar molt l'atenció, que es diu Los colores de la pintura, les tècniques pictòriques reveladas a través de les paletes de 50 grandes artistes, Folioscopio, una editorial petitona que està fent coses molt xules a nivell de llibres d'art, va publicar el 2025, de l'Alexandra Loxe, i és un llibre molt xulo perquè contraposa les paletes físiques dels pintors amb els quadres, i tu pots veure quins són els patrons de colors que utilitzaven per pintar quadres, pues, autors tan grans com Velázquez o pues, Picasso, o grans autors, per veure com contraposes, no, una paleta física amb el que després eren els seus quadres. És un llibre molt original i que jo crec que val molt la pena. Això sí, és un llibre d'aquests de taula de cafè, que diem, és un llibre d'aquests grans.
1: Per aquests totxos que m'agraden haver comprat.
0: Exactament. El trobareu a la taula de novetats de la biblioteca, a la sala d'adults, per si no els voleu portar a casa, almenys fullejar-lo allà. Vale? Vinga, cançons. Ara et sorprendré una miqueta amb les cançons, perquè et portaré un grup que últimament sona molt al nostre programa, que són els Iron Maiden, curiosament, un programa de biblioteques, els Iron Maiden, però és que tenen una cançó que es diu Rim of the Ancient Mariner, que connecta directament amb tota aquesta cosa de literatura. Escoltem-la i després t'explico.